0: argot de medicina forense era pues que no puede saber que...
1: ¿No se, puede determ- no se pudo determinar de qué murieron?
0: Esos dos primeros niños, no. De hecho, se mandaron, caramba, igual que se hace ahora, ¿no? Se mandan algunos órganos al Instituto de Toxicología de Madrid para intentar a ver si habían consumido alguna sustancia estupefaciente, si habían inhalado monóxido de carbono y podía, y no se pudo aclarar la muerte de estos dos niños. Pero vamos a ver, si no... no hay signos de violencia, porque le llamamos el triple crimen de Macastre. La explicación viene ahora con la tercera víctima. Días después, en mayo, encuentran, bueno, ahí ya se habían encendido todas las alarmas, hay dos niños desaparecidos, falta una menor.
1: Bueno, y tenemos un pie humano.
0: Y el pie.
1: Tenemos
0: el
1: pie. Un pie humano que había es que identificar.
0: Pero ese pie aún no se sabía que era...
1: No se había relacionado con el crimen.
0: No,
1: todavía.
0: Porque es de la tercera víctima.
1: Vale.
0: El pie aparece el 27 de enero, claro, es que esto es un pie de cabeza macabro. Y la tercera víctima aparece en una acequia de Turís, creo recordar que fue el 27 de mayo aproximadamente de ese año. Cuando le hacen la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Valencia, que entonces se llamaba el Anatómico Forense,
2: sí,
0: comprueban que ese pie que habían encontrado el 27 de enero correspondía a la tercera víctima de los
2: tercera niños desaparecidos
0: de Macastre.
2: Sí.
0: Y claro, aquí los forenses determinan que ese pie, esa extremidad, lo habían cortado con una sierra mecánica. Ya tenemos el primer indicio criminal. Fíjate que hemos tardado, ¿eh? Han aparecido tres cadáveres, el pie, uh-huh, pero hasta que no le hacen esa comprobación, no se puede hablar de un
2: crimen.
0: De un crimen. Y quizás también pudo ser asesinada la tercera víctima, pero los otros dos no, huyeron. ¿Sí? Pero claro, todo esto son incógnitas, son misterios, porque solo hubo dos sospechosos. Uno era un hombre que conocía a una de las niñas en Catadau y que la habían visto con ellas un día antes de su desaparición. Este hombre fue interrogado por la Guardia Civil, la policía, pero no encontraron ninguna prueba que pudiera
2: esclarecer, aclarar,
0: sí, cosas, determinar, ¿no? o implicar a este sospechoso en estas extrañas muertes. Y el segundo individuo que interrogaron y que también centraron todas sus sospechas, tanto la Guardia Civil como la policía, fue un traficante del barrio del Carmen, que le llamaban Wichita. ¿Por qué? Porque días antes de que apareciera el cadáver de Pilar Ruiz en esa acequia, llamó a alguien al teléfono de la droga y dijo que en una acequia de Turís había un cuerpo, un cadáver, y que el autor de aquella muerte era el Wichita, que era un traficante de drogas. Entonces, claro, ante esa evidencia, ¿no?, una persona anónima llama y dice que el autor de la tercera muerte de Pilar era un tipo, un traficante, pues, uh-huh, ¿qué hacen la policía?
2: Investigan.
0: Las otras dos muertes, como habían aparecido en demarcación de Guardia Civil, estaban investigando a la Guardia Civil, pero el pie, como había aparecido en la calle Alcácer, demarcación de Policía Nacional, lo llevaba la Policía Nacional. Digamos que interrogan a este hombre y pasa lo mismo que con el primer sospechoso. Solo encuentran la única prueba que le incrimina, esa llamada telefónica. Entonces no podían demostrar su participación y el caso se cerró sin ningún culpable.
1: Y el cadáver de la nena, que estaba con el pie
2: y la mano, el resto del cuerpo
1: parado y la mano también, ¿se pudo determinar la causa de la muerte?
0: Sí, el de la niña.
1: Aquí sí fue una muerte violenta.
0: ¿O fue desmembrado
1: posteriormente?
0: Se pudo determinar que fue una muerte violenta, porque además tenía el rostro desfigurado. Ostras. Pero la causa exacta de la muerte no. Lo que sí que hay una hipótesis es que la persona que llamó al teléfono de la droga para acusar al Wichita, al traficante de drogas, podría haber sido el asesino. Pero como entonces, claro, le estaba echando la culpa de una muerte a un individuo que no tenía ni antecedente ni conocía a esos niños, que no había nada, ninguna conexión.
1: Estem parlant de fa 37 anys, també és de veure si les tècniques policials, les tècniques d'anàlisi forense i d'ADN no estaven tan desenrotllats, i este crim continua sent a dia d'avui un caso sin resolver. No se sabe, un caso sin resolver.
0: Esto ocurre en los tiempos actuales y seguro que estaría resuelto, habrían triangulado las antenas. Cámaras de vigilancia no, porque ahí aparecieron en el pie de la calle Alcácer, incluso igual, porque hay muchísimas cámaras ya en las ciudades que centran la investigación en sospechosos.
1: De hecho, té molt a resoldre, en efecte, molts crims dels que ens conta Javier Martínez así en esta secció. Gràcies per acompanyar-nos una setmana més, Javi.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Gràcies. Durant aquestes falles passades, al programa parlarem del chatbot de les falles, una intel·ligència artificial, un mini chat GPT faller, per així dir-ho, que te diu on està, per exemple, la xurreria més propera, quines són les falles del barri on estàs, qui dispara la mascleta, o te dona també consells per a que el teu gatet no s'espante massa en els coets. I te diu, a més, bon dia, bonico. Li diuen Amparito i parla valencià. Ens va contar els detalls d'esta IA fallera el nostre analista tecnològic Javier Lacort.
3: Els millors moments de la vesprada da punt.
1: La intel·ligència artificial i les festes tradicionals sona com a molt contrastat, no? Però bueno, com molt bé ens explica el nostre guia per la intel·ligència artificial, la IA la tenim molt més al nostre voltant del que ens pensem. I això també inclou les festes, clar, i en concret les falles. El concepte seria costumisme artificial. Però vaja, com que no el concepte jo no el tinc clar, anem a xerrar, anem a preguntar al nostre analista tecnològic, que és Javier Lacort, que ens acompanya. Què tal, Javier? Com estàs?
4: Què tal, Ximo? Bona vesprada.
1: Bueno, que tenim la IA fins a la sopa. I també en les falles. Sí. Tenim la IA en les falles, de quina manera? Què has trobat per ahí?
4: És una barreja gloriosa, eh? Tradició i modernitat en el seu màxim esplendor.
1: Sí, sí.
4: Que per a mi és una xicoteta victòria. Després ja li ficarem matisos i es farem preguntes i també hi ha que ser sempre cautelosos. Però que una festa tan física, tan terrenal com les falles, que és fusta, és foc, és cartó, és pólvora, s'ha tirat al carrer, que arriba la intel·ligència artificial, em sembla, doncs, això, una victòria, no? Que la tecnologia més puntera del món també es puga adaptar a una cosa tan antiga en el bon sentit, em sembla gloriós.
1: Sí, de perquè fet... és molt corpòreo, encara que hi ha molt de sentiment també, i el sentiment, l'emoció, la germanor, tot això, hi ha coses que també conformen, diguem, el patrimoni sentimental d'una festa que és patrimoni immaterial. Diuen immaterial, però és una festa molt material, molt de tocar-la i molt de viure-la. Encara que tu ens has dit moltes vegades que la intel·ligència artificial la tenim filtrada en molts gadgets del dia a dia i en moltes activitats del dia a dia, d'una manera... no sé si invisible, que la IA va colant-se poquet a poquet, diguem, en les nostres vides, quasi sense adonar-nos, no? I també en les falles.
4: Sí, el concepte de tecnologia invisible ja es fa, l'emprendre de fa molts anys, i és justament el que tu dius. Jo el soc comparar amb la fontaneria, per exemple, o l'electricitat, no? Que ja està ahí, tu no te n'adones, tu no penses en ella, tu només que prens la televisió, prens la ràdio, prens el secador, prens la rentadora... tens el menjar fresquet gràcies a aquesta electricitat contínua, però tu no tens que pensar en ella només quan te puxen el preu i pagues el preu.
1: O quan tens un apagón, que també
4: parlarem. També parlarem d'això, sí.
1: Ens va pegar una volta com un calcetí la vida, pensant que com això pot passar?
4: Sí. Correcte. Sí, doncs en la IA segurament arribarà un moment en què tinguem una sensació molt pareguda. Estarem ja tan acostumats a ella a molts més àmbits de la vida del que tenim a dia d'avui, perquè... avui la tecnologia, la intel·ligència artificial, la tenim a la nostra vida. Però pot ser com tenim internet fa 20 o 25 anys. Està ahí, de volta en quan, me connecte, no? Com hem parlat també així algú dijous, i ara la IA generativa encara té molt d'això de ser un ús concret i específic i temporal, però segurament d'ací d'uns anys arribarem a un escenari on el que tu dius, Ximo, serà una cosa molt més continuada.
1: Clar, quan parlem d'intel·ligència artificial és un poc el concepte aquell que estiguem en una novel·la d'Isaac Asimov i no en el nostre dia a dia. No és una cosa del futur. De fet, ara anem a parlar amb Javier i anem a presentar-vos el chatbot de les falles. Anem a contar-vos què és això del chatbot de les falles, on el podeu trobar. De nom és... Amparito.
5: Soy Amparito. Habla conmigo a través de esta web o mándame un WhatsApp y te contaré todo sobre las fallas.
6: Amparito, lo que yo demestre.
1: Diuen que festeja, un xic foraster. Amparito, li hem posat el nom ben posat Com va això d'en Perito? Això com funciona? És una IA? És un assistent? És un chatbot? Què és això?
4: Doncs en Perito al final és la forma moderna de portar la tecnologia a una festa tan tradicional com les falles. És a dir, segurament fa 10 o 15 anys aquesta tecnologia era un PDF que es podien imprimir o portar al mòbil i anar per el carrer consultant a on està esta falla, on està una altra, on estan els
1: bueno,
4: serveis.
1: Més antic que el PDF és el turista fallero. Comprar-te el turista fallero.
4: Exactament.
1: O les guies que també duien els diaris o algunes cadenes de ràdio per a mirar quan era, qui disparava la masqueta d'avui, a quina hora començava la nit del foc o a quina hora era el tallar de carrers perquè o a quina hora era la verbena de no sé on, no?
4: Tal qual, tot evoluciona i si fa uns anys teníem el turista fallero i després ja pot ser un PDF que era més fàcil d'aconseguir. I fa uns anys possiblement podíem parlar d'una aplicació que descarregàvem l'1 de març i el 20 segurament l'esborràvem i ja no tornàvem a obrir-la com a molt fins l'any següent. Ara tenim altra versió que és directament el que parlem, intel·ligència artificial generativa, que arriba on ja estem. És a dir, no tenim que descarregar un PDF, no tenim que descarregar una aplicació, només tenim que obrir WhatsApp per la parada en Perito. L'afegim com a contacte, està ahí la possibilitat, i a partir d'ahí és com parlar a una persona, però qui respon no és una persona, és en Perito, que és un chatbot molt simpàtic i molt de la terra.
1: Vale, o sigui que la manera de tindre-la en el mòbil, si voleu tindre en Perito, entres en WhatsApp, te l'afegixes com a un contacte més i ja ho tens.
4: I
1: tu què fas? Dialogues amb ella? Pots parlar amb ella? Quin és el tipus d'informació que dona?
4: Sí, és, al final és, en Perito és una capa molt personalitzada en un document, una documentació molt concreta i una mesura de seguretat per a que no li demanes coses fora de lloc, per a parlar-te de la mateixa forma que et parla ChatGPT o Gemini o qui siga, però acotada a les falles. I te pot parlar en valencià.
1: Això està guai.
4: Això està molt bé.
1: Això m'han dit que te diu bon dia, bonico, i que te diu, xico, no patisques, no?
4: Sí.
1: Que te parli en valencià és una manera també de connectar emocionalment, no? També
4: sí.
1: En
4: si
1: la
4: tu
1: festa,
4: no parles valencià, no vols parlar valencià, tu pots parlar-li en castellà. I tu saps este concepte antropològic mític de València, que és l'espardenya.
1: Sí.
4: Doncs el contrari. T'està parlant en castellà i de volta en quan te diu gràcies bonico, te diu no patisques, no? Encara que estiga parlant en castellà. Està molt bé també.
1: Perquè el que pretén és traslladar esta idea de que és algú de casa, no? De que és algú proper, de que te parla en familiaritat i te parla també en carinyo. Per tant, està basat pel que sé en la tecnologia més de Gemini que de ChatGPT. No sé quina diferència n'hi ha entre una i l'altra. Has d'escriure-li, pots parlar-li també o com funciona? Li pots fer una pregunta relacionada amb... mira, estic en el carrer, en el creuament d'este carrer, quina falla o a quina hora és la verbena de la falla, no sé què, i en Perito te contesta.
4: Correcte, si és una informació que té la seva documentació que els seus creadors li han volcat, te podrà contestar,
1: vale.
4: I així és quan tenim que anar en un poc d'espai perquè ja sabem que la IA és útil, és funcional, és real, però també té cosetes de, podríem dir cunyado. A què em refereix quan parlo d'un cunyado? Cunyado és esta persona que no té ni idea d'un assumpte, com és normal, no tenim per què saber de tot, però contesta en convicció, te dona consells, te dona informació, i pot ser esta errada, però ell te parla en tota la convicció del món, i com ho veus tan convençut, penses, tindrà raó. La IA, no en Perito, la IA en general, és un poc cunyada. Per què? Perquè de vegades al·lucina. Te dona una resposta que no és certa, inclús si tu li ho rebates en la resposta, te diu, tens raó, és de veres, m'he equivocat.
1: Ah, reconeix que s'ha enganyat.
4: Sí, això és el IAS continu, qualsevol.
1: Va, perquè un cunyat, fonamentalment, tal conforme jo l'entenc, és en efecte una persona amb una miqueta boca xancla, que té tendència a intervindre en sàpiga o no, pot parlar de geoestratègia o de qualsevol cosa que, del que tu estiguis parlant, i que té una noció molt de primera capa, no? Que és una cosa que s'ha quedat com en el titular, ha llegit el titular com a molt, el contratitular, i de lo demás fa relleno. I en funció de les seues conviccions, del seu filtre i de seu d'això, amolla una informació sovint farcida també d'alguna intencionalitat, perquè esto lo digo yo, porque es com jo pense, no? El sesgo aquell d'afirmació, i que te llança una perorata sense tindre ni idea. Però, clar, la IA en principi no deuria de funcionar així. O sigui, quin és el relleno que fa la IA si no té informació d'on tira per a ser, diguem, cunyada o per al·lucinar, com dius tu, i aquestes al·lucinacions com se produeixen?
4: Clar, així Hi ha que diferenciar entre en Parito, que és del que estem parlant, o d'un ChatGPT, un Gemini, qui siga.
1: Que estan, si és un... que estan més preparats, diguem, que tenen més informació al seu abast. O...
4: sí, però al mateix temps també tenen menys predisposició a reconèixer el seu desconeixement en un camp concret. Per exemple, jo he parlat amb en Parito i li he dit, en Parito, està de categoria que me parles de convento Jerusalén, de matemàtic marsal, divino, però jo soc de Torrent. Tu me pots parlar de les falles de Torrent? I m'ha dit, ho sent molt, molt bé per Torrent, molt bé per les falles de Torrent, però jo te puc parlar només de València. I li he dit, seu, de cap i casal no podem eixir. Lo màxim que ha aconseguit és que me recomane bunyols de carabassa d'Orxateria Daniel, d'Alboraia. Però més d'això no he pogut arribar.
1: O sigui, que està limitada també geogràficament en funció, com tu dius, de la informació que l'empresa li ha...
4: Exactament.
1: L'ha nodrit, diguem, a en Parito. En Parito no té, diguem, la connexió, diguem, en el gran camp, en la gran, no sé, biblioteca d'Alexandria, que seria tota la informació que està volcada, per exemple, en un servidor, com un servidor, en un cercador com el de Google, no?
4: Exactament. Podria tindre accés, però els seus creadors deliberadament han decidit que no, precisament per a enfocar-se en que això és un chatbot específic per a les falles de València i no me comences a preguntar per falles de Torrent o per la Madalena, perquè no te vaig a poder dir una cosa en tan sentit com les falles, que és el que està específicament entrenada. I també perquè, si no, corren el risc de que, ah, bueno, com això és de Bades, li pregunte de tot, li creme tokens, que és el que li costa diners al creador, i li puc fer un forat parlant de qualsevol cosa.
1: El que està guai és que en Parito és bona persona, no? Vull dir que sempre te donarà, diguem, un bon consell. Si tu eres un hater de les falles, per exemple, nivell Morrissey, que no pots dormir i estàs catatònic i has de suspendre el concert, que hi ha molt de petard i molta música tecno, i li fas una miqueta la punyeta en plan hater, en Parito sempre tratarà com de, en una certa bonhomia, de dir, no, no passa res, tal, mira, tens animals en casa, igual te dono algun consell perquè el teu gosset estiga més tranquil a casa. O sigui, que és de bon rotllo, no?
4: Sí, això, a més, és... Ara, jo no sóc un expert en la part tècnica, en la creació d'intel·ligència artificial, però diguem que estic cobrint-la informativament dia sí dia també. Aleshores, crec que se'm dona bé reconèixer els trucs que fan els creadors com els d'en Parito. A què em referix? Per exemple, per què et parla de seguida dels gatets, de que tenen por de la mascletà o del tal? Perquè saben que una figura que simula ser humana, però que realment no és humana, en Parito, sap que amb l'empatia, amb tractar-te en els punts febles que tens tu, per exemple, pobre el meu gosset que té por de la mascleta tal, si te dona consells, transmitis que se preocupa molt per tu, que sap, no? Sap comentar-te. Aleshores, hi ha diversos apartats en Parito que se nota que estan deliberats per a caure bé, per a generar simpatia i per a que tingues una bona impressió d'en Parito, que és molt educada.
1: Si te pareix un dia, Javier, este concepte del que has parlat, de que la màquina, les màquines, la intel·ligència artificial al·lucina, és a dir, ompli o reompli quan no té la informació concreta i que, òbviament, no té capacitats cognitives humanes i, per tant, reompli de la informació i ens durà, a un, es pot dur a una errada d'aparència, diguem, ben conformada, el raonament, l'explicació, o inclús l'aparent ciència que pugui haver darrere d'aquesta resposta, es pot convèncer si no som iniciats, però que darrere hi ha una reomplida, diguem, una al·lucinació. Passa també quan en la imatge, alguns dels... de les aplicacions d'imatge, quan li faltava algun píxel, reomplia en el que li semblava, o en el color, o en la forma que li semblava. Per tant, hi ha passat molt també en les aplicacions o en els programes de retoc d'imatge, després aquesta imatge quedava absolutament desdibuixada, no? Algo així, i m'alegra sobremanera aquestes al·lucinacions, i podríem parlar-s'hi de cas algun dia més detingudament de com funciona aquestes al·lucinacions de la intel·ligència artificial, però no fiar-nos. Pues parlem de tecnologia i falles, en este cas tecnologia que ja està posada, diguem, a peu de carrer. I volies parlar-nos de l'exemple d'una falla que és Palleter Erudit Orellana. És una família a la que tinc alguna amistat allà, i des de fa temps és una falla diferent, que busca no cridar l'atenció exactament. Acaben cridant l'atenció perquè fan coses diferents, i en este cas, què té a veure en la tecnologia d'esta falla?
4: Esta falla l'any passat va fer una cosa que és exactament el que dius, no? Acaba cridant l'atenció sense voler exactament cridar l'atenció. Normalment, si tu penses que una falla empra intel·ligència artificial i ho difon i publica, tu pots pensar en prou de raó, que està buscant notorietat, no? Està buscant titulars, està buscant que la gent parli d'aquesta falla i no de la del veí. Què va fer esta falla Palletera Erudit Orellana? Va emprar intel·ligència artificial i sensors a la falla, no per a fer la falla més espectacular i més cridanera, sinó per a fer-la accessible. És a dir, una falla a la qual tu podies parlar per un micròfon i ella projectava imatges en temps real. És a dir, no estaven usant la IA per a llevar-li feina a l'artista faller ni cosa així, sinó per a traduir l'art d'aquest artista a persones amb diversitat funcional. I per això tenien sensors de llum, de so, tenien el braille també per a entendre la falla encara que no la pogués veure, etc.
1: O siga, qualsevol persona en diversitat funcional podria tindre accés a l'explicació de la falla, diguem, al sentit que li ha donat l'artista i a cada un dels cartells, on hi ha també la crítica, la ironia, també el doble sentit, i estava utilitzant tecnologia per a que l'explicació de la falla, el sentit que li ha donat l'artista, estiguera a l'abast de tot el món. Bueno, això és un... Això és, ja anava a dir quasi, sense el quasi, això és servei públic.
4: Claro, és una qüestió de... fer arribar l'experiència completa de veure una falla, veure-la, sentir-la...
1: Els descartells, on hi ha també la crítica, la ironia, també el doble sentit, i estava utilitzant tecnologia per a que l'explicació de la falla, el sentit que li ha donat l'artista, estiguera a l'abast de tot el món. Bueno, això és un... Això és, ja anava a dir quasi, sense el quasi, això és servei públic.
4: Claro, és una qüestió de...

0: Tenim molt visible i molt, molt present en el dia a dia, i com si fos una partida de truc, no sé si truque, retruque, tu jugues el truc.
1: Xugue.
0: Si el val 4, joc fora i tot això. Bueno, nosaltres ahir les esforços juguem d'una altra manera. Lo del joc fora no, el joc fora no, no, això no ho gastem. Però vaja, diguem, si fora joc fora, és a dir, ja diguem, com el truc final, la tenim en totes parts i volia reflexionar al voltant d'un altre concepte que és la appificació de la IA. A veure, explica'm, la IA i les apps com se relacionen?
1: Sí, les aplicacions no deixen de ser les versions mòbils dels programes informàtics de fa moltíssims anys, però quan arriba l'iPhone, quan arriba Android, quan arriba el concepte d'entendre d'aplicacions que qualsevol persona pot entendre i gasta, i així és, tot el món s'ha baixat el WhatsApp, s'ha baixat l'aplicació que siga, això ha donat una capilaritat al món de les aplicacions brutal, que no tenien ni el software ni els programes de fa 30 o 40 anys, ni de lluny. Què ocorreix ara amb la intel·ligència artificial? Que, com tu dius, és tan invisible, és tan fàcil, entre cometes, crear intel·ligència artificial, o millor dit, ficar un endoll a la intel·ligència artificial de Google, de ChatGPT, de Claude, de qui siga, i donar una proposta de valor diferent basada en ella, que on fa uns anys calien centenars d'enginyers i moltíssims diners i moltíssims temps per a fer un producte X, tu ara només en una, dos, tres persones, en unes setmanes, pots tenir un producte estupendo amb capacitats d'IA, perquè aquesta IA veu de Google, de ChatGPT, de Claude, de qui siga.
0: Per exemple, a quin tipus d'empresa o de particular o de autònom podria encarregar, diguem, una empresa en pocs recursos humans, i entenc també que a un cost molt raonable, fer una app que contactaria, diguem, això, en Gemini o en ChatGPT. Quin perfil d'app podria ser esta que contactaria en la intel·ligència artificial, per entendre'ns?
1: Pràcticament qualsevol, després n'hi ha que veure si té molt de sentit, si no, si la gastaria molt l'accent o si no, però qualsevol pense en un fuster. Pot ser és com creuar un riu en lloc d'un pont en una barqueta en un coet, no? És massa. Però pense, per exemple, en un fuster que vol donar una resposta immediata als seus clients, als seus pacients, estava pensant en un dentista, als seus clients, per a que arriben a la fusteria en els deures fets. Per exemple, vull esta instal·lació d'esta categoria, en este pressupost, què me recomanes? I que un chatbot, que ja està fet per Google o qui siga, a qui tu li connectes un document molt llarg on li expliques quines fustes treballes, quins pressupostos, quins temps pot esperar aquest client, què coses fas, què coses no fas, tot molt detallat, que tu has de fer una volta només, no has d'estar contínuament donant explicació, i aquest chatbot ja respon per tu acotant-se al document que tu li has donat. D'aquesta manera, el client ja pot arribar a la fusteria, la feina feta,
0: en una
1: tu
0: idea
1: vas a
0: perdre
1: menys temps, ell va tindre millor idea de què pots fer i què no, i segurament el resultat va ser més satisfactori per a totes les parts.
0: Vale.
1: Primer exemple,
0: sí, li donaries això, en general una planilla de quins són els tipus de treballs que fas, quina és l'experiència que pot tindre també, en el cas que sigui una experiència de tipus turístic, o estàs parlant també d'un odontòleg, d'una clínica odontològica, també quins són els materials que gastes, quins són les expectatives que pot tindre de millora en funció també de la seva patologia, etcètera, i a partir d'ahí...
1: I això el chatbot va contestant, no tens que contestar tu.
0: La carretera està feta, per dir-ho d'alguna manera, tu poses el vehicle, diguem, en la carretera perquè la carretera està feta. Això seria la appificació de la IA. Per tant, les apps d'ara endavant, o cada volta més, portaran intel·ligència artificial. Perquè és que quan parles d'intel·ligència artificial i WhatsApp, a mi me fa cierre el cap, perquè per a mi WhatsApp no deixa de ser el que adés era el SMS en una versió premium. Però ja veus que no, perquè ja va... circula, diguem, més informació i cada volta més, no?
1: Clar, és el que hem parlat així més d'una vegada, Ximo. Tu, quant de temps fa que no li dius a la teua dona vaig a connectar-me a internet?
0: Sí,
1: molts anys, no? Perquè fa uns anys era inclús un lloc físic en ta casa, no?, on està l'ordinador, i era una experiència que tenia un principi i un final, i quan te'l sabes de la cadira ja no estaves connectat a internet. Ara en el mòbil, en el portàtil, això ja no t'he sentit, sempre estem connectats a internet. En la IA crec que va passar una cosa molt similar. Tu pots dir vaig a emprar la IA i obris el GPT, i quan tanques ja no estàs emprant la IA, però cada volta més, ja estem ahí, va anar a més, el que t'ho dius, i és invisible, va estar en totes bandes, va estar en el WhatsApp, va estar quan entrem a una fusteria, va estar en molts jocs.
0: que ja la tenim, sí, la intel·ligència artificial. He sentit dir...

tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. Apunt Ràdio. De tu a tu.

0: la informació local i el compromís amb la nostra cultura. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
2: Amics i amigues de la ràdio autonòmica, estem en el programa que recull millors moments de la vesprada d'A Punt a principis de març, que és com vam tindre una visita molt bonica. Va vindre a actuar en directe i a xerrar amb nosaltres el cantautor Isma Romero. Va ser generós, profund i un artista.
1: Escoltes els millors moments de la vesprada.

0: Dame una razón, quiero comprender toda tu
1: Isma Romero.
2: Tira ja floja.
1: Compadre.
2: Quina xerraita més bona.
1: Que bones cançons i que bon rato hem passat.
3: Muchas gracias por
2: vuestro espacio. I quin directe que no te podem agrair més que una abraçada forta, que no te pegaré. Una bellesa.
1: La vida, gràcies per cantar-la i per contar-nos d'alguna manera també la vida a tots nosaltres. Tira ja floja, no us ho perdeu, Isma Romero. Gràcies, amic.

0: La bellesa de persona i unes preciositats de cançons les que compon Isma Romero, a que sí? Doncs ara seguim recordant i fent recull de les nostres debilitats. Bons amics, val? Bona música, sí, i bon menjar, per descomptat. Així que la següent parada recuperem l'entrevista que Vicent Gil, el nostre gastroturista, li va fer a Àlex Vidal, que va vindre des de Carcaixent per parlar-nos de la seva proposta de cuina al restaurant Origen.
1: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
0: Mare Hernández, m'acompanya, i ara és moment de xuclar-se els dits.
2: És moment de xuclar-se els dits, d'obrir boca i sobretot d'anar-nos a Carcaixent amb Vicent Gil, el nostre gastroturista.
0: I ens portes cap allà, no?
3: Em pensava que aneu a dir, no, anem a xuclar-se els dits pel xocolata de la vila.
2: Ai,
0: ella,
2: la
0: mare és gran baixadora del xocolate
2: de la vila,
0: cert que sí.
3: No, però avui no anem a la Marina, avui se n'anem a la Ribera, Alta. Mon anem a Carcaixent i mon anem al restaurant Origen de Àlex Vidal.
0: Que ja el nom, no? Imprimís caràcter.
3: Sí, perquè ell, que encara que és molt jove, però ja porta molts anys en això de la restauració, jo crec... Hola, Àlex, molt benvingut.
4: Hola, moltes gràcies per convidar-me.
3: Que jo crec que la teva obsessió sempre era tornar a casa.
4: Sí, perquè bueno, he estat molts anys fora de casa.
0: Has rodat, per a on has rodat?
4: Singapur, Anglaterra, Àustria, Mèxic, País Basc, Catalunya, Madrid, buscant-me la vida. I arriba un moment en què ja comences a pentinar canes i dius, hòstia, tinc que tornar a casa.
0: Tornar a casa.
4: Sí.
3: Però va ser jo crec que la cosa definitiva va ser quan estigué treballant en Cabanyes de la Sagra. En
0: Cabanyes de la Sagra?
3: Sí. Estigué treballant allí i va dir, xe,
0: si així... Perquè Cabanyes de la Sagra...
3: N'hi ha un...
0: Diu, si me'n vaig anar a Sebastopol,
3: no sé quantos... No, hi ha Cabanyes de la Sagra, sí.
0: Però això té pinta de poble xicotet.
3: Molt xicotet.
4: Sí.
3: 2.000 habitants, en Toledo. I el tio va dir,
0: si
3: així jo puc triomfar en un restaurant i així tenen un gastronòmic en Cabanyes de la Sagra, per què no tindre-lo en Carcaixent?
4: Pues teniu tota raó, perquè es va demostrar que en un poble xicotet es podien fer coses molt ben fetes. Ayer, una passada, teníem el nostre propi hort, fèiem hasta el compost per a la verdura, sí. I érem un restaurant gastronòmic de quilòmetre zero, absolutament.
3: Cuina manxega,
4: que jo no tenia ni idea.
3: De qualité, de qualité, però
0: Mare,
3: manxega.
0: El que s'ha après, Àlex, però...
4: Allò va ser un màster, damunt era aixint de la pandèmia ja, i en cosa de 2 setmanes vaig tindre que canviar tota la carta, equip nou, i va ser una experiència brutal. I bueno, tant el meu soci David com a mi, va ser el moment de dir, podem fer un Carcaixent, que és un poble més gran, València té més ciutats properes, sí, per al tema de clientela, i
0: a l'hora de poder captar gent, Carcaixent en este cas era un punt,
2: és un bon punt, sí,
0: més bo,
4: més senzill, sí, perquè sí. Allí d'un poble a un altre igual eren 10 minuts en cotxe. I ja t'he dit que era un poble que no tenia ni col·legi, i teníem un restaurant gastronòmic, estàvem en la Guia Michelin, teníem un sol
3: i la gent anava a posta,
4: i la gent venia sobretot de Madrid moltíssim, i superguai, vull dir, ahí vaig aprendre molt.
3: Jo tinc que fer-vos una confessió, o sea, jo encara no he anat a tastar el menjar Origen.
0: Sí. Home, que... doncs ja estem fent un comboi ara,
3: no,
0: mateix.
3: Clar, no, però
0: ara mateix, sí,
2: ens anem directes,
0: per anar-nos
3: sí que Àlex i jo ens han creuat moltes voltes en gastrònoma, en el tastarròs, que ell està tots els anys. Entonces, bueno, jo he tastat, però cosetes, a mi m'apeteix tastar, i jo dic, pues, antes del programa

0: Reservo un dia i vaig. I ho intento, va anar esta setmana passada i no hi havia manera, i a través de la web, i al final li crida, li guia, Àlex, que estic intentant reservar i no me deixa, diu que és que, clar, el seu timple.
1: Per clar, sort.
2: Gran senyal, clar, és un bon senyal.
0: O sigui que... No, no
2: està difícil de trobar,
0: per
2: no?
0: Per això te dic jo que... jo no la conec en tota la seva amplitud, conec pincellades, però a mi m'agradaria anar a provar-ho. Qui sí que ho coneix, i a més, jo crec que ell mos ho pot dir, perquè a més és d'Escarcaixentí, i la setmana passada el tinguem a ser el programa.
2: Sí.
0: Ivan, com cuina Àlex Vidal?
3: Ai. Bona vesprada a tots.
2: Ivan Talents.
1: Ai, Ivan.
3: Què tal, Àlex?
1: Com estàs?
3: Com estàs, crac? Bueno, pues què vol tinc que dir jo d'Àlex? Cuina com el Sánchez, la veritat que té una delicadesa i un gust, vamos, i si això li sumem el producte que tenim així, pues, meravilles. Estàs tardant ja en anar a l'origen, eh?
1: Ja té reserva.
0: No, ja està la reserva feta. Escolta, que me dia antes que diu que allí en el poble encara n'hi ha que li diu, tu vas a tancar.
3: Ah, sí, bueno, però sabeu que ese tipo de comentaris són...
0: Però això
3: perquè, habituals,
0: claro, és que la gent perquè... en Carcaixent, que està acostumat a menús de 14 o 15 euros a lo millor, que allí aparega Ivan el menú més senzillet que té és el de 68, i llavors diuen buh, este que s'ha pensat, este d'ací 4 dies tanca el restaurant, però la veritat...
2: Bueno, bé, si t'està avui viu l'experiència...
3: Clar, jo crec que a moltes menys és al principi, a lo millor pues, sí. Poc a obrir, pues, la gent tampoc està tan ficada a veure un gastronòmic.
0: No, la setmana passada li diguen en el mercat, no sí, te bueno. Cregues que és al principi, eh?
1: Però sí que té...
0: Els de poble som especials.
1: Sí que té raó, Ivan, que al principi era molt més. I teníem, yeah. teníem preus molt més assequibles, realment. Teníem un menú a 24 euros o a 40. Però, per sort, està canviant, eh? I cada volta ve més gent del poble, que jo ho agraeix molt, també. I estem molt contents. Jo, és una passada.
0: Ivan, tu què destacaries de la cuina d'Àlex?
3: Ostres, jo penso que té... és molt completa, o sea, una molta tècnica. Àlex és molt elegant cuinant i o sea, la tècnica és que es veu tot. Mira, jo fates que no vaig, per cert, que me tinc que estirar de les orelles.
2: Ivan, anem a muntar un combo, ja t'ho direm i t'apuntes.
3: Ai, pues jo en seguida. En tenim ahí per
2: en temps, ja. Perquè com està difícil d'aconseguir taula, li ho direm en temps.
0: No és broma, eh?
3: Però molt...
0: Dime, digues, Ivan, digues.
3: No, digues.
0: No, que m'ha fet gràcia perquè he vist un post que ha penjat en Instagram, ara l'últim o el penúltim, que deia abiertas las reservas para el mes de mayo, és? Jo dic, això és que març i abril...
2: Ja ho té,
0: quasi.
4: Però és un símptoma magnífic.
1: Sí, de fet, crec que esta setmana mos queda una taula de dos en tota la setmana. I cap de setmana ja t'he dit que fins a finals de maig estem a tope.
2: Quin gust, això.
1: Realment, això és el gran reconeixement, és això, tindre treball en estos temps i supercontents.
0: Ivan, i l'Àlex de beguda i de còctels, i això com va?
2: Posa'm-li nota.
3: Home, també, Àlex, o sea, jo penso que com a tot bon hosteler o amant de la gastronomia ens agrada menjar bé.
1: Sí,
3: i veure bé, no? I a Àlex li agraden moltes vins, també li agraden, pues bueno, pues tot el que pugues veure que siga... Escolta, que siga de qualitat, no?
0: I ja s'ha anat
3: aprenent... És molt defensor de les begudes també tradicionals valencianes.
0: Home, doncs ja t'ho diria perquè ja estàs tardant tu també en anar a presentar-li el Momento Paquito.
1: Sí.
3: La tinc ahí preparada. Fixa't que vivim molt propet una vegada, però molt bé.
0: Que mira que a mi ja que eren... Home, ja a Soles ja te vas dir abans del començar que a Soles estava fantàstic. Però sí. Ixe, el ginger ale i el cafè espresso en el Momento Paquito, això és una locura.
3: T'agradaran tots, no?
0: És una locura. No, me vaig tindre que reprimir a muntó, perquè, claro, jo després tenia que agarrar el cotxe i fer 30 quilòmetres. Vaig dir, vaig a parar una
2: no
0: miqueta.
2: No podia ser.
0: No.
2: En ese moment.
0: No, això no pot ser.
2: En una altra ocasió.
0: Hi ha que moderar-se. Bueno, doncs pues ja ho saps, eh? I volem agrair-te molt que hagis entrat per telèfon, que quan t'ho vagi la setmana passant siguem me digueres que sí, que lo que fera falta...
1: Moltes gràcies, Ivan Morico.
0: Un altre carcaixentí que triomfa pel món, per tot arreu.
1: És que
2: Ivan,
1: a part de ser un crac en lo seu,
2: sí?
1: és un referent que jo he tingut de quan era més jove. Vull dir, ell fa que molta gent vulgui dedicar-nos a aquestes coses. Ara està peleant-se contra tot perquè l'emparing és un plat tradicional de Carcaixent, que nosaltres també fem agarrar el lloc que li correspon.
0: És això de l'emparing.
1: El lamparín és un guiso de sèpia que es feia en Carcaixent fa més de 70 anys. Es feia en el Bar Carlos i va néixer d'un error. Pues tu imagina que estàs fent un guiso de sèpia, se te enceba, se t'oblida, comença a caramelitzar-se la ceba i se fa un sabor molt més intens. I és una etapa que ha sigut durant dècades que estaven tots els bars del poble i ara, per desgràcia, està perdent-se. Algun el fa, sé que un parell el fan de Carcaixent, i nosaltres és l'únic plat que sempre ha estat en el menú d'ostació des que obrirem. Nosaltres després li fiquem cacau de collaret, una espuma d'aiporro, de genovès, vull dir, fem altres coses.
2: Et sofistiqueu una mica, però, igual, en producte de sèpia.
1: Però el guiso és el guiso tal qual.
4: La base és la base,
1: sí,
4: al final.
1: Sí, sí, de sèpia del mercat, sí.
2: I tu com treballes? Vull dir, quan busques el canvi de la creació d'un plat, com comença la cosa? Una carxofa en una sèpia, en una codorniu, no sé què dius, a partir d'ahí...
1: Pues busquem...
2: Mira, com és aquest viatge? Que ho puguem entendre...
1: Ara estem molt obsessionats en tornar a l'origen i fer cada volta una cuina més valenciana. Hi ha un xic, un home en Ontinyent, que es diu Casimir, que, bueno, ell era profe i ha escrit històries de cuina valenciana, parlant de les abueles. Antes, en la edat medieval, es feia la búrnia, que era una beguda de figues i roses, i nosaltres l'hem fet allí també. Entonces, lo que fem és inspirar-nos o llegir molt sobre tot això, i després lo que n'hi ha, vull dir, de repente...
2: Però amb això, tu després vosaltres li poseu el vostre...
1: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí,
4: està. Sí.
0: Segell personal. El toque Vidal.
2: La tradició és una inspiració.
1: Ens agrada molt utilitzar productes en desús, els gixons, les camarrotxes, la garrofa, els esbarcers. Això no es veu per ahir.
4: I això serà complicat, també.
1: Sí, no. De fet, es cabreixen amb mi de vegades parlen en Asier de Arat o Javi del Mercat de Carcaixent i dic: vull gixons o vull agrets, i té que anar a la posta al camp, tallar-los, i total, això quasi que m'ho regala, perquè això no vol ningú.
0: No, que són brosses, que estan en els marges dels camps.
4: Que però sí que no es cullen.
0: Abans es gastaven molt, però sí. Ara ja per
1: clar, però, temps. Però mola molt, perquè quan veig gent de més de 60 anys al restaurant a menjar... Diu,
2: reconeix el sabor.
1: Claro, okay. Diu, sí. Pues ma abuela feia pastissers en dixons, o abans fem un plat de caldo de putxero.
2: Uf, a mi això m'emociona.
1: En pilota, com fan en la Safor, que fica un poc de llima. I són sabors tradicionals que realment no n'hi ha tants jocs on se puguen menjar cuina valenciana.
0: Quin gran paper tenen les abueles.
1: Sí, és una altra cosa que a mi fa por que s'està perdent també.
0: Ja... L'altre dia estava parlant en Carles López de El Grano, i ell me deia que la seva inspiració van ser les seues dos iaies.
1: Sí. N'hi ha molta cuina, tota la cuina casolana i tradicional valenciana ve d'ahir, realment.
2: L'altre dia vam entrevistar uns crios que estaven aprenent a fer coques de dacsa, i li dia a la periodista: qui te fa les millors coques de dacsa? És que tots van dir m'abuela.
0: M'abuela, sí. Claro.
2: Tots. Per això que m'ha vingut al cap ara quan has dit això.
0: Tu, fija que a mi me va dir una cosa que me va emborronar. Ell diu, jo, el ajorriero i tal, diu, no deixa que el faci ningú en la gent que tinc en cuina. El tinc que fer jo. Per això, perquè jo en aquests moments m'aïsle i me'n recorde de la meva iaia. I per ell era un moment místic, i aquest plat... no, el faig jo perquè així el tinc que fer jo, o sigui que...
1: Sí, n'hi ha plats que a nosaltres ha passat gent que ha plorat allí perquè li recordava això a la iaia o a sa mare.
0: Bueno, quan plora algú allí...
1: Això és bàrbaro, eh?
0: Això, vamos.
1: Bueno, ens han fet plorar a nosaltres també, diguem-nos coses molt, molt, molt boniques que no esperem en la vida que ens passaren.
0: Sí, i n'hi ha una cosa omnipresent en la cuina d'Àlex, que són els cítrics.
1: Sí, clar.
0: Que això és lògic, perquè a veure, estem parlant de Carcaixent, que sempre s'ha dit que és el bressol de la taronja.
2: Sí, sí.
0: En recordeu-se de la frase eixa de Carcaixent i dolces.
2: Sí, sí.
0: Claro, els puestos dels mercats, quan venien la fruta i tal, i venien les taules, venien de Carcaixent i dolces.
1: Sí, sí. Pues és una altra pelea que tenim. De fet, en Ivan tenim algun projecte de fer algun refresc de cítrics del poble.
0: Bueno, tu ja en fas un.
1: Sí, bueno, nosaltres no tenim refrescos comercials des del principi, i abans utilitzant la malferida de Aielo, i ara des de fa 2 anys o per ahir ens fem els nostres propis refrescos. Fem una de llima o de taronja cadenera també, que és la taronja local.
0: La taronja cadenera.
1: O de hibiscus, coses molt, molt senzilles que pareixen com unes sueps, més o menys. I després cítrics, tot el menú té cítrics. Vull dir, tenim ara n'hi ha sanguines, Els encurtits que fèiem, ara tenim penca encurtida, també en cítrics, castanyima, lima, mà de Buda, vull dir, més de 30 cítrics n'hi ha al menú segur.
0: Escolta, quin és l'ingredient al que Àlex no renunciarà mai en la seva cuina?
1: La seva. Nosaltres, jo no sé si gasta el millor... Nosaltres donem una mitja de 120 clients a la setmana. Pues igual gasten, no sé, 30 quilos de ceba o així. Vull dir, de fet, hasta fa un mes teníem un snack que era tot ceba. Fem una natilla de ceba, un jugo de ceba, en l'espace de la ceba fem una tèmpora, i és, de fet, a voltes me crida gent dient, és que sóc al·lèrgica a la ceba, i dic, no pots vindre, perquè tot, és que tots els caldos és, per mi és el meu ingredient.
0: Bueno, és que, fetitxa. Exacte, en qualsevol sofregit,
2: la ceba és imprescindible.
1: Sí. Sí. Sí. Damunt està la ceba que mos fa l'Ola en Genovés, que està molt, molt bona també, una ceba dolça. Tenim la sort, Carcaixent, i en general la Ribera, és una sort, perquè teníem a 20 quilòmetres riu, muntanya, horta, tot, vull dir, ho tenim tot.
2: I aquests proveïdors te'ls has buscat tu? Els has, com has sí. petat?
1: Bueno, de repente descobrisses, ara farà 4 mesos descobrint...
0: Bueno, ara hi haurà alguns que aniran a oferir-se.
1: Sí, que
2: abans... Clar.
1: Que al principi no volies
2: vindre. Al principi no te coneixien.
1: Sí, ara han descobert un xic que fa... ha agafat una farina mil·lenària en Gata de Gorgos i l'està recuperant. I llavors fem el pa en ixa farina. No sé, anem trobant... Vaig conèixer a Luis de Octobris en la canya d'Alacant a l'Obrir i tinc el seu oli des del principi perquè han fet una simbiosi molt xula i anem descobrint d'aixina coses. Cada volta n'hi ha més gent que està fent producte ecològic de proximitat per ací.
0: És una de les senyes d'identitat de la seva cuina. I n'hi ha un altre producte que no m'has dit però que també és... Santo i Senya, parlant de Santo, sí. El meu amic Santos sempre compta en tu per al tast arròs, o sigui que els arrossos d'Àlex tenen reputació.
1: Sempre tenim arròs, sempre també. Sí, de fet, és que és superimportant també que defensem la Deo València. Jo utilitzo el Bufera, però podria utilitzar qualsevol altra varietat. De fet, en el centre de llavors de Carcaixent estan experimentant, que és un projecte xulo, estan plantant arrossos nous per a fer-los ecològics i de més, i estem també ahí a veure què podem fer. I sempre tenim arròs. Ara mateix ja tenim uno de tuétano, caldo de rabo de toro, mostassa encurtida en cítrics que fem nosaltres, sí. I després agarrem boniato i el fem com si fos arrop, en cal. I està espectacular també.
0: Hem fet de tot. Que ella, al començar però, a dir-ho...
4: És que entre Galí me viva, per
2: l'amor de Déu.
0: Sí, sí, sí. Ho farà de veritat, eh?
2: És que per... Sí, ho faré de veritat. Sí. Ja t'ho dic. Ja t'ho dic.
0: Però...
2: Ho admire tant, això.
0: Tu dona compte la marxa que porta el pollo i lo més curiós és que fa mes i mig va ser pare, així n'ha d'un esclafit dos.
1: Sí, sí.
2: Sí, vas tindre bé sona.
0: Dos xiques. Sí, sí. Dos xiques, diu.
4: Quina alegria. Dorm
2: poc.
0: Diu, esta nit ha dormit una hora.
1: Esta nit una hora en el sofà. Però sí, home,
2: com se diuen, com has dit?
1: Júlia i Anna.
2: Júlia i Anna, sí. Que noms més bonics.
1: A més, ens ha costat molt arribar i supercontents, sí, sí, sí.
2: Home, és dur, però és l'aventura més apassionant. Sí, bueno, tu ja has viscut moltes aventures apassionants, sí. Però bueno. Esta...
1: No, esta, de fet, no, encara no fan res, però ja compensa.
4: Temps al temps.
2: Ja t'ompli el cor, eh?
0: És que és curiós, perquè aquest estiu me'l trobi. Jo l'anava a portar a la dona allà a Torrent a treballar allà a l'oficina i tal,
1: sí?
0: I jo me quedava allí en un baret, en la terrassa, allí en el mòbil, allí fent coses i tal, sí. I me'l veig un dia vindre la dona i dic, però... que vosaltres sou de Torrent? Diu, no, però venim així al ginecòleg. I dic,
1: sí.
2: Quina casualitat, per favor.
0: Ara, de tu, fija't, una escopeta a dos, que això
1: ja estan
0: així. Dóna molta feina. Però n'equilies dos d'una pensa.
1: Sí, i et canvia també molt la visió del teu treball, de també volem ser molt més sostenibles en aquest...
2: I vaig a dir-te que el teu treball és molt sacrificat per al mateix temps criar fills, sí. Però si ho tens clar,
1: sí, a veure,
2: en la mà se criaran, les xiquetes se criaran allí...
1: Tenim diverses coses bones, una que visc enfront del restaurant. Tenim
2: oi, la casa això, en front. Ai,
4: això està molt ben
0: pensat. Ella ara se suposa que està de descanso paterno.
1: Sí, se suposa.
0: Però que si li peguen un xiulit i li diuen iales, que no sé què, diu, espera, que
2: pam,
0: no vaig.
2: Sí,
0: vaig a cruçar el carrer.
1: És el millor.
2: Perquè una altra cosa important de la vostra feina, que jo diria que està sacrificada, és tindre un bon equip o un equip de total confiança.
1: Sí.
2: Ara, que necessites tirar-me d'ell.
1: Un equip espectacular i estan ahí al pie del canyó superbé, molt bé, molt bé.
0: Ell recalca molt lo de l'equip, perquè quan li han donat els premis i tal, ell sempre ha agraït molt el treball de l'equip, que per cert, això no ho han dit, però és un restaurant molt jove, sí. Acaba de complir 3 anys, en un any va aconseguir un sol Repsol, en any i mig va aconseguir l'estrella Michelin, ara ha revalidat el sol, o sigui,
2: molt flipant i tot,
0: va embalat.
1: Bueno, jo crec que ja hem arribat ja a Caravaggio, perquè ja no vam fer més, però sí, home, totalment inesperat, jo no pensava, vamos, res del que ens ha passat. Lo que parlava en Ramon, que és el nostre jefe de sala i sommelier, i que està des del principi amb nosaltres, al principi era, nosaltres hem de ser els millors al nostre preu. Si el menú val 30 euros, que diguin, pues per 30 euros...
2: Que bé dinat, que bé sopat, sí. Quina experiència.
1: Però mai, de veritat, hem pensat... vamos, jo sempre dia... Ni quan mos convidaran a la gala de Michelin, jo dia, això serà, jo què sé, pues anem allí...
2: A veure què passa.
0: A veure què passa.
1: Això és tipus Oscar, això és una locura. Però no ho esperàvem, però res del que ens ha passat, de veritat.
0: El me va fer gràcia perquè la meva amiga Almudena Ortuño te va entrevistar en les províncies i el titular, no, l'entradilla dia, lo primer que he hecho al conseguir l'estrella Michelin és comprar servilletes. Això, a veure, explica'm-vos això perquè jo no ho vaig...
1: És que els titulars són un poc...
0: No sé si és que no tenia servilletes...
2: És que els periodistes som el del titular.
1: No va ser tan aixina, però sí que és cert que... L'estrella, una de les coses que porta és que te dona o t'assegura molt de treball, almenys una bona temporada. Entonces pots invertir més en millores en el restaurant.
4: Clar.
1: Nosaltres obrirem en 4 parets de pla dur i...
0: Pintaetes i prou.
1: I no teníem ni càmera de vi. Vull dir, teníem el vi en les neveres de la cuina. I hem 2 persones en sala, 2 en cuina, i ara són 6 i 3. Vull dir que és una barbaritat.
0: O sigui, de 4 heu passat a 9, més del doble.
2: I en temps rècord, quasi contra el rellotge.
1: Sí, sí, no tenim taquilles per a tots.
0: Totalment rècord, eh?
1: Vull dir, no tenim taquilles per a tots. Jo vaig comprar 6 taquilles, 6 persones...
4: Em vas a ser a prou.
1: Això ja n'he sobrat. I mira, per sort, i ojalà sigui medicina, perquè és que te dona molta... tranquil·litat saber que n'hi ha treball.
2: I poder continuar, la personalitat, clar, és important, clar, i la teniu. Sí. Recordem que estem parlant amb Àlex, que ell pues, té el restaurant a Carcaixent, Origen.
0: Origen, i abans que te'n vagis, que estem ja apurant el temps.
1: Ràpid.
0: Els sols i les estrelles tenen una visibilitat tremenda. Hi ha guiris que s'acosten allí a Carcaixent?
1: Sí, molts, moltíssims. També és cert que hi ha molta gent estrangera que viu pues, en Simat o en Alcúdia.
4: En la zona, sí.
1: Però sí que si antes venien un 5%, ara igual estem en un 20%.
0: Sí, i jo no van a collir taronja, i jo es van a posta a dinar, eh?
1: La posta,
2: sí. Ells es van a provar i xar roset en tu i tant, i que és santíssima. Pues quin gust conèixer-te, Àlex.
1: Igualment, moltes gràcies.
2: Ara, mentre vosaltres escolteu les notícies, que no sapiam als nostres companys desinformatius, no vos escoltarem perquè anem a quedar en tu, perquè anem a dinar un dia allí. Però ara escoltem les notícies i l'actualitat i ara tornem.
1: Gràcies.
2: Quines ganetes d'anar a Carcaixent a tastar els bons plats que cuina Àlex a Origen. I arredonim aquests minuts dels millors moments. Ara mateix ho fem amb la cançó que ens va interpretar Carme Juan en la seva secció. Aquella setmana ens explicava que alguns temes famosos de música clàssica havien pogut transformar-se en cançons pop. Un exemple que la va interpretar en clau valenciana va ser este Conspiració, amb el que acomiadem aquests minuts que hem compartit.

0: vull ni veure. Faig a la meua batxa per tu. Conspiració!
1: Conspiració!
2: Som A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Gràcies per obrir-nos les portes de casa.
3: Front a una onada de calor, actua. Evita el sol en hores punta. Limita les activitats esportives o d'esforç físic al carrer entre les 12 del migdia i les 5 de la vesprada. Cobrir-te adequadament. Fes servir roba lleugera, folgada i de colors clars, a més d'un barret o gorra i ulleres de sol homologades. Usa protecció solar. Evita eixir de casa si no és precís i renova-la amb freqüència.
4: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
2: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
5: De tu a tu.
6: Futbol i pilota valenciana este dissabte al Punt a Punt. En directe des de les 3 i mitja de la vesprada, els partits de pretemporada Villarreal B Saragossa, València Mestalla Nàstic de Tarragona i Torrent Vall d'Uixó. I des del frontó de Vinalesa, el trofeu president de la Diputació de Pilota. Amb tota la primera jornada de Lliga de Primera i Segona Divisió. Este dissabte des de les 3 i mitja de la vesprada, l'esport valencià es juga al Punt a Punt.
7: Thank you. We'd like to do something for you now. We haven't heard a girl sing it, and since it's so popular, we'd like to try and do it for you.

0: Cada dia vivim l'emoció de l'esport. Seguim l'actualitat dels equips valencians. Analitzem les jornades de futbol amb rigor i professionalitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'esport. Posem l'accent en tu. El magazín dels caps de setmana et deixarà fora de cobertura. Amb entrevistes, divulgació i actualitat. En Apunt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.
1: Estem arribant a l'Equador del mes d'agost i això vol dir que la temporada taurina ja està pràcticament definida i que les figures ja saben en quines fires estaran. Ja sabem també quins han sigut els toreros que han eixit reforçats de les grans fires. És el cas de Román en clau valenciana, de Tomàs Rufo també després de Pamplona, del Joneguer Mario Vilau i de molts més. Bilbao i Màlaga a aquestes hores es disputen el protagonisme en la meitat del mes més calorós de l'any i els propis toreros han de repartir-se per a recórrer Espanya quasi de punta a punta, i també la fira taurina d'Almeria, que ja saben que ha patit uns incendis molt importants al mes de juliol, però que la fira continua endavant. Ja saben que Màlaga estrena nova empresa i una fira més llarga de l'habitual. Tauro Emoción i Alberto García tenen enguany la seva gran oportunitat de demostrar que són capaços d'assumir una plaça de primera categoria en tota la dificultat que això comporta. Però jo crec que d'il·lusió també estan sobrats per a que siga una gran fira la de Màlaga. I per la seva part, Bilbao torna a ser una fira de figures i en este cas la Casa Chopera torna a lluitar perquè el públic torne a la plaça físicament, perquè ha sigut el gran la gran lluita que ha tingut l'empresa des de fa molts anys, que no es veien els tendidors buits. Bilbao, Màlaga, Almeria, i així a casa nostra continuen endavant. Continua el circuit valencià de Joan Egades, estem ja arribant quasi també a la final, esa final que se farà en Villena, i estem també pendents del nou reglament del bou al carrer, que serà efectiu en uns mesos, quasi en desembre. Avui està així Vicent Huet, director general d'Interior de la Generalitat Valenciana, però també avui tindrem temps per a parlar de literatura taurina de la mà d'un periodista murcià, Manuel Guillén, i el seu llibre As d'Espades, una obra molt interessant que avui coneixerem. I en el bou al carrer parlarem també d'una penya molt especial que el proper cap de setmana celebra tres dies de festa ininterrompuda. Parlarem també d'això i molt més. Benvinguts, benvingudes, així comença Terra de Bous.
2: Terra de Bous, tota l'actualitat taurina i els seus protagonistes cada divendres en Apunt Ràdio. Terra de Bous, amb Germà Estela. Apunt Ràdio.
1: Pues ja ho han escoltat, en este 14 d'agost, en esta meitat, en este Equador pràcticament ja del mes d'agost, en la temporada més o menys ja definida, és un bon moment també per a parlar de tot el que ha de vindre i sobretot de tot el treball que s'ha fet, no només en els últims mesos, jo diria fins i tot en l'últim any, no? Treballar escoltant a totes les institucions, a tots els protagonistes, els que demanen, els que tenen antigues reivindicacions i en definitiva els que fan el teixit cultural i taurí de la nostra comunitat, especialment en el bou al carrer. Avui està així el director general d'Interior de la Generalitat Valenciana, Vicente Huet, perquè evidentment, clar, el seu puesto de responsabilitat és molt gran i abarca moltíssims capítols de la tauromàquia a la comunitat valenciana. És una data i un dia perfecte per a parlar precisament d'això, del que s'ha fet i del que ha de vindre, perquè per al mes de gener, si no m'enganye, entra ja en vigor definitivament i ja ha rematat aquest nou reglament del bou al carrer a la comunitat valenciana. Si estem parlant de la comunitat que té més festejos de bou al carrer de tot Espanya, evidentment aquest reglament és capital i molt important. Vicente Huet, molt bona vesprada.
3: Bona vesprada.
1: Benvingut en este moment de l'estiu. Jo t'agraeix que hagis, bueno, deixar-les... No sé si estàs de vacances, sí o no, però tu no pares mai de veure bous i d'estar en tots els puestos, així que jo t'agraeix que este moment, no? I és important parlar del present i del treball que s'ha fet a nivell d'aquest nou reglament, perquè va ser molt important, no? És un canvi, és una nova era la que arriba el bou al carrer a la Comunitat Valenciana, i jo crec que és important que la gent conega què és el que s'ha fet i sobretot en què s'ha treballat per a millorar tot el que, bueno, pues ha sigut possible millorar, no? Reforçar tot el que ja funcionava i millorar totes les necessitats que hi havia.
3: Bueno, dir-te primer que res que vacances no ne tinc, que és les úniques vacances que tenia.
1: Sabia que no.
3: Eres divendres per la vesprada, però avui estic de vesprada, sí, esta ni comença la fira d'agost de Xàtiva i per tant no tindré vacances esta setmana, però te dic que no me sap mal.
1: Però no t'enfades.
3: Pues la temporada, Germán, va molt bé. La cosa va molt bé perquè l'any passat, com bé has dit, va fer el número de festejos taurins més alt des que n'hi ha registres en la Comunitat Valenciana, en 9.542. I nosaltres sempre anem actualitzant els datos. No te puc dir els datos d'agost perquè encara queden molts, però a 30 de juny d'enguany hi havia 84 festejos més que a 30 de juny de l'any passat. És a dir, és una xifra que dona un poc de vèrtigo, perquè quan tancarem el 2025 sempre me preguntaven si el repte era fer-ne més. Jo sempre dic que no, que el repte és fer-los millor. Correcte. Amb més qualitat, amb més seguretat, i després, complementàriament, si se fan més, doncs benvinguts. És a dir, però el repte jo crec que està més que complit, i sempre he barallat l'opció de que enguany se facin menys que l'any passat, perquè és molt difícil fer-se més.
1: Claro.
3: Però bueno, a dia d'avui s'estan fent més que l'any passat. No sé, durant el mes d'agost que queda i setembre, que són els mesos més forts, si la xifra pujarà, baixarà o se quedarà igual. Però en tot cas, ja he dit que fer 100 festejos més amunt, 100 avall, lo important és que no passi res i que n'hi hagi les menys incidències possibles.
1: Clar, tu que estàs dins i en contacte directe amb tota la gent del bou al carrer, evidentment també t'arriben les penyes noves, no? Les intencions de la gent nova, les associacions de jovens que cada vegada estan creixent més. Estem veient-lo a la plaça de bous, a les fires ordinàries, i també s'està vivint al bou al carrer, no? Eixe moment d'arribada de la joventut en força s'està vivint amb molta intensitat ara mateix, no?
3: Evidentment, la tauromàquia, Germán, està de moda. Està vivint un dels millors moments. Jo crec que hem passat per uns moments més fluixos derivats de la pandèmia, tot això, i dels atacs.

0: que ha sofrit el que està en contra de tauromàquia, però jo crec que ha servit això per eixir més i millor, perquè com bé has dit, cada vegada n'hi ha més festejos taurins i cada vegada n'hi ha, se van creant més penyes, de dir, tots els municipis, així la Comunitat Valenciana, que ja n'hi ha en penyes històriques de molts anys, en 50 anys, s'estan creant penyes noves per a fer bous en gener, en llocs on no se feien, i en els bous de la plaça igual, de dir, tradicionalment sempre hem dit que el xiquet anava en s'abuelo, a la plaça o en son pare. Tu saps com jo que vas a la plaça, que avui en dia són quadrilles de xics, ells mateixa,
1: sí, de 20,
0: i de
1: 30.
0: Xiques, i de moltes xiques, sí, cada vegada més, que van a la plaça, que se trauen el seu abono, bé en l'abono cultural, que primer el govern no volia, i ara té que cedir, o bé demanant-li la paga als pares, però se trauen l'abono i van totes les dies. Jo estic cansat de veure xics i xiques molt, molt joves i en quadrilla que se van com un acte festiu cultural a passar-ho bé a la plaça.
1: I és que a més és una, és una, un acte globalitzat, vull dir, no és que digues s'ha vist a Madrid, no tant a altres places, no, no, a totes, és a dir, a València també s'ha viscut, a Alacant ha sigut una altra de les places que l'explosió de l'abonament juvenil ha sigut tremenda, no? I evidentment, al capdavant de tot, que està la plaça més important, que són les ventes, pues, també. Abans, fa molt de temps, me deia Emilio Muñoz, el mestre Emilio Muñoz, que deia, tu quan estaves dalt el tendido, només que veies calves, perquè els aficionats no es renovaven i eren tots majors, majors, majors. Això ha desaparegut, afortunadament. O s'ha fet trasplantament del moño, o evidentment, fora de bromes, és la renovada joventut la que està arribant de nou a les places.
0: Sí, pues té molta raó el mestre, perquè t'ho he dit abans, jo estic cansat de veure gent, cada vegada més gent jove que va a les places, de dir, i va de forma independent, en quadrilla, en els seus amics, i com bé has dit tu, en les places de bous, com les ventes, com en Alacant, com en València, en totes les places s'està superant el número d'assistents a les fires. I en el bou al carrer està passant exactament el mateix. Nosaltres no tenim un registre als pobles, però és una qüestió que el que va al bou veu que és evident. Tot aquell municipi, si facis el bou com facis, per la vesprada, per la nit, sigui la modalitat que sigui, està ple. És a dir, inclús el mes d'agost que estem ara, però ho hem vist en juliol, és a dir, n'hi han bous totes les dies del mes, en agost totes les dies del mes, en setembre totes les dies del mes, inclús n'hi han a vegades dies que 80 pobles a la vegada que estan fent bous el mateix dia, i te tinc que dir que en els 80 pobles n'hi ha gent.
1: Sí, sí, sí.
0: I n'hi ha molta gent, de dir, això és la prova evident que, com t'he dit abans, que la tauromàquia està de moda, que està per damunt de qualsevol color polític, qualsevol ideologia i per qualsevol altra qüestió de la societat, que la tauromàquia és del poble, de la gent del poble, i la gent del poble és soberana per a decidir què és el que vol i fer triomfar allò que vol.
1: Moltíssima gent de tots junts, tots al mateix puesto, en el poble, en el carrer, en el cadafal de que siga. Evidentment tot això ha d'estar arreglat, ha d'estar dins d'un reglament que evidentment ha de velar per la protecció de l'espectacle i també de les persones, no? Una reglamentació que s'ha renovat, que s'ha millorat i que s'ha fet escoltant a totes les parts per arribar a aquest punt, a aquest objectiu, que serà en el mes de gener de 2027, que serà quan aquest reglament estiga ja perfectament rematat, completament operatiu i ja posat en marxa, no? Encara tenim alguns mesos, però jo crec que estem arribant ja a un reglament pràcticament acabat al 100%, no?
0: Sí, com vas dir tu, el reglament de bous al carrer ja existia, que es va fer en 2015, que el va fer un govern també del Partit Popular, perquè creuia necessari que teníem una reglamentació pròpia com a la comunitat reina del bou al carrer, necessitàvem un reglament propi, se va fer. I han passat 11 anys i dins diferents sectors del bou al carrer sempre estan reivindicant que n'hi ha que anar millorant algunes coses, canviat algunes coses. Nosaltres el que hem fet, no hem fet un reglament nou, hem modificat algunes qüestions del que ja n'hi havia, per tant no és un decret pròpiament nou que se diu, encara que diguem és un reglament continuat. És un reglament continuista perquè continua l'essència del que ja n'hi havia, i és un reglament pro-bous, com tu havies dit, jo hem escoltat a tots, no jo, Jo, el conseller i totes les parts implicades hem escoltat a tots els sectors i hem intentat guardar un equilibri entre les demandes de tots, perquè totes aquestes qüestions sempre al principi creen un poc d'incertidumbre i la gent agarra un poc de temor, perquè
1: sí, tot lo nou,
0: per naturalesa del ser humà sempre tenim por a lo nou, perquè és a lo que desconeguem, a lo que no controlem i a lo que no tenim informació. Nosaltres, jo intento donar la informació a tots aquells llocs que vaig per a que la gent estigui més tranquil·la. Jo tinc que dir que és un decret continuista, que ho he estat explicant estos mesos, des del mes de juny que se va aprovar per prendre el Consell, i que a partir de l'1 de gener del 2027 no va passar res, va continuar els bous fent-se igual i anant millorant. És dir, i la idea i l'objectiu era això, que es fos un decret continuista per alterar lo menos possible dins de les possibilitats i anar integrant pues, les propostes de tots aquells sectors que no siguin contradictàries en les propostes d'altres sectors, perquè te fico un exemple, de dir, si creuem la proposta de PACMA i la dels aficionats a bola al carrer, pues, evidentment, una és que acaben els bols al carrer i l'altra és que se facin bola al carrer.
1: Tots els dies, no?
0: Com s'integra? Pues, de dir, però al final s'intenta guardar un equilibri per a que tampoc siga perjudicial per a un altre sector.
1: Per exemple, m'ha cridat molt l'atenció, dime si és així o s'ha canviat o no, se limita o se prohibís l'ús del telèfon mòbil quan estiga el bou davant, no?
0: No,
1: no,
0: a veure, no és exactament així. Fins ara el que teníem és quan se va fer el reglament ja existia el telèfon mòbil i tot, però no n'hi havia tampoc la utilització tan enorme que n'hi ha ara, que n'hi ha ara. Porte des
1: de 24 hores.
0: Des del menuig a tot, i tot ho portem al telèfon, i tot ho gravem al telèfon, i tot ho portem al telèfon. Pues no n'hi havia ningú apartat dins del reglament de que en aquell municipi, en aquell festeig, una persona gravant un mòbil en un mòbil fora un obstacle per als retalladors, per a la gent que està participant, o inclús per a ell mateix, que pogueren tirar-lo fora del festeig. El que hem ficat dins del festeig és, no és exactament que si tu graves el mòbil te van a tirar fora, no és veritat. És que si tu provoques perill per a tu mateix, per a un altre, o impedisses gravant que la gent que hi ha a participar entre dins d'escadafal i de les barreres, pues el director del festeig taurí i els col·laboradors te podrà convidar a que abandones per lo menos el perímetre del festeig taurí i que estigues dins de la barrera o estigues fora, que tingueu un arma perquè no siga un perill. Jo te diria un cas específic, no vaig a dir ni noms ni el lloc, però van començar l'any en una persona que va eixir a un festeig taurí, en una mà el telèfon i en l'altra mà la beguda, i per desgràcia no li va donar temps a entrar en la barrera, el bou el va agarrar i el va acabar matant. De dir, i aquesta persona, en este cas, li va afectar a ell mateix, però és que també hem vist moltes vegades que n'hi ha persones que estan gravant en el mòbil, no deixen entrar a la gent que està fora del cadafal i acaba provocant un incident. És a dir, el que no podem permetir és que el que isca a torejar, a retallar, ja sap el perill que corre, però sempre té en ment que la seva salvació està a la barrera del cadafal. Pues, tenim que procurar que aquestes qüestions estiguen sempre a salvo.
1: Anar davant d'un bou sempre és molt perillós, i si se fa en un telèfon mòbil, en un element, anem a dir un element de distracció davant del bou, se torna més perillós encara, més perillós encara, i això és molt important. Ho hem vist en els encierros més emblemàtics del món, que són Sant Fermín, encara, en les càmeres, digues.
0: No, si me permetisses, de dir, fa uns anys la gent consumia alcohol i tot, i se veia com una part de la festa, que una tradició, i poc a poc la gent ha anat agarrant responsabilitat col·lectiva entre les penyes, els col·laboradors, i quan veuen una persona que va en
1: beguda,
0: condicions que no toquen, ja
1: ells mateixos fan,
0: ells mateixos
1: li lleven del puesto,
0: el lleven del mig, perquè ja no és el perill per als demés ni per a ell, perquè la festa del bou no consistís en que isca uno que va begut i l'agarra la vaca, tot morriguem i acaba mort.
1: En una desgràcia.
0: De dir, no la festa del bou. La festa del bou és un animal i gent que conscientment i en totes les condicions físiques i psicològiques...
1: Sí, preparats.
0: I s'exposa al perill, però és un perill controlat. De dir, pues jo crec que en els telèfons i en tots els aspectes això ja ho estem veient, perquè la gent mateixa
1: claro,
0: té aquesta responsabilitat.
1: Per exemple, aquesta és una de les novetats, perquè evidentment, com has dit, fa 11 anys l'ús del telèfon no era el dispositiu telefònic no era tan gran com és el que se fa ara. Avui el telèfon utilitza tot el món per a tot, pràcticament, per a tot. I clar, evidentment també en el festejos del Bau al carrer també està present i s'ha hagut de regular, és necessari. Més novetats o més qüestions diferents en aquest nou reglament?
0: Bueno, al final el que hem fet xicotetes qüestions que ens anàvem demanant les penyes, els aficionats, els ajuntaments també, perquè són els que sofrissin dins de l'organització dels festejos el que creuien necessari. N'hi han qüestions com, per exemple, n'hi ha alguns municipis que se fan encierro de bous en volatge, és a dir, això se fa en pocs municipis, com Sagunt, com Vila-real, però és un apartat des que més denúncies arribaven a la sí. Direcció General d'Interior, perquè quan se fiquen denúncies m'apleguen al meu departament perquè els animals se feien mal entre si. És a dir, nosaltres no anem a prohibir els encierros de bous en volat, ni molt menys, però sí que hem fet un protocol perquè els animals, abans de l'eixida, pues, se ferisquen el menys possible, se cremen el menys possible i al final el que puguen és eixir i en tota la tranquil·litat del món i fer un encierro en animals que estiguen en unes condicions físiques
1: òptimes.
0: No? Òptimes. Després també, referent al bou en volat, pues, en el reglament anterior no especificava quan començava un festeig de bou en volat i quan acabava. Sempre n'hi havia incertidumbre de si era quan s'apagaven les boles, si li cauia un ferratge, què passa? N'hi ha ocasions que s'envola un bou i al minut li cau un ferratge i el bou està a 20 minuts. Això creava alguns conflictes en els seguros i en els apartats sanitaris. Entonces, també ho hem regulat a petició de les penyes de que el bou envolat començarà des de que eix del camió, del corral o del caixó fins que torna a entrar, independentment de si les boles continuen enceses o no continuen enceses. Després, el tema del veterinari, no hem introduït l'obligació del veterinari.
1: No és obligatori.
0: Continua igual que estava. El veterinari serà potestatiu. Potestatiu, me referisc, que si tu no vols gastar-te diners, la penya, l'Ajuntament, estarà el veterinari de guàrdia en la OCAPA pertinent per a poder fer la tramitació que tu vulguis. I si tu, per comoditat o pel que cregues, vols contratar un veterinari privat, com ho fan molts municipis, pues, de dir, serà a lliure elecció.
1: I el tema de l'equip mèdic, ambulàncies, metges, això és sempre, sempre, 100%, no?
0: Sí, sempre.
1: Això és indiscutible, innegociable.
0: El tema de l'ambulància continua igual que està. Sí que hem especificat perquè, per exemple, quan tu contrates per a fer un festeig taurí és imprescindible una ambulància que estiga especialitzada i dotada de tots els elements, tipus un quiròfano mòbil. I ahí té que haver un metge i un enfermero i un conductor d'ambulància. I alguns municipis contraten una segona ambulància de tipus B que no estava preparada, ni metge ni res.
1: Un suport vital bàsic, més o menys.
0: Exacte. Som simplement per a trasllar de malalts. Què passa? Si n'hi ha un ferit greu i se'n va a l'ambulància A i el metge i l'enfermero se'n van, se queda l'ambulància de tipus B, el festeig se té que parar. Això, n'hi ha municipis que jo m'he trobat, que m'han quidrat i que he estat jo mateix en el municipi i ha passat això i els ho hem dit. No, si un festeig necessita una ambulància de tipus A, si tu vols que si n'hi ha un ferit i se'n va en l'ambulància no se para el festeig, té que haver almenys una altra ambulància en les mateixes condicions.
1: Claro,
0: entonces,
1: claro.
0: Contratar una ambulància de tipus B a vegades resulta un sobrecost innecessari. Per què? Perquè avui en dia si un metge considera que el ferit n'hi ha que trasladar-lo a l'hospital, la gran majoria de vegades el metge acompanyarà en l'ambulància el ferit, perquè no sap durant el trasllat
1: què
0: li pot passar al ferit.
1: Correcte.
0: Per tant, se van a quedar despullats d'aquesta ambulància i de serveis mèdics.
1: Bueno, pues anem a continuar, perquè és molt interessant aquestes dades, i rematem també aquest nou reglament del vol carrer. Tornem de seguida.
2: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
3: Si vius en zones properes a àrees forestals o de muntanya, deixa una franja perimetral de 25 metres lliure de vegetació baixa i arbustiva i mantingues els vials nets de malesa per a dificultar la propagació del foc.
4: Pren nota, preveu i actua. És un consell d'Apunt Ràdio, la ràdio autonòmica valenciana.
5: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Comtat. 103.0.
6: De tu a tu.
1: Bueno, pues continuem endavant. En aquest nou reglament jo crec que és peça fonamental, no? Moment capital. I parlant de capital també, està bé recordar algo que ja s'ha dit en este mateix programa, però bueno, que està bé que tota la gent, si no ha pogut escoltar, si li ho han contat, així, Vicente Huet, director general d'Interior, està per a dir en què consisteixen aquestes ajudes, quantioses ajudes, per a tots els col·lectius taurins de la Comunitat Valenciana que ha aprovat ja la Generalitat i que són quantioses, que són unes xifres espectaculars, jo crec que són úniques en la història del bou a la Comunitat Valenciana.
0: Sí, per part de la Generalitat, sí.
1: Per ja, part d'institució oficial de la Generalitat.
0: L'institució oficial de la Generalitat, ja ho he dit en reiterades ocasions, que hem passat des del Departament d'Interior de 0 euros o pocs euros, han passat a més d'un milió d'euros. Això en dos anys, però al final tot el que se dedica és poc, però bueno, n'hi ha que començar a caminar, i caminant, jo porto 2 anys i ja portem 1 milió d'euros. Així que
1: si fem una, diguem, anem a valorar tot el treball que ha fet Vicente Huet des que va arribar, home, pues, jo crec que en això, per exemple, això és un abans i un després, eh? Això és un abans i un després total, i la gent del bou de la Comunitat Valenciana, del bou al carrer, del bou a la plaça, de tots els col·lectius, hombre, han d'estar satisfets i contents per aquestes ajudes, aquesta aportació econòmica tan important i aquest esforç.
0: Sí, hem donat un pas valent. Sempre dono el meu agraïment al president de la Generalitat i al meu conseller, que hagin tingut la generositat de poder donar l'opció que isquen aquestes ajudes, i jo crec que hem creat un precedent, de dir que ara ja ens hem llevat el complejo des de l'administració de destinar diners, de dir, ja no n'hi ha complejo, n'hi haurà gent que ho critique, sempre estan els mateixos partits criticant aquestes qüestions, critiquen sí, perquè van a l'argumentari, però després els seus alcaldes són els primers que venen a demanar més diners per a fer el seu festeig, i són els primers que van al festeig. Sí. I no vull donar el nom, però tots sabem
1: no cal.
0: Que Compromís, per exemple, és el que més practica la hipocresia en este món, perquè ja t'he dit que no vaig a descobrir alcaldes i alcaldesses que me quitren per a que optar a aquestes ajudes, perquè volen anar millorant els vols carrers del seu poble.
1: Lògicament. Parlem, per exemple, d'una ajuda de 50.000 euros per a la promoció i divulgació, difusió i bueno, pues, comunicació en definitiva de la tauromàquia, no?
0: Jo te l'he contat un poc les ajudes fora de micro, jo crec que t'has quedat en això, que no? Més en esta, no, perquè és un poc la que te pot afectar.
1: No, és que sembla que és una novetat molt gran.
0: No, hem vingut al final de dir, jo sé que 50.000 euros no va cobrir ni a donar cobertura tots els mitjans de comunicació, revistes i tot, però sí que hem volgut donar un pas per a tots aquells mitjans de comunicació, revistes i tot això que se dedica a fer promoció del bou, de la tauromàquia en la Comunitat Valenciana, en la nostra terra, pues que tinguin una ajuda per poder fer algun programa especial, alguna edició especial de la revista, alguna exposició especial, o el que considerem fer. De dir, nosaltres estem acabant d'elaborar ara les bases que anem a ficar, pues, que tot allò que vulguin optar i que puguem fer alguna qüestió i els puguem donar alguna ajudeta, o permitir si
1: tot això té una gran vessant cultural, a més, eh?
0: Evidentment, perquè
1: és molt important dir això, eh?
0: La tauromàquia és patrimoni cultural,
1: sí.
0: I per tant tenim que llançar-ho també per aquesta part.
1: 300.000 euros que ja s'havien conegut, que continuen per al circuit valencià de Jonegades, en este cas perquè assumís el circuit de la teua direcció general, no? Diguem-ne, d'Interior. Més, per exemple, 100.000 euros, que veig per ahí, no?
0: Sí, 100.000 euros, ja ho hem explicat, és per a destinar un poquet a les places de tercera, que són les places de bous que més abandonades estan a nivell econòmic dins de la Comunitat Valenciana, doncs anem a destinar 100.000 euros per a que puguen destinar-lo a reformar i a fer manteniment d'aixes places. He dit moltes vegades, allà on m'han preguntat, que moltes places estan un poc abandonades per falta d'inversió, perquè a lo millor un ajuntament considera que no és una qüestió rentable i no sé, això. I n'hi ha empresaris que volen fer bous en places determinades i per no mantindre la grada o no mantindre els corrals és impossibilitat. Pues anem a deixar de que això siga una excusa.
1: Claro, abandonen aquest projecte per com està la plaça conservada, no? La conservació, no?
0: Exacte.
1: 150.000 euros, esto es aixina per a la creació de 3 escoles de retalladors. Això és perfecte, eh?
0: Sí, Esta és una qüestió que es va plantejar fa molt de temps, l'any passada ja ho tenia plantejat, però ho hem volgut portar enguany. Per què fer esto? Tots sabem, així en la comunitat valenciana és un poc diferent en Espanya. Els xiquets, quan són xiquets, somien en ser toreros. Així en la comunitat valenciana generalment somien en ser retalladors. Sí, sí. Els xiquets tenen passió per els retalladors quan van a les places de bous a veure retallar, a les places dels pobles, als carrers, festejos taurins, tenen somiant. I no és incoherent tindre escoles de tauromàquia que estan molt bé.
1: Formació reglada.
0: Exacte. Per a tot el de Lídia, i si som la comunitat valenciana, reina en bo al carrer, que no formem a esta gent. Que la gent, els joves, fins ara són autodidactes i ses dels pobles, els carrers, els festejos taurins, tenen somiant. I no és incoherent tindre escoles de tauromàquia que estan molt bé.
1: Formació reglada.
0: Exacte. Per a tot el de Lídia, i si som la comunitat valenciana, reina en bo al carrer, que no formem a esta gent. Que la gent, els joves, fins ara són autodidactes i se ponen davant d'un bou per primera vegada. Totalment. I

0: Castelló. La Diputació de València, l'Ajuntament d'Alacant, que tenen escoles taurines, per a que les escoles taurines siguin mixtes, de Pau de Lídia i de, també de Retalladors.
1: O sigui, aquesta va ser la gran novetat per a les escoles taurines, que s'amplien i que deixen també la possibilitat de formació per al bou al carrer, no?
0: Sí.
1: Molt bé, molt bé. Això és molt important, això. Hem de parlar, i 250.000 euros en aplicació i modificació del nou decret, no?
0: Sí, com hem explicat el reglament, pues, n'hi ha algunes qüestions que com són escadafals, que encara que anem a donar una transició de 6 anys per a que s'adapten, és a dir, el reglament entrarà en vigor el 1 de gener de 2027, però l'adequació d'escadafals a 2 metres d'altura, la majoria ja compten en 2 metres d'altura, però és que no compten, anem a donar-los un període de carència de 6 anys, és a dir, això entrarà en vigor en 2033.
1: Bueno.
0: Durant estos 6 anys més enguany que ja han començat, anem a ficar diners, 250.000 euros, per a aquells ajuntaments, federacions, entitats i penyes taurines i aficionats particulars que tinguin que adaptar el seu cadafal, el seu xiquero o qualsevol qüestió en aplicació del reglament, anem a donar-los la possibilitat de que s'acollisquen a la subvenció esta durant enguany i 6 anys més, per a que no se tinguin que gastar ningú duro, que al final puga durant estos 6 anys la Generalitat en aquest apartat invertisca 1,5 milions d'euros per a poder tindre capacitat d'adequar tot i que no es costi res a les penyes. Si veiem que passen els anys i és necessari algun duro més de 250.000 euros, doncs ens ficarem més diners.
1: Bueno, doncs pues està molt bé. Publicitat en mitjans, els premis va de bous, l'estudi de l'impacte del bou al carrer, que és molt important per a fer aquestes dades i aquestes estadístiques que ens posen com a comunitat líder en el bou al carrer en tot Espanya, això és molt important. Continuarem parlant d'això, Vicent, perquè jo crec que és molt important i està molt nutrit, n'hi ha molt, molt de tot. I com que estem parlant del bou al carrer, pues anem a veure el que ve ara.
2: El bou al carrer, en Apunt Radio.
1: I en el nostre temps del bou al carrer saludem a Manel Sospedra d'Alfafar, perquè d'ací a pocs dies comença un cap de setmana de bogeria absoluta. Manel, bona vesprada.
3: Hola, Germà, bona vesprada.
1: Mira, estic així amb Vicent Huet, el director general d'Interior també, que està present en este programa. Hem parlat de moltes coses i bueno, compta'm tu, com esteu preparats per al cap de setmana que ve ja?
3: Pues sí, Germán, així és. A partir del dijous que ve, dia 20 d'agost, Alfafar va oferir 4 dies frenètics de bous al carrer. I dic frenètics perquè en qüestió de 3 dies i mig podem disfrutar de 8 actes amb 6 ramaderies autòctones distintes, sí. I una ramaderia de bous de Lídia que ens oferirà 2 bous serrils i, bueno, de més actes com actes per a xiquets, inclús berenars populars.
1: Avui és 14 d'agost, estem parlant del 20, no? Del cap de setmana.
3: Correcte, dijous 20 d'agost.
1: Mira, te saluda Vicente Huet.
0: Bona vesprada, Manel, què tal?
3: Bona vesprada, Vicent.
0: Sempre dir-te que com un any més, ja que com me convides tots els anys, en guany també estaré.
3: Per supost, sempre ben rebut a la nostra penya. Ja vares vint de l'any passat i vares veure l'ambient que tenim allà a Fafar.
1: Aproximadament, Manel, quanta gent s'espera que participe en estos dies, com tu dius, frenètics de bous al carrer?
3: Doncs exactament, no te puc dir una quantia exacta, però sí que podem parlar d'una data objectiva, que és que la graderia que tenim, a preus molt populars, caben 500 persones i totes les nits no hi ha bitlletes. Per les vesprades poden haver unes 350 persones per allò del calor, però per les nits sempre se queda sense paper.
1: Molt bé, Manel, la veritat és que, home, escoltant-te, jo tinc moltes ganes també de conèixer i d'anar i comprovar en primera persona. Claro, Vicente Huet està acostumat i a més, te dic una cosa, que tu saps, Manel, ell coneix molt bé com es viu cada racó de la comunitat del bou perquè està present i perquè al estar present, evidentment, escolta a tota la gent, no?
3: Efectivament, efectivament. De fet, va recollir una demanda, no?, de part de la federació que era demandaven les penyes afectades per la dana, de les quals ja parlarem una volta, Germán, que necessitaven una ajuda per a

0: de tornar, y demás de la federación, y gracias a que la Generalitat estaba dispuesta a escoltarnos con Bedius, pues varen poder tindre una ayuda para bueno, pues todo allò que penses que te tienes una peña, pues ho varen perdre tot, y gracias a sí. Esa escolta activa per part de la Generalitat hem pogut refer i enguany tornar a fer baus al carrer en uns anys que han sigut realment complicats.
1: Molt complicats, sí, sí.
2: Sí, jo crec que, Germán, que al final era una obligació, no una opció de part de la Generalitat, que s'ha apoyat a tots els sectors afectats per la dana, i si s'havien oblidat, pues, com no, els bous al carrer. Hi havia diversos pobles, entre ells el Fafar, que el patrimoni de la penya que tants anys havia costat en quotes de socis, en loteries i tot això, que havien construït i que era d'ells. És a dir, però al final, a través dels pobles, la federació se me va plantejar i vam donar diners a la Federació de Bous al Carrer per a que fera d'intermediari i ajudar a aquests pobles, i vaig poder visitar també el Fafar per a que m'ensenyaren què han comprat i què han fet.
1: Perfecte, Manel. La penya teua com es diu?
0: Penya Oera tot arreu, del Fafar.
1: Sí, senyor. Pues estarem molt pendents, eh? I molta sort, que vagi molt bé.
0: Moltes gràcies. Vos esperes dos en el nostre feste, sobretot en el Plaza, que tindrem el dissabte 22 per la estrada.
1: Vicente Huet anirà segur. Jo no sé encara, eh? Gràcies, Manel. Un abraç molt fort.
0: Mira, estàs. Un abraç. Adéu, adéu.
1: Gràcies. Vicente Huet, ha sigut un plaer, la veritat. T'he escoltat Manà, que sé que t'agrada molt, eh?
2: Sí, t'ho anava a dir. Me ho anava a dir. Cada vegada que vinc poses Manà. No sé si és a propòsit, però bueno.
1: Casualitat o no? Vicent Huet, enhorabona i moltes gràcies.
2: Moltes gràcies a tu.

Els matins del cap de setmana escoltem les nostres bandes. Donem veu als músics i a les societats musicals. En Apunt Ràdio posem l'accent en la música. Posem l'accent en tu.

0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia a Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Som a Punt. Gràcies per acompanyar-nos. Escoltes A Punt Ràdio. Sents la música. Sonem al

0: Sonem, el programa de música d'Apunt Ràdio.
1: Roberta i l'abuela sentada al carrer, i el putxero a la taula, l'estiu a la plaça, l'hivern a la casa, el foguer. Mai arriba la brasa, serà que és foc el nostre cos sencer? Sense fer res ja és massa, la porta sempre oberta.

0: Rigor informatiu i passió pel territori, cada dia de la setmana. A Punt Ràdio. De tu a tu. Continuem complint amb el nostre compromís. La informació local que connecta amb la realitat global. Som servei públic. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
0: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
2: Front a una onada de calor, actua. Per previndre incendis també en temporada més fresca, no encengues cap tipus de foc a menys de 500 metres de les masses forestals, inclosos camping gas o similars. Tampoc abandones botelles ni objectes de vidre. I, per descomptat, recorda que no es pot fumar ni tirar puntes de cigarret des dels cotxes.
3: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
4: Pot el màrqueting ajudar-nos a entendre com evolucionen les empreses i el consum? Parlem amb marques valencianes que entenen el present i es preparen per al futur. Perquè darrere de cada canvi hi ha una estratègia que marca el camí. El valor del màrqueting mediterrani. En Apple Podcast i les principals plataformes d'àudio.
5: Apple, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Vinalopó, 98.4.
6: De tu a tu.
7: Les llengüetes d'apunts de llengua.
5: A Punt Ràdio.
8: Silenci. Classe d'interferències morfològiques. Perquè ja està bé de la bactèria de les avantatges. És el bacteri i són els avantatges.
9: Queda clar?
10: Clar que sí.
9: Sí.
10: Clar que sí.
9: Sí.
10: Molt bé.
8: Tot i que la majoria de vegades el gènere de les paraules en valencià i en castellà coincidix, això no passa sempre, sempre, sempre.
11: No, no, no.
8: I la bactèria... Així tenim un bon bacteri, amb potetes i bigotets si fa falta.
12: Ah, ah, vale.
8: Un bacteri que, per cert, et poden descobrir a l'hospital si et fan una anàlisi clínica.
13: Molt ben pensat, doctor.
8: I molt de compte, perquè també diem un compte bancari, no una compta bancària.
14: No és possible, no és possible.
8: Vinga, va, que ja va la cosa, uns quants exemples més, va. És un dubte, com un dubte existencial, no una duda.
15: No, no, no.
8: Les costeres de la muntanya són els pendents, no les pendents.
16: És igual, amiga.
8: En canvi, si et tires per un pendent avall, pots dir tant que estàs en el vessant com en la vessant de la muntanya. Oh. I diem que un corrent d'aire ha tombat la pancarta, no una corrent d'aire. Si eres d'acumular moltíssimes coses a casa, segurament tens la síndrome de Diògenes, no el síndrome de Diògenes.
10: I és correcte!
8: Però no patiu, perquè castellà i valencià, en la majoria dels casos, coincideixen en el gènere de les paraules, i ara només vos hem mostrat algunes excepcions. Fins a la pròxima llengüeta!

0: Llocs sense cobertura, que estiga a prop, però no falte l'entreteniment i la bona companyia.
1: Fora de cobertura. Magazín de cap de setmana d'entreteniment, informació i divulgació.
2: Fora de cobertura. Dissabtes i diumenges de 10 a 12. Amb Doni Salvador.
0: En A Punt Ràdio.
3: Tots els dies de la setmana. Una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio. De tu a tu.

0: Bona nit, hola a tots i hola a totes. Són les 11 i 5, així, i ara comencen els últims 90 minuts fins les 12 i mitja de la nit. Avui hem convidat perquè farem quasi tot el programa en format tertúlia amb Irene Pallardó, companya de Dazón, amb el nostre Javi Teruel del diari AS i la cadena SER, i amb Sergio Arlandis, doctor en llengua i literatura per l'Universitat de València, per a parlar de molts temes. El primer, el fonamental, el més important, arranca la Lliga. Encara no estem en la meitat d'agost, estem a 14, demà és 15, agost ne té 31 dies, recorden els més despistats. Això és que varen veure l'eclipse, però no se'n recordaven que tenen 31 juliol i agost. En el primer partit que s'ha disputat ja avui i que ha implicat a un equip valencià, en segona divisió, el Castelló li ha guanyat 0-1, gol d'Usman Càmara al filial de la Reial Societat. És a dir, ja tenim el primer líder del futbol professional esta temporada en segona el Castelló. No passaria res si s'acabara ja la temporada. Pujaria directe a primera divisió el conjunt albinegre. Però no, pues no queda quasi res. Mare de Déu. Encara tenim que patir molta calor. Vindrà la tardor, vindran les pluges, la mànega llarga, vindrà el Nadal, la cuesta d'enero, veure quin és el rècord de les destitucions. Ja n'hi ha hagut una en primera, en segona divisió, abans que començarà la Lliga. Ha anat per l'aire Íñigo i Manuel Idiáquez en el Cádiz i han ficat l'exentrenador del València, Albert Celades. Però bé, i que després de l'hivern vindrà la primavera i quan estiguem fregant l'estiu, no queda quasi, pràcticament 10 mesos, encara estarà disputant-se el final de la primera i de la segona divisió. Aixina, que poca broma perquè no s'acaba, però si s'acabarà avui ja tenim líder, el Castelló, que avui ha començat la temporada guanyant a domicili, guanyant fora de l'Skyfy Castalia davant de la Reial Societat B. La primera divisió m'emprèn demà amb l'Alavés Getafe a partir de les 7:30 de la vesprada, un duel amb sabor valencianista, perquè l'entrenador de l'Alavés és Quique Flores, el seu segon és José Luis Oltra, també exjugador del València, exjugador del Llevant i exentrenador del Llevant també. I a les 9:30, Sevilla-Rayo, també amb sabor valencià, perquè Luis García Plaza, l'entrenador d'Altea, és el tècnic del Sevilla, davant d'un Rayo Vallecano que ha viscut un estiu d'allò més mogut en tot el lío, quin desgavell tenen en el tema del camp de Vallecas. I avui és divendres, demà dissabte, després demà, diumenge, arranca el Villarreal a Santander davant el recient ascendit Racing a partir de les 5 de la vesprada. I només acabar aquest partit, el Llevant, també fora de casa, des de les 10, jugarà al camp de l'Espanyol. I diran, i l'Elx? L'Elx juga dilluns, en què falten 3 dies. A les 9 de la nit, també fora de casa, davant del Deportivo de la Coruña, recent ascendit, l'equip que ha esguitat el mercat de fitxatges, del que també parlarem avui en profunditat, en estos últims 90 minuts del mercat d'estiu. Mentre que, també dilluns, l'altre equip de segona divisió valencià, a banda del Castelló, l'Eldense, que va pujar de primera federació aquest estiu, m'emprèn la campanya 26-27 a casa del Almeria a partir de les 9:30. I vostès diran, i el València? Oh, molts de vostès o molts de vosaltres ja sabreu que no juga este cap de setmana. Per què? Per l'ajornament de partits de plantilles i clubs que tenien jugadors que estaven en el Mundial i que tenien dret a demanar ajornament, o en el cas del Betis, val? Per lo Celso. Bé, doncs, pues, El València no juga este cap de setmana. Jugarà el següent, la segona jornada. La primera jornada per al València serà la segona de la Lliga. A casa, al camp de Mestalla, el pròxim dissabte, d'ací a 8 dies, el 22 d'agost, davant del Celta de Vigo. I 4 dies després, el dimecres 25, es recuperarà la jornada 1, la que tindria que disputar-se este cap de setmana davant del Betis, també al Mestalla. Els dos primers partits a casa d'un València del que avui farem amb els nostres convidats la valoració del que ha sigut la pretemporada i els seus partits amistosos. Parlarem dels fitxatges que encara li falten al València, dels jugadors que encara tenen que eixir, de l'entrenador Carlos Corberán, de moment mut. No ha parlat, no ha fet cap compareixença pública des de la roda de premsa en la que es va acomiadar la temporada passada. No sabem quina és la valoració de Corberán respecte d'absolutament res, perquè no ha parlat. I pues les més coses que n'hi ha que dir, que és que els preus de les entrades han pujat. Parlarem de moltes més coses també, de Llevant, de futbolistes il·lustres valencians, com Ferran Torres, que ja està camí de París per a jugar al París Saint-Germain. Parlarem d'una lliga que ha sigut la gran sensació d'aquest estiu, la Lliga de Turquia, que quasi ha apartat del gran protagonista de les despeses, dels gastos, a la Lliga d'Aràbia Saudí, la Lliga Turca. Parlarem de tot això. En un o res, comencem, són les 11 i 12 minuts. Això són els últims 90 minuts, així, en Apunt Ràdio.
1: Estàs escoltant 90 minuts.
2: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
3: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en Apunt Ràdio.
4: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
5: Vols que la teva empresa siga part d'esta experiència?
4: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
3: Vibra amb els esports d'Apunt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
5: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
1: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
5: Juga amb nosaltres esta temporada.
6: ¿Y dices que siempre sucede?
7: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
8: Solo se me ocurre. ¡Wow!
6: Increíble, pasa siempre.
7: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
8: ¡Wow!
7: Descúbrelo en tu concesionario.
9: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
10: Futbol i pilota valenciana este dissabte al Punt a Punt. En directe des de les 3 i mitja de la vesprada, els partits de pretemporada Villarreal B Saragossa, València-Mestalla, Nàstic de Tarragona i Torrent-Vall d'Uixó. I des del frontó de Vinalesa, el trofeu president de la Diputació de Pilota. Amb tota la primera jornada de Lliga de Primera i Segona Divisió. Este dissabte des de les 3 i mitja de la vesprada, l'esport valencià es juga... al Punt a Punt.

0: De dilluns a divendres, ens acostem a cada racó de la Comunitat Valenciana. Viatgem amunt i avall amb Sergi Alcina per estar al teu costat. En Apunt Ràdio posem l'accent en la proximitat. Posem l'accent en tu.
1: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. Apunt Ràdio. De tu a tu. En Apunt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
2: Molt bon dia en este dia tan senyalat. Avui és festiu. 15 d'agost se celebra la festivitat de l'Assumpció de la Mare de Déu, també anomenada o coneguda simplement per l'Assumpció, una de les festes principals del calendari cristià. En esta celebració, la Mare de Déu es commemora per haver estat assumpta al cel en cos i ànima. A molts llocs d'Espanya i d'altres països de tradició catòlica, el 15 d'agost és festiu i se celebren misses, processons i festes patronals. A la Comunitat Valenciana, esta data està molt arrelada i sovint coincideix amb les festes majors o patronals de la població, de moltes poblacions. Per exemple, a Bétera estan avui, 15 d'agost, són les famoses festes de les alfàbegues. A Xàtiva comença la tradicional fira d'agost, que coincideix amb dates com, per exemple, del 15, crec que és fins al 20. A Burjassot estan les festes de Sant Roc, al voltant del 15 d'agost. A Sueres se celebra també les seues festes majors en honor a la Mare de Déu de l'Assumpció. A la Font d'en Carròs també celebren les seues festes patronals. I moltes poblacions més. Avui, també, en el programa d'avui, celebrem el concert del Mahama que fan a Bunyol tots els anys i que anirem parlant al llarg del programa. Doncs, començarem escoltant el concert d'avui dins la secció Arxiu Sonor. I també l'anomene concert Mà a Mà, perquè anem a escoltar dues obres interpretades en el Mà a Mà que van fer l'any passat, és a dir, en el 2025. Una obra la interpretarà l'artística i l'altra l'harmònica, de Bunyol. Després continuarem en la secció Avui amb qui parlem i parlarem amb el compositor i director Saúl Gómez, que es contarà tot sobre el Mà a Mà d'esta poqueta nit. Continuarem després en la secció Temps de festes i parlarem de les festes patronals de Paiporta i Bétera. I ja després de les notícies de les 9, seguirem en la secció Arrels musicals i rebrem la visita de tota la família del director i compositor Salvador Sebastià. I acabarem en el suggeriment de la setmana, que ens el dirà el mateix Salvador Sebastià. Així que molt bon 15 d'agost, dia de tradició, festa, devoció, música i convivència. En el concert d'avui escoltarem, com he dit abans, dues obres. Una serà interpretada per la Societat Musical Artística de Bunyol i l'altra pel Centre Instructiu L'Harmònica de Bunyol. Les dues obres que anem a escoltar van ser interpretades en el Mà a Mà l'any passat. La primera que anem a escoltar és de les dues bandes a la Societat Musical Artística de Bunyol, que va interpretar la Sinfonia número 1, Urban Light, del compositor Vicent Ortiz Gimeno. La Sinfonia número 1, Urban Light, és una de les seues composicions més importants

dins del repertori per a banda simfònica i mostra clarament la influència de la música cinematogràfica en el seu estil. El títol, Urban Line, significa llum urbana i suggereix una inspiració relacionada amb la vida moderna, les ciutats i el moviment constant de l'entorn urbà. La composició està inspirada en la coneguda instal·lació artística Urban Light de Chris Burden, situada davant del Los Angeles Country el Museu d'Art, i reflecteix la relació personal que el compositor va establir amb la ciutat de Los Angeles durant els anys que va viure allí. L'obra va ser composta l'any 2024 per encàrrec de l'Ateneu Musical Escola Cantorum de la Veduxó, amb motiu de la seva participació en la secció d'honor del Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València. La sinfonia està estructurada en quatre moviments: Daybreak, Equinox, Dax i Skiglow. Cada moviment representa un moment diferent del dia i explora la transformació de la llum entorn a la ciutat. Des del punt de vista musical, Vicent Ortiz construeix l'obra a partir de dos elements contrastants que simbolitzen la llum i l'ombra. La llum es manifesta mitjançant motius ascendents i sonoritats obertes, mentre que l'ombra apareix representada per línies descendents i harmonies més tenses. Este joc de contrastos es desenvolupa al llarg de tota la sinfonia, generant una narrativa musical de gran intensitat expressiva. L'obra destaca també per la seva riquesa tímbrica, l'ús de polirritmes i un llenguatge contemporani influït per compositors com Oliver Messiaen. Jo crec que anem a escoltar ja la sinfonia número 1, Urban Light, del compositor Vicent Gimeno, interpretada per la banda sinfònica L'Artística de Buñol, dirigida pel mestre Mario Ortuño.

Què passada d'obra. Recorda que va vindre el mateix compositor, Vicent Ortiz Gimeno, per allà pel maig, crec que va ser en el mes de maig, i es la va explicar. I puc dir que per la seva qualitat artística i la seva originalitat, Urban Line s'ha consolidat com una de les obres més importants del catàleg de Vicent Ortiz Gimeno i ha contribuït a reforçar el seu prestigi dins del panorama de la música contemporània per a banda. I anem a escoltar la segona obra, anomenada Alexander Nevsky, del compositor Sergei Prokofiev, però amb una transcripció magistral feta pel compositor valencià Francisco Zacarés i interpretada per la CIM, és a dir, el Centre Instructiu Musical, l'Harmònica de Bunyol.

Alexander Nevsky és una obra de gran rellevància dins del catàleg del compositor rus Prokófiev. La música va ser composta originalment l'any 1938 com a banda sonora de la pel·lícula homònima, és a dir, del mateix nom, Alexander Nevsky, dirigida per Sergei Eisenstein, basada en la figura històrica del príncep rus Alexander Nevsky, conegut per la seva victòria sobre els cavallers teutònics a la batalla del gel de 1242. Posteriorment, Prokófiev va adaptar part de la música cinematogràfica en una cantata per a mezzo soprano, cor i orquestra, catalogada com un opus 78 que es va estrenar l'any 1939. L'obra està formada per 7 moviments que descriuen diferents episodis de la història de Rússia i de la vida d'Alexander Nevsky. Rússia sota el jou mongol, cançó sobre Alexander Nevsky, escroats a Pskov, el seu bosc, poble rus, la batalla sobre el gel, el camp dels morts i l'entrada d'Alexander a Pskov. A través d'aquests moviments, Prokófiev construeix un discurs musical de gran força narrativa, caracteritzat per melodies amples, ritmes contundents i una poderosa escriptura coral. Musicalment, Alexander Nevsky destaca per la seva capacitat descriptiva i expressiva. Els passatges dedicats al poble rus presenten melodies nobles i heroiques, mentre que les escenes relacionades amb els invasors teutònics utilitzen harmonies més dures i sonoritats inquietants. El moviment més conegut és probablement la batalla sobre el gel, una impressionant representació musical del combat que combina ritmes marcials, una riquesa orquestal i una enorme tensió dramàtica. La versió interpretada per la Banda Sinfònica l'Harmònica de Bunyol i dirigida pel mestre Saúl Gómez és la transcripció realitzada pel compositor i arranjador valencià Francisco Zacarés, que adapta la monumental escriptura orquestal de Prokófiev a les possibilitats de la banda sinfònica. Doncs, anem a escoltar-la perquè és una passada.

0: Esta transcripció que acabo d'escoltar conserva el caràcter èpic i cinematogràfic de l'original, mantenint els contrastos tímbrics, la intensitat rítmica i la grandiositat sonora que ha convertit Alexander Nevsky en una de les obres més emblemàtiques del repertori del segle XX. Acabem d'escoltar, com he dit abans, a la banda sinfònica l'Harmònica de Bunyol, interpretar l'obra Alexander Nevsky. I fins així el concert d'avui, dissabte 15 d'agost. Ara farem una xicoteta pausa, però tornem de seguida. No se'n vagin, que continuem amb més música.
1: A la mar, senyores,
2: volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
3: Front a una onada de calor, actua. Un cop de calor és una urgència vital. Has de trucar immediatament al 112 si algú presenta els símptomes següents: temperatura corporal molt elevada, superior als 39 graus i mig, pell calenta, roja i seca, sense sudoració, mal de cap intens, marejos, confusió o pèrdua de consciència. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
4: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
5: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
6: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Pots, 96.8.
7: De tu a tu.
8: Futbol i pilota valenciana este dissabte al Punt a Punt. En directe des de les 3 i mitja de la vesprada, els partits de pretemporada Villarreal B Saragossa, València Mestalla Nàstic de Tarragona i Torrent Vall d'Uixó. I des del frontó de Vinalesa, el trofeu president de la Diputació de Pilota. Amb tota la primera jornada de Lliga de Primera i Segona Divisió. Este dissabte des de les 3 i mitja de la vesprada, l'esport valencià es juga al Punt a Punt.
5: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, de tu a tu. En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana, fem banda. A Punt Ràdio.
0: Molt bon dia i tornem a estar així. Ha sigut una breu pausa. Avui, 15 d'agost, se celebra la festivitat de l'Assumpció de la Mare de Déu, també anomenada simplement l'Assumpció, una de les principals festes del calendari cristià. En esta celebració, la Mare de Déu és commemorada per haver estat assumpta al cel en cos i ànima. A molts llocs d'Espanya i d'altres països de tradició catòlica, el 15 d'agost és festiu i se celebren misses, processons i festes patronals. A la Comunitat Valenciana, esta data està molt arrelada i sovint coincideix amb les festes majors de moltes poblacions. Per exemple, a Bétera, amb les famoses festes de les alfàbegues, que tenen el seu acte central avui, 15 d'agost. A Xàtiva, on comença la tradicional Fira d'Agost que coincidís amb aquestes dates. A Burjassot, amb les festes de Sant Roc al voltant del 15 d'agost. A Sueres, que se celebren les seues festes majors en honor de la Mare de Déu de l'Assumpció. A la Font d'en Carròs, que se celebren les festes patronals la setmana posterior al 15 d'agost. I moltes més. Avui també es celebra el concert del Mahamà amb les dues bandes de Bunyol, que en el programa d'avui anem a parlar. Aleshores, continuem el programa i acabeu d'escoltar dos en el concert que acabem d'escoltar, heu escoltat dues obres del Mahamà que va ser interpretades l'any passat. A partir d'ara, continuem a la secció Avui en qui parlem i parlarem amb el compositor i director Saúl Gómez, que es contarà tot sobre el Mahamà d'avui. Després continuarem amb la secció Temps de Festes i parlarem de les festes patronals de Paiporta i Bétera. I ja després de les notícies de les 9, seguirem en la secció Arrels Musicals i rebrem la visita de la família del director i compositor Salvador Sebastià. I acabarem amb el suggeriment de la setmana, que ens el dirà el mateix Salvador Sebastià. Així que, molt bon 15 d'agost a tota la gent, dia de tradició, festa, devoció, música i convivència.

0: Avui tinc el gust de parlar amb una de les figures més destacades de la direcció musical valenciana i també de la composició, Saúl Gómez Soler, amb una trajectòria reconeguda tant dins com fora de les nostres fronteres. La seva activitat artística l'ha portat a dirigir nombroses bandes, orquestres i projectes musicals, destacant per la seva capacitat de comunicació, la seva sensibilitat musical i el seu compromís amb la música. Actualment és el director de la banda sinfònica del Centre Instructiu Musical l'Harmònica de Bunyol. I esta vesprada té un concert molt important a Bunyol, el Mà a Mà. I el tinguem així. Saúl, bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Ima.
0: Encantada de parlar en tu. Escolta'm, com portes els nervis? Perquè ja a hores vista, crec que és a les 10 de la nit, pot ser que sigui a les 10 de la nit, o m'equivoque d'hora.
1: No recordo mal, sí. Com nosaltres som els segons, no et preocupa l'hora de començar.
0: És veritat, és veritat. Perquè enguany vos toca a vosaltres, cada vegada organitza, crec que una de les dues societats, i vosaltres també elegiu la persona, el director o la directora que dirigís l'himne al final del concert.
1: Així no és. Nosaltres som els que actuem aquest any en segon lloc, sí. I els que tanquen són els que pues, convidem a aquest director d'honor, aquest president d'honor de Mano a Mano, que és una figura molt, molt destacada tots els anys.
0: I qui és?
1: Bé, mira, per a nosaltres és un gran honor poder contar esta nit com a president d'honor amb el coronel Fernando Lizana.
0: Coronel
1: Fernando Lizana és,
0: sí, sí, sí.
1: És el director de la unitat de música de la Guàrdia Real d'Espanya, és a dir, de la Banda del Rei. I és un director amb una amplíssima trajectòria i que bueno, pues,
0: tots
1: els honors, no? per a poder dirigir avui, no? Que moltes vegades hem convidat a gent de fora i també hem de donar compte que a casa, a Espanya, també tenim molts bons directors.
0: I clar que sí, ahí és així, clar que sí, Saúl. Bé, quants n'has fet ja? Quants n'has dirigit ja? En este, quin és? El tercer, el quart, el quint?
1: El meu cinquè Mano a Mano.
0: Cinquè?
1: No m'ho hagués imaginat mai quan vaig començar l'harmònica.
0: Saúl, vaig a dir-te una cosa. Em pensava que no vas dir-me el tercer, perquè jo dic...
1: No, és el cinquè.
0: Cinc!
1: Passen els anys molt ràpids. Jo vaig comptant els manos a manos amb els anys de les meves filles.
0: Mira...
1: Molt de pressa.
0: I abans de parlar del Mà a Mà, però no descanses aquest estiu. No n'hi ha cap dia que descanses, perquè jo sé que ves molt carregat de feina, avui tens este concert, la setmana que ves unes festes d'Ontellet, és a dir, descanses algun dia?
1: Aquest estiu ha sigut molt intens, ha dirigit la Banda Municipal de Madrid, he entregat la meva segona sinfonia, he acabat una cantata per a conselleria, ha sigut un estiu molt carregat. I demà serà el primer dia que puga descansar almenys una setmana com bé deies,
0: sí.
1: Per poder tornar a Bunyol, a les festes de Bunyol.
0: Clar, perquè van...

0: venent a continuació, no? Venent a continuació.
1: Sí, sí, és. Sí. Bueno, Buñol realment fan dos setmanes de festa, o agafa molt fort. I nosaltres anem pues, al dia del litro, al dia de les músiques, al traslado de Sant Lluís. Són els actes que solen fer.
0: Em fa recordar les filles també quan eren menudes, perquè estàs diguem-me tot el que portes i damunt eres pare de dos xiquetes, sí. Que això també sí. Està ahí, que mai nombrem, però és molta feina.
1: No, i és molt important equilibrar la vida personal amb la vida professional.
0: Que
1: no ens deixem absorbir per la feina, perquè és molt important totes les coses que no són música, inclús més importants que la pròpia música.
0: Correcte, és de veres. Moltes vegades posem a dir currículum i jo moltes vegades digueu-me que soc mare de família perquè eixa feina és molta feina. Bé, seguim parlant del mà a mà, que és el que importa, perquè avui és el concert del mà a mà. I per al poble de Buñol, este concert què significa?
1: Jo crec que és una efemèride única, no? Jo el primer any que vaig viure el Mano a Mano el vaig viure molt intensament i em va sorprendre moltíssim la quantitat de gent que assisteix. No només d'Espanya, sinó de l'estranger. Hi havia gent d'Estats Units, hi havia gent de Països Baixos, hi havia gent portuguesa, bueno, valencians, per suposar, no?
0: Sí.
1: Em va sorprendre moltíssim l'atractiu que genera fora de les nostres fronteres i com venen a gaudir d'una nit que és única, una nit que tots els amants de la música de banda tenim marcada en el calendari per poder disfrutar d'unes bandes espectaculars, d'un repertori també potent i, bueno, i disfrutar d'un any d'estiu de bona música.
0: Doncs ara que estàs parlant del repertori, anem a escoltar una peça que tu vas dirigir l'any passat en un arranjament molt, molt bo d'este Alexander Rebeski.

0: Saül, quan estàs sentint ara mateix, això és l'any passat, el concert de l'any passat, estàs sentint la banda que tu dirigisses, l'harmònica, i i sents aquesta sonoritat, jo estic així escoltant, per exemple, i penetra per tot el meu cos. Jo em poso en el teu lloc, bueno, no em poso, no sé el que és això, però en el teu lloc, és a dir, tu que estaves ahí dirigint, ixe dia, l'any passat, és que ara l'any passat, i pegar la primera senyal, la primera batuta, no?, i que soneixin a la banda. El cos... Què és, sí. què fa el cos?
1: La veritat és que és absolutament espectacular, no només per la sonoritat, per com impacta veure 186 músics que eren l'any passat, sinó també per veure la il·lusió de cadascú d'ells, de tocar amb els germans, amb els fills, amb els pares, amb els, tota la família ahí tocant junta, i el sentiment d'ixe tan, tan fort que es té. Jo això no ho he viscut en cap altre lloc, no ho he vist mai en cap altre lloc, i crec que fa que siga realment especial, no? I a banda d'això, l'entrega que transmeten, quan que he vist que és, pues, moments únics, moments que ja recordes, que us recordaré durant tota la movida, segur.
0: Ja ho crec que sí, ja ho crec que sí. Jo, sentint aquestes gravacions, ja, vamos, els pèls te se posen de punta. I damunt dirigir, encara més, i aquest arranjament, que és de Zacarés, crec que és de Zacarés, i és un gran, és una gran transcripció, més que arranjament, una gran transcripció d'orquestra.
1: Sí, és una obra molt difícil de transcriure, Alexander Nevsky, és una cantata realment, i la feina de Zacarés és meravellosa, és una partitura molt difícil, molt difícil, i transmet d'alguna forma el que volíem fer l'any passat, no? És homenatge als dos músics que havien perdut, un programa que deia El dolor a través de la música, i aquesta obra simbolitzava el dolor per la guerra, no? El dolor per guerra. I bé, la música és meravellosa.
0: Uf, és una meravella. I enguany, com heu seleccionat el repertori d'enguany? Com s'ha seleccionat?
1: Bé, doncs, pues, com podràs imaginar-te, és el secret millor guardat, no? Que és el que van a tocar les bandes, al mano a mano, no?
0: Sí.
1: I bé, jo crec que aquest any per mi serà molt, molt especial. Hem fet un programa que crec que és molt atractiu, també és molt arriscat, i que crec que enamorarà moltes assistents, no? I la nostra participació l'hem titulat Horitzons, perquè la idea parteix d'una reflexió molt senzilla. És que la història de la humanitat és la història dels horitzons que hem anat perseguint, i des de les primeres civilitzacions fins als nostres dies sempre hem sentit la necessitat d'anar més enllà, de descobrir nous mons i d'ampliar els límits dels coneixements. És per això que les obres que hem triat van en aquesta direcció. Hem triat tres obres, una mode d'obertura que es diu High Wire, de John Mackie, en l'americà John Mackie, és una obertura frenètica, i en aquest context d'horitzons pues ve a representar el primer pas de qualsevol aventura, no? El moment d'assumir el risc, d'avançar cap allò desconegut, no? Després, seguint un poc pues la idea que he construït sempre en el mano a mano que he pogut dirigir, he intentat mantenir un equilibri entre la tradició literària i l'avantguarda, no?, del repertori banda.
0: Sí.
1: I és per això que sempre hem fet una obra, una transcripció, que bé, fora molt representativa per a la banda, o que fora un repte immens que sempre teníem pendent, no? I en aquest any hem agafat Belkis, Reina de Saba, de Respighi, una obra molt coneguda.
0: Té un solo de flauta que m'enamora.
1: Sí, bueno, és una... Varios. Sí. Farem una transcripció de Sant Jaime. Sant Jaime va ser director del Litro.
0: I
1: bueno, serà molt especial per als músics, no? Al igual que farem fa uns anys en Festes Romanes, que farem la transcripció que va fer Roberto Forés per al Litro, doncs pues en este cas és el mateix, no?
0: Sí.
1: La transcripció que va fer Sant Jaime per al Litro. I en el context que parlem dels horitzons, el viatge de la Reina de Saba, bueno, sabeu que Belkis parla un poc del viatge de la Reina de Saba per trobar-se amb Salomó,
0: a Salomó,
1: no?
0: Correcte, que simbolitza per
1: la recerca del coneixement, no? L'encontre entre cultures i el desig de descobrir que hi ha més enllà de les nostres fronteres, no?
0: Sí.
1: Pues això és un poc la idea, connectar d'esta forma. I després deia que és molt especial, entre altres coses, perquè farem la meva sinfonia número 0, Breathing Beats. És possiblement l'hora més difícil que tinc, que la vaig fer per una banda d'Elsa, per l'amic Dimitri Braque. És una obra molt exigent, que bé, a Espanya s'ha tocat dos vegades per bandes professionals, perquè és excessivament difícil, és molt exigent, i que crec que és fins ara el meu millor treball, no? I dins del context que parlem d'horitzons, parlem de que el paisatge està canviant completament.
0: Sí.
1: Ara els viatges ja no es fan travessant deserts o oceans, sinó que es fan a través de la tecnologia i de les
0: Correcte.
1: Xarxes digitals, no?
0: Mm-hmm.
1: I l'obra reflexiona pues, un poc sobre esta societat que vivim hiperconnectada, que
0: sí.
1: continua buscant respostes, però en un món molt, molt diferent.
0: Correcte, perquè canvia molt.
1: Aquesta és la nostra interpretació.
0: Quan vas compondre aquesta sinfonia? Zero.
1: Breathing Beats, bueno, la zero és perquè la vaig fer quasi al mateix temps que vaig escriure Stones and Sea,
0: ah, sí?
1: que és l'obra del certament d'Altea. El que passa és que com va venir la pandèmia,
0: sí.
1: van canviar l'ordre d'estrena. Per tant, vaig ficar Breathing Beach 0
0: ah,
1: i tenia que haver realment posterior. Sí,
0: a
1: sí,
0: mi
1: sí.
0: m'havia cridat l'atenció, saps, quan has dit 0. I dic,
1: sí, i bueno, sempre has dit als meus amics que com a la novena sinfonia moren tots, jo començo per la 0.
0: És veritat, és molt bo, és molt bo, és molt bo. Bé, estem escoltant ara David Maslanka, In Memoriam. Sí. Escoltem sí, un poquetet, sí. ara Patricia puja-li la veu i escoltem Maslanka, In Memoriam.

0: Saúl, esta també va ser de l'any passat, In Memoriam, però quan suposo que se sentareu allí, fareu una reunió per a triar el repertori que aneu a fer, però quins són els principals reptes a l'hora de preparar este concert? O no n'hi ha cap repte, l'únic repte és la dificultat perquè la gent sol anar, sol acudir a este concert.
1: Hi ha molts reptes, no? El primer són les dates. És una data complicada en la qual la gent s'agafa les vacances per poder estar allí, a Bunyol, aquesta setmana, sobretot l'última setmana, que és on més músics contem els assajos, on més es viu l'ambient este litrero, havia gent, i on més es disfruta de la banda, no? I això és el primer repte. El segon repte és que la setmana anterior tenim altre concert, el concert de les misses, del litro, amb un repertori totalment diferent. Venim també de fer el concert de la Bienal, que ha sigut un concert exigent, també. I després, com no, és la dificultat del repertori. En poc temps, muntar este repertori tan exigent és molt difícil, no? Molt difícil.
0: És que són obres molt complicades.
1: Sí, sí. El que passa és que a mesura que anem treballant, anem descobrint-les, jo crec que els músics van disfrutant, són responsables de... o són conscients del repte que tenen per davant, no? I bé, venen als assajos amb una actitud meravellosa, amb els papers llegits almenys a casa, i així anar alleugerim un poc la feina, no?
0: Saúl, quina és la qualitat, quin és el valor que més destacaries de l'harmònica de Bunyol? És a dir, tu quan estàs allí, quan ja portes 5 anys, perquè ja en queda que ja passa molt ràpid el temps, però quin és ixe valor, ixa qualitat que tu cada vegada que vas dius, és que tenen això, que és una meravella?
1: Jo crec que la gent és meravellosa. I pareix que siga una frase feta, una frase interessada, però és que és realment així. Jo porto quasi 6 anys a Bunyol i la sensació que tinc és que estic a casa cada vegada que vaig. I la gent em cuida moltíssim, ens hem valorat, ens hem respectat i disfruto cada volta que estic ahí. I sobretot els estius, no? En viatgent, que es fa un ambient molt especial, el ritme de treball és alt, però l'ambient és tan bo que permet treballar durament.
0: Allí és més fresqueta la nit que on tinguem, per exemple.
1: És més fresqueta la nit. I aquí quasi se fa de dia,
0: Carai.
1: A pesar de ser fresqueta.
0: Quin és el primer record que tens? Ara tens que pensar un poquetet. Quin és el primer record que tens relacionat al Mahama? Que igual no és un record del primer concert, igual és un record d'aquells que dius uf, que t'ho veus impensable, no sé.
1: Sobretot quan tenia 17-18 anys, que estava estudiant ja al Conservatori Superior, els companys de Bunyol que contaven com vivien el marihuana, i ja començaves un poc a interessar-te molt més per tot allò que es tocava, que ho dirigia, i de més. I això són els primers records que tinc del mano a mano, no?
0: Sí.
1: I després de Bunyol, o de l'harmònica, en aquest cas, del litro, el primer record és el primer assaig que vaig fer allí com a concert de prova, que estava fent un flan, no? Això és el primer record que tinc clar, perquè sabies quines persones tenies enfront, el nivell de la banda, els nivells de solistes, no? Dels músics professionals, i el repte que tenies de fer un bon treball, no?
0: Quina va ser la primera peça que tu vas baixar el braç i van interpretar en eixa prova?
1: Si no recordo mal, crec que era el final de la quarta de sinfonia de Copland.
0: De Copland.
1: Sí.
0: Delita. Saps que esta edició, si no he contat jo mal, és la 52 edició del Mano a Mano a Bunyol, 52 anys. Has nombrat diverses vegades el litro i s'anomenen, la banda, l'harmònica és el litro. Tu saps per què es diuen el litro?
1: Pues m'ho han contat, però no sabria explicar-ho bé.
0: Perquè
1: sí que està relacionat a que després dels assajos sempre anem a per el litro, no? Fer-se un litro.
0: Clar.
1: Però realment és que hi havia una persona que era la que va ser clau en este mal nom, no? Però no recorde bé l'explicació.
0: Que això solen fer-ho moltes societats musicals. Després d'un assaig, se'n van al bar.
1: Sí, jo tinc un amic que sempre m'ha dit que si el bar de la banda funciona bé, la banda funciona bé.
0: Mira, vaig a dir-te una cosa. Ixa frase és correcta.
1: Sí, cert, sí, n'hi ha bon ambient.
0: Sí, és correcte, suport, perquè ara sí, m'has fet pensar en bandes, en societats musicals, i és veritat, si després se'n van a fer-se una cerveseta, no fa falta, o un aigua en gas, val? Després funciona bé. Hi ha, Saül, hi ha algun moment en edicions anteriors del Mama que tu recordes que van ser molt especials? És a dir, de 5, este serà el 5, sí, dels altres 4.
1: Podria dir-te moments concrets de diferència mano a mano, però jo recordo, per exemple, quan estrenàvem la 5a sinfonia de Johann Meich, Retorn a la Terra Mitja, sí, a Espanya, allò va ser, no sé, va ser molt, molt, molt bonic. Molt bonic perquè l'obra és meravellosa, teníem el plus dels cors, sí, de la solista, crec que va ser una obra molt intensa, dura 45 minuts.
0: És que allí s'han fet concerts molt espectaculars, és a dir, l'escenari és gran, però allí s'han ficat una banda enorme i damunt cors, i s'han fet espectacles molt xulos. Mira, l'any passat, vau interpretar esta sinfonia de Luis Serrano.

0: Saúl, esta sinfonia que vau interpretar l'any passat també és molt exigent, perquè Luis Serrano no té res que no sigui exigent.
1: Sí, és una música meravellosa, però és una música, com bé dius, molt exigent. La sinfonia Jalupe, sí, dedicada al seu germà que va morir.
0: Correcte.
1: I bueno, en aquest cas era el dolor per la pèrdua, no? I tancarem el nostre mano a mano amb aquesta sinfonia fantàstica, plena de referències al germà, plena de detalls, que bé, com el Buñol, si té molta estima a Luis Serrano en l'harmònica,
0: sí,
1: sobretot,
0: sí, sí, sí,
1: que
0: sí, sí,
1: en moltes obres d'ell, té molta vinculació, doncs va ser realment bonic poder-la dirigir i veure la emoció dels músics, perquè sabeu, coneixien la història que estaven contant en aquest moment, no?
0: Correcte, correcte. És una sinfonia molt emotiva. Una pregunta, com desconnecta Saúl Gómez? Com desconnecta de la rutina, de les composicions, de les classes, de la direcció? Com desconnectes, si desconnectes?
1: Sí, per suposar que desconnecte. No? Allò que diuen que la música és la meva vida... No, la música és part de la meva vida, no és la meva vida. Jo sempre dic el mateix, no? I bé, estar amb la família és el que més m'agrada, no?
0: Sí.
1: El que m'ajuda a desconnectar, el que encarrega les piles, el que em dona energia, no? I de quan en quan, pues, veure els amics també.
0: Clar,
1: però perquè... sobretot és la família.
0: Clar que sí, veure els amics. I encara quins compositors, perquè tu sempre estàs composant, sempre estàs fent,
1: sí,
0: sempre, no sé quantes coses portaràs ara per davant, però
1: sí,
0: quins compositors encara continuen inspirant-te, agradant-te, que aprens d'ells, que... Quins compositors?
1: Hi ha moltíssims, no fa falta fer referències als històrics, no?
0: Sí, sí,
1: Mahler,
0: sí, sí, sí.
1: A Bruckner, a Debussy, a Ravel, a Fauré, a Beethoven, per suposat, estos, no? Però, sense anar més lluny, els músics valencians, músics que escriuen per a banda, són un referent i de tots podem aprendre moltíssim, sempre, sempre. I tenim aquesta sort, no? La sort de poder escoltar la seva música, inclús estrenar-la i aprendre contínuament d'aquests fantàstics compositors que tenim així.
0: Doncs, Saúl, esta nit feu el concert en segon lloc i crec que és a les 10 en el teatre... Era
1: Sant Lluís,
0: perquè a mi se me va de vegades, se me va Sant Lluís, i la gent està convidada a anar.
1: Per suposat, estic segur que encara quedaran entrades a la venda antes d'obrir el teatre,
0: sí,
1: i convidar a tota aquella gent que s'hi ha enamorada de la banda i que mai hagi vist un espectacle així, convidar-los a que assistisquen, perquè és que serà un mano a mano de nou
0: potent,
1: únic.
0: Potent.
1: Sí,
0: i de totes
1: potent.
0: Les peces aquestes que tu has dit, que has nombrat, que aneu a interpretar esta nit, quina de totes creus que és la més complicada, la que possiblement la teua sinfonia zero?
1: Jo crec que sí, i a banda és la que més ens farà reflexionar, no? Per tot el que intenta transmetre el missatge, totes les metàfores que apareixen,
0: clar,
1: les contradiccions de la nostra societat, es veurà molt clarament amb la música, molt, molt clarament amb la música, i espero que a la gent li faci reflexionar i sobretot la faci gaudir, perquè és molt potent, el final de la sinfonia és també molt emotiu, molt pensador, i espero que la disfruten.
0: Sí, així que, bueno, esta nit, a partir de les 10, el mà a mà entre l'artística i l'harmònica. És un concert que és la 52 edició, que està tota la gent convida.
1: I espero que a la gent li faci reflexionar i sobretot la faci gaudir, perquè és molt potent, el final de la sinfonia és també molt emotiu, molt pensador, i espero que la disfruten.
0: Sí, així que, bueno, esta nit, a partir de les 10, el mà a mà entre l'artística i l'harmònica.

0: doncs escoltaràs ara l'himne. Donar-te moltes gràcies, Saül, per estar ahí, per sempre atendre'ns, per tot el que estàs fent, perquè és importantíssim, per tot el que fas, i que gaudisques esta nit.
1: Vinga, moltíssimes gràcies. Una abraçada.
0: Vinga, igualment.

I arribem a una secció que m'encanta, que és temps de festes, perquè en tot el territori valencià, avui 15 d'agost, sabeu quantes festes hi ha? N'hi ha molts pobles que celebren durant aquests dies les festes patronals. I aleshores anem a parlar de dos pobles. Primer anem cap a Paiporta i anem a parlar de les festes patronals, festes de Sant Roc i el Gos de Paiporta. I anem a parlar amb Puri Jimeno Robles, que és la presidenta de la Unió Musical de Paiporta. Que diguem que este any la Unió Musical de Paiporta és l'encarregada de posar música, perquè què seria d'unes festes sense música? No serien res. Que avorrició o que avorriment. Bé, doncs anem a parlar amb Puri, que la tinc a l'altra part del fil telefònic, i que ella ens explicarà tot el que es fa en les festes de Sant Roc i el Gos de Paiporta, actes com per exemple la dansa de Sant Roc, el correfoc,

0: la festa del meloner, la cavalcada, la processó de Sant Roc, la crema del gos i concerts i revelles i nits de festa. Bon dia, Puri.
1: Hola, Imma, bon dia.
0: Encantada d'escoltar-te altra vegada. Vau estar així farà mes i mig, una coseta així. I aleshores, jo el que vull saber és com es celebra Pai Porto? Què és esta festa de Sant Roc i el gos?
1: Tu has dit que els pobles estan de festa, festes patronals,
0: sí.
1: I nosaltres tenim la festa en honor, diguem, a Sant Roc i el gos.
0: Sí.
1: Bueno, hi ha una llegenda, no?, de Sant Roc. Sant Roc cuidava els malalts,
0: sí.
1: I se va empestar, va estar infectat,
0: sí.
1: I les nafres, les ferides que li van eixir, el gos les llepava i les va curar. A partir d'ahir el gos, sí, i el gos sembla que li portava un tros de pa cada dia, i quan es va curar, mm-hmm. el gos el va acompanyar tota la vida. Aleshores, això és la referència que es fa de Sant Roc
0: i el gos.
1: Sí.
0: Ja ho sabem, ja sabem una coseta més d'esta història. Però tu com portes les festes? Estàs cansadeta?
1: Ui, sí, sí. Ja són molts dies.
0: Ja són molts dies
1: i molts actes, sí.
0: Correcte. Este any l'encarregada de posar ixa música, diguem la banda sonora, no?, és la Unió Musical de Pai Porto.
1: Sí, sí.
0: I durant... portareu alguns dies, però, per exemple, quins actes ja s'han fet? També feu entrada de moros, crec.
1: Sí, sí. Mira, començarem nosaltres, perquè cada any ho fa una de les bandes,
0: uh-huh.
1: amb el concert de Sant Roc. Des de l'any passat l'Ajuntament l'ha avançat i ja el van fer el dia 7.
0: Sí, sí, sí.
1: Però
0: sí, sí,
1: a més d'això és que n'hi ha moltíssima música. Participem en processons, en ofrena, o sigui que s'escolta música de processó, pasdobles,
0: sí.
1: música de moros i cristians...
0: De tot.
1: La banda de... Sí, de tot, una miqueta de tot.
0: De tot. I quins actes, per exemple, avui, que és 15, avui, quins actes es fan? Una processó? Què és el que es fa?
1: El dia... Avui, el dia 15, mira, queda per fer el concurs del guisat de Sant Roc.
0: Oh, que bo!
1: Sí, sí, sí, és un plat tradicional que ha passat de... Bueno, al llarg de la història, diguem, i
0: sí, sí, sí, sí.
1: es cuina a carrer, sí. participa la gent que vol del poble, i després d'això està la missa,
0: uh-huh.
1: i en honor a la Mare de Déu,
0: uh-huh.
1: d'agost,
0: sí, sí.
1: i després se fa la processó, cap a la vespre a la nit, i l'entra la murta.
0: Explica un poquet, deixa guisadet, que tu has dit, que es fa de pollastre, coni, creïll,
1: sí, sí, sí.
0: creïlles... I...
1: És un pla de car, sobretot,
0: sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: que porta conill, pollastre i mandonguilles.
0: Que bo, que bo. A veure, Puri, i explica'm què és la dansa de Sant Roc. N'hi ha un ball típic?
1: Sí, són balls tradicionals, mm-hmm. del folklore local. I no res, i al carrer els dansaris, els balladors, els més vestits tradicionals valencians,
0: sí.
1: i normalment ho fa un grup de danses d'ací de la població.
0: I què és la crema del gos? Que cremeu igual que les falles, igual que una falla, cremeu el gos?
1: Sí, sí. Ja he explicat la relació del gos i Sant Roc.
0: Sí, sí.
1: Aleshores ja l'últim dia,
0: sí.
1: que és el dia 17...
0: Que és el 17, sí.
1: Sí, els festers del gos doncs fan com una processó, però és una processó lúdica, diríem.
0: Sí.
1: Val? Aleshores van acompanyats de les planyívoles, es diu, que són les dones que van plorant, no?
0: Perquè sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: al gos... I jo crec que significa que, bueno, en cremar-lo s'ha acabat la festa.
0: Fins l'any que ve.
1: Sí.
0: Fins l'any que ve. Explica'm una última coseta, és a dir, tu estàs, diguem, els festers de Sant Roc, no? Aleshores, ahir en Pai Porto suposo que n'hi haurà enfilades o comparses, perquè
1: sí.
0: s'heu fet entrada de moros, n'hi ha, diguem, la part de moros i cristians, i a banda estan els festers de Sant Roc.
1: Sí.
0: Que cada any seran gent diferent, suposo.
1: Bueno, igual que les comparses o les altres associacions.
0: Mm. És a dir, que les comparses normalment és la mateixa gent que està, i els festers de Sant Roc n'hi ha uns festers que sempre són els festers de Sant Roc. No canvien cada any. T'ho dic perquè, per exemple, en el meu poble cada any són uns festers.
1: Ja, Pues la veritat és que ahir no vull dir més perquè no me vull equivocar.
0: Val. Heu tinc clar. Bueno, de tota manera, Puri, la música sempre està ahí. Esta vesprada fareu una processó. Suposo que demà també hi haurà processó, ofrenes i coses, sí. I molts actes d'estos, no?
1: Clar, avui és dia 15, demà 16, que és el dia de Sant Roc.
0: Ah.
1: Demà és el dia important, diguem.
0: Sí.
1: I es fa missa, es fa la benedicció dels pans i el repartiment també, la cavalcada i després la processó de Sant Roc.
0: I no teniu tesa de no podeu velar molt perquè tingueu que matinejar, supose.
1: Més que res és per la nit, de quan els actes que tenen que veure amb la...
0: I les festes són les que m'agraden. I les festes són les que m'agraden. Dormir del matí, pel matí, i després festa. Així és. Doncs, estaven escoltant de fons, no sé si ho hauràs escoltat, estaven escoltant de fons l'himne a l'escola musical de la Unió Musical de Paiporta i donar-te les gràcies, Puri, que acabeu les festes el millor que pugueu, que disfruteu, que gaudiu. Que fa bon temps que...
1: Sí, massa calor.
0: és el que toca.
1: Sí.
0: Puri, moltíssimes gràcies per atendre's.
1: Vinga, vosaltres.
0: Un abraç, vinga.
1: Igualment.
0: Adéu.

0: I no ens n'anem molt lluny de Pai Porta, ens n'anem a Bétera, amb el pasodoble de Xàbia, un pasdoble que s'interpreta tant en moros com en falles, com en fogueres. És un pasdoble molt conegut. I anem a parlar de la festa de les alfàbegues, que és una tradició molt important de Bétera, que se celebra cada 15 d'agost en honor a la Mare de Déu d'Agost. És una de les festes més conegudes de la Comunitat Valenciana. El més característic de la festa són les alfàbegues, gegants, que es cultiven durant mesos i poden arribar a superar els 2 metres d'altura. L'acte principal és la roda de les alfàbegues, en què aquestes plantes són portades pels carrers del poble fins a l'església. Aquesta tradició té més de 400 segles, ai, 400, 400 anys, 4 segles d'història. Les festes patronals de Bétera es remunten almenys al segle XV i han evolucionat fins a convertir-se en una celebració única coneguda arreu pel cultiu de les enormes alfàbegues. I per explicar això tinc a Víctor Gámez, que és el director de l'Escola de l'Associació del Centre Artístic Musical de Bétera, perquè la banda de Bétera està present en aquestes festes. Bon dia, Víctor.
1: Hola, molt bon dia, Imma.
0: Jo encantada de parlar amb tu i que m'expliques esta festa, perquè la veritat que m'agrada. Avui és un dia important a Bétera, molt important. 15 d'agost és un dia molt important.
1: Pues sí, molt important. Així estem de festa. És la festa més important. La festa de les alfàbegues, l'ofrena a la Verge de l'Assumpció.
0: Sí.
1: I estem tots de festa. I com en tota festa no podia faltar la música.
0: Mai falta la música. La música és el principal. Aleshores, és matiner, perquè encara és matinet, encara no són ni les 9 del matí, però a partir d'ara, jo sé que per atendre's pues t'has apartat un poquetet perquè comença la festa ja, però jo crec que la festa la vau començar a nit, a la vespre o a la matinada, perquè tingueu, diguem, les albaes. Comenceu en cantant albaes i, per exemple, escoltem alguna alba.
1: Sí, sí.
0: Espera que ara l'escoltarà.

0: Que bonic. Que bonic, que bonic. El xiquet de Bétera és el que estàs, està cantant. Mira, a mi m'encantaria que per la zona on jo visc, que ja és el sud de València, tinguérem més tradició del baix, no en tinguem tanta. És algo que tire de menys, perquè sí, el que és al voltant de València, inclusive la Ribera, la Safor, tingueu tradició, n'hi ha zona que teniu molta tradició de cantar este cant d'estil, este cant tan important. I la veritat que començar una festa cantant al baix és molt bonic. Quan comenceu? A, en el vespre, quan soleu començar esta ronda, diguem?
1: La ronda tradicional per a donar pas a lo que és la festa el dia 15, comencem a les 12 de la nit, i bueno, com bons veterans i que ens agraden les tradicions, ahí estem, en la nit del Baix, que diguem,
0: clar,
1: la nit del Baix, obriguent este bonic dia.
0: Aleshores, la festa s'obre així, i avui comença el que és la festa de les alfàbegues. I, per exemple, quin és el primer acte que feu avui?
1: Pues nosaltres ja portem un rato en busca de les obreres fadrines.
0: Explica'm això. És a dir, jo sé que n'hi ha majorals, cositers i obreres. Explica'm això, pues, què és.
1: Pues és tot una parafernàlia, podem dir aixina, però que està molt encarada.
0: Una tradició, anem a dir, una tradició.
1: Correcte, sí, però tot està encarat a esta, al final, que és l'objectiu, és l'ofrena, oferir aquestes plantes, aquestes alfàbegues, a la Verge. Llavors, comencem a les 8 del matí, prontet,
0: ja porteu.
1: En tot el que seria la comissió dels majorals, que són els... Digam, els majorals sempre han sigut els més antes arriesgat a les quintes, no? De la gent jove a la quinta.
0: I aleshores, pots dir normalment quina quinta és, sobre quina edat tenen? És a dir, perquè tot serà més o més per l'estil.
1: Antigament era, pues, sempre quan seria el servei militar, aquesta quinta que complia 18 anys, però
0: ara ja ha canviat.
1: A falta d'això, pues, bueno, al final són grups d'amics que se junten. I, bueno, n'hi ha llistes d'espera d'ací 15 o 20 anys, ja.
0: M'ho pense.
1: Que se van apuntant.
0: Sí, sí.
1: Pues este grup, i després tenim quatre reines de festa que se podien conèixer aixina, que nosaltres diguem obreres. Dos obreres fadrines i dos obreres casades. Les obreres fadrines són les diguem, els protagonistes en aquesta ronda, junta les alfàbegues, i tot va al voltant de, pues, bueno, a les 8 del matí, junta la corporació municipal i el majoral, pues, hem vist en busca de les obreres. Les dues obreres, després anirem estarem a punt d'arribar a lo que és l'hort, que diguem, que és el corral on se cultiven les alfàbegues des de aproximadament el mes de febrer, març, vale, que tot és un procés molt elaborat per a aconseguir el que tenim, que és un rècord Guinness en les alfàbegues.
0: És veritat, és veritat.
1: I ahí estem, enmig d'esta ronda, a esperar a que els tratges d'obrera isquen totes engaladornades i les dues obreres, i anirem a l'hort.
0: I quin paper tenen els cositers?
1: Els cositers són les persones que han seleccionat cada obrera fadrina, familiars, amics, veïns, tota la gent que té al costat, que són, podem dominar-los com portadors de les alfàbegues.
0: És que acompanyen.
1: Tenen que ajudar a portar aquestes enormes alfàbegues fins a l'església.
0: Pesa molt.
1: Pesen molt. Estem parlant de la última alfàbega que se va ficar. Ja no se porta de forma a l'alça, sinó se porta en rodes. Estem parlant de més d'una tonella.
0: Vale. Aleshores, tot això sempre va acompanyat de la banda del Centre Musical de Bétera, d'Artístic Musical de Bétera. I este pas doble és un pas doble de Miguel Villar.
1: Sí.
0: Pas doble Bétera. Soleu interpretar-lo?
1: Sí, sí, sí. No és un pasodoble per a tocar per el carrer.
0: Sí, sí.
1: Però en tots els actes més festius, quan són els primers acordes ja del pasó de Vetera, saben de què estem parlant en el poble de Vetera.
0: Clar que sí, clar que sí. A veure, ara se n'aneu a replegar, diríem, a les... Espera, que m'he senyalat el nom.
1: A les obreres.
0: A les obreres, correcte. A les obreres. Després suposo que n'hi haurà una missa i n'hi haurà una ofrena i per la vesprada, quins actes n'hi ha? Una processó?
1: Sí, això continua. Després de l'ofrena, que arriben totes les alfàbregues a l'església, per la vesprà, un poquet de descans, el dia tradicional de dinar en les famílies,
0: sí.
1: I després per la vesprà pues, se va la processó a la Verge, igualment, i que acaba aquesta processó acompanyada, per supost, per la banda de música,
0: sí.
1: I acaba la processó amb el tradicional cuet de luxe, que dona pas a la nit de cuets, a la corda i la nit de cuets.
0: És a dir, és pràcticament un dia molt intens.
1: Molt intens, molt intens.
0: Després sí, continua.
1: I musicalment també. Musicalment també.
0: Diguem que camineu prou. Perquè sí. Vetera ja és grandeta i camineu prou. A veure, però tot es fa en un dia? És a dir, demà, dia 16, ja no n'hi ha festa?
1: Sí, perquè coincidís que el dia 16 és Sant Roc. I Sant Roc és el patró de Vetera. I el dia 16, pues, sí. Bueno, pues, si té que veure també música, pues, ja, de fet, és el famós que comentàvem del camp d'estil, el retaule de Vetera.
0: Sí.
1: I és al llarg de tot el dia. Són 12 hores de passejos, de casa en casa, d'institució en institució.
0: Sí.
1: Bueno, cantant, traguent les rises, sí. i explors tot, perquè este cant mai se sorprèn, no?
0: És veritat.
1: I són moltes hores durant el dia, junt a la festa, pues, el retaule de Vetera.
0: Sí, molt... mira, acabem de parlar en la presidenta de la Unió Musical de Paiporto, perquè en Paiporto són festes i demà també celebren el dia Son Rock. És a dir, que n'hi ha molts pobles que avui i demà i durant aquests dies estan de festa. Jo, Víctor, vull agrair-te per atendre's en un dia tan especial com és avui, que teniu avui a Vetera, i que t'has apartat un poquet de la banda. Quin instrument toques? És per preguntar.
1: El trombó.
0: Vale. Aleshores t'has apartat un poquet de la banda i és exactes. Moltes gràcies, Víctor.
1: I a vosaltres.
0: I estem escoltant ja l'himne de Vetera per acomiadar-te. Moltes gràcies, Víctor.
1: Esteu convidats quan vulgueu.
0: Una abraçada. D'ací vaig cap allí. Vinga, adéu.
1: Vinga, adéu.

Estem escoltant l'himne de Bétera del compositor Manuel Palau i Boix, amb lletra de Francesc Peris, interpretat per la banda simfònica i el cor del Centre Artístic Musical de Bétera. Doncs, escoltant este himne i aquesta és Diagrana Bétera, i també a Paiporto, com heu vist, donarem pas al butlletí informatiu de les 9. No se'n vagin, que tornem de seguida.

0: Continuem connectats amb les teues històries cada dia. A Punt Ràdio. De tu a tu.
1: Les llengüetes d'apunts de llengua.
2: A Punt Ràdio.
3: Suor! Bíceps! Cremar calories!
4: Tira-li, enxufa-li!
3: Avui parlarem de vocabulari de gimnàs. Hem vingut a patir!
5: No pateixis, sé el que em faig. M'entrenaré al màxim.
3: Iep, aguantes machos, tu. Menys begudes isotòniques que així hem vingut a aprendre.
5: Ah, vale.
3: El gimnàs és un món fascinant i cada dia milers de valencianes i valencians hi van per a perdre pes, lligar, abaixar el colesterol, lligar, enfortir el sol pelvià, lligar... I'm sexy and I know it. Tot i que amb esta suor i esta olor d'aixelles, no sé qui lligarà.
6: A mi això no m'agrada.
7: Quasi m'ha entrat un infarto.
6: Això és una merda.
3: Però és cert que el gimnàs és un món molt marcat pels castellanismes i pels anglicismes.
8: Very, very beautiful.
9: Good morning, good afternoon, good night.
3: La meva missió en esta llengüeta és oferir-vos idees de vocabulari del gimnàs en valencià i superar el meu rècord d'esquats.
10: Jo de tu aniria amb compte, perquè volen fer un entrenament més dur que el teu.
3: Tres, quatre. Un altre exemple són les mancuernas o dumbbells angleses. Una forma de dir-ho en valencià és manuelles, que poden servir per a fer bíceps normal o bíceps de martell.
11: Molt millor.
3: Fent esta llengüeta he cremat una caloria. Millor això que no res, no?
12: Molt bé, estupendo.
3: Fins a la pròxima llengüeta.
13: I jo m'haig de posar a entrenar-me.
2: A Punt Ràdio.
1: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a la Marina Alta, 93.5.
14: De tu a tu.
15: Fronta una onada de calor, actua. En cas d'incendi, mira d'allunyar-te del foc per les zones laterals més desproveïdes de vegetació i camina sempre en cas contrari a la direcció del vent, ja que un canvi en la trajectòria d'este pot fer que el foc t'atrape. És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A Punt Ràdio.
16: El magazín dels caps de setmana et deixarà fora de cobertura. Amb entrevistes, divulgació i actualitat. En A Punt Ràdio posem l'accent en l'entreteniment. Posem l'accent en tu.
17: Són les 9.
1: A Punt. Notícies.
17: La Junta d'Andalusia aconsella a la població mantindre la calma i evitar entrar i eixir d'edificis després del terratrèmol que esta matinada ha afectat Granada. Ha tingut una magnitud 5 i l'epicentre a Alendín. L'1-2 ha atès més de 200 consultes procedents de totes les

0: províncies excepte Cádiz i Huelva. El sisme no ha causat víctimes, però el govern autonòmic aconsella allunyar-se de façanes, balcons i murs per la possibilitat que hi hagi despreniments. I més assumptes. Continuen les reaccions a la decisió de l'executiu central de renovar fins al 2030 l'autorització per al funcionament de la central nuclear d'Almaraz a Càceres. El president de la Generalitat, Juan Fran Pérez Llorca, ha lamentat en xarxes socials que la central de Cofrentes hagi d'esperar, malgrat tindre els mateixos informes tècnics i de seguretat que la d'Almaraz. Des del Partit Popular es torna a demanar al govern central que cancel·li el calendari de tancaments previstos per a les centrals nuclears i la Cambra de Comerç de València també ha demanat la pròrroga del tancament de la central nuclear de Cofrentes. Més assumptes. Ceuta continua blindada davant una possible entrada massiva anunciada per avui per xarxes socials. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, s'ha referit a esta desinformació.
1: Yo creo que la gente sabe que no tiene ninguna posibilidad. Lo que pasa es que los bulos, las mentiras, la desinformación, hay determinadas campañas que además se ceban en aquellas personas con menos recursos, más vulnerables.
0: Mentrestant, milers de migrants, molts d'ells menors no acompanyats, continuen a Ceuta. El president d'esta ciutat autònoma, Juan Jesús Vivas, ha tornat a insistir en la necessitat de fer reformes legals per accelerar les devolucions de migrants.
2: No puedo entender que si una parte de nuestro territorio es invadida con la entrada de 80.000 personas, el equivalente a toda su población, no haya un mecanismo legal que permita una actuación expeditiva e inmediata para la devolución de estas personas que entraron de manera ilegal.
0: I Elx celebra avui la segona part del misteri, la festa, que podran seguir per a punt a partir de les 7:30 de la vesprada. Ahir era la primera part d'este drama sacro-líric des de la Basílica de Santa Maria d'Elx, una celebració que s'ha allargat en la nit de la Roa, la processó, en honor a la Mare de Déu de l'Assumpció, la patrona d'Elx.
3: És una volta que fem al voltant de lo que és l'església i després entrem a l'església i besem els peus a la Mare Déu. És molt especial per a mi perquè passa sempre la meva família, els meus pares.
0: I en els esports, a nit va alçar el teló a la segona divisió. El Castelló va guanyar per 0-1 al filial de la Reial Societat. Als 7 minuts, Camarà va donar el gol de la victòria per als albinegres. Avui arranca la primera divisió. Villarreal i Llevant jugaran els seus partits demà i Elx ho farà dilluns. El València s'estrenarà el 22 d'agost. I pel que fa a l'oratge, tot apunta que esta vesprada les tempestes seran més generals que ahir divendres. Bon dia, Joan Carles Fortea.
4: Hola, bon dia. Iniciem este 15 d'agost i ho fem amb un oratge amb humitat elevada, amb basca en zones del litoral, amb temperatures màximes que avui al migdia no seran tan altes com les d'ahir en zones d'interior, però al litoral continuarem amb màximes entre els 30 i els 35 graus i amb humitat elevada. Serà cap al sud d'Alacant, on encara podrien superar-se els 36 i 37 al migdia. Els avisos que tenim avui, a banda del de temperatura alta cap a la zona sud d'Alacant, són avisos per tempestes. El perquè és perquè avui tenim un dia molt inestable. De fet, a partir ja de migdia creixeran els núvols de manera destacable en zones de l'interior. Ara tenim núvols abundants en algunes comarques que aniran desfent-se, lluirà el sol al migdia, però ràpidament veurem créixer els cúmuls cap a l'interior. Ja a migdia podien tindre algun ruixat en zones interiors, però a partir de la vesprada i aquests ruixats aniran a més, localment amb tempestes que podrien ser puntualment fortes, i la segona part de la vesprada i primeres hores de la nit, aquestes nuvolades podran arribar a punts del litoral. És per això que tenim avisos actius nivell groc per tempestes a totes les comarques i taronja cap al nord de Castelló, on és probable que siguin més fortes. Vesprada de moltes activitats a l'aire lliure en moltes poblacions, que tocarà estar pendents d'aixes nuvolades, d'aixes tempestes que, tornem a insistir, creixeran a l'interior però arribaran al litoral esta vesprada de manera irregular i dispersa, però quan arriben poden descarregar ruixats intensos, ratxes de vent fortes, també localment amb granís i puntualment amb acompanyament elèctric. Per tant, molta atenció i precaució esta vesprada amb aixes tempestes que avançaran des de l'interior cap al litoral. Demà diumenge serà un dia molt més tranquil.
0: Gràcies, Joan Carles. És tot. Tornem a les 10.
5: Som a punt.
6: Què fas este cap de?
7: Doncs festa.
6: I el següent?
7: Són festes també. Què vols que li faça?
6: I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I el 14 i el 15 d'agost ens n'anem a veure el Misteri d'Elx. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Elx viu la seua festa. Generalitat Valenciana.
8: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
9: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
5: Som la veu de tots. Som

0: I si abans he dit que Temps de Festes era una secció que m'encantava, esta que entrem ara, Arrels Musicals, és una altra que m'encanta, perquè així tinc no tota la família, però quasi tota la família. Perquè avui sabeu que es celebra el Mà a Mà a Bunyol. I farà qüestió de, no sé si va ser quasi ja fa 2 mesos, perquè el temps passa molt ràpid, va vindre un director, Salvador Sebastià, en companyia del president de l'Artística de Bunyol i el director Josep Gil. I aleshores ell ja es va contar en eixe dia que anava a dirigir el concert del Mà a Mà que es fa avui a Bunyol. I aleshores tinc així a Salvador Sebastià, tinc a una filla i tinc a la dona, a la mare de la filla, clar. Aleshores jo, abans de presentar-vos, vaig a dir que Salvador Sebastià és un director d'orquestra, compositor, clarinetista i professor nascut a Borriana. Té al seu abast, no sé quantes titulacions superiors de música, i ara dirigint nombroses bandes i orquestes tant a Espanya com a l'estranger. Va ser director titular de la Banda Municipal de Música de Palma entre el 2013 i 2016, i també està de director de la Banda i Orquestra de la Santa Cecília de Cullera. Actualment és professor d'orquestra al Conservatori Professional Francesc Penya-Roja de la Vall d'Uxó i director artístic de la Societat Musical L'Artística de Bunyol. I a més, com he dit abans, és l'encarregada de dirigir Will Artística en el Mà a Mà. Bé, acompanyat de la seva dona, Txelo Sapiña García, que és professora de txelo i treballa en el Conservatori Professional de Castelló, i també ve acompanyat de Noa Sebastià, que és la seva filla. Ai, no, sí, Noa, no m'he enganyat, eh? La seva filla, que també és violoncel·lista. Aleshores, bon dia, Salvador.
1: Molt bon dia.
0: Molt bon dia, Txelo.
2: Molt bon dia.
0: I molt bon dia, Noa.
3: Bon dia.
0: Ens falta una. Sí? Una que justament treballa així a la casa i no la tinguem. Justament. Bé, Salvador, com portes els nervis?
1: Molt bé, molt bé. Molta calor.
0: Bueno, això ja ho sabem. Això ja ho sabem, que 15 d'agost, què vols? Què vols que faci? Esperem que no faci ninguna trona.
1: Sí, sí.
0: I ximpum. No, ha comportat ton pare. És tranquil·let abans d'un concert?
3: Buf! Està nerviós, però bé, bé.
0: Es pot aguantar, no?
3: Sí, sí.
0: Bé, tinc així estrès per a parlar del concert que vas a fer en res ahir a Bunyol. Però abans d'entrar en el tema del concert i del repertori, jo vull que primer parlem de tu. Aniré per ordre. Primer començaré en ell, després començaré en Txelo, parlarem en Txelo, i després en Noa, ¿vale? Aleshores, Salvador, tu quan i on comences a estudiar música?
1: Jo començo en Borriana. Soc nascut a Borriana i res, com molta gent, pues, me ve un poc l'afició de mon pare. Mon pare era clarinet.
0: Músic de la banda.
1: Sí, amateur. Uh-huh. I ses coses de... I ses coses que també tenen les bandes de que barregen tot tipus de generacions. Uh-huh. Gent major i gent menuda. Entonces, entre que me llamava l'atenció i després era una forma d'eixir per la nit... i no, que ma mare no me diga...
0: Eres festeret?
1: No.
0: És festeret?
1: No.

0: No, però aquesta cosa de per l'ànim pues puc estar hasta molt tard,
1: ah,
0: no?
1: Vale,
0: i conviure en gent més major i això.
1: Sí, va ser
0: això, com tots, un poc inconscientment.
1: Sí, sí. Aleshores comences en l'instrument de ton pare, no? El clarinet.
0: Sí, sí, bueno, com molta gent, evidentment, te llama el saxo i la trompeta, però bueno, allò que diuen antes, no? En el clarinet, que és mentira, però que en el clarinet després podràs passar al saxo i tal, i això, i bueno, a la banda feia falta clarinets.
1: A mi mai m'ha llamat ni la trompeta ni el trombó, i seguís igual.
0: Ai, pues sense...
1: ni la trompa ni res de... A mi, et dic la veritat, et dic la veritat, jo vaig començar el saxo perquè mon pare tocava el saxo, la banda.
0: Mira.
1: I després me vaig passar a la flauta, perquè crec que la teua filla que falta toca la flauta.
0: És flautista, sí.
1: És flautista. Mm-hmm. Aleshores, vaig començar així, però mai he tingut això. Així com tinc, per exemple, la teva dona que és xelista, això és un cuque que tinc ahí.
2: La corda.
1: Sí, sí, uh-huh. Que sí que el tinc. En els instruments de metall, no?
0: És un poc les orquestes de ball, no? Pues que les trompetes i els
1: saxos. Serà perquè tocaria el saxo i diria, a mi no em fa falta. Bé, aleshores, comences a estudiar música i d'ahir te'n vas al Conservatori Superior de València, perquè abans anaven tots a València.
0: No.
1: Ah, no?
0: Nosaltres, hi havia un conservatori professional de la Diputació de Castelló.
1: Anda.
0: I era com una espècie de concertat o algo així, però estava molt bé perquè pràcticament tot el professorat era membres de la banda municipal de Castelló, membres en actiu i tal. I ahí va ser un poc on vaig començar un poc a veure pues com era, no? Lo de la carrera musical
1: i tot això.
0: Perquè jo vivia, som d'un poble, la província de València, de Castelló, no té tanta tradició com València, entonces no teníem, la meva generació no teníem dins de la banda professionals on vòrem-nos o seguir un camí.
1: Érem tots de Borriana van tindre, sí, per allà pel mes de juny, a la flautista Eugènia.
0: Clar, tota aquesta generació és
1: jo
0: la generació...
1: Jo estudiava en ella.
0: Ella és Santiago Pla, solista de l'Orquestra València. Correcte. Tots estos som una generació, algú ha avut, no? Un concertí més ha d'un violinista que va estar a Alemanya, però que nosaltres visquem en els nostres ulls, vam ser els primers en estudiar.
1: Sí. Aleshores, després d'ella sí que vas al superior i comença a estudiar direcció, comença a estudiar composició. Què es va cridar més l'atenció? Què es va atraure més? La composició o la direcció? O dirigint, vas a...
0: No, la composició.
1: Ah, sí?
0: Tu imagina't que normalment t'inicies com a instrumentista, no?
1: Sí.
0: Jo tocava en la banda municipal de Castelló i tal, i lo de la direcció va ser per accident. Pues el mestre que estava va provar unes oposicions i de repente van dir, pues demania assaig, què fem? I posa't tu ahí dalt. I com tots, la suite en la... I me recordé que Julio Gómez, que al compàs número 20, jo me perdia. Xiquets, ja mos veurem el pròxim dia i tal. I quan me diuen, pues això del palet, tu París, què tal?
1: Balba.
0: I jo lo de la composició, no? L'estudi, la vida monacal, tot això m'agradava molt. I, però bueno, la vida m'ha portat a compaginar-ho,
1: a compaginar tot. És a dir, primer va ser la direcció. Aleshores anem a escoltar un preludi que és este que escoltem ara i parlem d'ell.

0: Salvador, quin és este preludi per un aniversari? Perquè jo suposo que serà algo especial, però no sé si és l'aniversari de Noa, de Iria, de Chelo, no sé.
1: Pues, pues això, jo tenia 25 anys, 26, i és el 25 aniversari de bodes dels meus pares.
0: Bodes de plata, no?
1: Sí, sí, sí, les bodes de plata, i la veritat és que pues això, me va sorgir la idea de fer-los este regal. Jo havia fet alguna composició abans, un homenatge, el meu primer, però esta obra ja va ser un poc més dins, fora del context. Te recordes un poc la línia que hi ha en la democràcia, bueno, talents i tot lo del retrobem i buscar,
0: sí,
1: un
0: clar,
1: poc les essències.
0: Sí, clar, clar, que me'n recorde.
1: Pues n'hi ha una línia que té a París i molta gent deurien, sí, sí, també, sí, sí, retomar-la, sí, sí, com l'Arrels que acabem d'escoltar.
0: Correcte,
1: no?
0: Com l'Arrels.
1: Però en aquella època...
0: I l'ha ficat Arrels perquè sos Arrels musicals, en el teu cas,
1: genial.
0: Però l'Arrels de...
1: Però diguem que esta obra ja era més música pura, no? Volia fer algo amb música pura i va ser això, pues dos motius, un motiu molt masculí, molt rítmic, i un altre molt melodiós, que pues l'home i la dona que se conjunten fins al final.
0: Sí. Però que bonic, no? Pues estos,
1: sí,
0: pares.
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: Diria, mi este xiquet fa estes coses. Perquè jo m'ho veu 25 anys.
1: Home, tu imagina, pues qualsevol pare que té una afició i que després el fill, pues quede...
0: Clar que sí.
1: Bueno, l'agrada això com el seu ofici.
0: Aleshores, tu saps quantes obres tens compostes? Alguna vegada les has comptat?
1: Sí, unes 35, perquè sempre n'hi ha alguna que, segons el dia, la fica com a 0, o pues 0 o pues 1.
0: M'ho pense. Sí, sí. I esta era una de les primeres que vas fer?
1: Sí, primer, als 13 vaig fer un passo doble, una marxa processó, sí, la quarta o la quinta hora seria. Sí.
0: En qui vas estudiar composició a València? En Blanquer? En
1: Blanquer el
0: en Blanes? Perquè en aquesta època estava en ells.
1: Blanes me va obrir molt el món. En ell vaig fer harmonia, però ell era molt diferent, la seva harmonia.
0: Sí.
1: I al principi va ser molt dur, però molt bé, molt bonic. Realment composició vaig estudiar en el primer curs en Blanquer,
0: sí,
1: i després en el segon en Ferrer Ferran.
0: Ah, vale? Ferrer, tota lo ja que està, però és que va ser... Ell va ser molt, molt ràpid. Tu saps a mi què em donava? Cor.
1: Cor?
0: Conjunt coral, que es deia.
1: Ferrer?
0: Sí, sí, conjunt coral.
1: Que era de llenguatge. Bueno, jo el tenia com a pianista...
0: Sí,
1: pianista acompanyant.
0: Mm-hmm.
1: I ell agrada molt les falles. I hi havia un artista faller, Pepet en Burriana, i vos sempre fèiem com un duo de clarinet-piano i a canvi mirava ella antes de muntar les falles i tal. Sí, sí,
0: sí, sí. A mi em va donar allà en la plaça Sant Esteve, donaven, no sé si anava dissabtes, crec que era dissabtes, perquè aleshores feien dissabte, i a mi em donava conjunt coral, que es diu...
1: Pues quan feia segona composició li vaig presentar este, el preludi.
0: Ah.
1: I molt bé, i sobretot el que és la instrumentació per a banda, va obrir ahí un cofre de tresors, de molts, sí, trucos i moltes coses. I després, tercer i quart, vaig ser malaurat Ramon Ramos, vaig estar en,
0: sí,
1: Ramon Ramos.
0: Sí, en Ramon. Dos, però arriba un moment que es presentes a un premi d'un concurs de directors d'orquestra, Ciutat d'Elx.
1: Ah, sí, sí, sí.
0: L'any 98, ja ha plogut, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí.
0: L'any 98, això es va obrir el camí de la direcció?
1: Sí, bueno, jo és que, clar, des dels 14 anys portava dirigint, però un poc a la meva forma i tal.
0: Sí, sí.
1: I bé, es va presentar el fer este concurs i la veritat és que va estar molt, molt bé. La veritat va ser una experiència amb Manuel Hernández Silva.
0: Sí.
1: I que, a més, per exemple, desconeixia un poc el món de la conducció operística i ell me va obrir ahí molt el món, que em va ajudar moltíssim després per anar a l'Acadèmia Quitxana.
0: Quan, correcte.
1: Quan vaig arribar allí, molts conceptes, o sigui... Uf, respires molt i tu saps com a instrumentista quan algú te vol contar una cosa, però tu ja el teu mestre
0: ja
1: de xicoteta ja t'ha dit això.
0: Tu vols saber que jo ja fa 30 anys no menys que no hauré vist a Manuel?
1: A Manuel Hernández?
0: Sí, 30 anys.
1: Ja veus.
0: És que me l'has fet recordar.
1: Sí, saps? Sí.
0: El vaig conèixer en Carcaixent. Està gran de Carcaixent, el vaig conèixer. No, i ja no sé res més. Aleshores, com tu has dit, em vas... A Siena.
1: Sí, sí.
0: Com va ser? És a dir, com va ser aquesta oportunitat de poder anar-te'n a Itàlia?
1: Pues mira, imagina't, en aquella època, començava un poc la internet, però el que fes és... jo, per exemple, pues, he anat a Txèquia, a curset i tal, enviaves un VHS,
0: sí.
1: I segons ells creien, o sigui, tu ni interactuaves per internet,
0: nada.
1: Te classificaven en un tipus de curs, un altre, però l'Acadèmia Quitxana, pues, tota base de documents i tal i això... I, bueno, jo en aquest moment havia fet ja proves per a la xoc orquesta, per que sí, per que allà, total, que me seleccionen per anar allí. Te tinc dir que quan me parleu, no, de pressió, de band, de certaments i tal, la màxima pressió que sofrí jo és l'Acadèmia Quitxana. Acadèmia Quitxana, tu vas allí, fas unes proves per actiu, però totes les dies entres en el Teatre Rinnovati,
0: sí.
1: I tens a tots els oients en els palcos. I tu eres actiu mentre se ho facis bé.
0: I o sigui, vas fora.
1: Qualsevol dia te diuen gràcies, senyore, baixes i puja un altre. O sigui, molt cruel.
0: Ostres, pareix que siga això de lo que fan en la tele, Masterchef, que se'n van
1: igual,
0: cap
1: a un... Igual, molt fort, molt fort, molt fort. Però, bueno, saber gestionar tota aquesta pressió i tot això...
0: I com era, Julia? Julio...
1: Julián
0: Gelmeti.
1: Pues mira... Un poc lo que te deia abans. Ell era un poc... transmetia l'escola de Franco Ferrara, ¿vale? Que va ser un mític de la direcció, que per uns problemes fixis,
0: sí.
1: Va tindre que deixar de dirigir en directe, mm. Però totes les pel·lícules de Fellini i tot això ho gravava ell. I, però jo havia estudiat així en José Collado.
0: José María.
1: I ell, un poc, ja saps, en la seva locura,
0: sí.
1: Hiper, aixina, surrealista i tal, però em va transmetre tot allò. Entonces, òbviament, John Lee Gelmeti era un artista, de, per exemple, per fer Rossini en òpera i tal, però a mi me sonava tot això.
0: Tu saps, estàs transportant-me mentre mm-hmm. parles, perquè és veritat, Txelo, jo suposo que a tu també el passarà, que n'hi ha coses que te van dient professors, gent, músics, la millor de la banda, gent que tu estàs, que te parlen de coses, que després vas a un lloc i te ho fan dir, ostres, això jo ja sé algo, no? Bé, anem a canviar de peça i anem a escoltar ja, perquè has parlat d'òpera, i anem a escoltar a Puccini.

0: Quina orquesta està tocant, Manu?
1: L'Orquestra de València.
0: Esta és l'Orquestra de València. Mm. Quan la vas dirigir, això? O ja fa temps?
1: Això va ser en el 2015, crec. Mm.
0: Sona molt bé, saps?
1: Sí,
0: tenia
1: sí,
0: que
1: sí.
0: ser l'Orquestra de València. Mm. Quina va ser la primera agrupació que es vas posar al capdavant? Perquè dic agrupació, perquè moltes vegades me diuen no va ser banda, va ser cor. Mm. Te dic agrupació. Quina va ser la primera?
1: Banda, va ser la banda del meu poble.
0: La de Borriana?
1: Sí.
0: Van estar allà al capdavant.
1: Sí.
0: I d'allí vas passar per bandes i arriba i te'n vas a Mallorca. O va ser primer la Santa Cecília?
1: Sí, jo realment he estat 10 anys en el meu poble.
0: Sí.
1: I d'ahir la federació de la comarca de la Plana Baixa em suggerís fer una orquestra. I del 97 al 2000 vaig fer una orquestra. I en el 2000, a finals del 2000, em criden per a fer unes proves a Santa Cecília. I allí és on vaig estar 13 anys.
0: Allí va ser abans?
1: Sí. I en el 2013 va ser quan eixen les proves per a director a Palma.
0: 13 anys en Santa Cecília ja són anys.
1: Això diuen. Passa molt la pressa, eh? Bueno, padella no.
0: Tu què dius, Txelo?
1: Els que conviuen...
0: Suposa que es deu conèixer allí.
2: A mi no em va fer cas, perquè jo haguera volgut que haver acabat abans l'etapa
0: de Santa Cecília,
2: sí. Sí, jo he estat molt feliç perquè va treballar moltíssim, però crec que els músics en tots els directors n'hi ha un límit.
0: Sí.
2: O sigui, són etapes.
0: Jo també ho penso.
2: I no sé, o és que ara abans estaven tota la vida els directors
0: n'hi ha director que pot passar-se 25 i 30 anys
2: i no passava res, però ara també n'hi ha molt de professional i no sé, pareix que la gent necessita canviar.
0: Sí.
2: No sempre...
0: Bueno, però 13 anys són anys i d'ahir te'n vas a Mallorca. Com vas ser deixar tapar del 13 al 16 a Mallorca?
1: Va apassionant, va estar genial, perquè és una banda que mediàticament tampoc crec que siga de les més que més se publiciten i tal, i tampoc viuen en un context que podries dir, bueno, a París ser que n'hi hagi una endogàmia o algo, però tenen un nivellàs impressionant, i era una cucaeta treballar en esa banda. Però bueno, van ser un espai, a veure, haurà pogut ser 6 anys o
0: un poc més, el problema
1: és que bueno, la meva situació tampoc, per lo que diu el Txelo, no volia que fora tota la vida. Entonces, clar, jo a l'anar allí vaig perdre la plaça definitiva en conservatori,
0: sí.
1: I era molt especular, la meva vida tenia que estar així, era molt de sacrifici perquè ella se va quedar en Noa, menudeta, i en la major en casa, i jo anava i tornava totes les setmanes, però bueno, al final era molt, molt complicat.
0: Però seguint, jo crec que la banda municipal de Mallorca ha anat en evolució i actualment és una molt bona banda.
1: És molt bona banda, cert.
0: Correcte. Bueno, són coses que passen en la vida, no? De que té que anar-se'n un, després estan... Ixes coses que n'hi ha que coordinar-se la família, no? Seguim en la teua faceta de compositor i anem a escoltar una peça que s'anomena Bodega. Ara me diràs quina bodega, eh?
1: Mm-hmm.

0: Este començament que té així tan místic, tan, tan un poquet de suspense, no? Esta bodega, conta un poc la història de la bodega, quan la vas compondre, quina bodega és?
1: Pues mira, és molta, són coses de casualitat. Vaig fer en Harmony Ensemble,
0: sí,
1: de Pasqual Cabanes, vaig fer un concert en l'Espai Contemporani en València. I en això que un músic d'allí estava en la Banda Sinfònica de La Rioja i diu, Salva, mos agradaria que vingueres i tal, i fer una obra i tal. I conforme arribi al cotxe, jo dic, ostres, allí, bodegues. I clar, bodega, si le lleves la O, si bemol, re, mi, sol, la. I ho tinc clar, ho tinc clar. I entonces, bueno, pues vaig veure un poc el que són els monasteris, els eremites estos, i tot este mesticisme, les coves i tot això. I res, pues vaig fer com una obra en el qual, pues des d'aquest misticisme, després passàvem un poc a la recollida del raïm i tot el procés del vi, fins a que pues ja és un fet social al final.
0: A mi jo me quedé flipada. La veritat que jo admire els compositors. Els admire molt, compositors, perquè tenen que tindre ixa coseta, no?, de creativitat. I de vegades me diuen, mira, em vaig eixir en el cotxe, no sé què vaig veure, i tu ara vas dir, mira, la ve, el sí, i aleshores, pam, se dona la llum, és a dir, clar, ja el tinc.
1: Tu imagina Morricone, quan li diuen la missió, lleig el guió i diu, així n'hi ha una música d'aquella època, és impossible que faig alguna cosa. No, no ho puc fer. Li penja el telèfon i per el passadís de sa casa fa narirarorà, i se'n va corrents i diu, que la faig, que la faig, que la faig, que ell diu, ai, pues vale. Diu, i de repente comença a vindre la música, vols? Això
0: sí,
1: és meravellós.
0: Sí, sí, sí, per a mi sí, i a més, igual em passa en els compositors que en els escriptors, perquè n'hi ha tanta literatura, no?, que de vegades es poses a llegir i dius, això com li s'ha ocorrit a una persona, no? Per a mi és màgic. Bé, seguim escoltant, ara tornem a l'orquestra i anem a escoltar a Tchaikovsky.

0: Ah, que cosa més bonica. Jo no puc parar de merejar-me, és a dir, jo sé aquestes coses i... també és l'Orquestra de València, suposo.
1: Sí.
0: L'Orquestra de València. Eugen, on hi diu?
1: La Polonesa.
0: La Polonesa, correcte. Esta vesprada és el concert. Què vas a dirigir esta vesprada?
1: Pues esta vesprada vaig a fer... Bueno, el títol es diu Entre dos aguas.
0: És a dir, jo sé aquestes coses i... també és l'Orquestra de València, suposo.
1: Sí.
0: L'Orquestra de València. Eugen, on hi diu?
1: Polonesa.
0: La Polonesa, correcte.

0: És un poc buscat ahir, perquè de repent la gent entre dos aguas, la gent llatina mos ve ahir. Però ràpidament, el que faig és entre dos aguas, és literalment entre dos aguas, perquè comencen el Paso Doble Soñat el mar.
1: Ah, que bonic.
0: I d'ahir me'n vaig a la meva primera sinfonia, La Leyenda de la Malinche. Que
1: no se'n vagin, que d'ací no res estem parlant de la Leyenda.
0: Pues La Leyenda de la Malinche, diguem, l'oceà Atlàntic, no?
1: Sí,
0: cap a Amèrica. Després tornem a Mallorca, de Baltasar Samper. Mm-hmm. I d'ahir mon anem a Itàlia, en Alfredo Casella, en el final i epílogo de la segona sinfonia.
1: Ah, està ben buscat el títol, eh? Està molt ben buscat el títol. Doncs serà esta vesprada. Crec que actueu els primers.
0: Enguany, sí.
1: Sí, perquè és cada vegada...
0: Exacte, se van
1: l'harmònica crec que són els segons que actuen. Mm-hmm. I molt bé, segur que anirà molt bé. Anireu les dos o les tres? No ho saps encara.
2: Jo segur.
1: Clar que sí. Clar que sí. Doncs anem a tu, Txelo. Txelo, tu vés de família de tradició musical.
2: Sí.
1: Tens ahí tu germà, tens ahí...
2: Sí, a veure, jo soc la menuda de tres germans. Mm. Aleshores, el meu germà major estava en la directiva de Santa Cecília de Cullera. El meu germà segon era músic amateur, tocava la tuba. I el meu germà davant de mi, que ens duem 6 anys, Javier Sapiña, que és contrabaixista solista de l'Orquestra de València. Aleshores, sempre he tingut...
1: Sempre música.
2: Sí, sempre música alrededor. I jo volia tocar la viola perquè en els anys 80 el mestre Lluís San Jaime ja va crear l'orquestra allí a Cullera.
1: Sí.
2: Però com la viola no eixia a la banda, que estaven els meus germans... i el violoncel podia estar en les dues agrupacions, doncs vaig elegir el violoncel.
1: Doncs mira, estàs dient una cosa superbonica, que volgueres agafar la viola. Tu saps que no s'agafa tant? En els conservatoris, tu treballes en conservatori.
2: Sí, sí.
1: Sabes, Sebastià també treballa en conservatori i és un instrument que sempre tinguem que anar...
2: Però
1: que l'agafen
2: per desconeixement,
1: clar,
2: de
1: per ignorància, per ignorància, sí. Simplement és així, és així. Aleshores comences a estudiar cello i treballes en guany, estàs en el de Tàrrega, és a dir, en Castelló de la Plana,
2: sí,
1: de professora.
2: Sí, en guany he estat allí gaudint molt de xiquets.
1: I si tingueres que dir una qualitat del teu home, quina seria la millor qualitat que té?
2: Molt perfeccionista en la seva professió. Si vols que el posa un exemple.
1: Sí, clar, a mi m'encanten aquestes cosetes.
2: Ella en té posat, l'anar a dirigir un certamen a la plaça de Bous, sí, abans d'estar en el parc de la meva filla major.
1: Ui, això te ho recordaràs.
2: Sí, sí, és molt, molt... Ell si dona la seva paraula...
1: No falla.
2: No. Per passar...
1: I com vas portar... Espera't. Com va ser ixe dia? Tu dius que el moment més complicat va ser en Itàlia, que ixa pressió, però com es porta la pressió d'estar la teua dona en part?
0: Sí,
1: dir, en el parc?
0: Teu conte, de Berlanga. Mira, trenca aulles. Bueno, anem a l'Hospital d'Alzira. I jo tenia la prova, el concert ese que sempre se fa de prova uns dies abans. Sí. Més o menys, està allí prou estable i jo me'n tinc que anar a l'ensaio, al concert. Me'n vaig al concert, arribo allí, veig que no estaven ni les cadires ni res de no sé què, comença a parlar en tots i organitzem. En això que se fa l'hora d'eixir a dirigir, i conforme isca a dirigir, me pose a dirigir i veig que un trompeta em feia... I jo dic, no sé què d'això... No m'havia canviat la camisa i portava les ulleres penjades ahí. O sea, un despropòsit. Ni estava en el parc, ni estava en el concert.
2: Però és que després ja va fer el concert, va arribar, perquè això es va allargar mogolló.
1: I era la primera.
2: Sí, la primera. I va ser en Alzira. I era el 4 de juliol, que feia en l'hospital feia molt de fred. I ell venia amb els pantalones curtets, unes bermudes, i clar, com feia tan fred, tan de fred i s'allargava tant, entrar dins del paritori en els pantalons de músic.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
2: I jo feia, és que hasta sí no me puc llevar el treball de damunt.
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí.
1: Doncs mira, anem a escoltar

0: Hi ha algo més bonic que la paraula amor? No hi ha res més bonic. Aleshores esteu ahí tocant els dos?
1: Sí, sí, sí.
0: Això,
1: sí.
0: On, quin concert era este?
2: Sos una encerrona.
1: A veure. Pues mira, bueno, a voltes me passen les coses per històries. Mira, en Borriana n'hi ha una casa de la cultura.
0: Sí.
1: I fa moltíssims anys... bueno, era una casa de l'antiga secretària de Juan March, i allò estava en ruïnes, i un home se va empenyant, i allò tenia que ser una casa de cultura, i per ser casa de cultura se tenia que comprar un piano i donar classes de piano. I, bueno, van comprar un player espectacular, que ara i això ja no s'ha i total, que això està en ruïnes, bueno, s'arregla tot això, i des de la Caixa Rural em diuen un dia, bueno, alguna cosa tindrien que fer en tu, m'agradaria parlar i tal i això. Total, que un dia vaig a fer una masterclass allí i de casualitat entre dins, com tot molt romàntic, entre sí, llençols i de tot, trobo un bulto i dic, ah, si n'hi ha un piano, sofàs per damunt, obert, faig aixina, això està bé, tal, no sé què, i tenen així un play el parat,
0: llavors dic,
1: ja sé el que podem fer, anem a crear un cicle de música, un musicaixa, sí, en el qual anem a traure tots els professionals que visquen, no siguin de Borriana, i els joves talents. I això, creem un cicle de
0: octubre.
1: Sí, sí, tots els anys, d'octubre a desembre. I el primer any van convidar el primer dia a la senyora, a la pianista, que sí, va comprar ese piano. Ella està molt, molt major, però encara és activa per YouTube. S'ha creat un canal de YouTube i ella grava. Ostres. I tal. Entonces, vam realçar a ella, li vam fer un homenatge, però al final del concert, per a que tot el món pugui escoltar físicament i ser piano, pues vam fer aquesta xicoteta.
0: Que bonic. No direu que no s'ha emocionat, perquè
2: sí,
0: perquè
2: sí, no m'esperava.
0: La teua filla està fent ahí cares, està ahí fent cares, però bueno, heu tocat moltes vegades junts?
2: A veure, jo...
0: Home, ell dirigint,
2: clar,
0: i tu tocant, sí.
2: Clar, jo en Santa Cecília sí que he pogut gaudir d'ell moltes vegades, però... Sí.
1: En casa.
2: Però en casa, en Nadal, fem la felicitació de Nadal.
0: Ah, que bé.
2: Quatre.
0: Sí. Que xulo, que bonic. Bé, està així al costat, que no està dient ni una paraula. És Noa, però abans de que parle, jo crec que millor és que l'escolteu tocar.

0: Estàs ahí? Vaig a dir-te una coseta. Estàs ahí molt tranquil·leta? Molt tranquil·leta, només tinc este fragment, després escoltarem una altra cosa, però estàs molt tranquil·leta, però tens temperament.
1: Gràcies.
0: Tu què dius, Xelo?
2: Sí, sí.
0: A veure, per a tocar el Xelo així?
2: Sí, sí, sí.
0: En ixe geni,
2: sí,
0: no?
2: Sí, la professora sempre diu que té que ser directora.
0: Ah, també? Sí. Noa, quan comences i on comences a estudiar música?
1: Pues jo, des de molt xicoteta, 2-3 anys, veia els meus pares, tota la meva família, la meva germana, entonces jo sabia que algo tenia que tocar, i no res, pues tenia ma mare que tocava el cello, la meva germana la flauta, però no sé, me va agradar el cello i vaig dir...
0: Ah, és que el cello és mucho cello, eh? I en quina banda vas començar? O no estaves lligant a ninguna? Perquè vosaltres visqueu a Borriana?
3: Sí, sí, lo que pasa es que les dos, antes de inscriure-les en el Xusgat, les van fer sòcies de Santa Cecília. Sí,
0: ah,
3: sí,
0: era el Cullera, pacte, de Cullera.
2: Sí, si jo
0: Cullera.
2: Anava a Borriana, algo tenia que quedar en Cullera.
0: I encara aneu les dos allí a assajar en la Santa Cecília, de
2: sí,
0: Cullera?
2: Sí, sí.
0: Ah, molt bé.
2: No sempre, no.
0: Però quan es pot, voldríem. Es va, quan es pot, no? Que, i l'altra, que també toca la flauta, també va
2: allí. No, ara com ha acabat periodisme...
1: Però sí que va estar anant.
3: Sí, sí,
2: sí, sí que va estar anant.
3: En la banda juvenil i tot, sí, sí, sí. Mm.
0: No, saps per què te vull preguntar lo de la banda? Perquè sé, crec que estudies en la Vall d'Uxó. Mm. I com en la Vall d'Uxó n'hi ha tantes bandes.
1: Ja, sí,
0: jo,
1: sí.
0: Jo dic, a veure de quina de totes és.
3: Sí, no, a veure, ella en Borriana fa alguna col·laboració quan la criden també
0: sí,
3: en,
0: sí,
3: en,
0: sí,
3: en,
0: sí.
3: En l'orquestra i això, però bueno.
0: A veure, ara jo... em ve, espera, que ara em ve a mi així... és que igual m'equivoqui i clave la pata, no sé si està en Borriana la directora Norma Comes, que ja fa temps que està
2: allà. Companya meua del Conservatori.
0: Correcte, companya teua del Conservatori. Sí, sí, ara com ho has dit, estava pensant, dic, Borriana, està Norma, sí, és cert. De veres. La única dona de la Comunitat Valenciana que et porta dos bandes.
3: Ah, mira.
0: Sí, sí, és veritat, és l'única gran persona. Noa, aleshores treballes en el... treballes. Estàs estudiant en el Conservatori de la Vall, però... Quin curs estàs fent?
1: Quart. L'any que ve faig... en setembre faig quinde professional.
0: I toques així? Ja?
1: Sí.
0: Mare de Dios. Doncs anem a escoltar a mare i filla tocar el cello.

0: com és tocar en ta mare? Es rectifica molt?
1: A veure, en classe, ai, en casa sempre mos estem enfadant.
0: Això és normal. Mira, jo vaig a dir-te, això és molt normal.
1: Perquè tenim el mateix caràcter, sempre volem tindre la raó les dues. Entonces...
0: I li sembles molt, eh? Ja veureu les fotos després, però sí, sí, té molta semblança.
1: Però després, tocant, pues, ho disfrute molt. Sí, m'agrada.
0: Toqueu els quatre en Nadal tots
2: junts? Sí, sí,
3: ell com ens fa un traje a medida.
2: Sí, sí, sí,
3: com és compositor, tenim eixa avantatge.
0: Sí, sí.
3: I elles demanen una peça i ell la regla i...
1: De Nadal.
0: Clar, clar.
3: Sí, normalment.
0: De Nadal. I quina qualitat diries de ton pare? Què és la que més t'agrada?
1: De mon pare.
0: Clar, que de ton pare. De ta mare també te la preguntaré, però una qualitat, el que més t'agrada de ton pare.
1: Però tocant, tipo...
0: No, com a pare, és a dir...
1: Que tot el que vol ho fa. Sempre que...
0: Si se li fica algo ahí en el cap...
1: Sí, heu a fer.
0: Heu, té que fer.
1: Sí.
0: Vot capudet. Digue.
2: No, aprofita, no, te cridaré perquè pocs elogis me diu, eh?
0: I de ta mare?
1: De ma mare.
0: Va, digues la veritat.
1: A veure, no sé.
0: Que toca molt bé, per exemple.
1: Sí, toca molt bé. No sé.
3: En 13 anys és difícil de reconèixer algo dels pares.
0: Sí. Que sempre estan ahí.
1: Sí.
0: I que vos acompanyen amunt i avall, no? De taxistes.
2: Sí.
0: És així. Doncs ara vos vaig a fer pensar un poc més. I recordeu-se d'algun concert que per a vosaltres va ser molt especial. Molt especial. Que estaguereu, eh? Que estaguereu, per exemple, que estaguera ton pare dirigint, o tocant, i estàveu els dos tocant. Perquè el que han sentit abans crec que també és en el mateix joc, allí en Borriana, el que elles estan
2: sí,
0: tocant.
2: Sí, exacte.
0: És això, en el mateix joc. Aleshores, un certamen, per exemple, que anareu i guanyareu, en Salvador, jo que sé, algun... Tu en tens algun especial?
2: Jo tinc el 2002. El 2002 que em va pillar en plena oposició.
0: Sí.
2: I ese mateix dissabte jo tenia una de les
0: proves. La primera vegada que feien oposicions.
2: Exactament. No
0: tu saps que estava jo acabada de tindre les meves filles. Me sona.
2: Pues t'imagina't, Txelo donant-me sobres de vitamines i tot, perquè clar, jo estava ensaiant per la nit Santa Cecília,
0: sí.
2: Però estava fent les proves del conservatori.
0: Sí.
2: I recordo ese dissabte fer la prova de vespre a les 4.
0: Sí.
2: I després anar a la plaça de Bous, fer el certamen, i era tot molt, molt surrealista, o sigui, era tot molt... I sí,
0: de vegades no penses, jo com vaig fer això?
2: Sí,
0: la veritat. D'on treus que... l'energia per a fer això?
2: Sí.
0: No? Jo ho pense moltes vegades en coses, no?
3: Si ja és estressant.
0: A bo passat.
2: Sí.
3: Si ja és estressant fer una oposició, imagina't presentar-te a un certamen en tants músics i fer una oposició i guanyar les dues coses.
2: Però gràcies a ella, perquè per lo nerviosa sí, que la veus tu a ella... ahí te transmetia una tranquil·litat.
0: Qui dels dos, perquè això a mi m'agrada, qui dels dos dona més pau?
1: Ell.
0: Veus una qualitat que té?
1: Sí.
0: Que això és important. Però ahí te va donar ella.
2: Ella, en situacions d'estrès...
0: M'has fet recordar aquestes oposicions? És que m'has fet recordar.
2: És del 2012.
0: Clar que m'has recordat. I és veritat... Ara estic recordant que diuen Salvador té certament.
2: Sí.
0: Algo d'això, em sona ara a mi, recorda d'això.
3: De fet, el tribunal li va dir que tenia que estar en la plaça de Bous a la mateixa hora.
0: Arrea.
2: Sí.
3: Pues així torero.
0: Arrea. Aleshores, aquest concert per a tu va ser especial, diguem, del 2002, o en tens algun altre?
3: Sí, és que ne va fer diversos.
0: Segur. És així. Tu en tens algun especial, Noa, que estàs ahí calladeta?
2: Ella no. Sí.
0: Dime.
1: Vaig tocar uno en l'orquestra de Santa Cecília, però va ser en 2020, no sé. Sí.
2: Oh, ah, bueno, com a solista.
0: Quina edat tenies? Sí. Quina edat tenies? 2020? Si té 13 anys, has dit?
1: Sí. No, no tinc 13, tinc 14.
0: 14. Da igual.
3: Va fer-ne 15.
0: Espera, estirem ara 6 anys en arrere, tindries 9 anys.
1: No, pues entonces no. Als 11, en 2022, 23...
2: 9 o 10 anys tenia.
0: 9 o 10 anys tenia.
1: Sí.
0: Què vas tocar? Què vas tocar?
1: Ostres.
2: Romberg.
1: Sí.
2: Vas tocar Romberg en orquesta. Sí.
0: Allí en la Santa Cecília de Cullera.
2: Sí, però calla. El primer certamen d'estos de Cullera que va tocar en la banda... mos feia passar el YouTube de la banda totes les dies, o sigui, lo de la banda tira molt, o no sí. Te va agradar, no, i se potencia el sonor.
1: A mi sempre m'encanta la banda.
0: Quin és el potencial que té Noa? Què és la qualitat que té Noa?
2: L'energia i després la capacitat de concentració. Quan se fica a tocar damunt de l'escenari, la mirada le canvia, o sigui, ella entra dins d'un túnel.
0: Eixa cosa és molt important.
2: I quan s'alça és com si haver estat en un altre lloc. S'alça i aplaudís. Què feu ahir? I això
0: no ho pergues mai.
2: No.
0: Mira com te dic, no se perd.
1: Vale.
0: S'entra ahir i no se perd mai. És així, tu què creus?
3: Sí, guanya molt. La part mental, els músics no la treballem tant i el nàixer en ella és un avantatge.
0: Doncs, abans d'anar al suggeriment de la setmana que vas a dir-lo tu també, Salvador... Quina és la qualitat millor que té la teva dona? Va. Perquè anem a posar una obra d'una compositora, que és esta que escoltem. Quina és la seva millor qualitat?
2: La passada.
0: La paciència.
2: Tu pensa que...
0: És el millor que n'hi ha, la paciència.
2: Quan teix una idea o te poses a estudiar, te passes... Mira, jo porto esta setmana, per exemple, pues en el certamen. Ella no pregunta, Salva, hem trencat un poc les rutines o deixir a passeig, a veritat.
0: Sí.
2: Entonces això te...
0: Mon pare deia, la paciència és la mare de la ciència. I és deberes!
3: A veure, jo l'admire moltíssim com a professional. Aleshores, com... El que fa a mi també és la meva professió, això ho entens millor.
0: Clar que sí, que s'entén millor. Bé, no se n'aneu, perquè anem a parlar d'una obra que es diu La llegenda de la Malinche, que ara escoltarem. I diguem el suggeriment de la setmana.

0: I seguim així, en fent banda, i anem a l'última part del programa, que és el suggeriment de la setmana, i anem a suggerir una obra de Salvador Sebastià. Estic així, continuen així en el programa, Txelo, la seva dona, continua la seva filla Noa, i la peça que escoltem ja, que l'escoltem ja de fons, l'entrada és... Buah! És tremenda. La llegenda de la Malinche. Salvador, esta vesprada la dirigisses.
1: Sí, sí, sí.
0: I com va sorgir esta idea de compondre una llegenda que ve de Mèxic?
1: Sí, bueno, la veritat és que me va sorprendre molt, o sea, sempre m'ha agradat molt la història, entonces sabia que tota esta situació èpica de la conquesta de per part dels espanyols va ser tot gràcies pues, que els azteques tenien, no?, opressos a les tribus, i gràcies a esta dona pues, en poqueta gent, o sea, l'admiració que com en poqueta gent i pues, desgraciadament pues, el virus que se transmitia per l'aire i tal, i això va fer que quatre matats en quatre cavalls pues, arribaren hasta la capital de Mèxic, i això pues, bueno, va ser una obra en càrrec per a la Diputació quan aquestes obres que se feien per a totes les províncies, per a la segona secció. I això, pues, que va ser també, mira, acabada de néixer Iria, pues ahí no sé com en un ordenador portàtil la vaig fer, i bé, i...
0: Però la vas fer per a la Diputació de Castelló?
1: No, la van fer, però era l'obra obligada de segona secció per a totes les províncies.
0: El de l'autonòmic, que anàvem a tots els llocs. Sí.
1: I la veritat és que per cert, esta vesprà estrenarem l'edició de Tot per l'aire per a banda sinfònica.
0: És a dir, que si els nostres oients, ja que estàs dient, la volen aconseguir en Tot per l'aire, Sergio,
1: en Tot
0: la té.
1: Per l'aire hi ha una edició molt, molt, molt bona, molt bona, la veritat. Estic molt, molt content.
0: I com va sorgir esta història? La coneixies? O t'havies llegit un llibre?
1: Sí, com va la ser coneixia. Això? Lo que passa és que és igual com el títol del llibre. La llegenda simplement és una cosa molt, molt innocent, no? de que pareixien com unes sirenes en un lago i que se van escapar i tal, però bueno, agarrava això com a títol de tota la sinfonia, com a excusa de fer, pues, des de que arriba Hernán Cortés, explota els barcos perquè ningú se tirara arrere, sí, encontren a Fray Jerónimo d'Aguilar, per això n'hi ha també com un cant aixina renaissentista i tal, i res, pues això, en uns leitmotivs i tot, pues arribem a...
0: És una obra totalment descriptiva.
1: Sí. Que una de les primeres obres, tinc que dir, meues, en les quals vaig ficar tècniques esteses, que en el 2004 jo te dic que era super, super raro, super raro, i avui en dia la veritat és... I sense, el llenguatge és neomodal, però en aquell moment n'hi havia coses que eren molt senzilles de fer, però la gent... dins de la banda no volien fer, o sea, tots heu fet, però dins de la banda...
0: És que jo tens que transportar 2004, has dit?
1: Clar, golpejar la canya dels clarinets, tocar en la boquilla, fer slaps en la boquilla de les trompetes, tot això que...
0: Pues, que ara se fa, però sí, en aquella època sí. Series un innovador i dirien...
1: Sí.
0: Què vols, Salvador?
1: Bueno, sí. Però bueno, m'alegre moltíssim que ara ja... I tot això està superat.
0: Quina... De tot l'obra, quin és el fragment de l'obra que per a tu és especial o més emotiu? De tota l'obra. Perquè la Malinche és un personatge que en Mèxic uns l'adoren, però altres diuen que va ser traïdora. Això... plasmar-ho també és complicat.
1: Sí, la veritat és que és un poc complex, o sigui... ells no se poden llevar de la tradició de tot el barroc que hem deixat allí, igual que nosaltres no podem desvincular-nos de l'imperi romà.
0: Clar.
1: Val? Tots tenen raó i tots tenen això d'això. Jo ahir sí que vaig fer un poc l'estudi de la música precolombina, no? Tota la música d'ells, perquè ells, la seva música era instruments de vent, feix de funk, i era tot una mitologia, i percussió, tot molt, molt, molt a l'aire lliure. I si me, tornant a la teua pregunta, si hi ha un moment cap al final de l'obra,
0: sí,
1: on des d'una colina visualitzen la capital azteca, que bueno, allò era admirable, o sigui, uns, aquelles avenides que tenien i tal, i entonces ahí se mezcla tot, se mezclen tots els temes, tots els temes, i ahí és un moment preparador de la baixa espectacular.
0: Tot el que esteu escoltant, ho podreu escoltar esta vesprada en el Mà a Mà a Bunyol, i Salvador Sebastià serà l'encarregat de dirigir l'artística de Bunyol. I estem escoltant aquesta peça. El nivell que té és de molta exigència.
1: Sí,
0: és un nivell ja...
1: Te'l demanen ells. Te'l demanen ells. O sigui, ja des de mesos enrere estan super, super enxufats. És un poble que viu les dues societats viuen molt, molt fortament la música. Jo per mi que la música lliu vertebra tot, al voltant de les dues societats. I el mano a mano, per a d'ells és un vincle de fraternitat de tot el poble i clar, pues, volem fer-ho bé.
0: No l'havies dirigit mai?
1: Sí, el
0: nen. Ah, sí?
1: 2019.
0: En el 2019, ja
1: sí, en el 2019 vaig tindre l'oportunitat de dirigir-los. Sí.
0: Sí, sí.
1: Ahí va ser un poc l'inici de la meva relació. Sí. Després me van demanar un encàrrec i vaig fer una obreta per al teatre, per a l'Universitat del Teatre.
0: I te porten molta feina ser directora artística i inartística?
1: Bueno, ara començarem un poc ahí, sí.
0: La teva dona diu que sí, eh?
1: Sí.
0: Doncs estem escoltant La Llegenda de la Malinche, que la podreu escoltar esta vesprada a Bunyol, en el Mà a Mà, que és esta vesprada mateix. No sé a quina hora comença, però suposo que serà a les 8 de la vesprada. Jo tinc que estar, eh?
1: Després de sopar.
0: Ah, és més tard.
1: Sí, sí,
0: sopar.
1: Sí.
0: Doncs esta vesprada es vegem.
1: Sí, sí, sí.
0: Jo vos tinc que donar les gràcies de vindre les tres. La veritat, així m'ho heu passat un ratet. Intente que siga agradable.
2: No, hem estat una experiència agradable. Moltes gràcies.
0: Bueno, esta vesprada es vegem, que vagi tot bé i gràcies per haver vingut. Sí, estem escoltant La Llegenda de la Malinche del compositor i director Salvador Sebastià, que com ja sabeu he tingut el plaer de que està encara així en l'estudi ell i la seva família. Doncs escoltant esta obra posarem el punt i final del programa d'avui dissabte, dia de l'Assumpció, dia on són en molts pobles on festa. Així que gaudiu del dia de les festes, de la música, que gaudiu del sol, que gaudiu de la vida que ja és. Que me'n vaig, que jo esta nit estaré ahir en Bunyol, però demà a les 7 del matí torne a estar així. Així que passeu molt bon dia i fins demà.

0: Són les 10.
1: A punt. Notícies.
0: La Junta d'Andalusia aconsella a la població mantindre la calma i evitar entrar i eixir d'edificis després del terratrèmol que esta matinada ha afectat sobretot Granada. Ha tingut una magnitud 5 i l'epicentre a la ciutat d'Alendín. L'1-2 ha atès més de 200 consultes procedents de totes les províncies excepte Cádiz i Huelva. Ja de vesprada s'havien registrat altres moviments, però de menor intensitat. El sisme no ha causat víctimes, però el govern autonòmic aconsella allunyar-se de façanes, balcons i murs per la possibilitat que hi hagi despreniments. Moltíssima gent ha passat la nit al carrer. I Ceuta continua blindada davant d'una possible entrada massiva que s'ha anunciat per avui per xarxes socials. La ministra d'Igualtat, Ana Redondo, s'ha referit a aquestes informacions que qualifica de desinformacions.
2: Yo creo que la gente sabe que no tiene ninguna posibilidad. Lo que pasa es que los bulos, las mentiras, la desinformación, hay determinadas campañas que además se ceban en aquellas personas con menos recursos, más vulnerables.
0: Y estas han sido las últimas declaraciones de Donald Trump sobre el Estrecho de Hormuz.
3: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
0: El president dels Estats Units anuncia que prompte este territori serà part nord-americana. Serà, diu, quan acabe de derrotar l'Iran. Recordem que dilluns que ve venç el termini de 60 dies que es van donar els Estats Units i l'Iran amb la firma d'un memoràndum d'entesa el passat 17 de juny. Tornem a casa per a traslladar-los com sonava a nit la coeta de Burjassot. Un dels actes pirotècnics més intensos i tradicionals de les festes patronals en honor de Sant Roc, organitzada per la penya El Coet durant la nit del 14 d'agost. Enrique Coll és el seu president.
4: Nosaltres no tirem coet a coet, tirem dotxenes a dotxenes. Tot el que entra així no pot eixir ja, se té de cremar. N'hi ha, crec que són 3.000 i pico dotxenes, i en quilos crec que són 4.632 quilos de pólvora. Ara la coeta en aquest moment està a dalt. És la, quan més gent hi ha, la tradició del coet que és valencià, este és un coet, el coet del 4, en Pará, és el coet valencià, està fet així en València, i cada dia està més arraigat.
0: I en els esports, a nit va alçar el teló a la segona divisió, el Castelló va guanyar per 0-1 el filial de la Reial Societat. Als 7 minuts, Camarà va donar el gol de la victòria per als albinegres. I avui arrenca la primera divisió. Villarreal i Llevant jugaran els seus partits demà i l'Elx ho farà dilluns. El València s'estrenarà el 22 d'agost. I pel que fa a l'oratge, tot apunta que aquesta vesprada les tempestes seran més generals que ahir divendres. Bon dia, Joan Carles Fortea.
5: Hola, bon dia. Iniciem este 15 d'agost i ho fem amb un oratge amb humitat elevada, amb basca en zones del litoral, amb temperatures màximes que avui al migdia no seran tan altes com les d'ahir en zones d'interior, però al litoral continuarem amb màximes entre els 30 i els 35 graus i amb humitat elevada. Serà cap al sud d'Alacant, on encara podrien superar-se els 36 i 37 al migdia. Els avisos que tenim avui, a banda del de temperatura alta cap a la zona sud d'Alacant, són avisos per tempestes. El perquè és perquè avui tenim un dia molt inestable. De fet, a partir ja de migdia dia creixeran els núvols de manera destacable en zones de l'interior. Ara tenim núvols abundants en algunes comarques que aniran desfent-se, lluirà el sol al migdia, però ràpidament veurem créixer els cúmuls cap a l'interior. Ja a migdia podíem tindre algun ruixat en zones interiors, però a partir de la vesprada i aquests ruixats aniran a més, localment amb tempestes que podrien ser puntualment fortes, i la segona part de la vesprada i primeres hores de la nit, eixes nuvolades podran arribar a punts del litoral. És per això que tenim avisos actius nivell groc per tempestes a totes les comarques i taronja cap al nord de Castelló, on és probable que siguin més fortes. Vesprada de moltes activitats a l'aire lliure en moltes poblacions, que tocarà estar pendents d'aixes nuvolades, d'aixes tempestes que, tornem a insistir, creixeran a l'interior però arribaran al litoral esta vesprada de manera irregular i dispersa, però quan arriben poden descarregar ruixats intensos, ratxes de vent fortes, també localment amb granís i puntualment amb acompanyament elèctric. Per tant, molta atenció i precaució esta vesprada amb aixes tempestes que avançaran des de l'interior cap al litoral. Demà diumenge serà un dia molt més tranquil.
0: Gràcies, Joan Carles. Ho deixem així abans de recordar-los que està en marxa la tercera operació Eixida de l'estiu, amb quasi 730.000 desplaçaments a la Comunitat Valenciana. Molta precaució a les carreteres. Tornem a les 11. Fins ara.
1: Som a punt.
6: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: ¿Qué haces este finde?
8: Pues festa.
7: ¿Y el siguiente?
8: Son festes también, ¿qué quieres que haga?
7: Y es que en nuestros 552 municipios nunca te falta diversión. Y el 14 y 15 de agosto vamos a ver el Mistari d'Elx, fiesta declarada de interés turístico internacional. La comunidad va de festa. Elche vive su festa. Generalitat Valenciana.
9: ¿Vols que la teva marca arribi més lluny? En Apunt Ràdio fem que la publicitat connecti de tu a tu amb milers d'oients cada dia. Tenim les ferramentes perquè el teu missatge destaque. Anuncis en les pauses dels teus programes preferits i mencions fetes pels nostres presentadors que connecten la teua marca amb el teu públic de manera directa, pròxima i efectiva. Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per aconseguir la màxima eficàcia al millor preu. Anuncia't en Apunt Ràdio. Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es. Apunt. Publicitat pròxima, directa i eficaç. Perquè sí, parlem de tu a tu.
10: Què fas este capte?
11: Tu què creus? Festa?
10: I el següent?
11: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
12: Som a punt. Gràcies per sintonitzar-nos.
13: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador. A continuació t'oferim alguns dels millors moments de fora de cobertura en estiu.
14: Ja tenim l'estudi número 1 de Punt Ràdio, els senyors Jajajers. Jorge i Alexis, fort aplaudiment per ells.
15: Bravo. Un
14: aplaudiment molt gran per ells. Són gent molt bona, molt bonica.
15: Vamos allá.
14: De categoria.
16: És el més guai, els jajajers.
14: Sí, sí. Tot Alexis. Jorge és un poquet, no sé.
17: Sí, és un poquet
14: avorrit,
17: però bueno.
14: Jo us dic una cosa. Ahir s'ho passaven de categoria en la gala dels IZ Awards que vau presentar vosaltres.
17: Awards.
14: Awards.
17: Awards.
14: Perdona, Jorge. Awards.
16: Bueno, va estar molt bé, sí. Molt de glamour, no?
14: Sí.
16: Sabeu vosaltres per ahir, de fet, ahir, donant-li no, més glamour encara.
14: Per aportar-lo, sí.
17: La gent vestida de gala, nosaltres en pajarita. Va estar bé. Allí en el Umbracle.
14: Molt una bé. Roxa per ahir.
16: Sí. Correcte.
14: Com en grans ocasions.
16: Sí, com en les ocasions.
14: I veus a tota aquesta gent que veus per ahir quan estàs passant Instagram abans de dormir, que dius...
16: Efectivament.
14: M'estic en de som, però estic així passant un reel més.
16: Estava inclús Nicky Jam. Bueno, era el doble de Nicky Jam.
15: El doble.
16: Però era clavat, o sigui...
14: Sí, no, totalment. Bueno, actuació musical, sí, això va ser un jaleo de port.
16: Va estar molt guai.
17: Sí, s'ho van passar bé.
16: Sí, que és l'important sempre, passar-ho bé.
14: Però que entre tots els influencers que hi havia per ahir, pues bueno, la presentació va córrer a càrrec vostre.
16: Correcte, no? Sí.
17: Perquè nosaltres fem de tot. Nosaltres presentem, dinamicem, fem col·laboracions, o el que vulgueu, no?
14: Recaos, també, no?
16: Tarro, bé, clar.
17: Venim a la ràdio, fem recaos, pues, no, jo què sé, pues, si n'hi ha alguna dona al poble que té problemes per anar a pel pa... Pues,
14: el jajajers.
17: Lo que
14: siga. Fas recaos d'anar a pel pa i ja està. Paelles, no? Feu paelles.
17: Fem paelles.
16: I sobretot Jorge, sí. Jo, lo de cuinar... Jo criticar, sí. Cuinar paelles ja...
17: Alexis les menja, jo li dic, a veure, prova de sal. Això és molt important.
14: Clar. Tu eres el que està al costat, no?
16: Jo, sí, correcte. Que... Sóc el cunyat i ixe pesat que diu...
14: El que es preocupa de que no li falte...
16: Correcte.
14: En l'altra mà res al cuiner.
16: Ah, bueno, el subministrador també. Sí,
14: és fonamental. Jo vull trencar una llança pel rol del subministrador,
16: no, efectivament. No, és la figura més important, sense dubte.
14: Sí, perquè si no, el cuiner, si li és mal, no té que tirar-li la culpa, tampoc.
16: Correcte.
17: Completament. El cuiner no n'hi ha que deixar-lo a soles mai. Té que haver aquesta persona que puga abastir el cuiner del quinte de cervesa, d'una casalla, i a més saber mesurar, és a dir, que tampoc és tan fer.
14: Sempre sense alcohol, per supost, sense alcohol.
16: Sí, casalla sense alcohol.
14: Saludem als xiquets que ens estan escoltant des de casa. Home,
16: no? Sempre controlant, i sí, millor si és aigua, però sí.
14: Anem a parlar d'altra cosa, val? Lo que siga sense chorizo, la paella, val? Sempre
17: sense chorizo. Lo que siga, però sobretot sense chorizo.
14: Heu fet del claim no more chorizo en de paella, heu fet del claim un art.
16: Estem pensant, sí, no sé si dir-ho, que no ho han registrat, igual hem de registrar-ho.
14: No,
16: de
14: fet, no me digues.
17: Ja,
14: no
17: fa temps, ja fa temps van veure camisetes.
16: I, en Amazon, sí, però no more chorizo en de paella.
17: Era tal qual el sí, no sí, more chorizo, pues mira, clar, no tenim.
16: Clar.
17: I ara ho estàs desvelant.
16: Ja, doncs pues mira, ara ja sí que hem d'anar.
15: Ara ja hem d'anar.
14: Molt bé, si algú està en casa pensant de registrar-ho, que tinga el detall de parlar amb ells i ficar-lo al 50%.
15: Almenys.
14: El detall, no sé, el detall. Bueno, però vosaltres, a banda de fer humor i de fer... bueno, les vostres redes socials tiren fum, evidentment, amb més de 100.000 seguidors. Bueno, en Instagram podríem parlar també de TikTok i d'altres sí, redes socials. Però, a banda d'això, pues, també feu música, etcètera, etcètera.
17: No? Sí, sí, també, mira, és de veres, també fem música.
15: Ara que qualsevol cosa que digues, t'anem a dir que sí.
17: No m'ho donis idees, no, és de veres que nosaltres hem fet cançonetes.
16: Hem fet cançons, sí.
17: I estàvem pensant ara, justament abans d'entrar en directe, tenim que fer una cançó del No More Chorizo.
16: Estem preparant una cançó que va ser un hit tecno sobre No More Chorizo. Això estem desvelant-lo així, fora de cobertura, en primícia.
14: O sea, en primícia.
16: En primícia total, sí.
14: No en exclusiva, perquè que això mereix que tots els mitjans se facin eco, correcte, però en primícia.
16: Sí, sí, va, no,
14: per,
16: una
14: per,

0: També ho han donat una tonaeta abans.
1: No? Sí,
2: sí. Fer la versió, bueno, sí, correcte.
1: Fer la versió de Annie Lennox. No more chorizo. Podria ser.
3: Tin, tin, tin.
1: Perquè és de veres, mola, mola. És de veres que l'Alicia ha dit que l'estem preparant, però de moment és només una idea.
2: No, però anem a fer-ho, anem a fer-ho. I sí, sí, el que comentava és que a banda de les xarxes, contingut de les xarxes, també tenim un show de teatre, que el 24 d'octubre, este divendres que ve, anem a fer un poquet de promo, si mos permetixes.
0: No, no, no? Ah, no. Ah, bueno, pues això, home.
2: Ah, bueno, bueno, això. Que bona gent. Pues sí, divendres, este divendres que ve, 24 d'octubre, anem a fer un show a Teatre La Placeta, a les 10 de la nit. Un show molt divertit,
1: el nostre show Disfrutopia, és la tercera vegada ja que anem al teatre, que està molt bé el teatre.
2: És un molt bon teatre. I un molt bon show, que anem a dir nosaltres, sí.
1: Que m'he dit. No, la xe s'ho passaré.
0: Sobretot la part d'Alexis, no?
2: Sobretot la part d'Alexis.
1: Sobretot la seva. La gent s'ho passa bé, això podem dir-ho.
2: S'ho passa bé i sí, bueno, i estem repetint, o sigui que la gent li agrada.
1: S'ho passen bé o són tots uns farsans que després venen a dir-nos està molt bé, m'ho passa molt bé, doncs pues, jo què sé.
0: I quan es giren dieu hipòcrites.
1: No, però sí, fa la sensació.
2: Bueno, la sensació que això passa bé.
0: L'humor com a forma de viure i com a teràpia és
1: una meravella.
2: Sí, sí, nosaltres ho estem aplicant a la vida, sí. Claro. El ser idiotes en la vida.
1: El no prendre les coses massa seriosament,
2: això és,
1: no?
2: Això és.
1: I bueno, sí, l'humor, la veritat és que t'apanya un... I a més, també ens ho diuen els fans, els seguidors, no? El acabar veient algo, no? Un dia d'estos que tens... Qui no li ha passat, no? Veure un TikTok d'un gatet que te fa riure i dius, mira, estava mal i ara de repente ja me trobo un poquet millor.
0: És de veres, és de veres, és cert.
1: I nosaltres, pues bueno, fem humor pues, de lo que podem, de lo que sabem, i jo crec que ahí també aportem algo bonico, Alexis.
2: Ai, que bé que me parles, teu.
0: Vas veure l'altre dia un reel vostre que era... hi havia un italià que agarrava i buidava una botella de sangria.
2: Ah, correcte, sí. Bueno,
1: sí,
2: els italians de Lionfield, que això són superfamosos allà en Itàlia,
1: sí,
2: mos van replicar, nosaltres vam fer una... Bueno, és que, clar, ve de... Mos va arribar una paella feta per uns italians, un guanyador de Masterchef Itàlia va fer una paella que diga la vera paella valenciana, i li tirava, bueno, sí, chorizo, marisc, de tot.
1: Sí, sí.
2: Nosaltres vam fer la reacció, i vam fer la vera pizza italiana, que li van tirar, evidentment, pinya per la pell,
1: sí. I al final,
2: vale, això...
1: I al final li tirem inclús coets i la rebentem i de tot.
0: Fem una mascleta i... Nutella, però...
1: De tot. Ese vídeo, bueno, trenquem espaguetis, vam fer...
0: Tot.
1: I li va arribar... Se va viralitzar el vídeo, li va arribar...
2: A ells, als italians estos.
1: I, clar, a ells se'ls va arribar... I després, continua contant tot tu.
2: Sí, esta reacció va arribar a altres italians, no al guanyador de Masterchef Italia, sinó a altres italians que són superfamosos allí.
1: Són ells, de fet, els que...
2: Els inspiradors nostres.
1: De fer aquesta reacció a la gastronomia que se suposa que trenca, en el seu cas, els cànons italians, pues nosaltres li vam pegar la volta. Mira, estos són italians, pues mos acabeu de tocar una cosa com és la paella, pues anem a fer aquesta resposta, no?
2: Total, que ells mos van respondre tirant sangria, que ja ves, o sigui, sangria... Què van fer? Congelar-la? Congelar la sangria?
0: Sí,
2: que dius,
0: però vaig entendre que ho fem com responem a una ofensa, en una ofensa major, no?
2: Sí, però que... congelant la sangria?
0: Me va pareixer absurd.
2: Ahí, mal.
1: Esa és la resposta, no, Alexis? No,
2: no. Nosaltres li van tornar a respondre... agafant un espresso italià
1: i tirant-li
2: sucre,
1: polades de sucre.
0: Sí, però polades de sucre, però en una tranquil·litat.
2: Sí,
0: De fet, ahí estava davant, ahí tenint davant l'espresso i menjant-lo un poquet en tota la parsimònia i tranquil·litat del món.
2: Sí, sí.
0: I en acabant un sobret de sucre.
2: També en el got, sí.
0: Tranquil·lament tirant-lo i en acabant, pues, un altre, però en tota la tranquil·litat.
2: Sí, sí, sí.
0: Resultat, 30 quilos de sucre en una tasseta d'espresso.
2: Bueno, mos ho va cobrar. Va manar un xino a fer el cafè i li van demanar tant sobre de sucre que mos ho va cobrar.
1: El cafè te costa ara, no sé què mos diria, 6 euros.
2: Va dir, més els sobres de sucre, pues sí, claro. Ixa és la intrahistòria de... Estem esperant a veure si mos contesten una altra vegada els italians i podem ahí continuar.
0: Per favor, contesteu.
2: Sí.
0: Per favor, italians, contesteu.
1: I entrem en un bucle infinit que és molt divertit. No? Sí.
0: De veritat que això, clar, és que així ja pareix que sigui una sèrie de capítols que estem ja esperant.
2: Sí, no?
0: Esperant el pròxim. Mare meva, hi ha algun tema que digueu, així no entrem?
2: Bueno,
1: Home, intentem no clavar-nos en política. Sí. Intentem, que tampoc tenim nosaltres línies roches, no?
2: Però... No tenim, però és veritat que no mos dona... No mos avellix.
0: A veure, tot en humor se pot. Ahir, per exemple...
2: Quan dels sobres.
0: Sí, lo de
2: sobres.
0: Sí. Va ser genial. Va ser genial.
1: Claro, bueno, sí que és de veres que en shows... Sí que, perquè,
2: en shows mos banyem més.
1: Però, clar, no estem pensant com que siga política, estem parlant d'actualitat, de... Jo que sé.
0: Sí. La broma de sobres ahir, per aquí estigui dient què passa en els sobres, no? Que segur que hi ha algú per ahí. Bueno, pues tenien que obrir els sobres dels guanyadors dels IZ Awards.
2: Awards.
0: Ho ha dit bé, Jorge?
1: Molt bé, sí, estem millorant.
0: Molt bé. I això diu Alexis, bueno, hem estat formant-nos, no? En
2: el... Exacte, perquè teníem que obrir 20 sobres de 20 guanyadors, entonces si vam dir això, que hem estat tota la setmana formant-nos amb el millor.
1: Amb un influencer valencià.
2: Amb el que més sap d'això, Ábalos.
1: Un tal Ábalos. Sí,
2: va estar bé.
1: Són conyetes aixina que mos surten en el moment. No, això està en el guió.
2: Sí, no, està en el guió, sí.
0: I això està en el guió?
2: Estava en el guió.
0: Està preparat.
2: Estava preparat.
0: No, molt bona, eh? Va quedar molt...
2: Sí, va quedar natural.
0: Ara que sap que està preparat ja no, però ara ja l'han destapat. No, pues ara faltaria més, però bueno, que com dic, tot en humor, al final ningú té que prendre les coses com a...
1: No, totalment d'acord.
2: Fonamental.
1: Sí, l'humor té que ser cap a tots els costats, nosaltres pensem, però ja t'he dit que... Mos sentim còmodes en l'humor blanc, però sí que és de veres, fem molt d'humor, d'identitat, de gastronomia en les xarxes, és de veres que quan és show en directe la cosa canvia un poc. S'ha de ser un poquet més àcid.
0: Sí, deixant lloc també a la improvisació.
2: Sí, sí, bueno.
1: Cada vegada més. Perquè...
0: Si el de la fila 3 porta un gorro que tal, i se pilla, no?
2: I se pilla, segurament. I si hi ha algun madrileño també pilla.
1: Sí, si hi ha algú que vol... No? D'estos que es
2: però amb carinyo, amb carinyo.
1: Que es comencen a cridar coses i a dir, pues, dius, vine cap així, què vols, boicot? Deixar-me el show, pues fes-lo tu. Vols tu tindre protagonisme?
2: No, per explicar un poc més del show, ara que dius lo de la improvisació, sí que és veritat que nosaltres fem una cosa en el show que és que deixem uns cartonets en les butaques dels espectadors. Quan arriben tenen un cartonet i un boli i ahí poden posar les coses que li donen ràbia, ¿vale? Perquè nosaltres al final mos van fer un poc més famosos, ja ho eren, però va esclatar tot amb el tema del cartó del No More Chorizo, i això ho hem portat al teatre i la gent posa ahí les coses que li donen ràbia i després mos les ensenyen
1: i les comentem.
2: I ahí, i això s'està al final s'està està fent-se amb el show, això, perquè en principi havia més guió, però ens hem donat compte que això la gent se divertix molt.
1: Sí, que la gent participa, vol participar molt, i al final, pues, jo crec que ara ja quasi la meitat del show és aquesta participació de la gent, que al final això no tenim més remei que sigui improvisat.
2: I just esta setmana hem començat altre show que es diu La Crema, que és un show un poc més xicotè, no porten la xaranga, no són teatres, és en una sala on se pot sopar i tal.
1: És en el cim de Benimaclet.
2: Exacte.
1: I això sí que és tot improvisat.
2: Tot improvisat.
1: És tot cartons. Tot ixe concepte...
2: De desfogar-mos.
1: Dels cartons. I ho vam fer per primera vegada l'altre dia, el dimecres, i va funcionar molt
0: bé. I si vos trobem en un show de... No sé, en un teatre que tots són pan sin sal, què fem?
2: Bueno, això passa. Pot passar.
1: Normalment en la placeta no. La placeta ve molt bona gent.
2: Sí.
1: Però...
0: El que vaig a la placeta és bona gent.
2: Correcte,
0: que,
2: segur.
0: Que sàpiga tot el món que si algú no té clar i tal i se vol manifestar i proclamar com a bona gent, ha d'anar a la placeta.
2: A bona gent, correcte.
1: A més, la placeta, si vés en temps, doncs pues allí n'hi ha... te donen
2: cerveseta,
1: roses, com si anaves al cine, però en el teatre. Està guai. No, però sí que mos ha passat, en sobretot en...
0: Molesta prou, no? Lo de el que està mitjant roses, vos claveu en ell, no?
1: No, nosaltres és que fem un poquet del teatre, és un poquet de saps...
2: Hi ha molt de soroll, hi ha una xaranga, en directe, o sigui, que imagina't, sí.
1: Té un poquet de burrera i...
2: Repartint casalla...
0: Sense alcohol,
2: sempre, perdó, sí.
1: Ahí portem la sense alcohol, sí. No, de fet, és de veres que nosaltres fem allà un tutorial... Bueno, tindria que desvelar-ho.
2: No, pots contar, però poquet, crea hype, crea hype.
1: No, dic res.
2: Expectació.
1: No sé si el divendres el farem. Però bueno, ja ho dic ja, no?
0: Sí. Ara ja que t'has mullat...
1: Claro, nosaltres fem el tutorial de la casa ja, pues la botella no porta casa ja.
2: Porta aigua.
1: Por esa aigua.
2: Perquè si no, claro, és important.
0: Espere. Quin és el moment més surrealista que heu viscut en l'escenari?
1: Bona pregunta, no ho sé.
2: Ostres, és la primera vegada que mos pregunten això.
1: Ah, no, sí que t'he de dir. Bueno, podria ser el de la Pobla.
0: Heu viscut algun moment normal en l'escenari, volia dir?
2: No, però sí, per exemple, jo me'n recordo en un show un andalús... Sí, bueno, que te recordes que no va a donar molt de xoc i tal.
1: No, però jo te vaig a dir...
2: Igual anava un poquet bufat.
1: El que sí, claro, que el vam... Això que el...
2: El van butxar...
1: Això que el putxes, sí. I aquí donava molt de xoc, i si el show dura 80 minuts, doncs va ser quasi 2 hores, per culpa d'este home, però també va ser culpa nostra, perquè nosaltres, doncs, com ens donava molt de xoc...
2: Sí, la gent s'estava riguent molt i tal.
1: La gent se ria, tu quan veus que la gent se riu, dius, bueno, doncs jo tiré per ahí. Al final, això és en directe, però dius, lo que te respon el públic, doncs tu vas per ahí. Però no sé si te'n recordes, en la Pobla,
2: sí.
1: van haver dos que també estaven de la
2: casella
1: sense alcohol,
2: sí.
1: Estaven, que van pujar en un moment donat i em van dir, bueno, és que no pareu, pujeu així. Van pujar a quina mala hora.
2: Sí.
1: A quina mala hora, perquè això era ja ingovernable. I nosaltres què vam fer? Bueno... És que no m'ho feu cas, o sigui, ho feu en el show, mos van baixar de l'escenari i ells van continuar. Nosaltres no vam acabar mai, ells ja estaven ahí fent el seu show, la gent...
2: Per aclarir que no som uns... que som professionals, i per aclarir això, el tema és, va ser un dels primers shows.
1: Ah, som professionals, nosaltres?
2: Bueno, professionals del mamarratxeo. Vam anar a un show en una... Era un...
1: Una urbanització
2: de xalets.
1: Que la Pobla té com 14 urbanitzacions, doncs una d'eixes.
2: Que res, que el show, bueno, vam fer tot el show, va vindre gent que sí que estava connectada, però altra gent que estava veient i tal, i al final del show,
1: no, però
2: com estava
1: dos.
2: Fent molt de soroll, sí,
1: eren dos.
2: Com van fer molt de soroll, es van pujar i tal, i ja era el final, i bueno, i se van fer amb l'escenari.
1: La realitat és que el final nostre no el van fer, perquè el van fer ells.
2: Que el closing va ser d'ells.
1: Que van estar mitja hora ahí i ja van dir, bueno, no sé, nosaltres no se n'anem, no sé.
2: Però bueno, coses que passen.
3: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador. Estàs escoltant Fora de Cobertura, Donís Salvador.

0: Unes pindolentes d'història de València ens va regalar Òscar Rueda. Veritat, Òscar?
1: Efectivament, com cada diumenge.
0: I anem a parlar d'un personatge tan important com Lluís de Santàngel.
1: Home, tan important com a que si ell no haguera participat en el que ara anem a contar, doncs, bueno, la història de la humanitat hauria sigut contada d'una altra manera.
0: Quasi res porta al diari, atenció, eh?
1: És una afirmació rotunda.
0: Sí. Jo crec que no som conscients de lo que tants valencians han marcat la història del món.
1: Sí, sí. Està mal que nosaltres ho digam, no?
0: Però és la veritat. Vull dir, sí, sí. Històricament, el Regne de València va ser una potència mundial en moltes coses i, bueno, però mostra un botó.
1: Lluís de Santàngel. Lluís de Santàngel neix que en la ciutat de València cap a 1435. Hi ha algun dubte, hi ha hagut altres teories que diuen que si no era València, ja sabeu que en aquestes coses pues, sempre té que aparèixer el debat. Ell mateix ho diu en un dels seus escrits, que era natural de la ciutat de València, per tant no tenim que dubtar de la seva paraula. I ja venia de bona família. Son pare ja era una persona molt potenta dins del Regne de València. Hem de pensar que en el segle XV, com tu has dit, el Regne de València és una potència mercantil, domina el comerç en la mar Mediterrània. La ciutat de València cap a final del segle XV se converteix en la ciutat amb més població de tota la península ibèrica, vora 75.000 habitants. I en aquest context, Lluís de Santàngel, pues, ja des de jovenet, pues, seguint els passos de son pare, se dedica a fer aquest tipus de negocis. Ell primer se dedica a la importació de cereals, que és una activitat comercial molt important, i va escalant socialment fins que el rei Joan II, en 1475, el nomena receptor de rendes del patrimoni real. Ell se dedica a controlar, a gestionar el comerç en els genovesos, i ahí ja ve pues, un primer detall interessant a tindre en compte. I ja en Fernando el Catòlic, en 1479, el nomenen, li donen una alcaldia de la Seca, que és la Casa de la Moneda de València. València cunyava la seva pròpia moneda i ell, d'alguna manera, és, a partir d'aquest moment, el responsable de gestionar aquesta producció. És com si el nomenaren ara el president del Banc d'Espanya o del Banc Central Europeu. I només 2 anys més tard el nomenen escrivà de ració. És la persona, anem a dir, el tesorer del rei, el que controla el patrimoni real, el que entra, el que eix, dins de lo que se maneja en la casa real. Ella, a més, tenia 3 negocis, portava l'arrendament de les salines de la Mata, al sud del Regne de València, que eren propietat de la corona, però que d'alguna manera pues, donaven un rendiment i ell estava ahí clavat, i també comerciava en el sucre, se dedicava a la sal i al sucre, que eren 2 matèries de principal importància en aquell moment.
0: I fonamentalment, si me permets, la sal, de la que es deia que no es podia negar a ningú. Ni aigua ni sal.
1: El sucre ja era més prescindible, no?
0: Però
1: en Ganeixina no se sap molt. Ara, evidentment, no, en València no mos sona que se cultive el canyamel, que és la canya de sucre, d'on se trea el sucre. N'hi ha altres llocs del món on se du a terme aquest cultiu, però en aquella època era un dels cultius més importants en el Regne de València. I bon, en aquest context, pues, coneix a Cristòfol Colón. Cristòfol Colón. Hi ha moltes teories, no parlarem sobre ell en aquest moment, però des de 1486, com a mínim, Santàngel i Colón tenen certa amistat. Tenen contacte, Colón és una persona que també se maneja molt per tota Europa, està implicat en tot el tema del comerç marítim, i aplega a Xiner de 1492 quan Colón intenta convèncer els reis catòlics del seu projecte. Ell diu que la Terra es redona, que se pot aplegar a les Índies al revés de com se solia aplegar habitualment.
0: Estem locos o com estem, no?
1: Exactament. I els reis catòlics pues, no li compren l'invent. I ell pues, li conta a Santàngel que està pensant en anar-se'n a parlar en el rei de França, a veure si són els francesos, és que li paguen la expedició. Santàngel s'alarma, té plena confiança en el que li planteja Colón i va a parlar amb la reina Isabel per a que se repensara la decisió. I, és més, ell s'ofereix a finançar íntegrament el projecte perquè, entre altres problemes, pues no hi havia diners. En aquell moment, Castella estava acabant de conquistar el Regne de Granada, tenia molts gastos, Aragó tenia la seva marxa pròpia, la corona d'Aragó, en la que estava el Regne de València. Total, que al final convenç a la reina Isabel i Lluís de Santàngel aportarà de la seva fortuna personal 1.140.000 maravedins per a pagar la expedició de les tres carabeles de la Santa Maria, la Pinta i la Niña, que descobriran Amèrica.
0: Òscar, en euros.
1: Ja sabia jo que m'anaves a fer la pregunta. Ah, bueno, hi ha molt de dubte.
0: Podríem treure una equivalència?
1: En l'equivalència. Si investiguem una miqueta, hi ha equivalències de lo més diverses. Una de les que més m'ha convençut, encara que no del tot, era fent una equivalència en el que se podia comprar en un maravedí en el segle XV. I segons aquesta equivalència, un maravedí...
0: Tenint en compte que ha pujat l'IPC...
1: Exacte. Què valia comprar, jo què sé... mig quilo de taronges, no?, en el segle XV. Pues, diuen que un maravedí serien 20 cèntims. En el qual tampoc és tant, perquè eixirien a uns 300.000 euros aproximadament, que són pocs diners. Però, si els maravedins es transformem a ducats, que serien 16.000 ducats, i això sí que tenia una equivalència més clara en l'or, perquè el ducat era una moneda que pesava uns grams d'or, serien 3.136.000 euros, que això ja pot quadrar una miqueta més. Encara que no són molts diners per lo que se gasten ara en certes coses.
0: Anem a veure, quan dura el viatge?
1: Pues dura prou, com a que torna en 1493.
0: Tots aquests jornals...
1: Exacte.
0: Durant tant de temps, jo crec que 3 milions no fas el viatge.
1: Bueno, en aquella època la mà d'obra era molt barata.
0: Sabore, sí. Però, clar...
1: no hi havia salari mínim interprofessional.
0: L'equivalència un dia tenien que treure-la de tota manera. Que si se n'anaren a un resort, pues és distint, perquè va el todo incluido, no? La pulsa
1: sí, sí, sí, correcte.
0: Però no és el cas,
1: no? No, no va ser el cas. Però bueno, la qüestió és que el 12 d'octubre de 1492, Colón xafà terra que posteriorment se diria americana, perquè en aquella època ell estava convençut que estava plegant a les Índies. Torna Cristòfol Colón... I el primer que fa és escriure, de fet, les comença a escriure quan va en la seva carabela, una carta a Lluís de Sant Àngel. I el que es diu, encara que també hi ha polèmica en aquest tema, és que el primer que li conta el que ha vist en aquesta expedició és a Lluís de Sant Àngel. Després li ho contarà també als reis, li comentarà a altres persones. I aquesta carta, o una còpia pràcticament original d'aquesta carta, se conserva en l'arxiu de Simancas i és el primer testimoni d'aquest viatge de Cristòfol Colón. Li pogueren tornar els diners a l'any següent en rendes castellanes, el gratificaren, el nomenaren conseller real. Tingué alguns problemetes, perquè no ho havíem dit, però ell era de família de judeus conversos, el seu iaio era judeu, se convertia al cristianisme, però això ja sabeu, pues, que en aquella època estava prou mal vist. El denuncià a la Inquisició en 1497, però com és de pensar, el rei el defengué i, a més, pues, bueno, determinaren que se li donaria un privilegi que determinava el seu estatut de purea de sang, perquè l'Inquisició ja no el poguera furgar més en temes de la seva ascendència.
0: De veritat.
1: Que així ja funcionava l'assumpte. La qüestió és que Lluís de Sant Àngel queda per a la història, moria en 1498 en Alcalá de Henares, i a partir d'ahí, curiosament, ixe descobriment d'Amèrica per als valencians no mos acaba de caure massa bé, perquè el que feu és bascular el comerç internacional de la mar Mediterrània a l'oceà Atlàntic i Amèrica, en el qual València es comença a partir d'aquest moment una lenta decadència, perquè Isabel la Catòlica, que se guarda molt de deixar clar que la conquista d'Amèrica era per a Castella, monopolitza el comerç. El cobriment d'Amèrica per als valencians no mos acaba de caure massa bé, perquè el que feu és bascular el comerç internacional de la mar Mediterrània a l'oceà Atlàntic i Amèrica, en el qual València es comença a partir d'aquest moment una lenta decadència, perquè Isabel la Catòlica, que se guarda molt

0: de conquista, de descobriment i de conquista d'Amèrica, però va ser un valencià el que propicià que d'alguna manera així pues, als mercaders se'ls acabara una miqueta la faena perquè hi havia altres rutes comercials més interessants i que donaven més rèdit. Però la història queda que Lluís de Sant'Àngel és qui va finançar aquesta expedició i que, a més, que aquesta expedició se farà en nom de la reina de Castella, d'Isabel de Castella, en la qual cosa pues, bueno, ha determinat pues que, entre altres coses, en la major part de lo que avui és Amèrica, el castellà siga la llengua més estesa.
1: De la valenciana de Cristóbal Colom ja parlarem.
0: Parlarem un altre dia.
1: En altre moment.
2: Estàs escoltant alguns dels millors moments de Fora de Cobertura. Donís Salvador.

0: Són les 11.
1: A punt. Notícies.
0: A les carreteres hi ha 2 quilòmetres de retencions a la carretera A3 a l'alçada de l'Loriguilla en sentit cap a València, just abans d'arribar a l'A7. És la complicació més important que presenten a hores d'ara les carreteres valencianes. Recordem que estem en plena tercera operació eixida de l'estiu. S'esperen entre ahir i demà quasi 730.000 desplaçaments a la Comunitat Valenciana. Molta precaució. I la Junta d'Andalusia ha activat la fase 1 d'emergència per risc de sisme després del terratrèmol de magnitud 5 que esta matinada ha sacsejat la ciutat granadina d'Alendín. L'1-2 ha atès més de 200 consultes procedents pràcticament totes de totes les províncies, excepte de Cádiz i de Huelva. Ja per la vesprada s'havien registrat altres moviments, però de menor intensitat. El delegat d'emergències de la Diputació de Granada, Eduardo Martos, explica com està la situació ara en declaracions a Televisió Espanyola.
2: Lo único que tenemos son algunas crisis de ansiedad que llegaron al hospital, pero nada grave. Creemos que no habrá que desalojar ningún edificio. Estamos teniendo réplicas, es normal que haya réplicas, es normal también que sea de menor intensidad y vamos a ver lo que los expertos nos dicen ahora en este comité asesor.
0: El sisme no causa víctimes, però el govern autonòmic aconsella allunyar-se de façanes, balcons i murs per la possibilitat que hi hagi despreniments. I el nou president de Colòmbia anuncia un pla de reconstrucció per a la zona més afectada pel terratrèmol.
3: Las escuelas, los hospitales, en medio de esta crisis terrible, tenemos una gran oportunidad para resurgir como el ave fénix desde las cenizas.
0: Ja són 288 els morts, 202 els desapareguts i quasi 4.000 els ferits que deixa este sisme. La recerca de supervivents continua i al país també continuen arribant rescatistes internacionals, però només de països afins al nou govern ultra, com els Estats Units, El Salvador i Israel. Anem a els esports. Sexta jornada de l'Europeu d'Atletisme amb noves medalles d'or per a l'atletisme espanyol. Raúl Pina, bon dia.
4: Hola, molt bon dia, Sònia. Pol Magrath s'acaba de proclamar campió d'Europa de la mitja marató de marxa amb un temps d'una hora 23 minuts, 23 segons, que és, a més, rècord d'Espanya. Darrere d'ell ha entrat en sentit lloc Álvaro López i Diego García, carrera que ha sigut octau. Estes han sigut les primeres paraules de Magrath en línia de meta als companys de Teledeporte.
5: Un sueño, pues, ser campeón de Europa y muy feliz. No quería pasar tan lento el primer kilómetro, entonces decidí, bueno, que iba a hacer unos 4 o 5 kilómetros pues a ritmillo, ¿no? A tensar un poco todo, luego me iba a calmar y luego ya iba a ir a tope. Eso ha sido lo que tenía pensado desde antes de la carrera.
4: En categoria femenina, la granadina d'Orce i reina de la marxa, María Pérez, continua fent més gran la seua llegenda, campiona d'Europa d'esta categoria, d'esta marxa, en el cas de la mitja marató, i rècord del món també en esta categoria que s'estrena. També María Pérez s'expressava així, en meta a Teledeporte.
6: Pues estoy feliz, no me da marca ni nada, en el habitualmente he puesto la 32, así que me ponía tan difícil el circuito, estos días entre Antonella y Jacinto, que era muy duro, muy duro. El circuito ha sido duro, pero bueno, al final, es verdad que para una media maratón las condiciones de temperatura han sido idóneas, de las que estamos acostumbrados los últimos años.
4: María Pérez, per cert, ja és la millor marxadora de tota la història. I un últim apunt també de la marxa, en este cas de la prova de la marató. Miguel Ángel López està lluitant pel bronze i també en categoria femenina Raquel González lluita també per altra medalla.
0: Estarem ben pendents. Gràcies, Raúl. També tenim una última hora abans d'anar a l'oratge. És un incendi que s'ha produït esta matinada a Silla. L'avís s'ha rebut a les 4:30 de la matinada, com diem, per un incendi al carrer Vicent Aleixandre. Han actuat 6 dotacions de Catarroja, Paterna, Torrent i Silla. Es tractava d'un incendi en un tercer pis d'una finca de 8 altures on hi havia persones atrapades. Els bombers l'han extingit i han facilitat l'atenció sanitària a un total de 12 veïns i veïnes de la finca. Els efectius han finalitzat els treballs cap a les 8 d'este matí. Ara sí, l'oratge.
7: Hola, bon dia. Efectivament, esta vesprada les tempestes seran més generals que ahir, avançaran des de l'interior cap al litoral i localment podrien ser intenses. Tenim avisos actius nivell groc de manera general i taronja cap al nord de Castelló, on s'esperen que puguen ser més intenses. De fet, hem iniciat el matí amb temperatures molt altes, mínimes de 9, superiors als 25-26 graus en molts punts del litoral i sobretot de Castelló, on de fet, al nord de Castelló està plovent des del matí, entre manera dèbil i moderada, i ja portem valors entre 5 i 10 litres per metre quadrat a punts del nord de la plana alta i principalment especialment el Baix Maestrat. És la part inicial de precipitacions, de la part més important que arribarà, tornem a insistir, esta vesprada, amb unes temperatures que avui les màximes estaran entre els 30 i els 35 graus, llevat del sud d'Alacant, on podrien superar-se els 36 encara de màxima. La vesprada vindrà dominada per aquestes tempestes localment intenses que des de l'interior avançaran cap al litoral. Per tant, si tenen activitats previstes a l'aire lliure esta vesprada, tocarà fer seguiment i estar atents a l'evolució d'aquestes tempestes.
0: Gràcies, Joan Carles. És tot, les 11 i 5. Tornem al migdia.
1: Som a punt. Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Yo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
8: Este verano el cine se disfruta frente al mar. Del 9 de julio al 28 de agosto vuelve Cine en las Playas de la Diputación de Valencia. 44 proyecciones gratuitas en 22 playas. Cine, playa, verano, el mejor plan para disfrutar en la provincia de Valencia. Más información en turisme.dival.es.
9: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
1: Hi ha llocs que no s'expliquen. Se senten. Els nostres pobles. Els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
10: Què fas este cate?
11: Tu què creus? Festa?
10: I el següent?
11: Són festes també, què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
1: Som la veu de tots. Som Apo.
12: Estàs a punt de quedar-te fora de cobertura. Donís Salvador. A continuació t'oferim alguns dels millors moments de fora de cobertura en estiu.
13: Així tenim el gran capitán i, com deia Fernando, és un plaer rebre-te en fora de cobertura.
14: Muchas gracias.
13: La veritat és que, pues bueno, moltes coses i molts bons records que ens venen quan tenim una llegenda del València Club de Futbol. A més, amics, és el jugador que més voltes ha vestit la camiseta de València en partit oficial, correcte, Fernando?
14: Sí, sí, així és.
13: Quants partits són, exactament?
14: 552.
13: Estem ahí, 552, 553...
14: Sí, sí, sí, apareixen 52 o 53, però bueno, me da igual, no importa.
13: Però, a veure, per favor, necessitem que algú mos diga ixe partit fantasma, què és el que ha passat en ixe partit.
14: No lo sé, es verdad, pero aparecen en algunos listados 553, sí. En otros 552, sí. Pero no sé por qué. Ese partido no sé cuál es.
13: La final de la Copa del Rey de que se echó contra el Deport.
14: Lo han contado dos veces.
13: Contra el Deport, ¿podrá ser?
14: No, hombre, ese contará. Sé si el segundo lo has contado como dos.
13: Bueno, no sé, yo voy a cenar a las 10 minutos.
14: Sí, sí.
13: A la primera parte del partido no voy a cenar, pero ahí, bueno, es movilizar en pelas 10 minutos. I de moment és que punxarem.
14: Sí,
13: llego,
14: ja estic tarde.
13: Sí, arribarem quan ja s'havia acabat el partit, claro. I s'havíem portat el palo.
14: Ese vale, partido bueno. Se debió repetir completo, porque era empate a uno, quedaban 11 minutos, y sobre todo por los aficionados, porque aficionados de Coruña, aficionados de Valencia, desplazándose para 10 minutos.
13: ¿Te lo digo yo?
14: No.
13: ¿O qué?
14: No, por eso, repítelo entero. No por haber perdido o ganado, ¿eh?
13: Sí,
14: eso,
13: claro.
14: Repítelo entero. No pasa nada, dos días después, tres días después, lo repites entero y vuelven todas las aficiones, todos los aficionados.
13: Y en la ilusión carregada, la verdad, pero bueno, de ilusión, Fernando, pues a ir el Valencia, porque 4-0 sí. contra Real Madrid, y just quan venien cap así, comentaban, Fernando, mal día para parar de fútbol, ¿eh?
14: Son este tipo de situaciones complicadas para los gestores, para resolver, ¿no? Porque la situación es muy delicada, confías en tu entrenador o confiaste en tu entrenador, le das 2 años de contrato, has renovado a determinados jugadores con cantidades importantes, has hecho fichajes más o menos en los que la dirección deportiva y el entrenador están de acuerdo, parecía que las cosas iban a ir mejor, y sin embargo se vuelven a torcer, y yo creo que incluso están peor que la temporada pasada cuando se destituyó a Rubén Baraja. La situación es muy delicada, muy delicada. No ves que encuentren soluciones para los problemas que tiene el equipo. Yo creo que cada vez estamos peor y resulta muy complicado ganar, se está comprobando, ¿no? A partir de ahí, pues, ¿qué hacen los que mandan? ¿Qué hacen? ¿Cuándo es el momento? ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Y si lo hacemos, es decir, prescindir del entrenador. Porque hasta que llegue el mercado de invierno no puedes influir en jugadores, en mejorar la plantilla. Pero de momento el entrenador sigue.
13: ¿Y cuando llegue el mercado de invierno?
14: Sí. Bueno, pero primero es eso, saber... Sí. ¿Lo hacemos o no lo hacemos? Y si lo hacemos, ¿cuándo? ¿No? Es difícil. Ese tipo de decisiones a veces son no aciertas y a veces te salen bien, pero otras no aciertas. Y luego el mercado de invierno pues dependerá un poco de las ganas que tenga el máximo accionista de gastarse más o menos dinero en función de lo que le quede, porque también sabemos que existe el control económico de la liga, que tienes un determinado fair play financiero, que te queda una determinada cantidad por gastar, que solamente puedes ampliar de determinadas maneras, que es poniendo más dinero o consiguiendo mayores ingresos, más ingresos, cosa que es complicada. Entonces

0: És migdia.
1: A punt. Notícies.
0: 16 persones han sigut ateses per inhalació de fum i ansietat per un incendi que ha afectat esta matinada una vivenda al carrer de Vicente Alexandre de Silla. El Consorci Provincial de Bombers de València ha rebut l'avís a les 4:30 per un foc al tercer pis en un edifici de 8 altures. Dos de les persones ateses, que són dos homes de 52 i 69 anys, han sigut traslladats a l'Hospital La Fe per inhalació de fum. 6 dotacions de Catarroja, Paterna, Torrent i Silla han estat treballant i finalment han extingit l'incendi a les 8 del matí. Més assumptes, cap de setmana de vacances per excel·lència, on s'ajunten els que les comencen i els que les acaben. Bones xifres pel que fa a l'ocupació. En directe des de Cullera, Helena Andreu, es parla de ple tècnic. Helena.
2: Sí, bon dia, companys. Així és, cap de setmana amb molt bones previsions. Freguem, segons Osbeck, la patrona hotelera al ple tècnic amb un 92% d'ocupació. Molt bones xifres així a Cullera, també a Gandia, Benidorm, a València. El tradicional turisme de sol i platja així a Cullera este cap de setmana s'ha fet el reclam del Festival de Música Electrònica Medusa, pel qual s'espera que passen 180.000 persones este cap de setmana. I totes són una setmana especialment bona com a conseqüència del moviment que ha generat l'eclipsi, i sobretot a la província de Castelló. Des de la patronal hotelera ja parlen d'un agost espectacular.
0: Gràcies, Helena. I avui es complixen 4 anys de l'incendi de Begís. El foc va cremar de 9.000 hectàrees entre l'Alt Palància i la Serrania. Van haver de desallotjar pobles com Teresa, Torràs, també Begís. Allí està Cèlia Cerezo. Què diu el veïnat?
3: Hola, Sònia, doncs hem pogut parlar amb ells. Així a Begís, on ens trobem, el veïnat encara recorda amb angoixa aquest 15 d'agost del 2022. Ens comenten que el poble no ha tornat a ser el mateix i que han notat la baixada de visitants i de turistes. El paisatge, com dius, està un poc més verd, però continua generant tristesa. Demanen a les administracions, sobretot a la Generalitat, que tinguin més celeritat en la seva reforestació i que retiren ja els arbres caiguts. També recorden aquests 5 dies evacuats i com van haver de recuperar moltes de les seues cases. L'incendi de Begís va cremar el 98% del seu terreny, la majoria de les hectàrees forestals, però també van cremar 1.600 hectàrees agrícoles i productives. Cap dubte que el veïnat dels pobles afectats, també de Toràs, Begís, Teresa, també Andilla, la Serrania o Alcubles, encara recorden aquest incendi per com els afecta econòmicament i també emocionalment.
0: Gràcies, Cèlia. En l'informatiu de les 3 donarem veu a alguns d'estos testimonis. I de nou recordem que la Junta d'Andalusia manté la fase 1 d'emergència per risc de sisme després d'aquest terratrèmol de magnitud 5 que esta passada matinada ha sacsejat la ciutat granadina d'Alendín. L'1-2 ha atès més de 200 consultes. Ja de vesprada, de fet, s'havien registrat altres moviments, però havien sigut de menor intensitat. Escoltem Eduardo Martos, delegat d'emergències de la Diputació de Granada.
4: Lo único que tenemos son algunas crisis de ansiedad que llegaron al hospital, pero nada grave. Creemos que no habrá que desalojar ningún edificio. Estamos teniendo réplicas, es normal que haya réplicas, es normal también que sea de menor intensidad y vamos a ver lo que los expertos nos dicen ahora en este comité asesor.
0: I Elx celebra avui la segona part del misteri, la festa, que podran seguir per a punt a partir de les 7:30 de la vesprada. Este matí tot el protagonisme ha sigut per a la processó de l'enterro. Cristina Badal.
5: Dia gran a Elx i en la mirada posada al cel, avui la Mare de Déu es reunit amb el seu fill. A les 10 del matí s'ha celebrat la processó del soterrament de la Mare de Déu, acompanyada per centenars de fidels i dels que representen el misteri. Una processó no tant de recolliment com d'alegria, tirant traques per alguns carrers del centre de la ciutat i els apòstols canten en valencià antic com en la representació. Dia de moltes emocions, de moltes arrels i de records, es diuen les que ja no estan.
0: Gràcies, Cristina. En els esports, el matí està sent quasi immillorable per a l'atletisme espanyol en l'europeu de Birmingham. Raül Pina, bon dia, conta'ns.
6: Molt bon dia, Sònia. La marxa torna a ser la gran protagonista en l'estrena de les modalitats de la marató i la mitja marató. Miguel Ángel López acaba de proclamar-se fa uns minuts subcampió d'Europa en la marató de la marxa i en la mateixa modalitat, però en categoria femenina Raquel González ha sigut tercera i, per tant, bronze. Recordem que este mateix matí en la mitja marató de la marxa Maria Pérez i Pol Magrath han sumat 2 medalles d'or com a campions i amb les medalles de la marxa Espanya ja en suma 6, 2 ors, 2 plates i 2 bronzes. I ràpidament, un apunt de futbol, Sònia, perquè Ferran Torres, el Toro de Foios i l'heroi del Mundial amb Espanya, amb eixe gol contra l'Argentina, ja és oficialment jugador del Paris Saint-Germain. El Barça el traspassa per 50 milions d'euros més variables i Ferran signa amb el PSG fins al 2031.
0: Gràcies, que li vaig a bé.
6: Sí, que li vaja bé, sí. Que continuem marcant gols, però també per a la selecció espanyola i en el PSG.
0: Molt bé. I en l'horatge, vesprada de tempestes més generals que les que tinguem ahir divendres. Joan Carles Fortea, bon dia.
7: Hola, bon dia. Efectivament, esta vesprada les tempestes seran més generals que ahir, avançaran des de l'interior cap al litoral i localment podrien ser intenses. Tenim avisos actius nivell groc de manera general i taronja cap al nord de Castelló, on s'esperen que puguen ser més intenses. De fet, hem iniciat el matí amb temperatures molt altes, mínimes de 9 superiors als 25-26 graus en molts punts del litoral i sobretot de Castelló, on de fet, al nord de Castelló està plovent des del matí, entre manera dèbil i moderada, i ja portem valors entre 5 i 10 litres per metre quadrat a punts del nord de la Plana Alta i principalment el Baix Maestrat. És la part inicial de precipitacions, de la part més important que arribarà, tornem a insistir, esta vesprada, amb unes temperatures que avui les màximes estaran entre els 30 i els 35 graus, llevat del sud d'Alacant, on podrien superar-se els 36 encara de màxima. La vesprada vindrà dominada per aquestes tempestes localment intenses que des de l'interior avançaran cap al litoral. Per tant, si tenen activitats previstes a l'aire lliure esta vesprada, tocarà fer seguiment i estar atents a l'evolució d'aquestes tempestes.
0: Gràcies, Joan Carles. Les 12 i 6 minuts. Tornem a la 1. Fins ara.
8: Som a punt.
9: Què fas este capte?
10: Tu què creus? Festa?
9: I el següent?
10: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
11: Este verano, que el mosquito no te la pegue. Evita el agua estancada. Vacía con frecuencia los recipientes y los platos de las macetas. Utiliza repelentes autorizados. Instala mosquiteras. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en sam.gva.es. Generalitat Valenciana.
12: Què fas este cap de?
13: Doncs festa.
12: I el següent?
13: Són festes també, què vols que li faça?
12: I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I el 14 i el 15 d'agost ens n'anem a veure el Misteri d'Elx, festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Elx viu la seua festa. Generalitat Valenciana.
14: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
9: Què fas este capte?
10: Tu què creus? Festa?
9: I el següent?
10: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
11: Este verano, que el baño no te la pegue. No te bañes en solitario. Respeta las banderas. Vigila siempre a niños y niñas dentro y fuera del agua. Ante una emergencia, llama al 112. Sigue las recomendaciones. Cuida tu salud. Más consejos en san.gva.es. Generalitat Valenciana.
8: Som la veu de tots. Som A Punt.
15: Chiquilla!
0: Les cançons de la nostra vida.

0: Tornem una vegada més amb les cançons de la nostra vida i amb este viatge per la música valenciana. Hola de nou, Mar.
1: Hola, Arturo. Tornem a viatjar per les nostres melodies i esta estació en la que parem avui és especial per molts motius. Li dediquem un capítol a una de les figures claus sense les que no s'entendria la música popular del segle XX. Va néixer a Alcoi l'any 1946, de nom Camilo Blanes, més conegut pel gran públic com Camilo VI.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: És coetani de la gran majoria d'artistes dels 60 i els 70, i dels quals ja n'hem parlat en esta aventura. De Bruno Lomas i totes les bandes dels 60.

de Nino Bravo i els baladistes melòdics, del seu paisà, Ovidi Montllor, i la resta d'integrants de la nova cançó, dels primers integrants del rock progressiu i el pop mediterrani. Però Camilo VI era únic, pels seus orígens, per la seva trajectòria i pel seu talent innat.

Moliner, anem fins l'Alcoi dels anys 60 i 70, a l'entorn en què es va criar Camilo VI. Alcoi és una de les ciutats industrials més importants d'Europa. Els seus grans potencials van ser primer el paper i després el tèxtil. Per tant, en una mateixa comunitat no massa poblada, trobem una classe empresarial burgesa i una massa proletària que conviuen molt a prop.

0: A Alcoi, a més, es crea la primera escola industrial d'Espanya. Però és cert que la seva ubicació moltes voltes ha jugat en la seva contra, ja que al ser una ciutat interior té límits físics i logístics per al desenvolupament industrial. I a tot això unim una crisi econòmica molt forta de la indústria del tèxtil, una crisi que va ferir la comarca allà als anys 60 en la joventut de Camilo VI.
1: Les cançons de la nostra vida en Apunt Ràdio.
2: Amb este còctel social comença Camilo VI a formar la seva personalitat com a individu i com a artista. Hi ha alguns factors clau en ella, conseqüència directa de l'entorn en el que havia viscut, l'ètica de treball industrial, disciplina, constància i obsessió per la perfecció, també l'ambició d'eixir fora i fugir de l'aïllament geogràfic i la consciència de classe i moviments socials, però sobretot la tradició festera. Perquè què és Alcoi si no és una festa? Allà, la música està institucionalitzada al carrer i aprèn que és ofici, comunitat i ritual, i no només fama.

Camilo va néixer al si d'una família humil del poble. De ben jovenet ja cantava al cor del Col·legi Salesians, on ell va estudiar. Però la seva primera incursió en la música popular va ser amb un grup d'amics. L'aventura es deia Los Dyson.

0: Les cançons de la nostra vida. Un recorregut per la història de la música a casa nostra.
1: Després d'editar un disc el 1965, van viatjar a Madrid per a participar al programa de televisió espanyola Salto a la fama, amb la cançó Flamenco de los Brincos. Los Dyson era un grup de versions molt reclamat per les celebracions de la gent del poble i la comarca. Feien cançons de The Beatles, The Bee Gees, El Dúo Dinámico i també interpretaven cançons pròpies. Les primeres composicions de Camilo.

Després d'esta actuació, van decidir provar sort en Madrid per veure si era possible viure de la música. Però després d'uns mesos, els seus companys van decidir tornar al coll. Ell es va quedar i ja no tornaria mai definitivament, sempre de visita. Es va buscar la vida conforme va poder i en uns mesos va entrar com a vocalista d'una altra banda, Los Botines, que ja havia editat 2 EPs i havia agafat un cert nom. L'entrada de Camilo, encara Camilo Blanes per aquella època, va ser determinant, ja que van fitxar per Sonoplay i gravaren un altre disc amb temes com este, Te voy a explicar.

Però el minut de glòria per a estos joves no arribaria de la mà de la música, sinó del cinema, ja que durant 1967 van participar en dos pel·lícules juvenils molt musicals. La primera, Amelín, de Luis María Delgado, protagonitzada per Miguel Ríos, que ja estava considerat com una de les figures més rellevants de la música moderna. I l'altra pel·lícula on van participar Los Botines i Camilo VI va ser Los Chicos del Preu, de Pedro Lazaga, una de les 100 pel·lícules més vistes del cine espanyol. Compartís cartella amb Karina i Emilio Gutiérrez Cava i, com a curiositat, en una de les poques frases que diu Camilo en aquella pel·lícula hi ha una predicció de l'èxit que tindrà en el futur. Un autèntic oracle per a un artista amb només 20 anys.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
1: Però Camilo no volia tocar la guitarra i cantar en grups. Volia ser cantant solista i es va deixar apadrinar per Juan Pardo, que va compondre i produir les dues cançons del seu primer single.

Esta sin dirección que escoltem forma part d'eixe primer treball que no va tindre massa èxit, la veritat. Això era l'any 1970 i Camilo canvia de discogràfica però no de productor. Participa en el concurs de televisió espanyola Canción 71.

programa de Prime Time els dissabtes a la nit, presentat per Toni LeBlanc i Laura Valenzuela, i on es buscava la millor cançó de l'any. Van participar, entre altres, Betty Misiego, Miguel Ríos, Rocío Dúrcal o Joan Baptista Humet. El guanyador va ser Basilio. En esta ocasió, Camilo VI es va quedar sense premi.

0: Camilo VI com a compositor i arrangista i Juan Pardo a la producció llancen una sèrie de senzills i EPs que arriben quasi sempre al més alt de les llistes de vendes, com este Ai Ai Rosetta, dedicada a una exnòvia seua, germana de Fernando Arbex, bateria i líder de Los Brincos.
1: Les cançons de la nostra vida, un podcast de Punt Ràdio.
2: I en estos primers moments és quan l'artista emergent juga totes les seues cartes. És guapo, té una veu de quasi 3 octaves d'extensió i un timbre de veu inconfusible que se la pot jugar amb tots els cantants de la seva època. Però hi ha una cosa que el fa únic, i és que no depèn de l'inspiració d'altres compositors. Ell compon quasi totes les seues cançons i, a més, ho fa molt bé.

0: fresa.
1: Els primers anys de la dècada dels 70 van ser molt prolífics per a Camilo Sesto. El seu talent creatiu i les ganes de triomfar i transcendir són el tàndem perfecte per a situar-lo en el pòdium de l'èxit de vendes i de popularitat. Fresa Salvaje és un dels primers grans èxits de la seva carrera, òbviament, amb lletra i música d'ell mateix.
2: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en A.Punt Ràdio.
3: I a partir d'ací comença aquest període que es coneix com la Camilitis. En pocs anys s'ha convertit en l'artista que més discos ven a casa i també a altres parts del món. Fa la seva primera gira per Argentina, on rep el seu primer disc d'or i consolida l'idili de l'artista amb el continent americà. És nominat per primera volta a un Grammy i representa Espanya en el segon festival de la OTI a Brasil, i ho fa amb esta cançó.

amb Veste algo más que sentim, només va aconseguir un discret cinquè lloc, però va ser un tema que el va tornar a posar en el top de vendes a molts països de Llatinoamèrica. Una cançó que també obrirà el seu següent disc, Camilo VI. A partir d'este moment, Camilo VI ja no només compon i fa la música, sinó que també entra a produir els seus treballs. És un gran treballador i un perfeccionista de manual. Cuida personalment cada detall dels seus discos i les seues gires, quasi de forma obsessiva.

0: són els anys de cançons supervendes com ¿Quieres ser mi amante?, nominada al Grammy a la millor cançó. També altres cançons com Ayudadme o Jamás, o este himne que sentim de fons, Melina. Melina, un tema dedicat a l'actriu, cantant i activista grega Melina Mercouri, que per aquells anys es trobava exiliada per la crítica a la dictadura del seu país. Com a dada curiosa, un altre admirador d'esta diva grega va ser el cantant de Queen, que va adoptar fins i tot el seu cognom, Freddie Mercury.
1: La nostra història i les nostres cançons.
2: Però tornem a Camilo VI i no ens desviem, perquè este 1975 va ser un dels anys més importants de la seva vida, ja que es va empenyar en adaptar i interpretar un dels musicals més importants del món, estrenat a Broadway 2 anys abans, Jesucristo Superstar.

Camilo VI es va jugar 12 milions de pessetes de la seva butxaca per a finançar, produir i realitzar l'adaptació al castellà del musical Jesucristo Superstar. Una aposta delicada per diversos motius, per la temàtica en temps de censura, ja que el dictador moriria mesos després, i per l'escassa tradició del gènere musical en Espanya.

Però l'aposta li va eixir bé i el Teatre Alcalá Palace de Madrid es va omplir durant més de 4 mesos. Tot això, a pesar que les primeres representacions van estar protagonitzades pels ultres, que acusaven els actors d'anar contra l'Evangeli. L'autor del musical, el britànic Andrew Lloyd Webber, va dir que esta era la millor adaptació de l'obra a tot el món.

Camilo no només va ser el productor, sinó l'artista principal. Ell mateix va encarnar el propi Jesucrist amb una actuació estel·lar, com en este Getsemaní que escoltem de fons i que encara ens posa els pèls de punta, i això que d'allò han passat ja 50 anys. D'este disc es van vendre més de 100 milions de còpies.

0: Les cançons de la nostra vida. La història de la música valenciana en Apunt Ràdio.
1: I com que a nosaltres ens encanten els musicals, què millor que escoltar un poc més d'esta cara de l'artista alcoià, la seva faceta d'actor de teatre musical. Escoltem una altra peça de Jesucristo Superstar. Escoltem ara Dinos lo que va passar.

0: El van acompanyar en el repartiment Teddy Bautista i Ángela Carrasco. En acabar l'obra, l'empresa Gillette va oferir Camilo VI $50,000 per afaitar-se la barba per a un dels seus anuncis. Ell va acceptar i va donar els diners per a un asil de xiquets orfes.
1: Si me hace bien mientras solo sin portar.
0: Estava molt enxufat a la vida i al treball, i a eixes alçades ja no podia baixar dels llocs més elevats. I per això la seva creativitat no parava, amb temes com este de 1978.

un clàssic etern. Que alce la mà i no haig cantat esta cançó a un karaoke. Vivir así es morir de amor és una de les seues cançons més populars, amb més de 100 milions d'escoltes a les plataformes. En aquell temps, rep el primer disc de platino en Espanya per vendre més de 500.000 de discos. L'any 1979 el va passar pràcticament dalt d'un avió. Va viure 3 mesos a Los Angeles amb una idea clara: el mercat nord-americà. El 6 de novembre reuneix 45.000 persones al Madison Square Garden de Nova York i on el van presentar com The Sinatra of Spain. Poca broma. Per eixos dies apareix un altre dels seus temes més importants.

0: Els anys 80 comencen amb un canvi de domicili. Es trasllada primer a Los Angeles i després a Miami. Vol estar present en el continent americà on té molt d'èxit. Les cançons ja no l'acompanyen com abans i es nota eixe esgotament d'anys i anys treballant sense parar. Des de primer dels anys 90 anuncia la seva retirada degut al naixement del seu fill i a una dolència hepàtica. La seva aparició esperpèntica pels programes de premsa rosa de finals dels 90 i els 2000, les seues operacions estètiques i de com el personatge es va menjar a la persona no li fan justícia. En este repàs preferim quedar-nos amb l'artista total que va vendre 175 milions de discos, va enregistrar més de 20 àlbums i va compondre més de 600 cançons.
1: Les cançons de la nostra vida. Del rock al tecno i del pop a la cançó. En Apunt Ràdio.
2: És la una.
3: Apunt. Notícies.
2: Bona vesprada, com estan? 16 persones han sigut ateses per inhalació de fum i ansietat per un incendi que ha afectat esta matinada una vivenda al carrer de Vicente Aleixandre de Silla. El Consorci Provincial de Bombers de València ha rebut l'avís a les 4:30 per un foc al tercer pis en un edifici de 8 altures. Dos de les persones ateses, dos homes de 52 i 69 anys, han sigut traslladades a l'Hospital La Fe per inhalació de fum. 6 dotacions de Catarroja, Paterna, Torrent i Silla han estat treballant fins a extingir l'incendi a les 8 del matí. I tenim 2 quilòmetres de retencions a la carretera A3 a l'alçada de l'Origuilla en sentit cap a València, just abans d'arribar a l'A7. És la complicació més important que presentem ara mateix en les carreteres valencianes. De moment, el matí està seguint tranquil. En marxa la tercera operació eixida de l'estiu amb 728.000 desplaçaments a la Comunitat Valenciana. Este matí es preveu que hi hagi trànsit intens des de primeres hores en sentit a l'eixida dels grans nuclis urbans, així com en els itineraris que uneixen poblacions de costa, accés al litoral i zones de segona residència. Molta precaució ara en les hores centrals del dia. I es complixen avui 4 anys de l'incendi de Begís. El foc va cremar de 9.000 hectàrees entre l'Alt Palància i la Serrania. Van haver de desallotjar pobles com Teresa, Toràs, Begís. Avui, estos pobles tornen a estar envoltats de verd. Celia Cereso, Begís, què diu el veïnat?
4: Així a Begís, on ens trobem, el veïnat encara recorda amb angoixa aquest 15 d'agost del 2022. Ens comenten que el poble no ha tornat a ser el mateix i que han notat la baixada de visitants i de turistes. El paisatge, com dius, està un poc més verd, però continua generant tristesa. Demanen a les administracions, sobretot a la Generalitat, que tinguin més celeritat en la seva reforestació i que retiren ja els arbres caiguts. També recorden aquests 5 dies evacuats i com van haver de recuperar moltes de les seues cases. L'incendi de Begís va cremar el 98% del seu terreny, la majoria de les hectàrees forestals, però també van cremar 1.600 hectàrees agrícoles i productives. Cap dubte que el veïnat dels pobles afectats, també de Toràs, Begís, Teresa, també Andilla, la Serrania o Alcubles, encara recorden aquest incendi per com els afecta econòmicament i també emocionalment.
2: Gràcies, Celia, i cap de setmana de vacances per excel·lència. Un s'ajunta

0: qui les comença i qui les acaba. Bones xifres d'ocupació, Elena Andreu. És un ple tècnic.
1: Sí, bon dia, companys. Així és, cap de setmana amb molt bones previsions. Freguem, segons Osbeck, la patrona l'hotelera al ple tècnic amb un 92% d'ocupació. Molt bones xifres així a Cullera, també a Gandia, Benidorm, a València. El tradicional turisme de sol i platja així a Cullera este cap de setmana s'ha fet el reclam del Festival de Música Electrònica Medusa, pel qual s'espera que passen 180.000 persones este cap de setmana. I totes són una setmana especialment bona com a conseqüència del moviment que ha generat l'eclipse i sobretot a la província de Castelló. Des de la patronal hotelera ja parlen d'un agost espectacular.
0: I la Junta d'Andalusia ha activat la fase 1 d'emergència per risc de sisme després del terratrèmol de magnitud 5 que esta matinada ha sacsejat la ciutat granadina d'Alendín. L'U2 ha atès més de 200 consultes procedents de totes les províncies excepte Cádiz i Huelva. Ja de vesprada s'havien registrat altres moviments, però de menor intensitat. El delegat d'emergències de la Diputació de Granada, Eduardo Martos, en declaracions a Televisió Espanyola.
2: Lo único que tenemos son algunas crisis de ansiedad que llegaron al hospital, pero nada grave. Creemos que no habrá que desalojar ningún edificio. Estamos teniendo réplicas, es normal que haya réplicas, es normal también que sea de menor intensidad y vamos a ver lo que los expertos nos dicen ahora en este comité asesor.
0: El sisme no ha causat víctimes, però el govern autonòmic aconsella allunyar-se de façanes, balcons i murs per la possibilitat que hi hagi despreniments. Elx celebra avui la segona part del misteri i la festa que podran seguir per a punt a partir de les 7:30 de la vesprada. Este matí tot el protagonisme és per a la processó de l'enterro. Cristina Badal.
3: Dia gran a Elx i en la mirada posada al cel, avui la Mare de Déu es reunit amb el seu fill. A les 10 del matí s'ha celebrat la processó del soterrament de la Mare de Déu acompanyada per centenars de fidels i dels que representen el misteri. Una processó no tant de recolliment com d'alegria, tirant traques per alguns carrers del centre de la ciutat i els apòstols canten en valencià antic com en la representació. Dia de moltes emocions, de moltes arrels i de records, es diuen les que ja no
0: I pel que fa a l'oratge, vesprada de tempestes més generals que ahir divendres. Bon dia, Joan Carles.
4: Hola, bon dia. Efectivament, esta vesprada les tempestes seran més generals que ahir, avançaran des de l'interior cap al litoral i localment podrien ser intenses. Tenim avisos actius nivell groc de manera general i taronja cap al nord de Castelló, on s'esperen que puguen ser més intenses. De fet, hem iniciat el matí amb temperatures molt altes, mínimes de 9, superiors als 25-26 graus en molts punts del litoral i sobretot de Castelló, on de fet, al nord de Castelló està plovent des del matí, entre manera dèbil i moderada, i ja portem valors entre 5 i 10 litres per metre quadrat a punts del nord de la Plana Alta i principalment el Baix Maestrat. És la part inicial de precipitacions, de la part més important que arribarà, tornem a insistir, esta vesprada, amb unes temperatures que avui les màximes estaran entre els 30 i els 35 graus, llevat del sud d'Alacant on podrien superar-se els 36 encara de màxima. La vesprada vindrà dominada per aquestes tempestes localment intenses que des de l'interior avançaran cap al litoral. Per tant, si tenen activitats previstes a l'aire lliure esta vesprada, tocarà fer seguiment i estar atents a l'evolució d'aquestes tempestes.
0: Gràcies, Joan Carles. I als esports parlem de motor i més concretament de motos. Raúl Pina, bon dia.
5: Molt bon dia, Frederic. El trofeu de velocitat de Xàtiva, que avui ha arribat a l'edició número 73, és la carrera urbana de motos més antiga d'Espanya i un dels actes més destacats de la Fira de Xàtiva. Més de 80 pilots han participat en les categories de 80 centímetres cúbics, GP i sèries clàssiques i també de supermotard. A més, en esta edició se li ha volgut retre un homenatge a Jorge Martínez Aspar. L'alzireny Aspar va participar en esta prova als seus inicis com a pilot, que més tard, recordem, va ser 3 vegades campió del món de 80 centímetres cúbics i una en 125.
0: Gràcies, Raül. És tot. Tornem a les 2 en més notícies així en la Ràdio Pública Valenciana. Tenen tota l'actualitat al web apuntmedia.es. Fins després.
6: Apunt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló 103.7.
7: De tu a tu.
6: Els millors moments de la vesprada d'Apunt.
8: Benvinguts a este recull dels millors moments viscuts a la vesprada d'Apunt en la Ràdio Pública Valenciana esta temporada. I arrenquem amb una entrevista que ens va semblar molt interessant, perquè tenien davant el flamant guanyador del Premi Nadal de novel·la La ciutat de les luces muertas, és com se titula la novel·la, que a més venia de ser el llibre més venut i més recomanat. Va estar amb nosaltres David Uclés. La seva personalitat ens va tocar el cor, és un gran escriptor i també una persona genial.
6: Escoltes els millors moments de la vesprada d'Apunt.
8: Abans de Elvis, per exemple, la música era una cosa, després d'Elvis pot ser una altra. Pot ser igual de disruptiva Rosalía, per exemple.
9: El temps ho dirà, però sembla que sí, va per ahí.
8: I el nostre convidat?
9: És Tanis Alliga, Tanis Alliga, diuen.
8: Està en aquesta línia disruptiva de trencar, de que ja ja pot ser un... O tornar a enamorar-nos d'un tipus d'obra literària que... Perquè, a veure, n'hi ha molta arrel també de surrealisme, de Dada i de su cosa.
9: Sí, hi ha tradició, hi ha tradició.
8: I hay Mendoza, o hay Salinger, vete a saber, no?
9: Però n'hi ha ruptura, n'hi ha gosadia, n'hi ha compromís respecte de les regles establertes. Estem parlant de l'obra de David Uclés, escriptor que amb la península de les cases vacies, que vos sonarà, es va convertir en un fenomen literari, que va estar un fum d'anys treballant per escriure una novel·la que ell somiava que li recomanaren en Babelia. Pues, 2 anys després ha venut més de 300.000 exemplars, va per 30 edicions, traduir-se a molts idiomes, ha sigut reconeguda i afalagada per eminències, té més de 20 premis, i a 2024...
8: Però que te recomané en Gibson...
9: Tia. En Gibson, Joconda Belli, Irene Vallejo, cágate.
8: Imagina, ¿no?
9: Y en el 2024 fue escogida la mejor novela española del año, pel jurat de Babel. Y aquí ya no, que me recomienden, que te recomienden. ¡Bep!
8: Toma.
9: Y creo que acabará siendo un guío de cine, ¿eh?
8: Igual el fa ell també, el guió, no?
9: Ja li preguntarem.
8: Ja li preguntarem. Bueno, tot això ha fet que David, que és... Que a més és un apreciable acordeonista, ens han dit.
9: Toca molts instruments. Però este matí, així a casa nostra, l'hem sentit.
8: Eh que sí?
9: Fent de chansonera.
8: S'ha arrencat per Yves Montand, ens ha dit, no? Dibuixa i, per descomptat, és escriptor. I té un talent que no l'anem a descobrir ara.
9: Bueno, així de l'anonimat per la via ràpida... I vale, bé, bueno. Pues després d'aquest incontestable èxit... Com se posa uno a escriure un altre llibre? Quina pressió, no? Però ho ha fet. Ho ha fet el dia de Reis, que s'atorgava el Premi Nadal, que és una altra de les cites literàries importants en Espanya, pues es va llegir el nom que hi havia darrere del pseudònim i era el d'ell, David Uclés, i la novel·la La ciutat de les luces muertas.
8: Pues qué maravilla.
9: Y está así David. Sí. Hola, David.
10: Hola.
9: ¿Has ido pillando más o menos lo que hemos dicho?
10: Todo.
9: Ah, qué bien.
10: Sí, me cuesta, pero lo consigo.
9: Pero vas
10: sí,
9: con... sí. ¿Qué digo yo? ¿Qué... ¿Sentías presión? O sea, después del pelotazo... ¿Seguir escribiendo? ¿Con qué presión, con qué expectativa, con qué idea se hace?
10: Es que esta novela la empecé en 2021. La escribí buena parte de ella en 2022. La reescribí en el 23, 24. Es decir, no fue...
9: Ya llevaba contigo.
10: Península, sí. De hecho, el título, por ejemplo, es posterior, anterior a La península de las casas vacías, que es la misma estructura. La península de las casas vacías, mm-hmm. La ciudad de las luces mm-hmm. muertas. Y la península se llamó siempre Odisto, es decir... Esta es anterior en algunos aspectos y la escribí durante, ¿no? Por lo tanto, no ha sido una obra que haya escrito bajo la presión de ¿y ahora qué?
9: Okay.
10: La siguiente...
9: Ya veremos.
10: Sí, es así. Ahí sí, pero para evitar eso me voy a ir al extranjero para olvidarme de todo, de mí mismo. Además, me gustan mucho los barbechos en la creación. Y estos 2 años de promoción, ahora el tercero con el Nadal, es barbecho. Después me voy al extranjero. Y ya empiezo a escribir de cero, olvidándome de todo.
8: Olvidarte de ti mismo.
10: De mí mismo, sí.
9: Veus, això explica molt del seu... L'han definit com realismo mágico. També li han dit realismo euclesiano. Tu te sientes... Bueno, nosotros somos muy dados a poner etiquetas,
10: sí.
9: Que no sé si deberíamos dejar las etiquetas a un lado y dejarnos llevar. Pero sí que es verdad que inventas mundos. O sea, nosotros lo hemos leído y decíamos... Que esto sea capaz de salir de la mente de una persona, este mundo que creas, esta Barcelona a oscuras, que por cierto es un homenaje, tú le haces un homenaje,
10: sí,
9: a
10: sí,
9: una
10: sí,
9: capa
10: sí.
9: de amor a Barcelona en esta oscuridad en la que la asumes, en busca de la luz, ¿no? ¿Tú te defines, tú te identificas con ese realismo mágico? ¿O cómo?
10: Sí, la etiqueta de realismo mágico al final es un cajón un poco desastre.
9: Es un poco...
10: Pero sí que es cierto que en esta novela, La península y la anterior, las tres tienen ese punto onírico, toman a personajes reales como protagonistas, está el humor por medio, el narrador trastoca todo y juega con la narratología del texto. Bueno, pues hay puntos en común. A mí cuando dicen lo de realismo euclesiano me gusta mucho, sí. La verdad. Me parece muy bonito que alguien se defina tu estilo así con tu nombre propio, ¿no? Pero eso a mí no me toca definir el estilo, eso que lo hagan los críticos.
9: Pues escribir ya tienes.
8: Pero es que además, claro, aquí está.
11: Carmen Laforet, que es como...
9: El hilo.
11: La columna vertebral, ¿verdad? El hilo conductor. Pero después nos encontramos, pues, los fans de Eduardo Mendoza.

0: D'això, què podem fer per ser jodidament irresistible, per què?
1: Perquè, mira, en realitat, a tot just ara, quan m'heu presentat, estava sortint aquí el president americà, no? El famós el Trump, Donald Trump, que seria un, seria un perla, no?
2: Bueno, de mucho
1: cuidado. El posem de perla, no? Aleshores, clar, tu dius, tu no pots oposar frontalment, no pots oposar frontalment amb una personalitat com aquesta. Són persones que arrasaran amb tot el que tinguin que arrasar i que no els importa quina conseqüència. Clar, no importa la conseqüència de del que ells facin. Aleshores, què hem de fer nosaltres? Clar, tradicionalment l'autoajuda o els psicòlegs ben intencionats ens diuen, no, hem de posar límits, hem de tenir red flags i aleshores poder parlar amb aquesta persona. Això crec que és insuficient. Aquest tipus de personalitats només la podem guanyar sent més putes que ells. És a dir, adulant-los, fent-los una mica la volta, ballar una mica la música que ells toquen, però sempre sense perdre els nostres objectius. És a dir, allò que nosaltres volem ho hem d'aconseguir. Com? Bueno, probablement adulant-los, probablement donant-los sabó, en lloc de lluitant.
0: Manipular el manipulador.
1: Bueno, seria, clar, seria una mica com deia aquell el judo, saps, l'inventor del judo, que deia máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo, no?
0: Aprofites la força de l'altre, no?
1: Exacte.
2: Però això és de tindre coneixement, aquests tips, suposa, o aquestes normes o aquestes pautes, sí, que marques tu, però també has de tindre intel·ligència perquè a voltes quan te n'adones que estàs davant d'un fenomen, una perla d'estes, ja t'ha amargat la vida.
1: Moltes vegades és massa tard, clar, és a dir...
2: Però, però igual estem a temps de reconduir la situació.
1: Per descomptat. Perquè el problema no és que nosaltres siguem víctimes d'uns depredadors, que sí, sinó que moltes vegades senzillament no dominem les regles del joc.
2: Ah,
1: per tant, en un món com l'actual, que és un món clarament narcisista, on...
2: Home, i amb l'Instagram, les xarxes socials, això no ho multipliquen, no,
1: bueno, ho clar, ens ho mostren constantment, les xarxes socials, bueno, de fet, jo què sé, si busques una parella en una aplicació, amb qui quedaràs per sopar? Amb un soso que no posa una foto o amb un que se sap vendre? Normalment acabes sopant amb una persona que s'ha sabut vendre, per tant és molt probable que aquella persona tingui uns trets narcisistes més forçats que no una persona més avorrida, no? Més anodina. Clar, al final busquem, anem a la recerca d'emocions a la vida, no? Busquem a quina persona ens activarà les emocions, però recordem això, la base de la persuasió és mobilitzar les emocions de l'altre, per tant una persona que mobilitza les teves emocions és molt perillosa si no la veus venir.
0: Desfer l'embruix d'alguna manera. Exacte. També ens dius al llibre, i també ens expliques que hi ha, diguem, el narcisista i després hi ha el maquiavèlic.
1: Exacte.
0: No és igual.
1: No és igual.
0: I si damunt te'l fiques a casa com a parella o el tens a casa com a pare o com a mare o com a germà,
1: pot destrossar, joder. Pot destrossar, perquè clar, és el que et dic, tu vas una mica amb una posició ben intencionada, ets ingenu, i en canvi aquesta persona, el maquiavèlic, no té gens d'ingenu, és a dir, tot el que fa es fa per algú, no? Uh-huh. Quan tens alguna persona així molt propera pot fer molt de mal, òbviament.
0: Val. Quin seria el mecanisme? És a dir, sempre sí, estan pensant... O sigui,
1: El maquiavèlic té un plan, i el maquiavèlic té, a diferència del narcisista, que és molt impulsiu, el maquiavèlic pot sostenir la paciència. Per tant, ja arribarà el meu moment. I aleshores, en el moment en què arriba el seu moment, no tindrà cap tipus de, diríem, d'escrúpol per fer-te mal, no?
2: Però jo trobo difícil poder neutralitzar-los, com expliques, i clar, evidentment hi ha formes i maneres, perquè si tu no tens aquesta manera de ser maquiavèlica, narcisista, com te fas amb el maquiavèlic o amb el narcisista?
1: A veure, estadísticament hi ha molt pocs, és a dir, que estem parlant de que tu et trobis a la vida amb un personatge, amb un personatge d'aquesta categoria, és molt poc probable. El que nosaltres diem popularment narcisista normalment és un egocèntric o un gilipolles o jo mateix, que sóc lleó d'ascendència, sí, no? Amb el sol, però clar, això ja et fa una mica gilipolles de sèrie, però el que vull dir és que no passa d'aquí. No passa d'aquí. Això que estem dient, no, perquè la meva parella és un narcisista, no sempre. Moltes vegades senzillament és un egocèntric. Okay. Aleshores, quan arribem a un nivell gran i quan parlem de persones molt fosques, de lo que diem la tríada oscura, no? És a dir, el maquiavèlic, el psicòpata i el narcisista pervers, doncs clar, estadísticament n'hi ha molt pocs d'aquests, no?
0: Perquè és un trastorn, podríem dir, no?
1: No està, fixa't, però és curiós perquè no està catalogat. És a dir, l'Associació Americana de Psiquiatria, que diríem que és la Bíblia,

0: la psicopatia, diguem?
1: No. La psicopatia no és un diagnòstic psicològic. El diagnòstic psicològic, els psicòlegs que maneguem, és el trastorno antisocial de la personalitat, que no és exactament una psicopatia. La psicopatia és més perversa, i aleshores entre nosaltres ens entenem quan diem esta persona tiene, no, rasgos psicòpatas, però no és un diagnòstic oficial.
0: El psicòpata, diguem, només que pensa en ell, en els seus objectius...
1: Exacte, el psicòpata té...
2: Que li produeix plaer o...
1: Exacte, el psicòleg busca emocions... Perdó, el psicòpata, el psicòleg també. El psicòpata... Ui, ha sido un fallo. El psicòpata busca emocions perquè té les emocions aplanades. És a dir, el psicòpata no té una oscil·lació emocional com la que té una persona normal, sinó que es manté sempre en un nivell, diríem, aplanat. Ni està massa depre, ni està massa on fire, val? Aleshores, aquestes persones només tenen una manera de sentir-se vius, que és transgredir les normes. Aquesta transgressió de les normes, no, es pot, diríem, civilitzar en casos que podem observar, pues, de grans presidents de grans corporacions, o com ara hem tingut, no, tot el tema dels papers famosos del Jeffrey Epstein. És a dir, són persones que transgredeixen la llei d'una manera que és l'única manera en la que jo puc obtenir sensacions, no? Uh-huh. Genera un tipus d'ansietat que és l'única que poden entendre ells. Aleshores, cada vegada van fent coses, no, més heavies, perquè el que necessiten és sentir-se vius.
0: Ja sé que us diràs que hem de llegir les 10 lleis per ser jodidament irresistible, val, però com a entrenador de kickboxing i com a entrenador de persones...
1: De persones, sí, sí.
0: Ja sé, com a psicoterapeuta, ens deixes dos o tres pincellades de com defendre'ns estos manipuladors.
1: Clar, jo crec que la paraula no és defensar-se, és ballar. És a dir, ballar. En el moment en què tu vols defensar-te, això és com la boxa.
0: No resistir-te. Digue,
1: clar,
0: no,
1: si, no, tu imagina que tu has de fer un combat de boxa contra un que és un campió del món.
2: No és tan pagar com moure cintura.
1: Clar, aleshores has d'aprendre a evitar els cops d'aquesta persona i a lo millor pots arribar a guanyar un combat si fas un plantejament tàctic adequat, però no pots anar a canviar cops amb aquella persona. Per tant, en el moment en què pensem en defensar-se, ja hem perdut. La idea és com puc ballar amb aquesta persona, ballar, però no en un terme lúdic, sinó com puc acompanyar l'energia d'aquesta persona i tenir clar el que jo vull. No fa molt vam veure una reunió de les grans tecnològiques, no, d'aquests tecnofeudalistes com Jeff Bezos de Amazon, tots aquests, reunint-se amb Donald Trump, i tots li ballaven l'aigua, tots li deien lo bon líder que era, perquè el teu lideratge, perquè president, tu ets el millor, i ell estava encantat de que li diguessin això, i ells estaven encantats d'obtenir tots els beneficis que ell els donaria només per haver-li fet donar el sabó. Aleshores, per poder guanyar, entre cometes, guanyar amb una relació d'aquest tipus, has de tenir una estratègia molt més perversa.
0: Rèptil, també.
1: Rèptil, clar, has de ser rèptil.
0: Perquè això és Planeta Narciso, hem de tindre clar que vivim en el Planeta Narciso.
2: Recordem que fa la presentació del llibre.
0: A quina hora és?
1: A les 7 de la tarda, Llibreria Imperio.
0: Allà al carrer Sueca.
1: Amb la vostra col·laboradora, la meravellosa Lorena Gascón.
2: La psicòloga japuta.
1: La psicòloga japuta, sí, sí.
0: Així la tenim cada setmana, també donant-nos, bueno, reflexions junts una miqueta per a patir el menys possible. O deixar de patir, no?
1: Això és molt important, perquè tradicionalment l'autoajuda ens ha enganyat pensant que podíem ser feliços com si això fos fàcil, no? La meva iaia deia, si fuera tan fácil estaríamos todas delgadas, no?
2: Ai, la teva iaia és mi nueva lideresa.
1: Clar, jo t'ho dic, és la meva. Vull dir, ella deia, si fos tan fàcil, todas estaríamos delgadas y todos seríamos felices.
0: Gràcies, Víctor Amat.
1: Moltes gràcies a vosaltres.
0: 10 leyes para ser jodidamente irresistible. Un plaer.

psicòleg diferent, ja heu vist. No debades, s'autonomena el psicòleg punk. I seguim amb música, però no exactament música punk, ni molt menys, sinó una de més tendra i emotiva, la que fa la cantautora valenciana Maria Faubel. Es va regalar les orelles presentant-nos un nou projecte musical deliciós, amb melodies tretes del cor, que es van agradar d'allò més i que ens va interpretar a més en directe. I també podrem xerrar amb ella de la seva trajectòria musical i vital. Tot un goig per a sentits.

0: Mare meua.
1: I ara què diguem nosaltres?
0: Mare meua, pues, diguem el que digui, no podem quedar.
1: Aquesta bellesa, què diguem nosaltres?
0: Exacte. Però això sí que ho podem dir i reafirmar i confirmar, ho heu comprovat vosaltres també. Quina bellesa. Enhorabona, Maria.
2: Moltíssimes gràcies.
1: Vaja cançó. No, m'agrada molt. I m'agrada més que toques la guitarra en les ungles, que no la toques en pua,
2: que la
1: carones d'aquesta manera. No?
2: Tant, sí, la veritat, intenté buscar-li totes les sonoritats possibles.
1: I jo crec que millor que una ungla, mira que sí, no hi ha res que li traga això a la guitarra, sinó que li pregunten a Paco de Lucía, no?
2: Exacte, sí.
1: A tots respectes.
2: Sí, sí, sí.
1: Bueno, contants de Mirall, que hi ha darrere de les cançons de Mirall, que encara no coneixem. Bueno, d'esta, si vols, de moment, i de les altres.
2: Sí, d'esta o sigui, sí que s'ha descobert, però la resta encara són un enigma, no?, per la resta d'oients. Bé, doncs Mirall és el meu tercer disc que he tret aquest any, i el que intenta és mirar-se a l'espí, no? Mirar-se al mirall i reflexionar sobre el concepte que tenim nosaltres mateixa quan ens mirem al mirall, que és el que veiem, com ens sentim quan ens mirem al mirall, i també com canvia la nostra manera de ser i de percebre'ns quan ens relacionem amb la gent que ens envolta.
0: Mira, espí és una etapa vital que a voltes jo miro l'espí i dic, ostres, que major m'ha fet, m'ha donat compte. Ara, això vull dir que estic en una altra etapa vital de la meva vida, i a voltes el mirall o l'espill m'ho diu, no? Cara a cara, jo m'ha d'afrontar això amb alegria i bon humor.
2: Exacte.
0: Tu consideres que estàs en una nova etapa musical o com ho defineixes?
2: Sí, jo penso que sí, no? Mire enrere els meus dos últims... Bueno, este és el tercer, no? Els dos primers discs que vas treure. El primer era Jo molt jove, Silenci insordidor, cançons encara... que parlaven de temàtiques socials, no? De convincions socials que té qualsevol persona de 20 anys, no? Que era l'edat que tenia quan jo vaig començar amb Silenci Ensordidor. Ara la temàtica canvia, no? He viscut més, he conegut moltíssima gent, continuo veient els problemes socials, però també els problemes personals de la gent també em colpitgen de primera mà i em colpitgen fort i no m'és indiferent. I creia que era una temàtica molt bonica per a tractar en un disc que jo m'agrada dir que és un disc conceptual, no? Perquè totes les cançons giren entorn a la mateixa temàtica. Les diferents maneres d'acceptar-nos, no? El que tu has dit abans, jo miro al mirall i veig que em fas major, però això és molt bonic, no?
0: Hi ha una part d'alegria i de dir, ostres, quin camí he recorregut. Que bé, ara me conec millor, sé el que vull, que estic més segura. També n'hi ha incertesa, també n'hi ha pors, també n'hi ha rebuig. Uh-huh. Bueno, suposo que cada etapa té aquestes xicotetes pincellades viscudes a la manera de l'experiència de cada edat.
2: Sí, exacte. Hi ha una cançó del disc, la primera, a més, que és la més bonica, no? Que teoritza sobre un dels miralls més famosos, no? Que és el de la Blancaneus. I justament el que intenta és això, l'espectador dir-li que passa el temps, ens mirem al mirall, però que bonic és veure que avui ens sentim un bodegó, avui ens sentim un paisatge, o que avui tinc una línia que abans no tenia, no? Una arruga, i vaig a agafar-la, vaig a reinventar-me i a nodrir-me, no? D'aquest temps que passa per el meu cos, i acceptar-me tal com som i mostrar-me tal com soc.
1: Què és Esturnus vulgaris?
2: És el nom científic de l'estornell, del pardalet que veiem...
1: Ai, que fa aixòs núvols.
2: Exacte,
1: tan
2: sí,
1: especials,
2: sí, sí.
1: No? Fan com una dansa, de
2: exacte.
1: Vegades, no?
2: Ah, sí, mira, sí, sí. Intenta fer una analogia del que ve a ser la depressió, no? D'aixòs núvols de pardals que de repent venen a nosaltres i ens molesten i se'n van i tornen, no? Com si fora una muntanya russa d'emocions. I és el moment en el que ens mires al mirall i no et reconeixes, no? Per això intenta fer aquesta analogia.
0: I de la pèrdua també parles, i de l'acceptació del cos. Farem uh-huh. altres paradetes en les seves creacions d'este nou disc.
2: De la pèrdua parlem en El full en blanc, que és una cançó molt tendra que parla de la pèrdua, de com ens sentim quan de sobte perdem una persona estimada, no? I ens deixa desolada amb el full en blanc, que és el que diu la lletra. Hi ha situacions o emocions que moltes vegades s'explica millor amb un full en blanc o amb el silenci, no? I això és el que intenta parlar el full en blanc. Comença molt senzilla la cançó, amb un piano i la veu a soles i a poc a poc va pujant d'intensitat per a després acabar de la mateixa manera, amb la solitud d'un piano.
0: Això em recorda quan hem fet entrevistes així a les persones que donen suport quan hi ha una tragèdia, quan hi ha un drama, o quan s'expliquen com viure el dol. I a vegades hi ha d'haver un full en blanc, que l'has de deixar en blanc, simplement estar, fer companyia en el cas de... Uh-huh. o abraçada, i després ja deixar que isca. Exacte. Tot allò que deixi, no? Vindries a plasmar-ho en un dels teus temes.
2: Exacte.
0: En full en blanc. Més cosetes, Vertigen.
2: Vertigen és una cançó que he intentat buscar-li una sonoritat un poc més experimental. Està basada en la novel·la de Lewis Carroll de Alicia a través de l'espejo.
0: Hombre.
2: I per això intenta buscar la dualitat d'instruments analògics en instruments sintètics.
0: I què tal?
2: El mateix ocorre amb la veu, no? La cançó comença amb la meva veu pròpia, però a poc a poc es va transformant per a intentar plasmar això, no? El que és real i el que realment és no real, no? Que està a l'altra part de l'espill. Parla del desig, no? De que volguérem tindre a la persona que està ahí a través del mirall, però no m'atrevisc a passar. I bé, bueno, he intentat debrisar sobre tots aquests conceptes.
0: I tu com crees una cançó? Com és per un concepte, per una lletra, per una música, per un... Com és el teu mètode? No sé si tens un mètode de treball, una rutina, és una rutina que se trenca contínuament, no ho sé.
2: Jo la veritat és que no he aconseguit mai seguir un patró ni seguir una rutina. La inspiració pot vindre en qualsevol moment, pot ser, no sé, esperant a l'autobús, pot ser mirant una sèrie, pot ser llegint un poema, i sempre que m'hi ve a la ment una idea o un concepte, intente anotar-me o buscar-li alguna melodia, algunes paraules que puguen ser musicades fàcilment, i m'ho deixo també en guaret, no? Mm-hmm. Comença un dia i fins que no l'acabe no me'ls he de la cadira, no. De fet, hi ha cançons que comenci fa anys i fins ara que era el moment no he acabat. Si va primer la lletra i la música, també depèn molt de la cançó, no? Si és una música, això està clar que t'has de cenyir al màxim possible a la lletra. Però no sempre comença per la lletra. Sí que faig una pluja d'idees, no? Si vull parlar d'una temàtica, intento fer una pluja d'idees de paraules, conceptes, frases que m'agradaria que estiguin inclosos, i a partir d'ahí vaig intentant enllestir tot el trencaclosques. Sí.
1: Quina faena creativa. És una manera també de construir les cançons, no? Com si fos una espècie de mecano, no? Com si fos un trencaclosques. Parlaves de poesia i t'hem escoltat, no? I música ara. A Vicent Andrés Estellers, en els Amants. Et parles del mite també de Narcís, parles d'identitat, coses que ens toquen. I no sé si també, com deies, el contacte amb les noves generacions, bueno, noves, però nosaltres, les generacions més joves, donant classe en ell cada dia també, no sé, que és una font també d'inspiració, no? D'alguna manera de veure tu també en el mirall de com són ells,
2: sí,
1: i elles ara, avui.
2: Jo penso que és inevitable, no? Perquè al cap i a la fi treballes amb persones que sentixen i pateixen com tu, ja. I la teua tasca com a professor o com a professora és acompanyar-los i guiar-los per a que el dia de demà siguin el més autònoms i autosuficients possibles, cosa complicada, no? En els temps que vivim, en tants i tants estímuls que tenen a les xarxes socials, a informació mal donada i aquests tipus de problemàtiques que lluitem al dia a dia, fa que ens replantegem la nostra tasca i que intentem mirar la manera de poder-los ajudar i de guiar i d'ensenyar-los el món real, no el món que veuen a través de les pantalles.
1: Que parlàvem precisament d'identitat en un moment tan convuls de la vida, ells i elles estan buscant també el seu lloc en el món i estan buscant també la seva identitat. Precisament sobre identitat va som, que crec que és la que vas a fer-nos, diguem, abans també en directe per tancar esta xerrada, us sembla bé? Que escoltem som?
2: Doncs
1: pues vinga, anem allà. Mentre Maria es prepara.
0: Recordem que són peces de mirall que a partir de diumenge podrem accedir a través de les plataformes a escoltar tota la creació completa.
1: Ah, mira, estem escoltant els Amants. Mencionàvem la musicació de Vicent Andrés Estellers mentre Maria se prepara. Mira.

Que bonica la percussió en esta, en esta cançó, que no hem parlat precisament d'això, de la seva vessant també com a música, i sent de Llíria, si podeu imaginar. Bueno, preparada, Maria? En som? Vinga.

0: Són les 2.
1: A punt. Notícies.
0: El veïnat d'un edifici del carrer Vicente Alexandre de Silla ha passat bona part de la nit al carrer per un incendi que ha obligat a desallotjar la finca.
2: El dueño del piso a mí me lo contó, porque estuve hablando con él, y le dije, ¿qué ha pasado? Dice, pues el aire acondicionado que se encendió y salió fuera a coger en la puerta, hay un extintor, y cuando le cogí quise entrar y ya imposible.
3: Así que todo el mundo para abajo, porque la policía y yo de rellano en rellano, como somos cuatro en cada rellano.
0: Algunes persones van quedar atrapades pel fum als pisos més alts de la finca i una dotzena ha necessitat atenció mèdica. L'incendi ha sigut extingit cap a les 8 del matí. I avui, dissabte 15 d'agost, és un dia gran de les vacances d'estiu. Al litoral, l'ocupació arriba al 93%, una xifra que podria augmentar amb les reserves d'última hora. Helena Andreu, endavant.
4: Sí, les principals destinacions turístiques milloren les dades de 2025 i, de fet, segons Osbe, que estem ara mateix fregant eixe ple tècnic, eixe 90%. Així acollera el tradicional turisme de sol i platja s'afitxa este cap de setmana el reclam que suposa el Festival de Música Electrònica Medusa, pel qual passaran el cap de setmana vora 180.000 persones.
5: Me gusta que no haya calle entre medias del paseo marítimo y las tiendas, economía, el clima, la montaña, todo.
6: La playa y el paseo.
7: Sí, se nota la afluencia del cap de semana y también por el Medusa siempre ya me sent.
0: I a Espanya, l'incendi de niebla a Huelva ja fa una setmana que crema. Ha calcinat 38.000 hectàrees i s'ha estès a la província de Sevilla. Ha afectat 11 municipis en total. Avui, més de 1.300 efectius i 33 mitjans aeris confien a controlar la situació. I al Pirineu d'Osca es manté també actiu l'incendi que ha cremat 15.000 hectàrees. Hi ha 600 efectius per terra i 30 mitjans aeris que estan treballant en la zona en estos moments. Onada d'incendis també la que patís Europa, amb focs actius a França, Croàcia, Alemanya i Àustria. Milers d'hectàrees calcinades, nombrosos danys materials i milers de persones evacuades, entre elles molts turistes. Ja sabem que els parlem de la festa del misteri i de la vespre a la festa, perquè Elx celebra avui el Dia Gran del Misteri, una representació enguany especial perquè es complissin 25 anys del reconeixement com a patrimoni immaterial de la humanitat. Laura López, quin és el més destacat del programa d'avui?
8: Avui és el dia gran i el plat fort serà a partir de les 7:30 de la vesprada la representació de la segona part del misteri, la festa, en què la Mare de Déu serà coronada i pujarà al cel per a retrobar-se amb el seu fill. Ahir la representació de la primera part del misteri, la vespra, va donar pas a una nit molt llarga i molt especial per als il·licitants, la nit de la Roa, en què han vetlat a la Mare de Déu i l'han acompanyada en processó amb ciris. Ha sigut una nit en què la tradició ha convivit un any més amb la vessant més lúdica de les festes d'agost. És l'última nit en què han obert les barraques i molts han apurat la diversió fins a l'últim moment.
0: Gràcies, Laura. I als esports, parlem del nom propi del València per al lateral dret. Raül Pina, bon dia de nou.
9: Bon dia de nou, Sònia. Respecte al mercat del València, Arnau Martínez, el desig de Corberán per al lateral dret. El Girona no està facilitant el fitxatge i vol una xifra pròxima als 8 milions d'euros. Quiqui Álvarez, el tècnic del Girona, té previst convocar Arnau contra el Leganés per a l'estrena de demà del Girona en Montilivi contra l'equip madrileny, però envia un missatge als jugadors del Girona que, com el cas d'Arnau, volen eixir.
10: Depèn d'aquests 15 dies. Al final tot s'ha de quadrar perquè al final són jugadors importants, són jugadors bons, però jo necessito jugadors que estiguin a Girona i que vulguin estar aquí. Això sí que ho tinc clar. És veritat que pot ser que ara mateix no estigui aquí, però d'aquí una setmana es connecti.
9: Veurem, per tant, com acaba este fulletó, si acaben els pròxims dies o encara s'allargarà alguna setmana que altra.
0: A veure qui dels dos estira més, no?
9: Sí, estan ahí, en la corda, a veure qui, per on es trenca.
0: I pel que fa a l'oratge, vesprada de tempestes més generals que les que tinguérem ahir. Bon dia, Joan Carles Fortea.
11: Hola, bon dia. Efectivament, esta vesprada les tempestes seran més generals que ahir, avançaran des de l'interior cap al litoral i localment podrien ser intenses. Tenim avisos actius nivell groc de manera general i taronja cap al nord de Castelló, on s'esperen que puguen ser més intenses. De fet, hem iniciat el matí amb temperatures molt altes, mínimes de 9, superiors als 25-26 graus en molts punts del litoral i sobretot de Castelló, on de fet, al nord de Castelló està plovent des del matí entre manera dèbil i moderada i ja portem valors entre 5 i 10 litres per metre quadrat a punts del nord de la Plana Alta i principal el Baix Maestrat. És la part inicial de precipitacions, de la part més important que arribarà, tornem a insistir, esta vesprada, amb unes temperatures que avui les màximes estaran entre els 30 i els 35 graus, llevat del sud d'Alacant on podrien superar-se els 36 encara de màxima. La vesprada vindrà dominada per aquestes tempestes localment intenses que des de l'interior avançaran cap al litoral. Per tant, si tenen activitats previstes a l'aire lliure esta vesprada, tocarà fer seguiment i estar atents a l'evolució d'aquestes tempestes.
0: Ben pendents, estarem de l'horatge. Gràcies, Joan Carles. Les 2 i 6 minuts pràcticament tornem a les 3 amb l'informatiu migdia del cap de setmana. Els esperem. Fins ara.
12: Gràcies per escoltar-nos. Som Apo.
13: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
14: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
15: Este estiu que la calor no te la pegue. Beu aigua sovint. Evita el sol entre les 12 i les 17 hores. Usa cremes de protecció solar. Protegis especialment majors, menors i persones vulnerables. Seguis les recomanacions. Cuida la teua salut. Més consells en sam.gba.es. Generalitat Valenciana.
12: A punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló 103.7.
16: De tu a tu.
12: Els millors moments de la vesprada d'A Punt.
17: Parlem de la menopausa, un temps en la vida de les dones de canvis i adaptació a una nova etapa de la que cal parlar obertament i sense tabús. Durant la menopausa cal no descuidar especialment l'alimentació. Ja sabeu que a la vesprada d'A Punt tenim el gust de comptar amb la nostra nutricionista Clara Llorenç, que parlant de la menopausa ens proposa canvis en la dieta i també en l'estil de vida per aportar-ho millor.
12: Escoltes els millors moments de la vesprada.

0: que ens dedica avui la nostra nutricionista de capçalera que més estimem del món sencer. Ens dedica a mi i a unes amigues la secció.
1: Amigues en l'etapa...
0: Menopau.
1: Bueno, no, en l'etapa de maduresa. És una etapa realment molt, molt bonica, saps, molt serena en la vida d'una dona.
0: Que també hem d'explicar
1: en temps coses,
0: els canvis que van a produir-se, perquè són normals, perquè són naturals, perquè te desequilibra un poc i te desconnecta un poc algunes coses que les has d'assimilar i no estaves preparada, perquè per altra banda estàs en una etapa de la vida que ja tens coses molt clares i això dona molta tranquil·litat i molta felicitat. Però claro, si a això li sumes que no pots dormir, que el sofoco, que no sé quantos, que la calorà, què fem, Clara Llorenç?
1: Claro, i cavallers i homes que acompanyeu a aquestes dones meravelloses a banda d'una dosi extra o inclús premium de paciència, que això sempre va bé en la vida, en totes les direccions, acompanyem-les de la millor manera possible.
0: I la resta de la família, perquè jo anava en el cotxe en hivern, i anava amb la meva filla al costat, en hivern, la calefacció de manera... Un sofoco jo. Lola, tapa't! I se tapava fins a les orelles i obríem les finestres perquè m'entrava una boca.
2: O sigui, que està criminal con content, no?
0: Sí. A mi això m'ha amortiguat un poc, però una època que era complicat.
1: Sí, no, és... sí. Clara Llorenç és la nostra nutricionista, dietista, que ens cuida a través de les coses de menjar i com avui el tema és la menopausa...
2: Volia dur-lo?
1: Té vinculació? Pot tindre vinculació amb la dieta? Mira, anem a prendre nota.
2: La té, i per això ho duc, perquè, com bé ha dit Gemma i m'encanta, és una etapa que jo crec que n'hi ha poqueta informació. I aquesta poqueta informació se junta en un moment en què la dona se nota perduda totalment, que no entén què li passa, que... Tu bé ho has dit, tinc molt clares unes coses, a més estic en aquest procés en el que estic ja pues, a punt de deixar de treballar, de tindre més temps per a mi, però de repent no em reconec, em cuido igual que em cuidava antes, però el meu cos no reacciona de la manera que reacciona, dorm pitjor, perquè ara estic contenta i després estic enfadada, i saps què passa? Que a lo millor... com era un tema tabú, cada volta ja, ara ja no, però antes era un tema que no se parlava tant, era com, pues és lo que n'hi ha o és lo que toca, però no t'expliquen per què te passa, és que te passa i ja està. Entonces, avui volia dur este tema per intentar explicar un poc més per què passen aquestes coses, per donar informació i pues donar a lo millor recursos o aliments que és important que incloguem en esta etapa per a dur-la un poc millor.
0: Diguem, comencem. Què te passa? Comencem explicant el que ocorre.
2: Què te passa en la menopausia? El principal factor desencadenant és hormonal, òbviament. Entonces, nosaltres tenim un nivell d'estrògens tota la nostra etapa reproductora molt alt, de repente arriba la menopàusia, estos estrògens baixen i el problema és que els estrògens no només afecten en que te baixa la menstruació o no te baixa la menstruació, és que afecta a una barbaritat de coses que ara veurem. Al final afecta a la distribució del greix, per això se'ns acumula més greix a nivell abdominal... quan de normal estava com més distribuït. Tolerem pitjor els carbohidrats perquè tenim més resistència a la insulina. Els estrògens regulen la temperatura corporal, per això estem en aquestes sufocacions. Afecta la salut òssea, afecta el son i el descans i fins i tot afecta la microbiota intestinal. Aleshores, és eixe meló, que quan baixa, de repens dius, ostres, és que sóc una altra persona. Aleshores, has com de reaprendre a cuidar-te en aquesta nova etapa que és molt diferent a quan
1: ostres,
2: tenies...
1: Per tant, greix, sucre, enfortir els ossos, la microbiota intestinal, ara entenc per què té tanta relació... amb la dieta.
0: I no ha ficat així la presbícia, però...
2: Claro, jo ha ficat factors que...
1: que puc entendre relació.
0: Ja, estava fent broma.
1: Però el sentit de l'humor no se perd.
0: Això no s'ha de perdre mai de la vida.
1: És un antídot estupendo.
2: Però per això dic que al final són com moltes peces del puzzle que tenen que veure en l'alimentació i que podem intentar millorar aspectes, que no dic que va ser els símptomes vas a tindre-los, però bueno, podem millorar un poquet o podem dur-lo, ajudar a que aquesta qualitat del dia a dia siga millor.
0: Que estigues bé, que te,
2: claro,
0: te sentis que és bé en el dia a dia.
2: Aleshores,
0: molt bé, què fem?
2: Un dels problemes més importants que veig jo en aquesta etapa, com ja has dit tu, és aquestes sufocacions que de repente tens i dius, per què me passa? Bueno, pues estos estrògens, ¿vale?, són també uns reguladors d'aquesta temperatura corporal que tenim al cervell, ¿vale?, que tenim a l'hipotàlem. Com baixen, aquest termòmetre és com que s'ha trencat totalment, ¿vale? Aleshores, de repente...

0: baixen i te tornes com més sensible a canvis xicotets de temperatura. Apareix, el cos envia i s'assenyala al cervell de fa calor quan realment o fa fred quan no fa fred, el cos se vasodilata, apareix la sudoració i apareix aquesta sensació intensa de calor, que a més n'hi ha molt més afectació a final del dia per culpa del cortisol, per això n'hi ha moltes més sudoracions nocturnes que diurnes. Damunt nocturnes te fastidien
1: la dormida,
0: te fastidien el son.
2: Li ho estàs explicant a una persona que en el seu entorn de treball
0: està rodejat
2: de dones meravelloses, brillantíssimes i estupendes, però en efecte hi ha una corrent del dia que és una meravella.
1: Ara obrir la finestra
2: i la finestra tot el dia
1: a Chimo, a Javi, a Fran, a Arturo, gelats, congelats, tanca la finestra.
2: Però bé, cavallers, paciència.
0: Claro,
1: ho entenen superbé, ho entenen superbé.
2: És el termostat, porten una altra regulació de termostat, no passa res.
0: Ser dona és molt complicat.
2: Sí.
0: Deberes, eh?
2: Sí, sí, sí.
0: Sí, en l'etapa fèrtil o en l'etapa no fèrtil tenim... Som un tresor. Aleshores, què podem fer des de l'alimentació, des de lo que rodeja a l'alimentació?
1: Vinga, que guai.
0: Òbviament, evitar l'alcohol, ¿vale? Al final és un excitant que va empitjorar, o sigui, aquesta copeta de biocervesa, si tenim costum de fer-se-la per la nit, millor que no. Igual que els picants, el que passa que és veritat que així no tenim, no som una cultura de gastar molt picant. Evitar els sucres, ¿vale? Perquè al final els dolços van a pujar aquests picos de glucosa, i que ja han dit que a més tenim molta pitjor tolerància a esta glucosa, i aquestes pujades i baixades de glucosa fa que el cos tinga més pujades de temperatura corporal. Vale? El dolcet te calenta el cos, pues, realment un poquet. Mm-hmm. Al final, bueno, tindre un percentatge de greix lo més baixet possible, òbviament un percentatge de greix alt va augmentar eixa freqüència, s'ha vist que augmenta sobretot la freqüència dels sofocos, sí, vale, de les sufocacions, i important la última ingesta del dia, important el sopar, que no siga massa tard, intentar en la mesura de lo possible que siga abans de les 8 o sobre les 8 de la vespre, que no siga una ingesta molt copiosa, però que sí que siga equilibrada en quant a verdura suficient i proteïna de qualitat, ¿vale? No per evitar aquestes sufocacions es fem una cremeta de verdures o una amanida, ¿vale? La proteïna és important i després parlarem.
1: Molt bé.
0: Aliments que poden ajudar-nos un poquet, sobretot els que més ajuden a les sufocacions és la soja, ¿vale? Perquè al final tenen uns fitoestrògens, que al final les isoflavones de soja és com que al cos els enganyen i actuen com a estrògens. Vale.
1: Molt bé.
0: Aleshores, incloure-les...
1: Com l'aprenem?
0: Pues, per exemple, claro, en compte de fer-te el cafè en llet pel matí, fer-te-lo en beguda de soja, vale? Canviar els lactis a lactis de soja, el iogurt natural, incloure-lo de soja, que també té el mateix calci que els normals, o bàsicament, si no, entre setmanes, si no t'importa i si t'agrada, clavar-ne tofu o soja texturitzada en alguna de les ingestes del teu dia. En això ja bastaria. A més, també les llavors de lli. Les llavors de lli, però moltes. Pues afegir-te-les al iogurt i seria una altra. Uh-huh. I com a infusions, si ens agrada i sou d'infusions, la sàlvia i l'herba luisa són les que més ajuden a regular este termostat de sufocacions.
1: Interessant.
0: I els dos van molt, molt bé. Aleshores, que si tu eres una dona i tens sufocacions nocturnes, fer-te una infusió d'estres després de sopar pot ajudar-te molt, ¿vale?, a regular esas sufocacions.
2: I doctora, per a una amiga, els refrescos, en quina situació de maldat, diguem, o sea, vull dir-te, com...
1: Greu.
2: Com de greu és, diguem, la certa constància en el refresc.
0: Els refrescos per a menopàusia són prou roïns, per prou factors, ¿vale? Bueno, a nivell edulcorant i microbieta no me vaig a clavar, perquè tens que veure la veritat que molts refrescos per a que t'afecta aquesta banda... Vale, bueno, tendint, exacte.
2: Vale.
0: Òbviament, si parlem de refresc amb cafeïna, per lo que han parlat, millor que no, vale? Si no, al final, òbviament, es queixem d'algo, però no fiquem solucions. I després és que s'ha vist que les begudes carbonatades, begudes diàriament, augmenten esa pèrdua de massa òssea.
2: Ouch.
0: I és una etapa molt important.
2: I al contrari, entonces, hem de suplementar-ne, no?
0: Correcte.
2: Aleshores,
0: els refrescos, no? En menopàusia són menys recomanables per a aquesta banda.
2: He gravat especialment aquest moment.
0: Vale. Per és per algú que està sentint nosaltres.
1: És un disc, és un disc dedicat.
2: Si no estiguera sentint.
1: És un disc dedicat.
0: Sí. Vale. Entonces, què més cosetes podem fer en aquesta etapa o hem d'intentar fer en aquesta etapa? Ja he dit que al final és...
1: Parlaves de la proteïna i de la importància de la proteïna.
0: Exacte.
1: És... Bueno, tu parlaves en el sopar, però...
0: Tot el dia, perquè és important, una, perquè ens va ajudar a mantindre aquesta massa muscular, ¿vale? És una etapa en la que moltes voltes guanyem pes perquè passem de gastar X calories a, en el moment que ens baixen els estrògens, a banda de que ens baixa la massa muscular, gastem menys en basal. En basal vol dir que encara que no te mogues, si tu antes gastaves 1.500, ja en menopàusia baixen unes 200 calories, o sigui, molt injust, però és així. Aleshores, clavar la proteïna adequada va fer que aquesta massa muscular no baixi i va augmentar, vale, un poquet aquesta despesa energètica que tenim. A banda, la proteïna ens va donar molta sacietat i va ajudar-nos a estabilitzar la glucosa, aquestes pujades i baixades. Aleshores, de 1,2 a 1,5 grams al dia, jo no vull que la gent a casa es posi a calcular, però en les tres ingestes importants del dia, des de dejuni, dinar i sopar, que almenys n'hi hagi una porció important. Res de dejunar un cafè en llet en quatre galetes Maria.
1: Una torrada sense posar-li damunt...
0: Una torrada en mermelada o en només oli i sal, una torradeta en proteïna damunt, una truita en un poquet de pa integral. Si eres de cereals, pues intenta que siga cereals integrals i t'afegisses un iogurt, o el cafè en llet en cereals i te fas a banda una truita. Intentar acabar un poc el... canvi de xip.
2: Un pregunta per al desdejuni. En general i en aquesta etapa. El formatge fresc d'aportació, diguem, en proteïna, què tal?
0: No molt. No molt.
2: Posar-li més coses.
0: Claro. Al final, el formatge, imagina't, una tarrineta d'estes de formatge fresc té uns 6 grams de proteïna. És menys que un ou. És molt poquet. Què seria ideal, per exemple?
1: Penso que seria la proteïna bona. És dir, de bona proteïna.
0: Claro. No, el formatge fresc no està mal de proteïna, però és dir, pues te fas la rebanadeta de pa. Un dia farem uno de des de junis quadrats ben proteïna, i així no ho tenim molt clar. Però, per exemple, eixa torradeta, te fiques formatge fresc i per damunt, encara que siguen dos lonxetes de o salmó fumat, o de pernil, o de...
1: Com
0: clavar-lo en algo més. Si no, per això m'agrada el formatge cottage, perquè és el doble que el formatge fresc. És el doble de proteïna.
1: Però això era fan, deia,
0: claro, perquè tens
1: més proteïna. Jo que el desconeixia... I a gràcies a tu, ha format part de la meva vida.
0: I en torradeta te fiques formatge cottage, un poquet d'oli, orenga i sal, i està superbo. I no fa falta que el complementes en res més, perquè ja té molt més que el formatge fresc.
2: Canviem el formatge fresc per cottage. Vale,
0: vale? Seria, per exemple, un canvi. Altre important, jo me baralle dia sí dia, no?, en dones que venen a consulta, en clavar-ne algo que antes no clavaven, però ara els toca clavar, però costa, i és força, exercici de força.
1: Sí, perquè que caminen o que ballen o tal és més fàcil aconseguir-ho, i la força és més important.
0: Sí, però com de difícil, i vosaltres ho sabeu, intentar fer un tipus d'esport al que no estàs acostumat, que a més eixes dones de repent se veuen en el gimnàs fent peses quan no han fet en la vida, perquè
1: costa
0: tampoc
1: molt,
0: ningú mai t'ha dit que... o t'has de fer. És de veres que la meva generació ara ho tenia superfàcil, perquè jo des de fa molt de temps que ja va sentint la importància i ja ho claves. Però és que estan passant a la menopàusia que mai se'ls ha dit, jo ara de repente arriben a consulta i dir, no, és que hauries de clavar 2-3 dies de força. Que què? I és de... Però és molt, molt beneficiós. Al final, sense força no hi ha aquesta protecció metabòlica i de massa muscular. Almenys 2-3 dies d'incloure-la. ¿Vale? Y no pesetes de 1 o 2 kilos. De anar demanant-se, al cos cosetes.
1: Comences en 1-2 kilos, però penar a més, no?
0: Continuem. Esta, és que no n'hi ha pocs melons, eh? T'ho va dir, que n'hi ha...
1: N'hi ha uns quants.
0: Sí. N'hi ha molts puzzles que parlar. Pregunteu-me i talleu-me el que vulgueu, si no jo tinc així rotllo... Vale, han parlat de la resistència a la insulina, de que n'hi ha una pejor tolerància als carbohidrats, i la gent dirà, vale, però tinc que llevar-me-los? No, tens que llegir bé, ¿vale? Entonces, no se trata de no menjar arroz i no menjar pasta, se trata de no menjar sobres de paella durant 2-3 dies seguits, perquè el teu cos ja no és el que era quan tenies 40 anys, aleshores, el diumenge la paella està bé, però el dilluns te fas una amanida de lentilles, el dimarts te fas arròs integrals amb verdures i pollastre. O sigui, no és deixar els carbohidrats, però és elegir molt, molt millor els que menges.
2: I com deixo-vos el pa blanc en este...
0: En este moment,
2: en este moment
0: i en tots els moments, regulero.
2: Vale, regulero, o sea,
0: vale.
2: Fuera.
0: Anem a intentar clavar uno integral, o uno de espelta, de centeno, de masa madre, uno que tinga ahí un poque de qualitat.
2: Preguntació,
0: ¿vale?
2: Doctora, com de... Clar, com d'important és llegir les etiquetes, que ens ho has dit moltes vegades, són temes molt recurrents, però val la pena insistir ahí, pico pala. Però com de... A veure, tu llitges en el pa integral, eixe que és mollet.
0: Vale.
2: No el pa integral que eixe que té corfa i que això no hi ha manera de tirar-li mà, és com si estigués menjant-te un suro, sincerament, negre com un botifarró. Sinó un altre pa que és un poquet més agradós.
0: Vale.
2: I que posa 90 mols
0: vale.
2: per cent de farina integral d'espelta.
0: Vale.
2: Això és real?
0: Sí.
2: O perquè estiga mollet li posen coses que no són
0: no,
2: bones.
0: Realment, que estiga mollet... No, pot estar perfecte i ser pa. Al final...
1: És que està molt bo, que... de ser perfectament del que estàs parlant.
2: Saps del que estàs parlant?
0: Sí, no,
2: que
0: total.
2: I que té algunes llauretetes. I dic, això serà tot pega? Perquè no sabré llegir jo l'etiqueta.
0: No, però si no tu m'envies la foto jo t'ajudaré a llegir-lo. Però al final el pa té que dur. Aulla, la llevadura i la farina.
2: Vale.
0: Fin. Si du això en els ingredients, és un pa bo. I que estiga mollet...
2: Me xue el cromo del coyote que el del supermercat que va en bolsa
1: d'alguna cosa més.
2: Tenen més coses.
0: I que estiga...
1: Però també hi ha molta diferència entre uns i altres, i us de veres.
0: I que estiga més mollet, moltes voltes, a voltes dius, ostres, si és que té un 100% d'harina integral, perquè este està bé? Pues perquè a lo millor té levadura madre, ¿vale? Que és el que fa que tinga més molla, i fermentacions més llargues.
2: Vale. Vale.
0: Vale? Continuem ahí un poc, però bueno, també és important. Hem parlat ja de la salut òssia, val? Important incloure el calci i la vitamina D, per favor, en esta etapa, ¿vale? Ja no te dic que... Però almenys un poquet de sol en cara, coll i bracets, ¿vale? I bé siga lactis, bé siga sardines, bé siga almeles, però clavar ese calci. I l'última recomanació aixina a nivell general que puc donar aixina a les dones que estem passant aquesta etapa i vulguen millorar els símptomes és de no és una etapa de menjar poquet i més siga millor per a elles. Tot lo contrari. És una etapa en la que hem de prioritzar menys menjades, més espaciades en el temps. O sigui, és molt millor que facin 3-4 ingestes molt més completes a que menjo un poquet per desdejunar, després me faig un grapaet d'almeles al ratet, després una fruita, que no llegissin mal, però és eixe poquet al llarg del temps, que t'ha funcionat bé, perquè al final has estat en dèficit sempre i sempre t'ha anat bé, però en este moment, per culpa dels estrògens, funciona molt millor fer com 3-4 ingestes més completes, tu fas el teu desdejuni, fas el teu dinar i fas el teu sopar, i si vols, entre hores, només una. I almenys fer un dejú de 12 hores. Això seria com...
1: Recomanació bàsica i estàndard que podria vendre-se bé
0: exacte,
1: a totes.
0: Que pot ajudar-les molt més. Bé. Anem a hilar un poc més fi.
1: Va, més consells concrets. Sí.
0: Vale.
1: Què més?
0: Una altra coseta que han de tindre en compte dones que estiguen passant en aquesta etapa. La sal.
1: Que te lleven la sal, no.
0: No, però per què la sal? Dirà, és que esta dona va llevar-nos-lo tot. Al final, els estrògens, vale, que hem parlat, tenen un altre dels beneficis que tenen és que tenen un paper protector a nivell cardiovascular i ens ajuden molt a regular el colesterol LDL. Ja han dit que baixen, aleshores què passa? Que necessitem una ajuda extra, per això moltes dones el LDL de repente en menopausia els pega una puja increïble. Com tenim aquest factor de risc metabòlic, ja que el paper protector dels estrogens ha baixat, hem de disminuir molt el contingut de sal. Ja no tant, òbviament, en el dinar i en el sopar, perquè no crec que se passem cuinant, sinó ja parlem sobretot d'aquesta sal en ultraprocessats amagats. Lo que ha dit Ximo antes, superimportant llegir els etiquetats. Aleshores, cuidar els ultraprocessats, menjar més, menjar que fas a casa, cuinar més a casa, i per contrarrestar un poc l'efecte este del sodi, incloure molt més potassi en la teua dieta. Molt més potassi és que la fruita i la verdura ha d'estar impepinable en el teu dia a dia. Verdura abundant en dinar, verdura abundant en sopar, mm-hmm. perquè ens va ajudar molt a baixar ese sodi alimentari que ingerim.
3: He de dir-te que d'alguna manera el cos te demanda aquestes coses, sí? T'avellissen més unes que se n'anem tots de la regla bàsica. Però en general, si he de dir-te jo en esta edat, a mi m'avellissen més, en este moment de la meva vida, a mi m'avellissen més menjar aquest tipus de coses que no és que, saps? Més que un gran pla d'arròs, pues, si pues una petxugueta, les verduretes, sí. Que sí. Jo només sap mal també... el que me dius, dic que pues, me va bé.
0: Sí. Jo crec que perquè també al final, pues... has après a escoltar el teu cos, no? I aleshores t'has adonat que, pues, a lo millor el dia que menges paella, bé, però després no te sents en el teu
3: hype. Si sopes tard o si sopes molt, no però... te trobes bé. I això ens passa a quasi totes les amigues.
0: Claro.
3: Que però... ni nos passava abans, perquè antes nos hemos hecho un...
0: Sí, sí, totes han fet...
3: El que hacemos penester.
0: Després, omega 3. També hem parlat així a voltes de l'omega 3, ¿vale? Pues és un nutrient que és molt important, sobretot en aquesta etapa. N'hi ha una inflamació de baix grau que existís i en aquesta etapa és com que se veu un poquet augmentada. Estos omega 3, ¿vale? Tenen aquest efecte protector a nivell cardiovascular, tenen aquest efecte antiinflamatori. Aleshores, si ja és important que tots els incloguem, ara més que mai, perquè a més ens van ajudar a la sequetat cutània, que ja saben que quan disminuís el col·lage, sequetat cutània i visual, per als ulls també és superimportant, i als dolors articulars lleus, ¿vale? Gràcies a aquest efecte antiinflamatori que té. Peix blau, 2-3 voltes a la setmana, precís, clavar-ne un grapa de nous de volta en quan, i en el iogurt, el que hem parlat antes, llavor de lli, moltes, ¿vale? Per assimilar-les bé. Això ho tindríem. Un altre nutrient important.
2: La pastilleta d'omega 3, per, si no arribem,
0: per exemple,
2: no va
0: és
2: mal.
0: Un dels suplements que jo recomano quan vale. veus que en l'alimentació no vas arribar.
3: No plegues.
0: És senyor. Una etapa en la que sí o sí, si no arribes en alimentació, és la clave.
3: Que jo prenc prou de peix perquè a més m'agrada, però continuo tenint aquests dolorets i aquesta sequetat, igual la tinc.
0: Pues,
3: igual
0: fa un
3: falta un poquet de suplementació.
2: O alguna sí. pastilleta.
0: Sí, que vale. per exemple, si tu ja no menges...
2: Que deixes que porten l'oli, eh?
0: Per a gent, no? sí.
3: Quan estava embarassada ne prenia.
0: Claro, per a gent que a lo millor sí que vulga augmentar aquesta ingesta i digues, no, jo ja menge dos voltes peix blau a la setmana, pues no ne prengues omega 3 tots els dies de pastilla, però almenys tres voltes a la setmana seria interessant.
3: Mira.
0: Magnesi, altre micronutrient, que ja sabem, superimportant, pues així també. I en què va ajudar-nos en aquesta etapa? A la qualitat del son, superimportant, a la sensibilitat a l'insulina i a aquesta regulació d'aquest estrès que podem tindre perquè el cos està que no sabem com funciona. On podem trobar-lo? Bé siga en ametlles, bé siga en les llavors estes de sèsam o en la tajina, ¿vale? També per a fer o les torradetes del desdejuni o en el iogurt, en el cacau pur, ¿vale? És un moment també de dir, ai, tinc més gana de dolç, pues clava xocolata, busca uno de percentatge alt, però és un bon moment també per a clavar en aquest tipus d'aliments, i llegums i verdura de fulla verda, ¿vale? Però el magnesi també és un altre nutrient que ens va ajudar sobretot pues, al tema del descans nocturn, a lo que més.
2: Vale, ideal. Molt vale. bé. I si anem complint edat, anem rovellant-nos un poquet, doctora.
0: És que tot va fallant.
2: Ja, va fallant tot.
0: I ja l'últim, per desgràcia, és aquesta etapa en la que a banda hem perdut l'efecte antioxidant dels estrògens, aleshores hem de clavar més antioxidants que mai. Antioxidants.
2: On tenim antioxidants, per exemple?
0: En els nabius, que per a mi és la font és la més gran. És
2: fruita de cada dia, no?
0: Un grapaet al dia hauria de clavar-se. Bé siga en el iogurt, bé siga en el desdejuni o en algun moment del dia. Intentar modificar en la mesura de lo possible el cafè per té verd o té matcha, ¿vale? És una altra manera de clavar antioxidant. Gemma me fica cara rara.
3: És que jo deixar el cafè pel matí. Sí. El cafè.
0: Però té estimulant, igual.
3: És nabius guai. Serà nabius vale. guai. Això sí. Això,
2: sí, fet. Sí, això en el iogurt, check. Pam, check.
0: L'oli d'oliva verge extra, que tots els clavem.
2: Okay. I
0: clavar-ne verdures variades de colors molt brillants. Intentar que, pues, si avui ha menjat espinacs que són verds, demà clave la carlota que és taronja, ¿vale? Al final, una forma de no tornar-se loco, però saber que estàs clavant-ne de tot, és que tots els colors les menges, en les verdures i en les fruites.
2: M'arreu unes cremes, jo, que peguen un tro.
0: O ahí t'ho claves tot i ja està.
3: Però... Jo és que no m'agrada triturat. Jo em prenc la mateixa cosa, però sense triturar. No. Però la meva filla sí que se menja la crema que tritura, que m'encanta.
0: És més important que nosaltres ara les masteguem que les triturem en aquesta etapa, per la sacietat i per la fibra. O sigui que, bé. I acabem ja la recepta.
2: Vinga, la fas en un minutet, la recepta?
0: La fas superràpid, que ha volgut durar aquí.
2: Tira-li.
0: Bueno, és que m'encanta.
2: Què fem?
0: Vaig a fer-vos una pizza de quinoa.
2: Uau.
3: Mira.
0: Vale? Perquè, per a que la gent que s'enga en casa, és de, no és un moment de fer dinars avorrits, és un moment de cuidar-se, però podem fer-lo de manera un poc més interessant.
2: A veure.
0: Anem a fer una pizza que només du quinoa, llavors de sèsam, oli d'oliva, sal i aulla. Aleshores, les quantitats. 110 grams de quinoa crua, que anem a remullar-la mínim 4 horetes en aulla, ¿vale? I després la rentarem bé. La quinoa n'hi ha que rentar-la bé. ¿Vale? Per això, 100 grams de quinoa, una cullerada de dinars avorrits, és un moment de cuidar-se, però podem fer-lo de manera un poc més interessant.
2: A veure.
0: Anem a fer una pizza que només du quinoa, llavors de sèsam, oli d'oliva, sal i aulla. Aleshores, les quantitats. 110 grams de quinoa crua, que anem a remullar-la mínim 4 horetes en aulla, ¿vale? I després la rentarem.

0: les correm bé, deixem que escórrega i després anem a triturar-la en l'olla, oli, sal i sèsam. La estenem en una bandeja amb paper de forn i podem fer o una gran en aquestes quantitats o dos xicotes de tipus coca. Vale? Anem a fornejar-la a 180 graus, 10 minutets, i anem a donar-li la volta. I per damunt, bueno, jo us propose fer la tipo coca i fer un hummus molt rapidet de fesols, antagina, llima, oli, comí, el hummus, al final, així hem parlat molt d'això, i podem acabar en un poquet d'escalivada i una llandeta de sardines o de caballa per damunt. O sigui, més tipo coca que... No? Però queda brutal.
1: Això està mal.
2: La base de hummus i una sardineta per damunt i la coca de quinoa de categoria.
0: I queda molt, molt guai.
2: De categoria. Cuideu-vos, estimades dones, en esta època i en qualsevol.
1: Mira si s'ha donat idees, la Clara.
2: Moltes idees. Moltes gràcies.
0: A vosaltres.

Sempre és una bona idea cuidar de la nostra alimentació, com fa Clara Llorenç amb els seus consells. I seguim parlant de les coses de menjar. Un dels xefs més importants que tenim a la Comunitat Valenciana, Lluís Valls, ens va visitar de la mà del nostre expert gastronòmic Vicent Gil. Lluís ens va contar que va deixar de ser la mà dreta de Quique da Costa per a emprendre nous reptes i projectes que li feien molta il·lusió. On està ara Lluís Valls? Fent una cuina ideal per a xuplar els dits, per descomptat. Això segur.

0: pom. Que bonico. Siga el dia que siga, parlar de les coses bones de menjar...
1: Oh, sempre va bé.
0: De producte, de territori, de xefs, de cuina, sempre són coses... Però fer-ho dilluns té la... Que té la màgia... Digue, com és el dia que tanquen els restaurants, doncs dius, pues, claro, que puguem vindre també les persones i contar-nos...
1: Podem vindre meletes.
2: Bueno, lo de dilluns és molt fort, perquè a mi lo de Poco Floro també m'ha deixat impressionat.
1: I després lo de Poco Floro ens ha quedat
2: molt fort, claro.
1: Ara que són partidaris d'anar a cantar a Bossen Grito, que diuen aquells.
2: Sí, a Grito Pelao.
1: A Grito Pelao, quan tens el cor trencat i quan tens el cor apegat, també.
2: Sí, senyora.
1: Atén-me una
0: tal,
1: cosa.
0: Què tal, Vicent Gil?
1: Com va això?
2: Estem fenomenals.
0: Tu n'has de cantant en el karaoke. Tingues el cor, tinc que que tens el cor. Sí, tu tens el cor, però
1: el cor
0: molt saludable.
1: El tens desenflama.
2: Però jo només tinc que tres o quatre temes. Uno d'ells ha sigut el d'avui, el del Lobo Hombre en París.
1: Home, això és molt bé.
2: El
1: molt
2: Santa
1: guai.
2: Lucía de Miguel Ríos.
1: També mola.
2: Bueno, tres o quatre
0: per Rafael
2: temes,
0: no t'arranques?
1: Que són els teus.
0: No, Rafael no t'ha acabat... Jo te veig ahí...
2: L'home no m'ha fet res, eh? Jo, no,
1: bueno,
2: que...
1: si no t'agrada el passat, no és del teu team,
2: no,
1: que diuen aquell.
2: No, què li anem a fer?
0: I quina banda sonora li posaries al convidat d'avui? Jo no sé per què,
2: a veure,
0: ens havies donat alguna pista.
2: Crec que li n'has triat una.
0: Esta no és molt de karaoke.
1: No.
0: Però
1: estàs d'anar en directe
0: a pegar brams, no?
1: I en altres concerts en directe quan han vingut per ací, suposo que tu també. I flipes.
2: Lluís Bench
1: és un
2: dels dos chefs rockeros que jo conec. A més, ell té tota l'estètica dels rockers.
0: Sí,
2: rockero... O dels hibis, més que rockers, dels hibis.
0: Se posa la xupa de cuiró i se pentina així en el tupé per carrer.
2: Té la moto, els seus tatuatges. Ell té tota l'estètica del rocker. En canvi,

0: Així que obrirem la gana amb receptes d'ací.
1: Sí, sí, sí.
0: Amb un tros de pa mullada.
1: Oh, yeah.
0: O si els guisos l'afegim, sí, ens fa la patata brava.
1: Yeah.
0: La salsa allioli. Vinga!
2: Allioli.
0: Vamos!
2: Allioli. La salsa picant valenciana es diu l'allioli.
1: Ah!
2: Allioli.
1: Allioli.
2: Allioli.
1: Pixa allioli.
2: La salsa picant valenciana es diu l'allioli.
1: A la xulla. Posa-li a la botifarra.
0: Vamonos, mi amor.
1: I també a la llonganissa. Posa-li allioli.
3: Són les 3.

0: Bon dia, com estan? Cap de setmana de vacances per excel·lència. S'ajunten els que les comencen i els que les acaben.
1: Me gusta que no haya calle entre medias del paseo marítimo y las tiendas, economía, el clima, la montaña, todo.
2: La playa y el paseo.
3: Sí, se nota la afluencia.
0: Bones xifres pel que fa a l'ocupació. La Comunitat Valenciana presenta estos dies ple tècnic. Helena Andreu, des de Cullera. Allí també superen el 92%.
4: Bona vesprada, cap de setmana amb molt bones previsions. Preguem, segons Sosbec, la patronal hotelera, el ple tècnic amb un 93% d'ocupació. Així a Cullera, el tradicional turisme de sol i platja, este cap de setmana s'afixi el reclam del Festival de Música Electrònica Medusa, pel qual s'espera que passen 180.000 persones durant el cap de setmana. I totes són una setmana especialment bona com a conseqüència del moviment que ha generat l'eclipsi, sobretot a la província de Castelló. Des de la patronal hotelera Osbeck ja parlen d'un mes d'agost, diuen, espectacular.
0: No tot són bones notícies. Els incendis han cremat vora 280.000 hectàrees a tot Espanya aquest estiu, un 38% més que l'any passat. Avui recordarem el que fa 4 anys va devorar 19.000 hectàrees a l'Alt Palància i la Serrania. Celia Cerezo, des de Begís, com està la zona i què comenta avui el veïnat?
5: Bona vesprada, Sònia. Sí, ací a Begís, on ens trobem, el veïnat encara recorda amb angoixa eixe 15 d'agost de 2022. Ens han contat que el poble no ha tornat a ser el mateix i que han notat la baixada de visitants i turistes. El paisatge està un poc més verd, sí, però es continua generant tristesa, continua estant negre. Demanen a més a la Generalitat que tinga més celeritat en la seua reforestació i que retiren els arbres caiguts i cremats que consideren combustible per a un futurible nou incendi. També recorden els 5 dies que van haver d'estar evacuats. L'incendi de Begís va cremar el 98% del seu terme i de la majoria dels termes dels pobles afectats. La majoria de les hectàrees, a més, eren forestals, però també 1.600 hectàrees eren agrícoles i productives, amb la qual cosa no hi ha cap dubte que el veïnat li va afectar econòmicament. A banda, deixa cicatriu emocional. Escoltem els testimonis que ens han donat este matí el veïnat de Begís.
6: Es gratificante porque yo tengo mucho muy presente el recuerdo del primer día de que, como dices, estaba todo súper negro y ver que empieza a salir ya un poquito de verde, pues te da esperanzas.
7: Mi padre tiene colmenas y las perdió en gran parte casi todas. I recibió ayudas, pero por parte del gobierno no.
0: I un terratrèmol de magnitud 5 sacseja a Granada de matinada, ha causat danys materials. El sisme amb epicentre a Lendín no ha deixat víctimes, però sí desperfectes en alguns edificis. De la vespre a la festa, Elx celebra avui el Dia Gran del Misteri, una representació enguany especial perquè es complissin 25 anys del reconeixement com a patrimoni immaterial de la humanitat. Laura López, quin és el més destacat del programa d'avui?
8: Avui és el dia gran i el plat fort serà a partir de les 7:30 de la vesprada la representació de la segona part del misteri, la festa, en què la Mare de Déu serà coronada i pujarà al cel per a retrobar-se amb el seu fill. Ahir la representació de la primera part del misteri, la vespra, va donar pas a una nit molt llarga i molt especial per als il·licitants, la nit de la Roa, en què han vetlat a la Mare de Déu i l'han acompanyada en processó amb ciris. Ha sigut una nit en què la tradició ha convivit un any més amb la vessant més lúdica de les festes d'agost. És l'última nit en què han obert les barraques i molts han apurat la diversió fins a l'últim moment.
0: I obrim els esports amb l'inici de la Lliga i amb la pluja de medalles a l'Europeu d'Atletisme. Raül Pina, bona vesprada.
9: Bona vesprada, Sònia. Ja roda el baló a la Lliga 2026-2027. Ahir en segona divisió, estrena del Castelló amb victòria per la mínima a casa del filial de la Reial Societat. Pablo Hernández, el tècnic dels Orelluts, valorava d'esta forma els 3 punts.
10: Al final contento por empezar con 3 puntos, es importante para nosotros y sabiendo que bueno, que es el primer partido, ha sido una pretemporada corta y que hay mucho que mejorar.
9: Quant als europeus d'atletisme, este matí Pol Maigraz s'ha programat campió d'Europa de la mitja marató de marxa i en categoria femenina també d'esta prova ha fet el mateix en Maria Pérez, 2 ors als que cal afegir la plata de Miguel Ángel López en la marató de marxa i el bronze de Raquel González en la mateixa prova però en categoria femenina.
0: Atenció a l'oratge, vesprada de tempestes que localment poden ser fortes. Bona vesprada, Joan Carles Fortea.
11: Hola, bona vesprada, efectivament. Vesprada de tempestes, la que tenim per davant. Este matí ja hem tingut Algunes primeres precipitacions, en general dèbils, moderades cap al nord de Castelló, que han superat els 10 litres per metre quadrat en alguns observatoris del Baix Maestrat. En general, lluís el sol amb temperatures que, si bé no són tan altes com les d'ahir, estan superant els 37 i els 38 graus en punts de la Vall del Baire, també sobretot cap al sud d'Alacant, cap a la zona del Baix Segura. A la resta, valors entre els 30 i els 35 amb una humitat alta i sensació de basca. Però ja estan creixent les nuvolades cap a les zones d'interior, que són les que formaran aquestes tempestes, que seran localment fortes i que avançaran des de l'interior cap al litoral. Molta atenció, tenim avisos nivell groc per tempestes a totes les comarques i taronja cap al nord de Castelló, on podrien ser més fortes. Això no vol dir que en totes les poblacions hi haurà tempesta, però sí que és molt probable que a pràcticament totes les comarques algun ruixat o alguna tempesta puga afectar-les i, per tant, tenim aquests avisos que avançaran des de l'interior cap al litoral les tempestes, localment amb intensitat de pluja notable, localment podrien superar-se els 20 litres per metre quadrat en una hora, ratxes de vent fortes, això és molt important i destacable esta vesprada, si tenim activitats a l'aire lliure, localment podrien anar acompanyades de granís, molt puntualment, i també acompanyament elèctric. Per tant, precaució en les pròximes hores, esta vesprada i a poqueta nit, per eixes tempestes que localment seran fortes i que avançaran des de l'interior i arribaran també a zones del litoral.
0: Les 3 i 6, Manolo Palomar mana al control tècnic en la redacció Susana Golf. Els parla Sònia Silvestre. Anem amb tot.
12: Les notícies del cap de setmana.
0: Bé, en este dia que també és fort, en esta tercera operació especial de trànsit de l'estiu, anem a conèixer l'estat de les carreteres valencianes. Connectem amb la DGT, Alejandro Martín. Bona vesprada. Quina és la situació ara?
13: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Sonia. Pues hasta ahora especial precaución, ya que en la provincia de Valencia un accidente está complicando la entrada a la capital del Turia por la V21, ya en los entornos de Foios y Cuiper, así que mucha precaución, ya que está generando más de 3 kilómetros de retenciones y provoca el corte del carril izquierdo y del arcén derecho, así que especial precaución en esta V21. Tráfico denso también, pero en Castellón, en la AP7 y en el entorno de Alcalá de Xivert, en sentido norte, en dirección a Tarragona.
0: Gràcies, Alejandro. I hem de dir que en 3 de cada 10 sinistres mortals a la carretera hi ha darrere una distracció, per davant de l'alcohol i la velocitat. I no parlem només de mirar el mòbil, que també, perquè hi ha moltes altres accions que poden generar una infracció i eixe podria ser el mal menor. És una informació d'Àngel Hernández.
14: Al volant, ni conduir amb el braç per la finestra, ni menjar-se un entrepà, ni obrir un refresc. Un bes al copilot, tampoc. Accions que poden generar una distracció. I la distracció és el factor que concorre en el 30% dels sinistres mortals de trànsit. El reglament de circulació prohibís, per exemple, explícitament usar el mòbil, però no té un catàleg d'accions sancionables. Té uns principis. Juan Barberá és expert en seguretat viària.
15: Entonces, realment tot el que ens impedisca tindre la visió correcta, l'atenció permanent i la posició adequada, va en contra d'això, podria ser sancionable.
14: I ara que estem en estiu, què passa amb les xancletes? La gent no ho té clar.
16: Se suposa que no, però no ho sé.
17: Les xancletes estan ben amarrades i no perjudica.
18: La verdad es que es incómodo.
14: La xancleta no és sancionable si no impedís l'ús adequat dels pedals.
0: Gràcies, Àngel. I bé, parlem de les vacances, però en concret de les que fem nosaltres, els valencians i valencianes, que sembla que cada vegada triem més anar a llocs on faça frescor. Triem el nord peninsular com a destinació vacacional. Magda Nicolau ha parlat amb algunes d'aquestes persones.
19: Quan ja es viu al litoral, es prefereixen altres destinacions. És el cas de Jaume Veí d'Altea.
20: Bueno, anem a Pirineus, anem fugint de la calor.
19: Amb unes temperatures que no baixen, també Jordi i la seva família is d'Ontinyent cap a un lloc on no faça tanta calor.
21: Anem a Andorra, un poc fugint de la calor que fa Ontinyent.
19: El nord d'Espanya es converteix en destinació preferida per als valencians. Manuel León és gerent de l'agència de viatges Manolo Travel.
22: Des de Galícia fins a País Bajo, inclús algo d'interior.
19: I cada any, diu Manuel León, és més sol·licitada.
22: És impossible, hasta septiembre no hay ningún mayorista que te pueda ofrecer plaza.
19: Jaume i Jordi expliquen les motivacions.
20: Busquem lo que no tenim. Al final tenim platja, tenim pues, això, però busquem pues, muntanya, més frescoreta.
21: Som més de platja, però ara en la calor que ha fet aquest estiu, pues, la veritat és que volíem un plan diferent.
19: Tot i que aquesta zona d'Espanya també ha patit enguany temperatures de rècord. Gurutze és d'Eibar i passa les vacances a Peníscola i ho conta així.
1: Pues puedes tener tres días de mucho calor y luego te da uno o dos de respiro, entonces sí, pero este año será el año que más días hemos ido a la playa allí con diferencia.
19: També trobem d'aventurers com Jordi Fernández. Ell s'hi passarà fred de veritat este estiu.
2: Casi tres dies en aplegar a Copenhague i d'allà pues, ja porten les bicicletes i ho porten tot per fer camí hasta el Polo Nord.
19: Perquè posar-se la mànega llarga a l'agost sembla cada vegada menys habitual.
0: Un luxe, de fet. Bé, els aeroports de la Comunitat Valenciana tenen este cap de setmana un dels més forts de l'any. A l'aeroport d'Alacantells hi ha programats 479 vols UI, això és un 11% més que l'any passat, que ja va batre rècords. I 276 tenen a València, l'aeroport de Manises, suposa un 7% més que el 2025. Els controladors aeris alerten, per cert, que per les tempestes previstes esta vesprada poden haver retards. La por a volar afecta un 20% de xiquets i xiquetes. De fet, un 5% té autèntica fòbia a volar. Això pot convertir les vacances en tot un repte per als menuts i per a les famílies. Hi ha solucions, com les que proposa la comandant Lourdes Cardona al nostre company Xavi Carrau.
18: Me dóna por estar en els avions perquè estic molt alt i per això no vull anar en avió.
23: Com Daniel, el 5% dels menuts té por de volar. Lourdes, pilota amb 11.000 hores de vol i especialista a combatre l'aerofòbia, aconsella.
24: Hay que escucharle, validar las emociones, que es normal que sienta esa inquietud porque no está acostumbrado.
23: Y una volta puja a l'avió.
24: Que se presente a la tripulación de vuelo. Hola, pues me llamo tal, es mi primer vuelo en avión. Porque de esa manera la tripulación como que cuidará un poquito más.
23: Podem comparar volar amb una altra cosa que li agrade.
24: Le podemos generar ese símil a que es como subirse a la montaña rusa.
23: I recórrer a la tripulació per a resoldre els dubtes.
18: Que el conductor se fica a dormir y choquen contra una montaña.
24: Darle información que sustituya esos pensamientos destructivos con información fidedigna.
23: Tot amb un objectiu.
24: Sentir que no estoy en peligro. Pese a que no me guste estar ahí.
23: Uns exercicis de respiració abans d'agafar el vol ajudaran també la xicalla a relaxar-se i gaudir del viatge.
0: I a pesar que estem parlant que este cap de setmana és un dels més forts pel que fa a les vacances, hi ha gent que no, o perquè no se les poden permetre, o bé perquè preferixen l'opció de viatjar fora de temporada per a evitar la calor i les aglomeracions. Laura López.
25: La segona quinzena d'agost comença a perdre força i ja no és el període favorit per a les vacances d'estiu.
26: Fa molta calor i és angustiós en les temperatures que està fent. Quasi millor anar en setembre, juny, anar de vacances que ara en pleno agost.
27: La primera setmana de setembre ja se calma tot una miqueta, ja la cogem nosaltres.
28: Jo sóc de camp i estic en casa de camp i estic molt a gust. No me fa falta viatjar.
29: Si és bonico en agost, és bonico marzo. I és bonico setembre.
25: Però no tot el món té la possibilitat de triar. Segons dades de l'Institut Nacional d'Estadística, un de cada tres valencians no pot permetre's estiuetjar una setmana fora de casa. És l'anomenada pobresa vacacional, a la qual s'afix la pobresa energètica. A Elx, el centre d'acollida de la Fundació Consciència T dona facilitats perquè les persones en risc d'exclusió es protegisquen de la calor. Gorka Chazarra és el president de la Fundació Consciència T.
30: Hay personas que pernoctan en él y otras personas que vienen a hacer uso de otros recursos. Desayunos, comidas, cenas, hay ventiladores, aires acondicionados que se ponen en marcha también cuando hay momentos de puntas de calor y tienen la posibilidad de ducharse, asearse.
25: Bàsics per a fugir de les altes temperatures que per a alguns són tot un luxe més enllà de les vacances.
0: El veïnat d'un edifici del carrer

0: Vicente Alexandre de Silla ha passat bona part de la nit al carrer per un incendi que ha obligat a desallotjar la finca esta matinada.
1: El dueño del piso a mí me lo contó, porque estuve hablando con él, y le dije, ¿qué le ha pasado? Dice, pues el aire acondicionado que se encendió y salió fuera a coger en la puerta, hay un extintor, y de cuando le cogí quise entrar y ya imposible.
2: Así que todo el mundo para abajo, porque la policía ha ido de rellano en rellano, como somos cuatro en cada rellano, pues todos para abajo.
3: Queren, pues mínim una hora, hora y mitja, así no carrer, hasta que nos van permetre a Travolta entrar desde casa. En lo que portàvem, en el pijama, els xancles i res, i en els claus de casa perquè les teníem, si no, tampoc.
0: Un incendi que ha pogut ser extingit cap a les 8 d'este matí. I al TEA, un altre foc en un incendi en un edifici, volem dir, de 6 plantes, ha deixat un ferit greu. Es tracta d'un home que ha ingressat en parada cardiorrespiratòria en un centre hospitalari. Susana.
4: Així és, Sònia. Els bombers l'han trobat a l'interior de la vivenda on ha començat el foc. Eren les 5 i mitja de la matinada. L'incendi ha quedat controlat una hora més tard gràcies a la intervenció dels bombers de Benidorm.
0: I l'incendi de niebla a Huelva ja fa una setmana que crema, ha calcinat 38.000 hectàrees, s'ha estès a Sevilla i ha afectat 11 municipis de les dues províncies. 8 treballen a la zona, més de 1.300 efectius i 33 mitjans aeris.
4: I al Pirineu d'Osca es manté també actiu l'incendi que ha cremat 15.000 hectàrees. Els equips d'extinció han aconseguit parar l'avanç de les flames que amenaçaven el monestir de Sant Joan de la Penya. 600 efectius per terra i 30 mitjans aeris i treballen en estos moments.
0: Ha sigut un estiu negre perquè des del començament d'any s'han produït a Espanya més de 412 incendis que han cremat vora 280.000 hectàrees.
4: Per la nostra part, a la Comunitat Valenciana són 10.200 hectàrees cremades i la major part d'elles en el pitjor incendi en el que portem d'estiu, el de la Serra d'Espadà del passat mes de juliol, que va afectar el parc natural.
0: Avui, per cert, es complixen 4 anys justos de l'inici de l'incendi de Begís, que va calcinar quasi de 9.000 hectàrees de l'Alt Palància i la Serrania. 4 anys després, els veïns encara recorden ixe 15 d'agost i com el foc va canviar el paisatge. Ampa Caballero.
5: En condicions extremes lluitaren durant un mes els equips d'extinció de l'incendi de Begís. Unes flames que van obligar els seus veïns a estar 5 dies fora de casa.
2: Horroroso. Nos tocó salir por piernas a todos con lo puesto porque nada, el fuego venía a una velocidad.
6: Y la verdad que la vuelta fue, se me quemó la casa, entonces mis abuelos y todo muy, muy triste, la verdad.
7: Un paisatge sense color, un paisatge sense olors, sense pardals, sense gent que vinguera a visitar-nos.
5: A poc, torna la llum al paisatge. I 1.460 dies després, el verd comença a obrir-se pas.
6: Ver que empieza a salir ya un poquito de verde, pues te da esperanza.
8: Vas viendo que va floreciendo, que ya está mejor, no hay tanta negror.
9: El monte se está recuperando bastante bien, pero los pinos han caído, de las quemas se han podrido, se caen, y eso es un polvorín.
5: L'ONG Ambiental Origua treballa en la reforestació de 10.000 de les hectàrees cremades als municipis afectats de Begís, Toràs, El Toro, Teresa i Sacanyet. Així explica els treballs realitzats la presidenta de l'ONG, Magda Lázaro.
10: Has de retirar la fusta, has de plantar en dos temporades, perquè els dos primers anys no es pot tocar la terra. Hem plantat uns 3.000 arbres. Ho estem fent en arbre autòcton, en carrasca, arborços, lledoners.
5: A més de les actuacions d'emergència, la Conselleria de Medi Ambient té previst invertir més de 3 milions d'euros en tasques de restauració, que només es poden executar 5 anys després del pas del foc. Uns treballs necessaris per a recuperar l'economia i curar la cicatriu ecològica que va deixar este greu incendi.
0: I anem ara amb una d'aquestes notícies de portada. I aquest terratrèmol de magnitud 5 que ha sacsejat Granada amb epicentre a Alendín. Magda Nicolau.
11: Passaven 4 minuts de l'una de la matinada i la terra ha tornat a tremolar a Granada. L'epicentre s'ha viscut a la localitat d'Aledín. El sisme ha despertat a la ciutat i també s'ha sentit en desenes de municipis andalusos. També a les províncies de Màlaga, Jaén i Almeria i en general en la meitat sud-peninsular. Han sigut 6 segons, però amb una força de magnitud 5, que ha tret el veïnat al carrer per a passar la nit al ras. Així ho ha viscut este veí.
12: Terremoto.
11: també

0: s'han produït diverses rèpliques a la vegada que una forta tempesta que ha alertat encara més la població. El govern andalús manté el nivell d'emergència 1 perquè no es descarten més moviments de terra. Antonio Sanz és el conseller d'emergències de la Junta d'Andalusia.
1: Alerta que todavía se nos hace de posible réplica. Inicialmente, por los expertos, debería ser de incidencia inferior.
0: Ara es revisen els danys materials que han sigut quantiosos, però no greus. El més important és que no hi ha hagut ferits. No es coneixen per ara danys estructurals en edificis, però part del veïnat afectat té por de tornar a les vivendes i s'han obert parcs, jardins i camps de futbol com a llocs on sentir-se segurs.
2: Escoltem ara les últimes declaracions que ha fet Donald Trump sobre l'estret d'Hormuz.
3: Pretty soon I'll be declaring the Hormuz Strait a territory of the United States.
2: Anuncia que prompte el declararà part del territori nord-americà. Serà, ha dit després, quan acabe de derrotar l'Iran. Recordem que dilluns que ve és quan venç el termini de 60 dies que es van donar els Estats Units i l'Iran amb la firma d'un memoràndum d'entesa el passat 17 de juny. I a l'Afganistan, els talibans celebren avui 5 anys en el poder. El van prendre sense trobar resistència després que els Estats Units decidiren eixir del país de forma sobtada. A l'aeroport de Kabul, aquell 15 d'agost, es van viure escenes de caos i de desesperació amb multituds tractant d'escapar, Susana.
4: 5 anys després, el règim dels fonamentalistes ha esborrat les dones de la vida pública. L'ONU considera que ha implantat un apartheid de gènere i ha comès crims contra la humanitat.
2: Hem parlat amb Jamila Hussam, afganesa residenta a la Comunitat Valenciana, i amb la seva filla Mitra.
5: Cuando hablamos sobre 5 años antes es muchísima dolorosa. Un día normal, yo he trabajando como periodista en mi oficina. Cuando va para comprar billete no hay billete de avión ni de autobuses.
6: Jamila Hussam no ha oblidat aquell 15 d'agost i els ulls se li humitegen quan torna a veure aquelles imatges. Ella i els seus fills van aconseguir eixir del país i arribar a Espanya.
5: He dejado mis amigas hasta mis, como mis hermanas ahí en mi país. Cada día me llaman llorando diciendo que su padre le está obligando a casarse, que llevan meses sin salir de casa, que no tienen derecho de estar ahí, a salir fuera en el parque a tomar algo solas.
6: El règim talibà ha desterrat les dones de les aules i el mercat laboral i els ha prohibit fins i tot alçar la veu en públic.
5: En un càrcel, mejor que vida de mujeres afganas. En càrcel tiene derecho de salud, derecho de estudiar, pero en Afganistán no tiene ese derecho. No olvidar, por favor, las mujeres afganas.
6: L'Afganistan és l'únic país del món que impedís a les xiquetes estudiar més enllà de la primària. Segons la UNESCO, el 90% de les que ara tenen 10 anys ja no saben llegir.
2: Una crònica de Baterol. Anem ara fins a Colòmbia. Allí el nou president, l'ultra Abelardo de la Espriella, ha anunciat un pla Marshall de reconstrucció per a la província de Chocó, la més afectada pel terratrèmol.
7: Vamos a reconstruir las viviendas que han sido afectadas, las dependencias públicas, las escuelas, los hospitales. En medio de esta crisis terrible tenemos una gran oportunidad para resurgir como el ave fénix.
2: Ja són quasi 300 els morts, 200 els desapareguts i vora 4.000 els ferits que deixa este sisme. La cerca de supervivents continua. Al país continuen arribant també rescatistes internacionals, però només dels països afins al nou govern, és a dir, països com els Estats Units, El Salvador i Israel. Obrim la informació esportiva amb l'inici de la Lliga. A més de futbol, també hem de posar l'accent en la pluja de medalles a l'europeu d'atletisme i amb la marxa com a gran protagonista, Raül Pina. Bona vesprada de nou.
8: Bona vesprada de nou, Sònia. Ja roda el baló a la Lliga 2026-2027. Ahir, en segona divisió, estrena del Club Esportiu Castelló amb victòria per la mínima 0-1 amb gol de Càmara. Només començar el duel a casa del filial de la Reial Societat. Pablo Hernández, el tècnic dels Orelluts, valorava d'esta forma aquests primers 3 punts.
9: Al final, contento por empezar con 3 puntos. Es importante para nosotros. Y sabiendo que, bueno, que es el primer partido, ha sido una pretemporada corta y que hay mucho que mejorar.
8: En primera divisió, avui, a la vez Getafe i Sevilla Rayo. Dels nostres, dos debuten demà. El Villarreal jugarà a les 5 al Sardinero contra el Racing de Santander, que acaba de muntar a primera, i a les 7 serà el torn del Llevant, que visita l'Espanyol. Dilluns completarà la jornada l'Elche contra el Depor Riazor, on podria estar l'últim reforç, Eze Ponce. El davanter argentí torna a l'Elche per una temporada amb dos opcionals. Recordem que el València jugarà la primera jornada el 25 d'agost a Mestalla amb el Betis i la segona el 22 d'agost també a Mestalla amb el Celta. Respecte al mercat del València, Arnau Martínez és el desig de Carlos Corberán per a lateral dret. Com a el traspàs encara no s'ha concretat. Quique Álvarez, tècnic del conjunt català, segueix comptant amb el seu futbolista i el té disponible per a jugar demà contra el Leganés a Montilivi. Tot i que el futbolista, segurament Arnau Martínez, no té el cap on l'ha de tindre.
10: Depèn d'aquests 15 dies. Al final tot s'ha de quadrar perquè al final són jugadors importants, són jugadors bons, però jo necessito jugadors que estiguin a Girona i que vulguin estar aquí. Això sí que ho tinc clar. És veritat que pot ser que ara mateix no estigui aquí, però d'aquí una setmana es connecti.
8: Veurem si Arnau demà és titular i el posa o no Quique Álvarez. Ràpidament un apunt de Ferran Torres, el taurà de Foios i heroi del Mundial amb Espanya. Amb eixe gol en la final contra Argentina ja és oficialment jugador del Paris Saint-Germain. El Barça el traspassa per 50 milions d'euros més variables i Ferran signa amb el PSG, amb el Paris Saint-Germain, fins al 2031. Quant als europeus d'atletisme, este matí Pol Magrath s'ha proclamat campió d'Europa de la mitja marató de marxa i en categoria femenina ha fet el mateix Maria Pérez. D'esta forma s'expressaven tant Pol con María en línea de meta los compañeros de Teledeporte.
11: Un sueño, pues ser campeón de Europa y muy feliz. No quería pasar tan lento el primer kilómetro, entonces decidí, bueno, que iba a hacer unos 4 o 5 kilómetros pues a ritmillo, ¿no? A tensar un poco todo, luego me iba a calmar y luego ya iba a ir a tope. Eso ha sido lo que tenía pensado desde antes de la carrera.
12: Pues estoy feliz, no me da marca ni nada. En el habituallamente he puesto la 32, así que me ponía tan difícil el circuito estos días entre Antonella y Jacinto, que era muy duro, muy duro. El circuito ha sido duro, pero bueno, al final, es verdad que para una media maratón las condiciones de temperatura han sido idóneas, de las que estamos acostumbrados los últimos años.
8: Dos ors als que cal afegir la plata de Miguel Ángel López en la marató de marxa i el bronze de Raquel González en la mateixa prova, però en categoria femenina. I acabem amb motos, el trofeu de la ciutat de Xàtiva, que avui ha arribat a l'edició número 73 i que és la carrera urbana de motos més antiga d'Espanya i un dels actes més destacats de la Fira de Xàtiva. S'ha celebrat en el dia d'avui. Més de 80 pilots han participat en les categories de 80 centímetres, GP i sèries clàssiques i també supermotard. A més, en esta edició se li ha volgut retre un homenatge a Jorge Martínez Aspar. L'algideny va participar en esta prova als seus inicis com a pilot.
13: Estes carreres pues, me recorden a tots els meus inicis, no? quan jo era un xiquet que el que volia era correr i anava a tots els pobles, no? A Xàtiva, a Cullera, a Alcira, a Guadassuar, a tots els pobles.
8: Més tard ja com a pilot professional va ser 3 vegades campió, en este cas de 80 centímetres cúbics i una en 125.
2: Gràcies, Raül.
8: A tu.
2: Tornem al misteri, a Elx, una informació de Cristina Badal.
14: Dia gran a Elx, la Mare de Déu aconsegueix el seu desig de reunir amb el seu fill, però primer, de boig i fidels, l'han acomiadat amb la processó de l'enterrament. Escoltem Pasqual Valero, cantor del Misteri d'Elx.
15: Això és més antiga encara que el misteri, perquè la processó es fa probablement des de la conquesta cristiana. Abans de que es fes el misteri ja es feia la processó, però això és tan important.
14: Ha recorregut els carrers de la vila acompanyada de representants del misteri que no han deixat de cantar a la Mare de Déu, un camí ple de sentiments i de records.
16: Som el que som gràcies al dia d'avui.
17: Per mi és el més, perquè la Mare de Déu per nosaltres és el millor que hi ha.
18: Muy tradicional i s'ha recuperat esta procesión que apenas había gente hace 20 años.
19: Amb molta il·lusió i amb molt de record també. El record d'aquells que ens van transmetre tota aquesta fe i aquesta devoció per la Mare de Déu.
14: Una processó que ha iniciat el dia gran d'Elx, un poble que mira al cel esperant el moment de la coronació.
2: I Bétera celebra avui el dia central de les seues festes amb l'ofrena d'unes alfabegues que enguany per primera vegada porten els noms de dones emblemàtiques del poble, Verònica Marc.
20: dient que per fi les 16 alfabegues ixen pels carrers de Bétera perquè les dos obreres fadrines les conduïsquen a l'església de la Puríssima per a fer la tradicional ofrena. Durant el recorregut, els 26 majorals han llançat 11.600 quilos de confeti. Només les obreres se salven de la pluja per a poder lluir perfectes la seva indumentària. Carlos Gistó és el president dels majorals.
21: Tirar confeti perquè les nostres obreres fadrines se lluïsquen durant tot el trajecte hasta que les alfàbegues apleguen a la iglesia.
20: Mireia i Daniela són les obreres fadrines que mostren avui els seus preats vestits mentre el públic els demana crits la volteta.
22: Pues el públic me demana la volteta i el meu sombriller, que en este cas és el meu germà, me la fa i així n'ensenye el traje a tot el món. Este vestit és el que dugué ma mare en el 1989, el seu espolí.
23: Pues el moment en el que veus a les alfàbegues alçar-se és un moment ple d'emoció i d'alegria, i per a nosaltres és el nostre somni.
20: Les alfàbegues passegen entre música i festa fins a ser oferides a la Mare de Déu.
24: I després veure tots els majorals tirant el confeti, les alfàbegues pegant la volteta, està molt guai el dia.
25: Confeti de tot, però aguantem mateix.
20: Un dia on tot el veïnat de Bétera es retroba.
26: Fins a Bétera!
2: I amb la música del Ball dels Llauradors, un acte tradicional de les festes de moros i cristians d'Ontinyent, diem adeu. Quan arribem així ja pràcticament a les 3:30, arranca de seguida Punt a Punt. Que passen una bona vesprada de dissabte. Adeu.
27: L'esport valencià en directe i amb passió. A Punt Ràdio. De tu a tu.
28: ¿Qué haces este finde?
29: Pues festa.
28: ¿Y el siguiente?
29: Son festes también, ¿qué quieres que haga?
28: Y es que en nuestros 552 municipios nunca te falta diversión. Y el 14 y 15 de agosto vamos a ver el Mistari d'Elx, fiesta declarada de interés turístico internacional. La comunidad va de festa. Elche vive su festa. Generalitat Valenciana.
30: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges s'enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
31: Què fas este cate?
32: Tu què creus? Festa?
31: I el següent?
32: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als moros i cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
33: Gràcies per escoltar-nos. Som Apo.
34: Así comença Punt a Punt, l'espectacle de l'esport en valencià. Punt a Punt, des de tots els racons de la comunitat valenciana. Punt a Punt, amb l'edició de Juanjo Romero. Punt a Punt, amb tots els nostres esports. A la redacció, Carlos Urrutia, Salva Gomis, Paco Polit, Salva Folgado, José Luis Gual i Manolo Montal. A la producció, Raquel Coll, Clara Alcover i Mònica Calatayud. Punt a Punt, amb la direcció de Luis Surrutia. Punt a Punt, l'esport en valencià.
35: Salutacions, què tal? Molt bona vesprada, són les 3 de la vesprada i 32 minuts i així comença una nova edició del Punt a Punt en A Punt Ràdio. Per davant una jornada de dissabte plena d'esport, avui de carrereta des d'ara i fins les 12:30 de la nit. El futbol professional que va començar ahir amb el partit i la victòria del Castelló a Sant Sebastià. I avui teniu un dissabte, podem dir encara parcialment, això sí, de pretemporada. Estarem pendents del futbol de primera i de segona divisió, se juga a Getafe a la vez, també el Sevilla Rayo Vallecano, que anem a contar en la sintonia del punt a punt, però també anem a estar molt atents i molt damunt dels amistosos que juguen esta vesprada el Villarreal B davant el Saragossa i el València-Mestalla al Puigades davant el Nàstic de Tarragona. I també tindrem entrevistes, motor, secció del Futbol Més Nostre amb un reportatge especial de Carlos Gallardo parlant de la Unió Esportiva Tavernes, futbol internacional amb David Ferris, que ha estat una de les estrelles de l'estiu, així en el punt a punt, prèvies dels partits de demà. Conclusió, com sempre, anem carregats. Ja sabeu, benvinguts a la passió de l'esport, benvinguts a la màgia de la ràdio, perquè són les 3 de la vesprada i 33 minuts, i així comença, dames i cavallers, xiquetes i xiquets, el punt a punt. Si això no t'espavila, ja no t'espavila res.
0: Ando por la city, buscando alguna mami que le guste Hello Kitty.
35: Ja ho escoltat a la majoria de membres. El punt a punt.
0: Que le control. Oye, mami.
35: Si això no t'espavila, ja no t'espavila res.

0: de barreges, no? Barrejant ahí els àudios, els vídeos, absolutament tot. A la conducció de l'espai, un dia més, encantat de fer-ho, servidor Paco Polit, i també, com sempre ens agrada recordar, vosaltres, amics oients, sou una part fonamental del Punt a Punt, en les nostres xarxes socials, però també al nostre número de WhatsApp.
1: Envia'ns els teus missatges, comentaris o àudios de 30 segons amb el teu nom i ciutat des de la que ens escoltes al 611 38 73 17. 611 38 73 17. El WhatsApp del Punt a Punt.

El nostre WhatsApp, ja sabeu, sempre operatiu, 611-3873-17 per a àudios i també per a missatges. També les nostres xarxes socials, Twitter, TikTok, Instagram, sobretot, amb moments tan, anava a dir, esgarrifosos com eixa entrada triomfal ahir per la nit a l'estudi central, a l'estudi número 1 d'A Punt Ràdio de Carlos Urrutia, que va fer la de Bellingham, entrant ahir en les braços en creus, quan ens posarem a parlar de la nova aventura del pequeño Nicolás com a president i màxim accionista del Club Deportivo Guadalajara. Coses que passen cada setmana en esta sintonia. Ja estem també precisament en aquest canvi musical perquè hem de fer el repàs de tot el que va passar en les hores que tenim per davant així en la sintonia del Punt a Punt, ja sabeu, en directe fins a les 12:30 de la nit. Començant ara de seguida en una cridada molt interessant per a parlar de motor amb Nacho Santos, per a parlar d'eixa Fira de Xàtiva 2026, el 72è trofeu de velocitat en una de les proves més clàssiques antigues de la Comunitat Valenciana vinculada al món del motor. Després també farem un xicot de repàs de tot el que ha passat, el que va passar ahir a la nit en el partit del Castelló, en eixa primera jornada de segona divisió, victòria del conjunt de Pablo Hernández, en eixe gol de Ousmán Camará, que posa de moment al quadre albinegre com a líder de segona divisió. És circumstancial, però sempre està bé tindre a un dels nostres en la zona alta de la classificació. A partir de les 4 aproximadament, els protagonistes del futbol més nostre, de la mà de Carlos Gallardo, i les veus de la Unió Esportiva Tavernes, que ha estat protagonista este estiu, no només per ser un dels equips punters d'eixa Lliga Comunitat de l'antiga preferent, sinó per eixe traspàs de Carlos Espí al Real Madrid per 25 quilos, que a la Unió Esportiva Tavernes li va a provocar que rasque un poquet ahí, que arrape un poquet d'eixos diners per a ajudar al creixement de l'escola i del club de futbol. Després, a partir de les 5 menys quart, una xerrada de la mà de Toni Galindo amb Sandy Barbosa, exjugadora d'handbol i que passa a formar part de l'staff del Morvedre Handbol i que va ser una de les veus que passen també per la sintonia del Punt a Punt. Més enllà de les 5, futbol internacional de la mà de David Ferris, avui anem a parlar de la Jupiter League, que és la Liga en Bèlgica, també farem el repàs de tot el que està passant en Portugal, de lo més destacat del cap de setmana esportiu en totes les lligues europees i també dels traspassos, no? Dels moviments a nivell internacional. Està tot el món pendent de què passa en Rodri. Ja està finalitzat el culebró Ferran Torres, que ja és nou jugador del Paris Saint-Germain des de fa un parell de horetes. I, evidentment, en David Ferris anem a repassar tot el que està passant en el panorama del futbol internacional europeu. A les 6 tenim pilota, el tercer Open de frontó president Diputació de València en eixa semifinal femenina, que enfronta a Anna i Mireia Badia davant Mar i Mar Alfonso. Una partida que se disputarà en el frontó de Vinalesa i que ens contarà, com sempre, Matías Oliver. A les 7, partit amistós, partidàs, això sí, de categoria de primera federació, però categoria premium. Villarreal B, Real Saragossa, de la mà de Carlos Urrutia i Juanlu Mora. Contarem absolutament tot des del miniestadi de la ciutat esportiva José Manuel Llaneza. A les 7:30, més pilota, en este cas, continuem en eixe Open de Fronto President Diputació de València. En el grup B, la partida entre Pujol segon i Alandés, que s'enfrontaran a Diego i Adrián, de la mà de Matías Oliver. A les 8, volarem cap a l'Antonio Puchades de Paterna. Més amistosos, en este cas, de categoria de segona federació. València-Mestalla davant el Nàstic de Tarragona. Ens contarà tots els detalls Germán Muñoz. I per a tancar, 9:30 de la nit, contarem un partidàs d'esta primera jornada de primera divisió, Sevilla-Rayo Vallecano, Javi Morell i Charlie Egea, amb tots els detalls de tot el que passa en el Ramon Sánchez Pizjuán. I ja sabeu, a les 11:30, Punt a Punt, els últims 90 minuts de la mà de Carlos Urrutia. Tot això a les 3:39, de seguida anem al motor.

0: punt a punt.
1: Com deia, tenim una fita important. Avui en el món del motor, a Xàtiva, en un dels, esdeveniments més clàssics del món del motor en la Comunitat Valenciana. Com sempre, el nostre especialista és Nacho Santos, que ja està a l'altre costat del fil telefònic. Hola, Nacho, què tal? Bona vesprada.
2: Molt bé, patim poca calor perquè normalment així fa vora 40 graus i avui hem tingut la gran notícia de que només teníem 32. La paella de la costera avui ha complit.
1: Ahí estem, sí senyor. Bueno, lo més important és que avui és 15 d'agost, m'imagino que n'hi haurà molta gent escoltant el programa de vacances, perquè avui és festiu, evidentment. I Nacho, volíem conèixer un poquet més en profunditat este 72 trofeu de velocitat Fira de Xàtiva, que és una de les proves més antigues, si no la més antiga de tota Espanya, no?
2: És la més antiga de tota Espanya que tinga constància que ha sigut disputant-se totes les temporades. Està fregant en la Banyesa de León, però per uns mesos sembla que Xàtiva va ser primera i se complís la tradició, així la Fira i Festes del Ramat, doncs la carrera de motos també és tradicional i convoca moltíssims aficionats, no només d'ací de la costera, sinó de tota la Comunitat Valenciana, de gent d'Albacete. Ja n'hi ha pilots que l'única carrera que disputen encara al llarg de l'any de la seva temporada és esta de Xàtiva. N'hi ha quatre categories i n'hi ha algunes, com la categoria de les motos clàssiques o les de supermotar, veritablement espectaculars. No han hagut accidents, que és el més curiós i important, perquè se fa el mateix circuit de tota la vida, de veres, o sigui, se fa el mateix circuit que pràcticament sempre, en el centre de la ciutat, i enguany hem tingut un convidat veritablement especial.
1: Sí, perquè avui, més enllà, ara després farem el repàs de com ha quedat la classificació i també un poquet d'història, no?, d'esta cursa tan particular, però lo més cridaner, Nacho, de l'edició d'enguany és, evidentment, eixe homenatge que se li ha fet potser a la figura del motociclisme més important de la Comunitat Valenciana de les últimes dècades, com és Jorge Martínez Aspar.
2: En efecte, el pilot d'Alcira, que va córrer ací fa 45 anys, la seva primera carrera en Xàtiva, no va guanyar, va guanyar anys més després, perquè jo crec que Jorge ha guanyat en tots els circuits en els que ha corregut, i bueno, ha sigut... Li ha arribat al coret. Tinc que reconèixer que Jorge, en els anys, que ja té més de 60 i algo, li ha arribat al cor el d'estar allà en la recta de Xàtiva al costat de molts companys que corrien a ell, de motos de la seua època, un pilot que ha sigut quatre voltes campió del món i que ha fet campions del món, perquè estava acompanyat, per exemple, al seu costat teníem a Nico Terol, el campió del món valencià, teníem a David Alonso, campió de Moto3, que és de la seua escuderia, i a Manu González, Manu Gas, que també és campió de Moto3. Aixina que estaven al seu costat, ben acompanyats, també la seua família, i n'hi ha que reconèixer que últimament un tio tan gelat, un tio que ha estat al màxim nivell del món del motor i que encara aquestes coses li emocionen, no? I que no hagi dit que no i que hagi buscat un raconet per dir enguany puc anar i està veritablement agraït. Ha recordat aquella primera carrera. Volíem parlar en ell, però vos puc jurar que era completament impossible.
1: El soroll, m'imagine, no? Sí.
2: És que és impossible. He intentat fer una gravació, però si li envia això, els nostres tècnics mos envien cap a casa, de veres. Eh? I la emoció d'ell, que és el que mos ha transmès, la gent del motoclub ha reconegut l'esforç que ha fet, és una mica ara mateix, està en l'escola, que està enmig d'un mundial fabricant campions. Tu pensa que n'hi ha pilots que ha tingut ell que l'any que ve se'n van a MotoGP, a la màxima categoria. Vull dir, una categoria que ell no vol entrar dins i que se n'ha anat a MotoGP, a la màxima categoria, i que s'ha format ell. I a més està entre Alcira, el Mundial, i Xina muntant una escola ara mateix en el gegant asiàtic, igual que la que té muntada ací en Guadassuar.
1: Volia preguntar-te com és possible que una carrera, alguna cursa com esta, dure tant de manera ininterrompuda, perquè has comentat abans, i és un detall també cridaner, que sempre en les proves més tradicionals pareix que sempre n'hi ha un paró per el fet inexorable del temps, no? Passen les dècades, passen els anys, els organitzadors potser van desapareguent, apareixen nous, els ajuntaments o igual les institucions ja no recolzen tant com abans, però quina és la clau, tu que has pogut parlar amb tota la gent que està involucrada en l'organització, per a que esta fira de Xàtiva hagi continuat de manera constant estàvem parlant, si estem en 2026, porta 72 edicions, estem parlant que això va néixer en els anys 50, fa, sí, tres quarts de segle, si és una barbaritat.
2: O sea, no es racional, no podemos empezar de que es racional. Tiene una tradición importantísima, es la data, siempre se fa el 15 de agosto, esta competición, y ni a un recolzament no només de la directiva del club, que pues tiene molt bona voluntat. Tu pensa que la Comunitat Valenciana era on més carreres de carrer se feia perquè no teníem circuits. No hi havia circuits per a córrer, ni a, no només tres, ni a molts circuits de mitjana i pistes de cars on poden córrer els nanos, però la tradició de les carreres era que qualsevol fira o qualsevol festa del poble tinguera la seva competició, des de Vinaròs fins a Torrevieja o fins a Requena, perquè jo he estat també en Requena fa molts anys, i n'hi havia també competicions. Què passa? Que la seguretat és molt complexa, és molt complicada, les motos alhora corren molt més, i ha canviat. Hem passat de tindre vora 40 carreres al carrer en tota la Comunitat Valenciana a tindre només dos, Xàtiva i Alacant. Queda un reducte com és de Asterix i Obelix que es diu l'Alguenya, un poble en la zona del Marbre, i que allí encara se fa la seua competició en el mes de juny. Només queden aquestes dos i la gent ja ve a veure aquesta competició de normal. N'hi ha molta... N'hi ha gent que ha guanyat o que ha fet un pòdium a iniciativa i ho té com un orgull en el seu palmarès esportiu. Imagina't el que té. Però és molt complicat. L'Ajuntament diu que no vol que es perga la competició. N'hi ha un grup de gent molt important que treballa moltíssim tot l'any per aquesta competició continue, i el fer les coses ben fetes, perquè te puc assegurar que en una hora tota la zona de baixada de l'estació, Carles Artou, l'Avinguda República Argentina, tot això està net de palla i de valles, i ja es pot entrar dins i es pot circular. Sembla que digues, així hi ha hagut una competició de motos de màxim nivell, a més. Tens que veure un dia de supermotar i diràs, però tots pensen que estan locos, menys els que són d'este món.
1: No, clar, no, però que el que comentes és un poquet com les falles el dia de neu de matinada, que arriben ahí els netejadors i en dos hores està tota València com una patena.
2: Però que a la Sant de Maia estan pensant l'any que ve aquí podem portar, no? I com podem fer esta competició. I a voltes han vingut pilotos mundialistes a córrer. Así va a correr Ricardo Tormo, las partes supos, Julián Miralles la vistió, lo correr al Champi Herreros, y para de eso se gustó un orgullo guañar o no, porque no todos han podido.
1: No, claro, el llistat, Ángel Nieto, Benjamín Crau, Paco González, Bautista Borja, y obviamente también.
2: Bautista Borja cree que va a ser la primera carrera que va a correr, va a ser así.
1: ¿Qué te parece?
2: Imagínate, o sea, un tío que va a estar corriendo el Mundial de 500, en vez la recuerda en cariño, le parles de Edu, ¿no? Aquella carrera tenía algo especial. No es pot caminar al voltant del circuit. Tú piensas que se tanca el carrer perquè se cobra entrar i la gent paga 12 euros.
1: Se tanca la ciutat parcialment, no? Per a l'esdeveniment.
2: Per accedir allí. I n'hi ha motos aparcades al voltant. La veritat que és un espectacle, i a la gent que ens agrada les motos no patinissa calor, que enguany, te dic jo, que ha sigut molt benevolent.
1: Pues en el cas de Nacho Santos, que ha pogut gaudir de la carrera d'aquest trofeu edició 72 de velocitat de la Fira Xàtiva 2026, a banda, posteriorment ha pogut fer-se ahir el arrosset, com Déu mana. I per a tancar en tu, Nacho, en un dia que ha estat benevolent en el tema de la climatologia, de l'horatge i de la temperatura, preguntar-te un poquet com ha anat l'estiu i sobretot el que està per vindre ara en la segona meitat de l'any, que ja sabem que sempre així la Comunitat Valenciana és molt especial perquè bona part, la grossa, se podria dir, dels esdeveniments esportius de motor tenen lloc ara en esta segona part de la temporada.
2: Sí, la veritat que la tradició és a principi d'any, al mes de març, d'abril o a partir de setembre torna el Mundial Júnior al circuit Ricardo Tormo en el mes de setembre, el primer cap de setmana torna el ROM en els GTs també a partir a finals de setembre, que és molt important, i a partir d'ahir ja estem pensant en el Mundial, que enguany tindrà l'opció especial de la lluita entre l'Aprilia i la Ducati, no? Estan els pilots ahí, tots pensant que si Marc Márquez podia guanyar, però sembla que els pilots d'Aprilia se ho estan posant més difícil. No queden pràcticament entrades per al Mundial i a tot el món està mirant això. Però, i així sé que sí que n'hi ha un avanç important, sembla que per l'any que ve el circuit Ricardo Tormo pot tindre un altre campionat del món.
1: Vols dir?
2: S'està pensant que tornen les superbikes. Imagina't, eh? O sigui, i tenim a Iker Lecuona, el pilot valencià, que està lluitant per el Mundial, i també a Jaume Macià, que està en superesport. O sigui, seria tremendo, seria una cosa... veritablement és important el fet de que tornara el Mundial de Superbikes al circuit Ricardo Tormo per a la primavera. No està tancat, però ja no són rumors, eh? Jo sé que hi ha hagut reunions, jo sé que hi ha hagut reunions a molt altíssim nivell per a que les Superbikes tornen al circuit de Xest.
1: Pues anem a veure si aquesta notícia finalment s'acaba confirmant i consolidant.
2: Recorda la data, recorda, 15 d'agost.
1: 15 d'agost en el punt a punt.
2: En a punta.
1: Efectivament, en el punt a punt, Nacho Santos, que avança aquesta possibilitat de la tornada de les Superbikes a ser la Comunitat Valenciana, al circuit Ricardo Tormo, que ja és la casa d'un dels grans premis de velocitat més clàssics, com és el Gran Premi de la Comunitat Valenciana de MotoGP. Pues Nacho, espero que hagis tingut un estiu profitós, que hagis descansat un poquet, perquè, com deia abans, ara que arriba la tardor, d'ací a un parell de mesos va ser molt intensa tota l'activitat en el circuit i en tota la Comunitat Valenciana. Com sempre, el nostre especialista en el món del motor, que avui ha estat molt pendent del Trofeu de Velocitat Fira de Xàtiva 2026. Un abraç, Nacho!
2: Un plaer!
1: Tres de la vesprada, 51 minuts. Continuem en directe en la sintonia del Punt a Punt i hem de repassar, com no, el que va suposar el debut del futbol professional en esta temporada 26-27 ahir a la nit en el camp de Zubieta. El Club Esportiu Castelló de Pablo Hernández, que se'n va emportar els 3 punts en un partit molt patit, molt lluitat, que va començar molt bé per als seus interessos en aquest gol d'Ousmane Camara en el minut 7 de la primera part, però que després, poquet a poquet, va complicar-se. La Real Societat B de Jon Ansotegui va demostrar que és un equip molt aguerrit, sobretot com a local, i li va donar faena al Castelló, sobretot en la segona meitat del partit. Anem a repassar protagonistes, àudios, declaracions i, per exemple, un Pablo Hernández que feia el seu anàlisi de la victòria davant la Real Societat B, que le va a costar un poco. Pablo.
0: Cuando no matas el partido, pues puede pasar lo que ha pasado hoy, ¿no? Que es que te toca sufrir, te toca apretar los dientes en defensa. Y la verdad es que el equipo ha hecho un gran esfuerzo. Hemos también tenido un poco esa cara de suerte que a lo mejor el año pasado muchos partidos no la teníamos, de esos fuera de juegos ajustados. Han caído a nuestro favor, pero bueno, al final contento por empezar con 3 puntos. Es importante para nosotros y sabiendo que, bueno, que es el primer partido, ha sido una pretemporada corta y que hay mucho que mejorar.
1: Paraules del tècnic castellonenc, que recordem, ahir a la nit especulàvem amb Emili Sierte, amb José Luis Gual, que els 3 punts li anaven a donar un passet extra, un plus extra a la plantilla a nivell de descans, i efectivament, avui el Castelló ha tingut dia lliure, demà també tindrà dia lliure i tornarà dilluns a preparar el següent partit, que serà davant el Sabadell, davant el conjunt arlequinat en l'estadi Skyfy Castalia. Més de Pablo Hernández, desenrotllant un poquet d'aquest argument del patiment que va tindre el Castelló, sobretot en la segona part, davant una Real Societat B que li va apretar prou.
0: Sí, así es. Como he dicho, ¿no? Nos ha tocado sufrir al final. Es verdad que no, quitando los goles anulados, ¿no? Pero fuera de juego no han tenido ninguna ocasión clara, solo un balón que ha pasado por ahí por delante del portero y de la defensa, que casi llega un jugador de ellos en segundo palo. Quitando esa ocasión, no ha habido ninguna ocasión que digas que es clara y aún así, pues bueno, obviamente sabíamos de la exigencia de este partido. El año pasado ya lo vivimos en los dos partidos, ahí en Castalia y aquí. Encajamos muchos goles contra este equipo. Es un equipo con chavales jóvenes, muy bien preparados físicamente, que te exigen mucho y que juegan muy bien al fútbol. Al final sabíamos a lo que veníamos, sabíamos que íbamos a tener las cosas difíciles, pero bueno, como he dicho, pues contento por la victoria, por los 3 puntos, pero bueno, sabiendo que bueno, que tenemos que aún mejorar muchas cosas.
1: I per a tancar també va ser cridanera durant la retransmissió el soroll, no? Va ser cridanera el soroll i la animació constant dels aficionats del Castelló que se van desplaçar ahir feren 540 quilòmetres per a un divendres a la nit recolzar al seu equip en Zubieta. I Pablo també va tindre, com no, un detall per a tots ells.
0: lo de siempre, ¿no? Siempre están ahí. El año pasado estuvieron con el equipo en todos los desplazamientos. Primer partido de liga, desplazamiento lejano y habían... Nos han dicho más de 300, o sea que orgulloso, ¿no?, de esta afición, orgulloso de lo que nos ayudan, nos apoyan y poder brindarle pues otros puntos, ¿no?, después de pegarse ese viaje que se han pegado, contento, ¿no?, por poder dedicarle esta victoria y sabemos que van a estar ahí en la buena y en la mala y van a estar siempre donde juguemos.
1: Ahí está el tercer fragmento de audio de Pablo Hernández y ahora toca escoltar a Jon Ansotegi, al técnico del conjunt de casa de la Real Societat B, que va a donar molta guerra y que tot i els milímetres que li van separar de un gol que va ser anul·lat afortunadament per al Club Esportiu Castelló, tampoc se va queixar massa, en la roda de premsa postpartit va ser molt elegant. Jon Ansotegi, que parlava d'esta forma de la derrota del seu equip davant del Castelló.
3: Siempre decimos, ¿no?, que son detalles, que son milímetros, y bueno, a veces se gana. Me acuerdo el año pasado, el primer partido, quizá ganamos, sacamos tres puntos y quizá no dimos la imagen que hemos dado hoy. Ya te digo, estos son detalles, son milímetros los que decantan y bueno, de eso también hay que sacar cosas positivas, ¿no? Para nosotros, primer partido de liga, jugarle a un Castellón y estar tan cerca de sacar el partido adelante, pues también tiene que ser positivo. Ya te digo, no me voy contento porque hemos perdido y esto consiste en ganar, pero no me puedo ir enfadado a casa viendo lo que he visto en el campo, viendo a los jugadores todo lo que han dado y ya te digo, en cuanto al rendimiento, muy contento, en cuanto al resultado, pues no tanto.
1: No massa content, Jon Ansotegi en el resultat, però sí en la imatge del seu equip, que va fer un bon partit. Recordem aquest 0-1 ahir del Castelló, el Castelló que és l'únic equip que ha jugat en esta categoria i per això és líder de segona. Recordem també que a les 5 s'enceta l'Andorra-Ceuta, a les 7 el Cádiz-Celta B, a les 7 també el Oviedo-Granada i a les 9:30 de la nit el Mallorca-Real-Valladolid. Tot això en segona divisió. En primera divisió estem molt pendents de rebre les alineacions. Encara resta una hora, hora i pico aproximadament, perquè a les 7:30 comença la Lliga en primera divisió amb eixe a l'Alavés Getafe i a les 9:30 el Sevilla-Rayo Vallecano, que us contarem en la sintonia del Punt a Punt. Respecte al mercat, ja hem comentat que Ferran Torres ja és nou jugador del Paris Saint-Germain, deixa el Barça el jugador de Foios, valencià, autor del gol que ens va donar el nostre segon Mundial. I també hem de recordar que continua el mercat obert en el cas del València Club de Futbol. Ja portem molts dies parlant de la figura d'Arnau Martínez, del lateral dretà del Girona Futbol Club, però avui Quique Álvarez, el tècnic de el Girona, s'ha emportat a la convocatòria de cara a aquest partit que enfronta al conjunt gironí este cap de setmana. Estava mirant per ací... per a jugar davant el Leganés, precisament, se l'han portat convocat. I en aquest sentit, no n'hi ha novetats en el cas d'Arnau Martín. Recordem que el València ha presentat una oferta i el Girona continua demanant més diners. La seva clàusula són 8 milions. El València, de moment, no presenta una oferta per 8 milions per el jugador lateral dretà del conjunt gironí. A les 3 de la vesprada i 58 minuts, anem a fer un xicotet alt en el camí i a la tornada anem amb el Futbol Més Nostre, avui amb un reportatge especial de Carlos Gallardo parlant de la Unió Esportiva Tavernes. I'm going to Wichita.
4: Gràcies per sintonitzar-nos. Som a punt.
5: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9. I Marítim

0: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molestes. Generalitat Valenciana.
1: Què fas este cate?
2: Tu què creus? Festa?
1: I el següent?
2: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
3: A punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Castelló, 103.7.
4: De tu a tu.

0: El futbol més nostre. L'actualitat del futbol valencià, nacional i autonòmic.
1: Quatre la vesprada en punt, tort per als protagonistes del futbol més nostre. Per cert, demà a la nit, a les 10, tindrem edició estàndard del futbol més nostre amb Carlos Gallardo i tota la prèvia d'eixes temporades que estan a punt de començar de manera imminent en Primera Federació, en Segona Federació, en Tercera Federació, en Lliga Comunitat i en tota la resta del futbol més pròxim. Però més enllà de la secció normal, avui ja sabem, tenim un especial, com portem tot l'estiu, per altra banda, portant-vos a casa, especials d'equips, escoles, institucions, cridaneres, rellevants i importants dins del panorama del futbol regional de la nostra comunitat valenciana. La Unió Esportiva Tavernes coneixerà en les pròximes setmanes el seu rival de l'eliminatòria prèvia nacional de la Copa del Rei. El conjunt de la Safor jugarà a la fi del mes de setembre un bitllet per enfrontar-se a un rival de primera divisió en la Copa del Rei. El punt a punt ha estat en la pretemporada del Tavernes i hem pogut conversar en les darreres hores amb els seus capitans, Joan Talens, Josep Palomares i Edu Alberola, també amb el seu entrenador, amb Carlos Sapiña, i també, com no, amb el seu president, amb Toni Hernández. I ells ens van explicar en este reportatge com afronten el somni d'arribar a jugar la Copa del Rei. I sí, Carlos Gallardo, l'autor del reportatge, també li pregunta per com han viscut l'explosió golejadora de Carlos Espí, natural de Tavernes, nascut a Tavernes, que va jugar en l'escola del Tavernes, també en la de l'Alzira i finalment en el Llevant, abans de firmar per el Real Madrid, i ese fitxatge bomba del conjunt madridista, 25 milions d'euros, com ha impactat en l'escola. Carlos Gallardo visita la Unió Esportiva Tavernes. Estos són els protagonistes del futbol més nostre.
2: Bona vesprada des del camp municipal de Tavernes de la Vall d'Igna. El club referent d'esta població, la Unió Esportiva Tavernes d'Edu Palomares Tomaca, alçava el trofeu de campió de la nostra Copa el passat 1 de maig a la Vila Joiosa. I aquest èxit li va donar el bitllet per a la prèvia nacional de la Copa del Rei, que disputarà per primera vegada en la seva història el Tavernes esta pròxima tardor. En unes setmanes coneixerem ja el seu rival per a l'eliminatòria d'anada i tornada, que es disputaran els caps de setmana del 26 de setembre i 3 d'octubre. Si aconseguís superar aquesta eliminatòria, el Tavernes jugarà davant un equip de primera divisió l'última setmana d'octubre. La Unió Esportiva Tavernes es prepara per a este gran repte i així, des d'esta població de la comarca de la Safor, parlem amb el seu capità i l'autor del gol de la final de la nostra Copa, Joan Talens.
3: Ja han passat dos mesos d'aquella final a Vila Joiosa. Jo crec que un moment màgic per a un jugador jugar una final de la nostra Copa Valenciana amb l'equip del teu poble.
4: Sí, la veritat que és recordar aquests moments i la pell es fa de gallina. I bé, ara queda rematar el més bonico, que és jugar aquesta competició, la Copa del Rei, però prèviament hem de passar la prèvia, que no serà fàcil.
3: Mira, preguntava a Josep Palomares i Edu Alberola per quin record guardaven una imatge d'aquella final, i els dos en diem la rebuda de l'afició, que es veu sentir com jugadors d'èlit, no? I ses hores. Tu en quina imatge te quedes? Ara després te preguntava per el gol també teu, que va ser el clau, però quina imatge te quedes a la final?
4: Sí, la veritat que compartisc la seva opinió. Pense, i en alguna entrevista que postpartit ja vaig dir que van començar guanyant ja el partit, simplement per l'afició, per la rebuda que van tindre. I sí, pense que ens va donar les forces.

0: És que potser van patir durant el partit, pense que ells van tirar molt de nosaltres i sobretot gràcies a ells van poder guanyar.
1: I tu vas fer ese gol, de final, i se, no és en primera part en encara quan, sí. Quan va marcar ese gol, què recordes d'aquesta acció?
0: Res, va ser un poc un contraatac on Sabater va rebre el baló i en una xiqueteta de conducció va obrir a banda i estava el segon pal, Acevedo va alçar el cap, va veure que estava relativament sol i quan va venir el baló vaig intentar creuar el baló. En un primer moment pensava que anava fora, però bé, per sort va entrar i el gol possiblement de la meva vida.
1: Abans d'aquesta entrevista em comentaves que aquest gol és el gol de la teva vida i va canviar un poc el que anava a ser el futur més present, que és el continuar un any més, no?, al Tavernes.
0: Sí, la veritat que, bueno, molts ja ho sabien que la meva idea era deixar-ho. Tenia ja decidit el meu futur, era parar ja de jugar per el tema de faena, tema de que tampoc em trobava bé físicament. I ho tenia decidit, que era el meu últim any, i bé, al final aquest gol va canviar un poc la decisió. Sé que en un futur m'haver arrepentit de no poder jugar la prèvia i la possible eliminatòria de Copa del Rei. I bé, al final jugarem una última temporada, un last dance, que es diu, i fins així.
1: Perquè tu eres un wild club man, no?, que se sol dir. Tu sempre has jugat així, suposo que records teus de la infantesa és vindre sempre així a entrenar des de ben xicotet.
0: Sí, la veritat que des dels 8-9 anys que van començar, en aquella època era Benjamí, no hi havia pre-Benjamí ni querubins, camp de terra, sempre vestint la samarreta roja del Tavernes. És cert que alguna oferta que sempre hem pogut tindre, però bé, sempre he valorat estar prop de casa, baixar caminant al camp de futbol, jugant als amics, i sí que sé que és cert que al final el Tavernes sempre fa projectes ambiciosos i que poden estar dalt. Al final no tinc ningú inconvenient mai en quedar-me a casa.
1: Comentaves, el Tavernes sempre fa projectes ambiciosos. Ara, a més de la Copa, afronteu una Comunitat Sud a l'Alzira, amb el Benidorm, que finalment es va quedar a les portes però no va aconseguir l'ascens, amb el Gandia, que apuja, i també tindreu ese derbi, no?, com un dels partits més atractius de la temporada, i històrics com el Santa Pola, que també han aconseguit l'ascens, l'Olímpic. Com veus ese repte d'una temporada més? Ara torneu a la Comunitat Sud després de competir al nord del curs passat. Com la preveus?
0: Sí, és cert que sabem, perquè ja hem estat a aquesta lliga, que és una lliga molt competitiva. A la vista està que l'any passat els dos finalistes de play-off van ser del sud. I bé, afrontem l'inici de temporada molt motivats. Tenim un inici complicat, però bueno, sabem que els desplaçaments a Santa Pola, Bealgira, Redovan, Tàder, són equips que també han de saber que juguen contra el Tavernes. I bé, és una lliga que tenim que tornar a demostrar que el Tavernes és un club i un equip ambiciós.
1: I tu comentaves, has vingut ací a jugar des de ben xicotet, i este és un dels camps que manté que vinga molta gent ací del poble a veure el seu equip, perquè vegem altres pues, que en els últims anys també n'hi ser escaparador de partits durant el matí, vesprada i nit en la televisió de l'Elit, que és difícil, no?, que ara se prenen els camps del poble, del barri, però Tavernes, l'afició del Tavernes continua anant molt al seu camp.
0: Sí, i tenim aquesta sort. És la sort que el pla de dissabte vesprada és omplir el municipal, que la gent té ganes de viure el futbol a Ciutat Tavernes, i que nosaltres també com a equip i com a club traslladem a aquesta afició que volem estar i volem pelear per donar les alegries.
1: I Tavernes, que s'escoltaran de Tavernes este setembre per aquest sorteig de la Copa del Rei, després per aquesta prèvia, esperem que també a la tardor per jugar davant d'un equip de primera divisió, però un nom de Tavernes que ha sonat molt este estiu també. Quan parlem de Tavernes no se pot no preguntar per Carlos Espíbra, què suposa per a un jugador de Tavernes, a més crec que és amic teu també, pues tindré un representant del vostre futbol i a més format així, criat així, l'elit del futbol nacional i amb un equip com el Real Madrid.
0: Sí, al final Carlos ara pues està donant-se més a conèixer a partir de la temporada passada, que va començar a jugar i ha fet una magnífica segona volta. Però sí, Carlos, ell, a la vegada que pot, està així al camp de futbol apoyant-nos, i al final ja per a nosaltres també, però per als xiquets, per als més menuts, és el referent del poble. S'ha creat un campus així al nom d'ell, i a dia d'avui tots el volen, inclús gent culer celebrarà els gols o els èxits del Madrid sols pel Carlos. I la veritat que m'alegre molt, perquè és un xiquet que se va treballar des de ben menut. Vaig tindre la sort de portar-lo en la primera, o sigui, el seu primer any de cadet, alguns partits que jo portava el cadet B, i és una bellíssima persona i un 10. Alguns amics ja que podran ja tenen planificat el viatge contra la Real Societat i a Màlaga. Altres tindrem que esperar un poc més, però bé, és una persona que si pot donar-te qualsevol cosa o convidar-te al camp de futbol, no dubtaran fer-ho.
1: Sí, recorde, en el Futbol Més Nostre, el programa que fem el diumenge de nit en A Punt Ràdio per a parlar d'aquestes categories, que parlàvem d'una imatge que vas veure així davant del Benidorm, una ocasió que vas tenir molt bona, que te va fer un parador espectacular el porter del Benidorm, i la imatge com s'aneu els dos parlant d'aquesta jugada del terreny de xoc. I després, al dia següent, crec que ell va fer dos gols.
0: Contra el Getafe, diria.
1: I li ho van dir a la ràdio, perquè Folgado el va agafar el company allà en la ciutat esportiva, en el Camp del Llevant, en la ciutat de València. I en dia que sí, ens parlàvem d'aquesta jugada i es parlava ben orgullós dels seus amics jugadors que estàveu allà en aquest camp i seria donant-li suport a ell.
0: Sí, la veritat que recordo aquesta imatge i em dona pena, llàstima i ràbia de que al final no haver aconseguit el gol. I sí, recordo que es va acabar el partit i li vaig preguntar si haver pogut avançar un poc més o era bona llançar, i em va dir que sí, que ho havia fet bé. Pues, al final el porter em va fer una senyora parada. I al final, i després, van tindre la sort que sabien que el l'endemà anàvem al camp de Llevant i per sort, dos vegades que ha anat, dos victòries de Llevant, dos gols de Carlos Espí.
1: Bueno, donar bona sort i bueno, ja que quedaste sobretot en el gol, dice que passarà per la història ese gol de la nostra Copa que vas fer al Tavernes del Sallés a Copa i ese somni que ara puga ser possible d'aquesta prèvia nacional que jugarà primera setembre, octubre, després esperem que jugui aquesta eliminatòria de Copa del Rei per proximitat, no podrà ser davant el Madrid Carlos Espí perquè jugarà la Supercopa, millor València, Llevant, Sevilla, Betis, qui sap, i a lo millor si no la gran sorpresa, qui sap si davant el Real Madrid de Carlos Espí, això ho veurem. Però un missatge a l'afició, un any, com diguem, molt especial i a Comunitat Sud molt competitiva, la Copa és el somni, la Copa que va estar molt present des de ja, des de un parell de setmanes. Quin missatge dones a l'afició de Tavernes?
0: Res, que seguís que en conforme han estat fins a estar a dia d'avui, que ja veiem que inclús en pretemporada hi ha gent al camp, que això és de valorar, i que ens espera un any molt dur, a la vegada que il·lusionant, i que amb ells donarem tot i arribar fins on arribem, que siguin orgullosos de nosaltres, i tant de bo que arribem a aquest partit de Copa del Rei que pues, al final tant per a Tavernes com per al club com per a l'economia del club serà una dosis de il·lusió que igual no torna a passar, ojalà sí, però bueno, ho viurem de la millor manera possible i a disfrutar-ho de la gana.
1: Pues a disfrutar d'aquest últim last dance, no? Com diies, mira Messi, era l'últim last dance i quin last dance ha tingut ells jugant a la final de la Copa del Món davant d'Espanya, afortunadament per nosaltres, però res, que disfrutem molt esta a priori última temporada teua.
0: Sí, la disfrutarem i la patirem també.
1: El Tavernes obre una nova etapa este estiu. Estrena entrenador Carlos Sapiña, tècnic que ha treballat per al seu Cullera i és d'allí per a l'Alcira Unió Esportiva i Llevant Unió Esportiva. Algunes baixes importants en la seva plantilla, altres fitxatges destacats com Javi Llario, Pepe Peris i Jesús Prats. Este Tavernes és més jove en edat mitjana de la plantilla i manté, això sí, la seva aposta per jugadors formats en el club. Conversem amb l'entrenador Carlos Sapiña sobre el seu projecte esportiu 2026-2027. I ara xerrem amb l'entrenador esta temporada de la Unió Esportiva Tavernes en aquest repte tan bonic com és la Copa del Rei, en Carlos Sapiña. Hola, Carlos.
2: Hola, bona vesprada.
1: Quin repte teniu este any molt especial, aquesta Copa del Rei? Després també parlarem de la Lliga Comunitat, però com afronteu aquest somni coper que passarà primer per una prèvia nacional?
2: Bueno, en primer lloc, com bé dius, és un somni, és una il·lusió per a la població, per al club i per a tots. La feina de la temporada passada va ser espectacular. Per tant, pues, tots estem en ganes, no?, de poder ja saber en quina data, en quin rival anem a poder competir per lluitar per aquesta plaça. I com bé dic, sempre des de la il·lusió. Nosaltres, òbviament, volem passar com l'equip rival, però no podem oblidar-nos de la temporada, que sabem que Lliga Comunitat és una competició molt exigent i molt igualada, però bueno, no podem negar que estem ja desitjant saber pues, contra qui anem a viatjar, perquè també és una part, no?, que és irreal, no?, perquè no solem eixir de la comunitat mai per a competir. I bueno, ahí estem, començant a funcionar per a construir el nostre equip i poder estar el màxim preparats.
1: També serà un repte per al cos tècnic, perquè és molt important la Lliga, però clar, quan t'arriben les setmanes del sorteig, després de si viatges a Andalusia o a Múrcia o a Ceuta i t'eixes en un partit, jugar en primera divisió, si aconsegueu passar i ser partit de Copa, tots els mitjans així, és un repte també gestionar tot això, eh?
2: Per supost, i se veuran condicionats, com bé dius, els partits de competició, n'haurà que estar molt preparat per a poder lidiar en eixes... en aquesta setmana o dues setmanes que n'hi haurà moltíssima exigència, però per això estem, no? El míster sempre ha de saber, junt al cos tècnic i els jugadors, que el futbol té aquestes parts i, bueno, ja sabent que anem a viure, pues, ja mentalitzant-nos, no?, per a quan vinga el moment, pues, poder disfrutar-ho.
1: Anem a conèixer més este Unió Esportiva Tavernes, la part esportiva per a este curs, en aquest somni de la Copa, també en aquest repte pressupostat de la Lliga Comunitat Sud, on s'enfrontarà grans rivals. Primer, i anem a conèixer-te un poc a tu, encara que ja te coneguérem, el futbol més nostre, vas participar en un programa parlant de la teva etapa en l'Alzira, però tu eres de Cullera i crec que portes pues, pràcticament uns 10 anys, no?, entre el Cullera, entre l'Alzira, el futbol base, entre el Llevant també, com a entrenador.
2: Sí, vaig iniciar en Cullera, vaig estar 8 anys en el futbol base, després vaig passar per la cantera de l'Audalsira, d'allí vaig votar a la cantera del Llevant i vaig tornar a l'Audalsira, on vaig poder ja debutar en el futbol amateur en tercera divisió la temporada passada, hasta enguany que se presentava un repte molt bonic. La veritat que el Tavernes és un equip que, com està a prop de la meva població, sóc una persona que sempre ve a veure el futbol, conec molt bé les persones de la casa, la plantilla al complet, i me feia molta il·lusió entrenar així, perquè és un club molt seriós, és un club que està fent les coses molt bé. És tot un repte, no?, perquè màxim respecte al cos tècnic i als jugadors anteriors, sobretot les últimes tres temporades, que han fet magnífiques participacions en la seva competició, i ara pues, intentar com a mínim igualar-ho per a poder estar a l'altura de lo que se'ns demana.
1: Estem en este camp de futbol de Tavernes de Vallina, en un camp pues, que tots que han vingut així, pues, imaginen aquesta muntanya que està al seu costat. Tu també has jugat i entrenat en el camp de l'Aèria, en aquesta Cullera, és un camp dels mitis, no?, de qualsevol que viu este futbol, també un camp molt especial.
2: Correcte, per als que són de la zona pues, valorem molt més, no? Així se respira futbol, sabem que és un estadi en el qual pues, n'hi ha moltíssima gent del poble que ve a veure a jugar el Tavernes. Gran part de l'equip també és format a la Pedrera del Tavernes, que és una de les claus, no?, que sempre dona continuïtat a aquest club. Ha eixit molt bé el traure jugadors sempre de la cantera i sempre pues, intentar sumar efectius que puguen aportar moltíssim al club. Hi ha una cosa molt positiva, que és que n'hi ha gent que no és de la població i ja porta 6 o 7 temporades en el club. Això significa que algo s'està fent molt bé en aquest club, que a l'hora d'iniciar pues, en un vestuari que es fa tan fort, llevat que hem perdut 4 o 5 jugadors per diferents motius, perquè han decidit tornar a la seva casa o perquè han optat per altres reptes, pues, hem optat per firmar a alguns jugadors que també pues, crec que hem acertat i van a donar-nos moltíssim.
1: Ja em comentaves, no?, sobre aquest projecte esportiu, sobre aquesta plantilla 2026-2027 del Tavernes, amb fitxatges com Javi Llario, com Miguel Moreno, com Pepe Peris, com Jesús Prats, com Carlos Boscà. Què ha buscat? Perquè tu dius, ho tinc baixes importants, com la de Xumi en porteria, com en algun jugador més, el Adrià Sabater, que està seguit al davanter i s'ha marxat a l'Alzira. Baixes importants, mantenim un bloc, com bé dius, de jugadors ja molt fets així, de moltes temporades, i també heu firmat això, a jugadors amb certa experiència en la categoria, inclús més enllà, en el cas de Javi Llario. Un poc, com ha sigut aquesta configuració de l'equip?
2: Bueno, la primera pedra en el camí sempre va ser saber en qui no podíem comptar, com sempre, perquè és el que quasi tots ens preocupem. Després, una gran baza que tenim en aquest club és que la majoria de lo que és l'estructura de l'equip ha renovat, per tant, és molt més fàcil iniciar el projecte sabent que tens que reforçar 5, 6, 7 peces. De fet, si no recordo mal, n'hi ha 5 fitxatges, que són pocs per lo que se mereixen en aquestes categories, i a partir d'ahí saber totes les renovacions, pues, veure quines posicions en fem falta, gent que pues, es va pensar prou el renovar o no renovar, n'hi ha gent que sí que ho ha fet, n'hi ha gent que no ho ha fet, i apostar pues, per aquests jugadors que s'han incorporat, que varios de ells, pues, he pogut contar en ells en altres clubs, des de la base o inclús en el futbol amateur, com és el cas de Llario.
1: És un equip que en l'aspecte esportiu pues, obre una nova etapa, encara que hi ha un bloc de jugadors que continuen, però ve un nou cos tècnic, una idea, cada tècnic, cada entrenador que té consolidat en el seu llibret, la seva forma de veure el futbol. Quina és la teva forma de veure el futbol adaptada sempre a les circumstàncies, a un equip, a un terreny de xoc i a una competició? Què vols que veig a la gent del Tavernes aquesta temporada?
2: Bueno, lo que es innegociable es que el Tavernes, como he dicho antes, máximo respeto a lo que ha hecho las temporadas anteriores, por tanto, y han ya muchas cosas que fa bé el equipo. El año pasado creo que va a ser un equipo del top 3, ¿no? De porterías a cero, de toda la categoría, por tanto, es una fortaleza del equipo y hay que respetarla. Sí que es de ver es que me agrada que muchos equipos vayan de alta a presionar, que vayan a buscar al rival, a robar en zonas altas, que se les vega reconeguts per aquest ritme alt de joc, d'ida i vuelta, i que quan tinguem el valor siguem capaços de en certs moments pues, tindre la capacitat de dominar el rival per poder crear estructures de joc que ens conviden a crear un futbol un poc més atractiu. Sempre no és possible, evidentment, uno quan ja ha rodat un poc per diversos clubs i per la base i el futbol amateur sap que n'hi ha moments per a tot. No sóc un entrenador que se definís per un sol estil, però sí que m'agradaria que els dos conceptes que t'acabé de nomenar es vegueren en el meu equip.
1: I a més de la Copa que comentàvem abans, teniu el repte de la Lliga Comunitat Sud, una Lliga Comunitat Sud que té equips molt potents, clàssics, històrics, l'Alzira que ha baixat, l'Olímpic, el Benidorm que s'ha quedat a les portes en ese playoff que també canvia de cos tècnic, i també pues, hi ha altres històries com l'Almoradí i Santa Pola que sumen que han aconseguit l'ascens. Com t'imagines si la Lliga Comunitat Sud 2026-2027?
2: Jo crec que, com bé han dit diversos companys de la competició, és una lliga típica, no? Perquè està l'Alzira, que no és habitual que estigui a l'Alzira en la comunitat, torna a pujar el Gandia, amb crec que un projecte molt diferent al de fa dues temporades. Crec que una gran base de renovació, gent que vol molt a aquest club, que està ficant tot de si perquè el Gandia torna a ser un club molt fort, el Benidorm, que s'ha quedat en lliga a la comunitat i sempre saben que és un aspirant a l'ascens, l'Olímpic, que crec que té un bon equip i s'ha reforçat molt bé també. Bueno, crec que va ser una lliga molt competida, crec que va ser com últimament, no? Estem veient sempre en totes les categories que guanyes dos o tres partits i t'enganxes al playoff, no ne guanyes dos o tres i tens que mirar inclús cap arrere. Per tant, espero una lliga molt, molt competida. De fet, ja la primera jornada viatgem fora a Santa Pola, després rebem a l'Alzira, bueno, partit a partit. La lliga és molt llarga, com bé he dit, jo li dono molt de pes al dia a dia, a la setmana a setmana, i saber que el que vulgui enguany entrar en playoff per la plaça va estar molt cara.
1: Pregunta típica d'estiu, objectiu. Teniu aquest repte de la Copa, teniu aquest repte de la Lliga, una Lliga, com dius tu, en pesos pesants, no? En pesos importants, en equips històrics, l'Alzira, el Benidorm, el Gandia, que suma. Quin repte es fica vosaltres, quin objectiu es fica vosaltres?
2: Bueno, a nivell de Copa, pues, evidentment passar, no? Perquè és el màxim repte que tenim. Jo crec que per ja, per el que t'he dit abans, no? Per la il·lusió de poder jugar contra un equip de primera divisió, per plenar aquest estadi i per crear un ambient, pues, molt favorable. I després, per la part de la Lliga, el Tavernes sempre és un equip que busca fer play-off. Després ho aconseguirà o no ho aconseguirà, però som un equip que quan venen a sa casa, pues, tenen que saber que venen a casa del Tavernes i que és un equip dur i que és un equip que sempre va estar aspirant per lo màxim possible. Òbviament, el nostre objectiu és buscar el playoff, clar.
1: I l'última, missatge a l'afició. Esteu a punt de començar la temporada, hace unes setmanes, a mi se doble repte de comentar. Quin missatge dones a l'afició del Tavernes?
2: Bueno, a l'afició encara no tinc l'oportunitat de presentar-me, saben que sóc un entrenador jove, molt format, que ve de diferents categories i de diferents experiències que, bueno, crec que m'he sent molt preparat per a poder conduir a aquest equip i, bueno, que confien, que siguin venint a l'estadi i que no dubten de que anem a donar-ho tot per poder regalar-los una temporada com la de l'any passat com a mínim.
1: Continuem parlant amb protagonistes d'este Tavernes que viurà aquest especial somni de la Copa, la prèvia de la Copa este setembre-octubre. Parlem amb Josep Palomares i Edu Alberola, dos jugadors que ja porten moltes temporades així, 10-7 temporades vestint la samarreta del Tavernes. Comencem per Josep Palomares. Hola, Josep.
3: Hola, què tal? Carlos, com va?
1: Bueno, un any molt especial el que teniu per davant. Sempre hi ha competició a la Lliga Comunitat Sud, que heu sigut molt competitius i que està ahí, però el somni de la Copa és un somni molt, molt bonic, no? Com, per a tu, què suposa poder arribar a disputar la Copa amb el Tavernes?
3: Sí, la veritat que per al poble de Tavernes és un any especial, ja que tenim l'oportunitat de poder jugar contra un equip de primera divisió. És cert que primer tenim la fase prèvia, que estem ara també mirant quin rival ens va tocar i tal, però molt il·lusionant. L'equip molt il·lusionat, la gent molt il·lusionada, i ojalà puguem disputar-la.
1: Imagina't, són molts partits en el Tavernes, pràcticament una dècada tu així jugant de tot, de competicions, quedant-se molt a prop de descendir. Isa, la nostra Copa que va guanyar fa uns mesos, jugar una Copa és un partit molt, molt especial, desitjat, que no sé si imaginaves en algun moment arribar a poder disputar una prèvia, encara que siga.
3: La veritat que en 10 anys que porto així mai havíem viscut un partit tan especial. Sí que és cert que hem jugat promocions, hem jugat partits molt importants, però al final tindre la possibilitat de jugar contra un equip de primera divisió és algo únic, i jo crec que tant nosaltres com el poble de Tavernes ho disfrutarà moltíssim.
1: Tot això ve després d'aconseguir la nostra Copa, que vau aconseguir a Vila Joiosa fa uns mesos. Ara mateix, si tires el temps enrere, recordes una imatge, un moment, de la celebració d'aquell partit, la rebuda que vau tenir tota l'afició, què te quedares d'aquesta final?
3: Pues mira, sí, ara que ho dius, la rebuda que ens va fer tot el poble de Tavernes, esperamos allí quan baixarem de l'autobús. Per un dia ens sentirem jugadors de professionals d'elit i va ser molt especial.
1: També parlem temes amb Edu Alberola, també diem molts anys així al Tavernes, el club del seu poble. Per a tu, Edu, què suposa ja disputar la prèvia a la Copa del Rei amb el Tavernes?
4: Pues ja veus, una il·lusió molt gran, perquè sóc de xicotet, així vindre al camp a jugar des dels 3 anys així, i veure, com ha dit Josep, antes un partit tan especial així, tant per a mi com per al poble, és un honor, la veritat, que vinga el primer el rival de la prèvia i després en primera divisió, que ojalà es pugui donar, seria molt especial, la veritat.
1: Perquè una imatge molt bonica que sempre que vens a ser camp de Tavernes de Valldigna vegem és que el jugador és xiquet, la xicalla, no? Isen, abans del partit, en la meitat, ara també els entrenaments a jugar, tu surt que has vingut així a jugar de xicotet, no?
4: Sí, més d'alguna volta algun descanso antes del partit, sempre he vingut a veure el Tavernes. Qualsevol xiquet de l'escola de futbol base, la il·lusió que té és el dia d'avui, des de més venudet, veure a plegar al primer equip, com us veuen també a l'Ixir i també com si fórem els seus ídols, i la veritat que això és gaudir cada volta que eixi d'ací el camp i veure el camp, girar-te cada volta i veure el camp ple és una il·lusió molt gran, sobretot per a la gent que som d'ací el poble i volem al Tavernes com el volem.
1: Li ho comentava Josep, tot bé d'haver aconseguit guanyar la nostra Copa, una Copa molt, molt bonica, no?, que es va viure a la Vila Joiosa, amb ese gol que va aconseguir vèncer a l'Onda. Com recordes una imatge que tu tingues d'aquesta final?
4: Pues com ha dit Josep abans, la meva imatge és la rebuda, i sobretot quan s'acaba el partit ja, el pitit final, també l'abraçada, me'n recordo molt, l'abraçada del meu pare també, perquè també he sigut capità molts anys així al Tavernes i també he estat per el meu germà i tot això, i de veritat poder aconseguir un trofeu així en Tavernes ha sigut molt especial.
1: I ara sabrem en setembre, quan es realitzi ese sorteig en la seu de la Real Federació Espanyola de Futbol, les Rozas, quin rival vos toca, de Andalusia, de la regió de Múrcia, el Sant Pere Pinatarense, de Ceuta, Melilla, no sé si ja penseu, clar, són equips molt desconeguts, però és un equip favorable. Últimament els clubs de Ceuta, per l'experiència que tenim en el Bunyol, pues serem un poc més fluixos, però també el viatge és més complicat, després està la regió de Múrcia més proximitat, Andalusia, que suposadament van a ser rivals un poc més difícils. No sé si teniu alguna cosa en ment, Josep.
3: Nosaltres, al final, el poder eixir tota expedició a un viatge fora, quedar-nos en l'hotel, dinar junts, sol és això, siga el rival que siga, ja va ser especial. Aleshores, pues, que siga el rival que siga i anirem per totes i ja està.
1: Ho comentes tu també, no, Edu, que és pues, el viatge que toca viure, perquè va ser una experiència única per a vosaltres.
4: Correcte, el que ha dit Josep. L'experiència de sentir-vos com un dia de jugadors professionals i d'èlit és impagable, i el rival que es toque a treballar com el que més, a per ells, i a intentar guanyar l'eliminatòria, i que el partit que vinga de primera divisió així, pues, intentar que es doni quant antes i ja està.
1: I que sona molt el nom del Tavernes a nivell d'Espanya i a nivell internacional, encara que s'estiu sona molt, per dir-se Carlos Espí, que segur que, i tu a més en de Tavernes, t'hauran preguntat mil voltes aquest any per Carlos Espí, per el Tavernes.
4: Correcte. Ell està ficant-lo a un nivell molt més alt, però intentar-ho nosaltres dins de lo que puguem posar el nom del Tavernes i del poble a qualsevol àmbit nacional és la veritat que molt bonico.
1: És un Tavernes este que ja des de fa anys manté molt un bloc de jugadors ve d'ací de Tavernes o de poblacions molt, molt properes, d'ací de la comarca. Jo crec que és un dels equips que més manté el bloc de fa molts anys i de moment els últims anys l'han anat molt bé, sempre ha estat en la zona més, més alta, no? És un ADN molt, molt, molt Tavernes, este Tavernes.
3: Sí, jo crec que això és una característica del Tavernes. Nutrir-se primer de la base de la cantera de Tavernes, dels jugadors d'ací, i a part mantindre el bloc i firmar dos o tres cosetes, no canviar pràcticament res. I com ha funcionat fins ara, pues continuem fent i que funcione durant molts anys, ojalà que sí.
1: I com és els nous jugadors? Javi Llario, Miguel Moreno, Pepe Peris, Jesús Prats, Carlos Boscà, són els reforços que han vingut. Alguns jugadors importants també s'han marxat. Com veus aquests primers dies d'entrenament que esteu ací afrontant?
3: La veritat que alguns d'ells ja es coneixien, com són Jesús, Pepe i els que han vingut. La veritat que molt bones sensacions. Portem poques entrenaments, encara no han jugat ningú partit, però el que s'ha volgut en els entrenaments, la veritat que estem molt, molt contents amb ells.
1: Edu, i també teniu un nou míster, Carlos Sapiña. Són els primers entrenaments, encara suposo que el que primer us han fet és pegar-vos una pallissa física, estareu ara un poc ahí molestos en el preparador físic, però un poc la idea, què vol d'este Tavernes, què vos ha dit?
4: Correcte, un poc aixina fatigats des d'esta primera setmana, però normal, però no, sensacions noves, canvi un poc d'idees també, aixina acoplar-nos un poc també al que es necessita, també mantindre el que estàvem fent, que portem 3 anys molt bons, intentar mantindre la dinàmica que portàvem i després ja el que vinga la temporada i tot això, retoquets encara un poc més tàctics van a vindre i el que es demana a pelear i a intentar luchar i intentar guanyar cada partit.
1: Parlava Josep Ernest, destacava que hi ha molts jugadors així de la Pedrera que se li donen oportunitat, i això per a un jugador de Tavernes és pues, molt, molt satisfactori, no? I a més veure que això i aquest projecte pues, té resultats positius.
4: I tant, com ha dit ell, l'objectiu del poble sempre és nutrir-se de la gent que acaba de juvenil, que hi ha també gent per fora, també, però l'important de Tavernes és que la gent del poble, que som 15, 16, que t'aporten i que tenen nivell... Que vinguin així al poble, la gent del poble també, que vega la gent del poble jugant en el seu equip, també és bonico, vull dir, la gent vol això, la gent vol que la gent de Tavernes jugui en el poble, que vinguin i que disfruten, i ja està.
1: I a més de la Copa aneu a tindre la Lliga Comunitat Sud, una Lliga Comunitat Sud que este any té una pinta espectacular. L'Olímpic, el Cira que baixa, el Benidorm que s'ha quedat, el Gandia que puja, Nice Derby també així de la Safor, que va ser molt, molt, molt bonico de viure. I ara siguis històries de la província de Alacant, com el Moradí, com això Santa Pola. Josep, com t'imagines aquesta pròxima categoria? S'han passat la veritat que ho heu fet molt bé, heu estat en Nice Lluita més alta classificació. Què podeu fer este pròxim any?
3: Sí, nosaltres ja coneguem esta lliga perquè l'any passat sí que és de veres que estàvem en el nord, però els anteriors anys hem estat en la Lliga del Sur i coneguem a molts dels equips, el nivell és espectacular, però crec que això també ens beneficia a nosaltres, fa que traguem una de les nostres millors versions i bueno, el que diu Edu, a competir cada partit al màxim i ja ho veurem a final de temporada on estem, però l'objectiu és això, disfrutar, intentar competir i el que el resultat siga al final ja ho veurem.
1: I en esta lliga tan espectacular, Edu, tenim també un derbi a Safor. I aquest partit davant del Gandia, suposo que també moltes ganes de viure-lo este any.
4: Sí, exacte. El derbi de la Safor és un derbi que, per exemple, ve a molta gent al camp, tant així com allí. És un derbi que a nosaltres sí que ens pica un poquet, per tots els anys també, però el Gandia és un club enorme també, i sempre tenen aquesta sensació de voler guanyar-lo i voler anar a més, així que serà molt bonico també reencontrar-nos amb gent que ha jugat així ja, com Nico, també, però sí, sobretot serà molt especial intentar guanyar-los i intentar pelear i això.
1: I l'última pregunta als dos, un missatge a l'afició. Anem a viure un any molt especial, any d'aquesta prèvia de Copa, que esperem que també sigui de Copa del Rei en esta tardor, i aquesta Lliga Comunitat Sud, molt, molt espectacular que es preveu. Josep Palomares, quin missatge li envies a l'afició del Tavernes?
3: Jo que continuem fent el mateix que han fet durant aquestes temporades, que segueixen apoyant l'equip conforme ho fan i ja està. Que disfrutem d'un bon any tots junts i ojalà puguem estar l'any que ve disfrutant un equip de primera divisió a Cinc Tavernes o una promoció o el que siga.
1: I aprofita, ja en la Copa tens un somni de jugar contra algú o de moment passet a passet?
3: Entre un equip, dius?
1: Sí, d'elit. No sé si Carlos Espí vol ser de rival al Madrid o València.
3: Ojalá puguem veure a Carlos Espí al Madrid, sí, però l'equip que sigui al Villarreal, perquè ha jugat allí molts anys, seria un equip que em faria molta il·lusió. Si no, el Rayo, que tinc una mica allí també. i si no, el que siga. Mos venen tots bé.
1: I Edu, missatge a l'afició.
4: Com ves i tu, és un any molt especial i esperem que la gent sigui com estigui aixent estos anys, que vinga a apoyar-nos, que vinga a il·lusionar-se en l'equip, que nosaltres anem a donar-ho tot cada any, a cada partit i a seguir.
1: I l'última, això, un somni que pugues tindre estos dies d'un rival, un València, un Llevant, un Real Madrid, Carlos Espí.
4: Ojalá poder vindre un equip de primera divisió, però preferència ni una. Que vinga qui vulga, i és la il·lusió i serà un dia molt bonic per a tot el poble i ja està.
1: Continuem amb este especial Unió Esportiva Tavernes i el seu somni de la Copa del Rei. Ara parlem amb el seu president dels últims 4 anys, Toni Hernández. Ara és vicepresident i formarà part de la directiva liderada per el nou president, Salva Tarens.
5: Hola, bona vesprada, Carlos.
1: Així, este any es va viure algo molt especial, com és la prèvia nacional de la Copa del Rei. Esperem que també hi hagi partit de Copa del Rei ja davant d'un equip de primera divisió. I tot això ve del gran curs que vau fer l'any passat, d'aquesta final de la nostra Copa, que suposo que tindreu per sempre un record molt especial del que vau viure a la Vila Joiosa.
5: Sí, a veure, això és una combinació de la gran temporada que vam fer l'any passat. És un premi a la constància, perquè ja portàvem 2 o 3 anys intentant-ho, bé en la Copa, bé jugant promocions i fent bones temporades, i això pues, ha sigut pues, això, el premi que van tindre de guanyar la Copa i intentar pues, ara passar l'eliminatòria de Copa. Esperem jugar contra una primera divisió, la gent està il·lusionada i pensar en això, en tindre un primer ací en Tavernes.
1: I és un Tavernes que ha aconseguit èxit en els últims anys, ha lluitat fins al final per aconseguir l'ascens, fa 2 anys en l'última jornada, l'any passat disputant el playoff i el triomf de la nostra Copa, amb molta gent d'ací, molta gent de Tavernes o de la comarca, no? És un ADN que s'ha mantingut ací en el Tavernes, apostar per gent del poble o de la comarca.
5: Sí, a veure, tindre

0: fa molts anys que estic seguint el Tavernes. Jo crec que sempre han sigut dels equips que més jugadors de Tavernes, o inclús de la comarca, que es consideren també un poquet de Tavernes. És un sant i senya de la població, del Tavernes, i sempre intentem, pues, dos o tres juvenils, pujar-los al primer equip, o després ja les circumstàncies ja diran si valen o no valen, però sempre intentant, la gent del poble, intentant donar-los l'oportunitat d'estar així.
1: Parlant de la Pedrera, de gent del poble, jugadors d'ací de Tavernes, aquest estiu Tavernes de Badina ha sonat per tots els racons d'Espanya i del món. A mi sé Carlos Espí, a mi sé fitxatge ja per la temporada espectacular que va fer en el Llevant Unió Esportiva el curs passat, per el fitxatge estel·lar amb el Real Madrid. Com heu viscut des del club i des de la població i ese boom al voltant de Carlos Espí?
0: Bueno, pues Carlos Espí sí que esperaven que el xiquet s'afiaçara en el Llevant, perquè ja estava ahí en la plantilla i sabien que anava a donar molt en el Llevant, però clar, el boom del Madrid ha sigut apoteòsic així en Tavernes. Claro, és tot un Madrid, és possiblement el millor equip del món o amb més títols del món. Entonces, claro, això és un esdeveniment per si. Claro, nosaltres estem supercontents i saber que així de la cantera del Tavernes i que s'ha format així, i és un referent per tots els xiquets de la Pedrera, claro.
1: Si m'ha dit algun jugador que parlava en ells, que sigui inclòs el més valencianista, s'ha fet un poquet del Madrid o se va fer un poquet del Madrid este any, costarà, però si n'hi ha un mur mural al costat del camp amb els colors del València, és una zona molt valencianista també, però sí, és molt la gent de Carlos Espí.
0: Sí, sí, som molt valencianistes, així històricament sempre ha sigut València. El que passa que també hem tingut molts seguidors de Madrid i Barça també, molt dividit també, però claro, ara el que no era del Madrid, pues per lo menos si juga Carlos, claro que vol que guanyi el Madrid, per supost, i que li roden bé les coses a Carlos i que triomfe, i jo crec que en la pròxima convocatòria segurament igual pot estar en la selecció, ojalà.
1: I ara, bueno, afronteu, després de guanyar la nostra Copa, i ser prèvia nacional de la Copa del Rei, que en setembre segurament ja es farà el sorteig, i també la Lliga, Comunitat Sud. Com preveu la temporada en una plantilla? S'ha marxat algun jugador important, com el cas de Xumi, com Adrià Sabater, també el davanter, i també han vingut jugadors com Javi Llario, com ha hagut d'experiència, Jesús Prats, que ve a aconseguir l'ascens amb el Caixones a segona federació. Comenta'ns un poc el projecte esportiu per a aquesta temporada.
0: Bueno, el projecte és intentar ajustar-nos a la temporada passada. És complicat perquè guanyar la nostra Copa és un hit històric. Jugar la promoció no es pot jugar tots els anys tampoc, encara que estem sempre en les últimes jornades intentant estar ahí, sempre hem estat. I enguany el propòsit és el mateix, intentar estar en promoció, arribar lo més lluny en Copa, passar l'eliminatòria de Copa. I jo penso que estarem donant molta faena també als equips que teòricament són o venen a ser escocos, com Benidorm, Alzira, Noveldes, Alacants, i nosaltres volem estar en eixa terna d'equipos. Ahí n'hi ha molts equipos que volen estar, jo calculo que estaran 7 o 8, Olímpic de Xàtiva, que no vull deixar-me ningú, però bueno, algun que sempre dona un poc la sorpresa i es clava dalt, serà una lliga supercompetidora. És una tercera un poquet amagada, perquè les entitats que n'hi ha, poblacions que n'hi ha, són enormes. Entonces, mos agraeix la lliga també, a Tavernes.
1: És una lliga plena d'històries, i aquest estiu una de les notícies és que ja no continues la presidència després dels darrers anys. Un poc, quin balanç fas d'aquests teus anys i si vas continuar lligat d'alguna forma al Tavernes?
0: Sí, jo, els 4 anys que he estat en la meva gent, en la directiva, que continuem un poquet tots també. El que passa que això, pues, pareix que no, però si treballes i compaginar-ho, pues, a vegades és fort, és que baixar quasi tots els dies, entonces baixar un pèl d'anyet, jo com ara estaré de vicepresident i Salva estarà com a president, de totes formes estarem tots ahir a una, i jo estaré un poquet més pendent de lo que és el primer equip, i la resta de directius pues, també estaran un poquet també entre tots portar-ho avant i conforme s'ha portat estos anys en arrere.
1: Prepara la directiva per finalitzar un missatge a l'afició. Així és un gust, perquè sempre ve molta gent a qualsevol partit

0: del Tavernes, però és que este any teniu aquesta lliga davant, recuperareu el derbi davant el Gandia, i davant sempre és Benidorm, l'Alcira, l'Olímpic, que sempre crida molt l'atenció, però a més teniu aquest somni a la Copa, un missatge d'afició.
1: Sí, home, la ficció està clar, que nosaltres tenim una afició, per mi, de les millors que n'hi ha en la categoria. Ja vas veure en Villajoyosa, vam anar 800 persones, fa dos anys en el camp de l'Olímpic van anar 600 o 700 persones també. Vull dir que nosaltres, l'afició molt il·lusionada, nosaltres també, el club està molt il·lusionat en esta temporada a travegar, hem portat jugadors per intentar un poquet, els jugadors que se n'han anat,
2: compensar, no?
1: Eren referents, un poquet referents ja, perquè són jugadors que tenien 6 o 7 anys, 8, el cas de Xumi un poquet més, entonces són jugadors que en el que és el vestidor tenien molta força també, i em portava pues, jugadors un poquet ja, un poquet també experimentats, inclús en categories superiors. Hem fet un esforç també un poquet econòmic per intentar que no es noti aquesta diferència dels jugadors que seran nats que hem fitxat en guany. Jo pense que anem per bon camí i a veure com es dona la temporada. Tenim molts derbis, tenim Alzira, tenim Alberic, tenim Olímpic, tenim Gandia... en fi, jo crec que serà una temporada molt xula.
0: Fins ací este especial de Unió Esportiva Tavernes en el Punt a Punt d'Apo Ràdio amb el seu somni coper. Confiem que dins dos mesos serem ací mateixa en esta població de la Safor per a contar aquest partit històric del Tavernes davant un equip de primera divisió en la Copa del Rei. Primer cal guanyar l'eliminatòria prèvia. Molt pronte coneixerem el seu rival. Salutacions des del poble de Carlos Espí i Joan Talens. Tavernes de Valldigna.

0: Tornem a Carlinhos Brown, a lo clàssic, parlant del futbol internacional en la sintonia del Punt a Punt, de la mà del nostre especialista David Ferris. Hola, David, què tal?
1: Hola, Pago, què tal?
0: Quin estiu t'has passat, bandido? En el Mundial, Espanya guanyant, jo no estava així, és a dir, que tenies tot el camp per a tu.
1: Però estava, ha estat bé.
0: Sí, no,
1: em salva Carlos molt bé.
0: Sí, bueno, hem tornat a la teua sintonia clàssica, no la del Mundial, esta de Dai, no?
1: Ja, bueno, la va canviar Salva, jo vaig dir que no tenia problema i per mi està bé.
0: No te vas imposar, eh? No vas posar ahí la teva voluntat.
1: Per mi està tot bé. Sí. O sigui, la música no és problema, lo important és el contingut.
0: Home, sempre és lo més important. A banda, sempre que fa Shakira... A veure, obrim per favor a Clara.
2: Sí, obriu-me perquè vaig a defensar un poquet a Salva, que és del meu clan, que a ell li encanta posar reggaetó, música actual
1: i
2: demés.
0: No, si estàs dels teus, així l'estrany soc jo perquè soc d'una altra categoria, però bueno, una altra divisió, una altra edat. Però anava a dir, sempre que Shakira fa cançó, per cert, Juanjo Romero en la seva camiseta de Red Hot Chili Peppers, per a reivindicar-se després dels comentaris insidiosos de la jornada d'ahir, deia que Shakira fa cançó del Mundial, Espanya guanya. En aquest sentit, pues, la mitjana és perfecta, 2-2, i m'imaginé que...
1: Salva ho tenia clar, eh?
0: Sí, per al Mundial 2030 estarà ja, m'imagino, la delegació espanyola demanant-li a Shakira, per favor, Shak, fes-nos una cançó per a que Espanya guanyi la tercera. Però bueno, avui anem a parlar no de la selecció espanyola, bueno, si hem de parlar de l'autor del gol del Mundial. Ferran Torres, el de Foyos, sí. Que ja és per fi, després del culebró d'aquest estiu, jugador del Paris Saint-Germain.
1: Culebró inesperat, eh? Si actuen...
0: El Barça jo crec que estan donant palmes
1: ja, però...
0: al fet de que Ferran siguera l'autor d'eixe gol, eh?
1: No, per suposat, però si actuen match te diuen que lo de Ferran va ser un culebró...
0: No t'ho creus.
1: No, si ha sigut un culebró a l'alçada de, no sé, d'una mega estrella mundial. Ferran és un molt bon jugador, però òbviament jo crec que cap persona... Ja no en maig, en juliol abans de la final del Mundial. Esperava això, perquè el Mundial de Ferran per a mi ha sigut justet, a excepció d'eixa passada a Miquel Merino el dia de Portugal i, òbviament, el gol de la final.
0: Efectivament. Bueno, pues el fitxatge de Ferran Torres per el Paris Saint-Germain. Volia preguntar-te, abans d'endinsar-nos en la Jupiter Pro League de Bèlgica, que va ser avui la meitat del contingut d'aquest espai, per a tu quin ha estat el fitxatge d'aquest estiu? Perquè m'imagino que per pasta tot el món mira cap a Diomandé i el Madrid, però...
1: Sí,
0: Rodri i el Barça, si acaba tancant-se.
1: Si es tanca, per a mi és el fitxatge, perquè jo crec que li dona un altre nivell al Barça, que té molts bons jugadors al mig del camp, però que és veritat que estaria fitxant al millor migcampista del món i per a mi el probablement millor migcampista de lo que portem de dècada, com és Rodri, que bueno, el Mundial es va a veure. Quan ell està bé, fa que el seu equip, l'equip en el que juga, estiga millor. I per a mi seria un fitxatge molt bo. Després podem parlar de... Ja vam parlar de fitxatges de Premier, el d'Eliot Anderson per el City, però per a mi és ja cridaner, no per nivell del jugador, que és molt bo, sinó per la pasta.
0: Per la pasta que se meneja.
1: Més de 130 milions per un jugador del Nottingham Forest, que és, pues, que diem, sorprenent. Bueno, ja cada vegada és menys sorprenent.
0: Sí, cada estiu ja s'encarreguen de carregar-se la banca i la rajola, no?
1: Sí.
0: Del porquet. I en Anglaterra pues, ja estan fora de mercat, estan en un altre nivell, absolutament. Que no té res a veure en una de les lligues que més maneges tu i que més controlades tens, com és la Jupiter Pro League de Bèlgica. Segurament, per a molts dels oients, és una de les grans desconegudes que n'hi ha en el panorama europeu, perquè sempre que tot el món pensa en les grans lligues europees, Espanya, la Premier, Bundesliga, Sèrie A, el Calcio...
1: Liga An de França.
0: I si m'apures, la Liga An, que li encanta dir a Salva Gomis.
1: Les top 5.
0: Correcte, i pares de comptar. Però... És de veres que en els darrers anys n'hi ha molts jugadors, molt de talent, venint des de la Jupiter Pro League. Per a ubicar-nos, temporada 25-26, l'any passat, com va quedar l'any passat esta Jupiter Pro League en Bèlgica?
1: Pues va ser campió el Brujas, que bueno...
0: El clàssic, el de sempre.
1: Els últims anys, òbviament, amb la caiguda de l'Anderlecht, que després parlarem una miqueta, és el gran favorit sempre per a guanyar la Lliga, lluitant normalment amb l'Unió Sant Giloà. El descens va ser a soles del Dender, perquè n'hi ha hagut un canvi de format a la Lliga, que després explicarem.
0: Vale.
1: L'ascens per a Beveren i Lommel, l'equip del grup City. i jugaran a Europa.
0: Ah, és el City Group, també, sí, el
1: sí,
0: Lommel.
1: Sí.
0: És un... a dir, Girona, City, Lommel...
1: Sí, pues,
0: en França té algú...
1: El... En França té el Troyes, en Uruguai té Montevideo City Torque, té després el New York City, que també, òbviament, és el grup, té molts equips.
0: Sí, és un entramat, ja...
1: Sí, però crec que és el grup més fort inclús sí, que el de Red Bull.
0: I damunt de tot ha pujat a primera divisió.
1: Sí, però li ha costat, pues. Li ha costat, els últims anys li ha costat de pujar. Per exemple, van a jugar a Europa el Brujas, òbviament, a la Champions. Ha caigut de la prèvia de Champions amb el Bodolín l'Unió Saint-Gilloise, que va jugar Europa League. I l'Anderlecht es juga en l'última ronda classificatòria el poder jugar a aquesta competició amb el Cairat Almaty, que va jugar l'any passat la Champions.
0: Sí.
1: I en Conference també tenim el Gant, que juga al playoff amb l'Hibernian d'Escòcia.
0: El Gent, que va ser rival del València fa molts anys.
1: Sí, va guanyar 1-0 a un gol de Depuat.
0: Sí, correcte. Pues tenia jo ahí, quan he vist el nom, he dit, mira, això segur que els... No vaig a dir els més vells del lugar, perquè fa 10-12 anys de tot això, bueno, quan el València jugava la Champions, no?
1: 2000...
0: Estava Llorente, crec, de president.
1: 15-16, jo crec, no? És la del...
0: El Gent o el Gent?
1: És que és el Gent que vam jugar, va jugar a València la 15-16, i el Genk va ser anterior, jo crec que en la 2011-2012.
0: Sí, correcte. Pues més d'una dècada, efectivament. Tot això respecte al que va passar l'any passat. Per a tota la gent, el gran públic, el nom més conegut, evidentment el del Brujas i el de l'Unió Saint-Gilloise, que són els dos grans dominadors de la competició.
1: Sí, el Brujas, que òbviament és el gran favorit, perquè també està fitxant una quantitat important de jugadors, perquè és veritat que bueno, trau tots els estius molt diners en fitxatges. Per exemple, ha venut a Xolis a l'Arsenal 40 milions, del que crec que vam parlar fa uns mesos en una d'aquestes visites per paro de seleccions,
0: sí,
1: per pausa de seleccions.
0: I que era una de les teues travesses com a nom interessant que podia pegar
1: sí,
0: un...
1: Sí, 40 milions.
0: Un bombàs, pues 40 quilos.
1: No està malament.
0: No està desencaminant.
1: No està malament. I després l'Unió Saint-Gilloise, que per a mi bueno, és un equip de Brussel·les, que és el rival de l'Anderlecht, perquè és el derbi de la ciutat. Un equip que s'ha imposat precisament a l'Anderlecht, que és el gran equip de Bèlgica històricament, fitxant molt bé. Controlen mercats com el de Malta, que és bueno, un mercat que jo crec que cap persona així en Espanya que no siga scout o director esportiu conec, i bueno, te diria que inclús scouts no coneixen molt d'aquest mercat.
0: Sí, en Itàlia també se maneja molta informació, no? De la Liga en Malta.
1: Sí, però és un mercat, per exemple, van fitxar a Promise David, el davanter de Canadà.
0: Sí, internacional, no?
1: I ara ja, si tu vols fitxar a Promise David, pot ser que siguin 20 milions.
0: Efectivament.
1: O sigui, que imagina't, i fitxen molt bé. Van fitxar també a Raúl Florus, han fitxat moltíssims jugadors, també a Mofokeng, que ha estat al Mundial amb Sud-àfrica, i per a mi són els dos grans equips de la competició, i si te tinc que dir un tercer, te diria l'Anderlecht, que ha patit una remodelació completa de la seva direcció esportiva, que porta anys molt malament, amb molta tensió amb els aficionats. Jo el conec bé perquè vaig estar treballant a distància ahir, però bueno, va ser la meva primera experiència al futbol professional, i és un equip que els últims anys ha patit molt perquè és que no està guanyant ningú títol.
0: L'Anderlecht, per als més vells del lugar, els oients més veterans, que se'n recordaran d'aquelles eliminatòries de l'antiga Copa d'Europa, quan l'Anderlecht era un dels habituals, va jugar alguna vegada davant el Real Madrid, si no recordo malament,
1: sí.
0: Sobretot en els anys 70 i 80, que va ser l'època gloriosa, diguem, de l'Anderlecht. Però és un club més passat que present, tal i com
1: sí,
0: està la situació ara mateix.
1: Sí, no, de fet, jo crec que l'última gran gesta de l'Anderlecht és eliminar el Villarreal en Conference League, en la primera edició, i després, pues sí, ha pogut jugar competició europea, no la Champions, que això és el que pesa més en un club com l'Anderlecht, quan estàs en una lliga menor, el que vols és jugar la Champions.
0: És que te canvia també el panorama a nivell econòmic, eh?
1: Sí, per suposat. I este any és que no van a jugar, bueno, van a jugar la Conference League, que per a un club com l'Anderlecht, bueno, evidentment és una competició que tens opció d'arribar lluny perquè tens una història, i han fet per a mi un equip apanyat, però, òbviament, a nivell d'ingressos no és el que et dona la Champions, que, per exemple, el Brujas està tots els anys, és el que marca la diferència.
0: Clar, ahí és el que se diu en castellà, la pescadilla que se muerde la cola. En el moment en el que el Brujas ja s'ha consolidat com el gran equip de referència a Bèlgica, entra pràcticament molt sovint, o quasi
1: no,
0: sempre, en Champions.
1: I ja no és que entra, és que està passant rondes.
0: Sí, passa rondes, arriba a vuitens i demés, passa la fase de grups, com va passar l'any passat o fa dos anys.
1: És molt diners.
0: I gana molta pasta, està està guanyant 50-60 quilos i aquesta diferència en Bèlgica pues te canvia el panorama i te deixa opció, la porta oberta, fitxar millors jugadors per a consolidar la teva posició dominant i això perpetuar 3, 4, 5, 6 temporades pues, com deia abans, canvia absolutament l'horitzó per a la resta d'equips. Has parlat abans, David, d'un canvi important en el format de competició a Bèlgica.
1: I menys mal, perquè el format que havia antes, abans era una... Era una castanya,
0: vale.
1: Mal i prompte, perquè era un... Bueno, per explicar un poc a l'audiència, n'hi havia una fase regular on jugaven,
0: sí,
1: bueno, dos ida i torna, anada i tornada, i després n'hi havia, per una banda, els sis primers jugaven el grup de campionat,
0: sí,
1: es partien, els punts es dividien per dos, o sigui que si tu feies 54 començaves el grup del campionat amb 26, 27, i així anar tots. Els sis primers, com dic, jugaven per el campionat,
0: títol,
1: primer,
0: sí,
1: segon, tercer lloc són els que donaven accés a competició europea i el quart a una eliminatòria, que ara explicaré amb qui jugava el quart. Després, grup de la Conference League, on jugaven, no recordo quants equips, però el de la zona mitjana de la classificació, mm-hmm, i el que guanyava aquest grup jugava a aquesta eliminatòria amb el quart classificat i el que guanyava aquest playoff accedia a la prèvia de la Conference League. Lo cual es una miqueta extraño porque el 5è y el 6è no tenían dret a Europa y el 7è sí.
0: Sí.
1: Es una miqueta extraño. Y después, pues playoff pel descens, on els últims dos classificats eren els que baixaven. Y este any, al ampliar en dos la Lliga, ja són 18, no 16.
0: Clar, és que eixa,
1: ha baixat a soles un equip
0: per, baixa un,
1: perquè l'altre jugava, el que era el segon per la Cuba, jugava un playoff amb el tercer de la segona divisió belga, de la Challenger Pro League.
0: És a dir, que ara mateix la Lliga en Bèlgica passa a ser de 18, que és,
1: sí,
0: jo crec que una equiparació necessària respecte a la gran majoria de lligues, quan no altres, com és el cas d'Espanya o Premier i demés, que tenen 20, però sobretot el més important és que canvia el format,
1: no,
0: que per cert és un format que també se veu en altres països molt propers. En Suïssa, per exemple, en el futbol femení passa exactament el mateix.
1: Sí, però és un format complicadíssim.
0: Complicadíssim, llarg, farragós,
1: clar,
0: i
1: que
0: t'obliga moltes vegades a guanyar dos vegades la Lliga.
1: És que estàs jugant 44 o 40 i pico partits, que és una barbaritat.
0: I sempre davant molts rivals repetits.
1: I de fet va passar un any que crec que va ser el Brujas o l'Unió Sant Gilua qui va guanyar la fase regular amb una barbaritat de punts, o millor 12 punts de marge, però clar, al canviar el grup de campionat la diferència era de 6. Va començar molt malament i finalment va guanyar la Lliga el Brujas, que era una Lliga que no hauria guanyat en la vida en un format tradicional com el d'ara, que és, pues bueno, el primer guanya la Lliga, el segon va a la prèvia de Champions, el tercer va a la UEFA Europa League, el quart a Conference League i els últims dos baixen.
0: I és anada i tornada,
1: sí,
0: com tota la vida, són 36 jornades, no? Si no m'enganyo.
1: Sí, una Lliga totalment normal.
0: Efectivament. Això respecte a el format, que té un canvi important, com deia. Ja està en marxa la competició i de fet ja tenim els primers marcadors de la primera jornada a Bèlgica i anem a repassar sobretot el més crianer.
1: Sí, va començar la setmana passada, el Brujas va ser qui va obrir la Lliga amb un 3-0 davant el Kortrijk, victòria molt còmoda del campió, que òbviament és molt superior al Kortrijk, que és un dels equips més fluixets de la Lliga. Després també va golejar l'Unió Sant Gilua 1-5 al Westerlo. Golejada amb el gol de Raúl Florux, de qui he parlat abans, i per a mi va ser una de les sensacions de la Lliga. L'any passat va ser el seu primer any a Bèlgica després d'arribar d'Eslovenia, a l'Olimpia, on va estar amb Víctor Sánchez de l'Amo.
0: Ah, mira, sí, sí.
1: Sí, sí, és un xic que, bueno, molt bon jugador, molt bon jugador, ja crec que són 25 anys, ja és una edat considerable, però està jugant molt bé i aquest any jo crec que va ser la seva consolidació. I per últim, per repassar el més destacat, l'Anderlecht, que va guanyar 2-1 a l'Aluvier, que és un equip humil que ja va estar l'any passat en primera divisió. Victòria sobre la Bosnia amb gol de Cana, un jugador nascut a 2009. La cantera d'Anderlecht, que per a mi...
0: De 7 anys té, no?
1: Sí, de les millors de Bèlgica. Si no la millor, de les millors de Bèlgica. De fet, este any han fet una venda grossa a Alemanya, de la que després parlaré, d'un jugador també de la Pedrera. O sigui, que és un equip que no està bé, però que a nivell de joventut sempre aporta.
0: Això sempre passa, eh? Els equips que han tingut una història grossa darrere i que tenen un present complicat, pot ser a nivell econòmic, també a nivell esportiu, acaben sempre regressant a l'origen, que és, pues, per la seva cantera, que sempre per nom te dona la possibilitat d'accedir a aquests jugadors quan són més joves, creixen i arribat el moment poden donar el vot. Precisament, anem a parlar de mercat a Bèlgica, sobretot dels equips grans que dominen la, la competició, i a veure quins fitxatges han estat més cridaners o més destacables. Per exemple, comencem amb el Brujas, que ha manejat quin mercat?
1: Pues bueno, ha fitxat a Jan Virgili amb el, pagant la clàusula de 12 milions d'euros, el jugador del Mallorca, que va fer-ho bé l'any passat. A...
0: Cantera del Barça i va jugar l'any passat en el Mallorca.
1: Va estar millor per a mi al principi de temporada que al final. On
0: sí,
1: va
0: bueno,
1: perdre...
0: al final no va estar bé ningú, pràcticament.
1: Va perdre la titularitat amb De Michelis. Han fitxat també a Freddy Potts del West Ham per 10 milions. A Lihan Beom de Midtjylland, un central, per 7 milions.
0: Que ja... Internacional, no?
1: Sí, ja va, va arribar l'altre dia pràcticament i ja va ser titular. I Jan Sommer.
0: Jan Sommer és el Jan Sommer?
1: Jan Sommer és el porter
0: que
1: de...
0: Que té 40.000
1: sí,
0: anys.
1: Sí, tindrà 38, 39, no?
0: Bueno, no, ja, 40,
1: ja,
0: però...
1: ja no sé, ja no, no
0: però
1: ho sé.
0: Crec
1: no
0: que
1: sé.
0: És 86, crec que tindrà 39 o 40.
1: Pues pot ser, però ja titular també, com a gent lliure, bueno... Prèviament tenien en Mignolet, també, que és
0: un altre, que és de la mateixa mític. Generació.
1: O sigui, sí, sí, sí. Li agraden porters experimentats i les vendes, ja t'he dit, més de 70 milions ingressats en traspassos.
0: És un equip que fa caixa amb molta facilitat. Entrades i eixides. Respecte a l'Unió Sant Giluà, què destaquem del seu mercat?
1: Han fitxat a Ondrej Kripalusi del Barnik Ostrava per 5 milions i, per exemple, també Mofokeng de l'Orlando Pirates de Sud-àfrica per 3,5 vale. milions i també a Darius Olarus de la Lliga de Romania per 3 milions d'euros.
0: Me molen molt els noms de Sud-àfrica, Orlando Pirates i per a mi sempre el més important, el Mamelodi Sundowns.
1: Mamelodi Sundowns,
0: Mamelodi
1: sí,
0: Sundowns és que és el absolutament top i que de fet tinc per ahí més d'un company fent informació esportiva a nivell internacional en la televisió Supersport, que és la que té els drets de la majoria de lligues en Sud-àfrica i molts dels seus periodistes són fans, però fanàtics dels Mamelodi Sundowns que van sí, en els sí. colors sud-africans, que
1: sí,
0: és el mateix de la selecció. Eixe color groc que crian el rotllo Villarreal i en eixe pantaló de color verd.
1: Sud-àfrica que no va fer malament al Mundial.
0: No,
1: o
0: sea,
1: no, els partits sabores no eren una meravella per al públic bueno, de tota la vida, però no estava malament.
0: Bueno, no va ser el pitjor equip, això no, evidentment. I respecte
2: buscant un poquetet sobre informació per allà afegir, així sí. a la part B de la Lliga belga i demés, i no n'hi ha res que comentar, igual que així en Espanya que totes les guacs ens donen tants de
0: no,
2: comentaris i demés.
0: Bèlgica...
2: Diu que la Lliga belga és la més discreta que les
0: pues te
2: dic
0: una cosa, en Bèlgica en la selecció hem tingut lío en el seu moment,
1: Sí.
0: Courtois i...
1: Quan estava sí. Dominico Tedesco...
2: Sí, però des d'això, no? L'any passat volia afegir alguna cosa de l'any passat, però no?
1: És una Lliga, bueno... Tranquil·leta.
0: Bueno, i quan estava Roberto Martínez també com a seleccionador, que estem en la mateixa, un Roberto Martínez que va tindre la millor generació de Bèlgica, se la va pegar, ha tingut una de les millors generacions de Portugal i se l'ha pegat i bueno, pues bueno, ahí està.
1: Volem què passa ara
0: no, el que
1: amb
0: diu,
1: Roberto Martínez.
0: El que diu aquell, no? Millor tindre premsa i estar ben col·locat que després tindre èxit. És a dir, que no trobes res
2: no.
0: respecte
2: fet,
0: a les dones de futbolistes
2: sí.
0: ni a res.
2: Diu que és una de les lligues més discretes i que les WACs i el foco mediàtic es centra en la Lliga Espanyola, en la Premier i demés.
0: Els belgues són gent molt tranquil·la. Sí. Molt tranquil·la.
2: Algo vos heu dit, ja.
0: Sí, correcte. Has parlat de fitxatges, de vendes, també han fet caixa, no? O han
1: sí,
0: venut
1: han venut a Anand Kalaili, jugador israelí, al Crystal Palace per 24 milions i també a Kiel Scherpen, de bueno, Holanda, a l'Ipswich Town, per 10 milions.
0: Però estava mirant dos palos de 34 milions entre els dos, I sí. no se li maneja el bigot a cap dels directius, és a dir, són lligues eminentment orientades cap a les vendes, fan caixa i després se poden permetre inversions moderades.
1: No, i,
0: moderades.
1: I que són equips en Bèlgica, és veritat que l'scouting és molt important.
0: Sí, bueno.
1: I ells tenen clar que, bueno, és un negociasó, jo tinc que fitxar bé per a vendre car. I quan fitxen ells no tenen problemes, quan venen ells no tenen problemes.
0: Sí, l'operació estàndard és fitxar per 2 i vendre per 20.
1: Sí, poden, sí.
0: Correcte, ese moviment és el moviment estàndard. I per a tancar, Anderlecht també, arribades i eixides.
1: Mira, han fitxat a un xic que m'agrada molt, que de fet he vist per treball, a Lucas Ambros, l'han fitxat del Górnik Zabrze, o com es diga, de Polònia, és que no, no soc especialista en...
0: Bueno, en Polònia està Salva Gomis, a veure si a la torna el tio ha pres...
1: Li preguntaré.
0: Un pèl·liu de polac i està capacitat per a dir-nos com se pronuncia l'assumpte.
1: L'han fitxat per 5 milions, que no està malament. Sí. També a Oliver Antman, del Rangers, per 4.3 i, bueno, a Julián Biancone, del Olympiacos, per 2.5. I després les vendes...
0: A veure, que este és un pal interessant, el que va contar ara David.
1: Nathan Decat, o Nathan Decat, del 2008, migcampista, 1,96, és una barbaritat de jugador.
0: Migcampista i 2 metres de tio.
1: Pràcticament, sí. I t'ha xiritat. Per a l'alçada que té, t'ha xiritat, són 20 milions al Hoffenheim.
0: 20 quilos?
1: 20 quilos. Sí, vaig posar 29, crec.
0: No, però són 20 quilos. És un bon atracament. I per a tancar el Genk, que hem comentat anteriorment, i també ha fet una venda espectacular a la Bundesliga i també ha firmat un parell de jugadors interessants.
1: Sí, ha fitxat a Rafi Udurosinmi del Pisa per 10 milions i mig. És un jugador que va eixir en hivern a la Pisa del Victoria Pilsen, però bueno, el Pisa va baixar, l'ha venut al Genk, que per a mi fa una aposta important. I també a Jeppe Ehrenbier del Zulte Waregem, de la mateixa lliga belga, per 5 milions i mig, un mitja punta que també em va agradar molt l'any passat. I la venda és la de Konstantinos Karetsas, també vam parlar d'ell, així. Quan vam parlar de Grècia vam parlar de Karetsas i Solis. 30 sí. milions al Borussia Dortmund.
0: Un 30 i un altre 40. Sí. No està malament, no? No. I el Borussia, com sempre, una inversió en este jugador, 30 quilos.
1: Si després ix bé, pues seran 70...
0: 60, 70, 80.
1: Depèn. Sí. Si ve el Bayern 70, si ve la Premier 100.
0: Sí, efectivament. Els atracaments que continuen i sempre n'hi ha els passos intermitjos, sempre de Bèlgica cap a Alemanya i demés, i d'Alemanya ja sempre acaba arribant, sobretot a la Premier League. Sindra, espera 33 minuts. Aguanta David de l'Eredivisie, perquè ara de seguida parlarem. Bueno, i ara parlarem també del nou seleccionador, que això és cosa espectacular. Però parlem del futbol holandès, sempre en el futbol internacional, així en el punt a punt de la mà de David Ferris.
3: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Contacte, 103.0.
4: De tu a tu.
5: Què fas este cap de?
6: Doncs festa.
5: I el següent?
6: Són festes també, què vols que li faça?
5: I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I el 14 i el 15 d'agost ens n'anem a veure el Misteri d'Elx, festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Elx viu la seua festa. Generalitat Valenciana.
7: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
3: Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Pots, 96.8.
4: De tu a tu.
8: Tot l'esport a punt a punt.
0: Cinc de la vesprada, 35 minuts. Continuem en el futbol internacional de la mà de David Ferris.
4: Tu a tu.
8: Tot l'esport a punt a punt.

0: 33 i ara mateix a minut 34 Andorra 1, Agrupació Deportiva Ceuta 0.
1: L'Andorra que igualaria amb el Club Esportiu Castelló com a líder de segona divisió en este resultat provisional per al conjunt andorrà, encara propietat de Gerard Piqué. Dic encara propietat de Gerard Piqué perquè com últimament els seus projectes empresarials,
0: van un poc de
1: Kings
0: caiguda,
1: League i tal igual, van com van. Bueno, però és que a banda, Piqué té una sanció de tropecents partits de la temporada passada per la rajada. Segur que te recordes, David, de la rajada que li va pegar als àrbits en el tram final de la Lliga. L'Andorra, que se va salvar de miracle.
0: I que tu estaves comentant molt que és els que menys abonats tenen, no?
1: 1.600 abonats té l'Andorra, que de fet, mira el camp. És que el camp pareix...
0: Jo, que és el meu poble, en som més.
1: Un camp de joguina, però és un camp molt xicotet, el de l'Andorra. Però, clar, en l'Andorra, en la pasta que menegen, no fa falta precisament tindre 20.000 abonats per a fer caixa.
0: Igual Piqué es deuria de plantejar que lo seu no és els negocis, no? Retirar-se un poquet i viure la vida que ja té molts milions.
1: No li va malament a Piqué. Ara, és de veres que...
0: com complicat de treballar amb ell.
1: És que un dia, quan estiga per ací Pepe Pla, li preguntes, que coneix molt bé a Piqué, va ser company seu d'habitació, i te puc contar tot el que...
0: M'encanta, doncs quan vinga, clar.
1: No, el salseo, mira que t'agrada el salseo, és que no pot ser. Bueno, doncs hem tancat ja la Júpiter League de Bèlgica i ara se posem a parlar, evidentment, David, de la Eredivisie, en la qual hi ha més d'un valencià. Tenim per ahí a Jarek Gasiorowski, que continua una temporada més com a un dels puntals d'eixa defensa del PSV. Però abans he de preguntar-te per la teva opinió del canvi en la banqueta. Ja saps la meua opinió respecte a Ronald Koeman i la trastada que se va pegar en el Mundial, perquè Holanda va fracassar estrepitosament. I ara arriba Xavi Hernández com a seleccionador a Holanda, eh?
2: Bueno, a veure, la veritat és que no sé com va eixir. A mi Holanda me pareix que
1: té... És un tir a l'aire, això.
2: Sí, Holanda crec que té una bona selecció, però jo he escoltat a gent dir que és una de les millors seleccions del món per jugadors i jo no estic tan d'acord. Jo crec que té...
1: Més bonicos que bons?
2: Sí, pot ser. Jo crec que és una selecció que té jugadors interessants, òbviament, però tampoc... O sigui, jo veig Espanya, veig França, veig...
1: Anglaterra,
2: Portugal... Em pareixen molt millors seleccions que Holanda. De fet, a mi em va sorprendre molt d'eixa eliminatòria de la Nations League davant d'Espanya com va competir, que ho va fer molt bé, va portar a Espanya als penals.
1: Al límit, sí, a Mestalla.
2: I en la anada també va ser un partit molt bo de la selecció d'Holanda, per tant... Crec que té bons jugadors, que és un equip que pot ser de segon escalafó i dels que en un bon mes que tingues en una Eurocopa la pot guanyar.
1: No, no, i que a un partit te la pot liar,
2: clar,
1: perquè té qualitat.
2: Però per a mi mai, per lo menos de moment, va ser una de les seleccions favorites per a guanyar un títol. Ara, amb Xavi, bueno, jo crec que serà millor que amb Koeman, perquè jo vaig veure aquell partit davant Marroc. Va ser horrible, eh?
1: Tètric, absolutament.
2: I a les 3 del matí, que me'n recordo.
1: Sobretot el tema...
2: De 3 a 6.
1: El tema no és tindre talent o deixar de tindre talent, el tema és que fas en eixe talent. I la sensació que va donar Holanda va ser l'equip ràcano, molt poc treballat.
2: Va fer un molt bon partit, crec que no vaig veure, però va ser amb Suècia, que va guanyar 5-1
1: sí,
2: o alguna
1: cosa així. Sí, però tampoc va ser tan gran partit. Suècia va tindre ocasions.
2: Vaig llegir a gent dient... que bé juga Holanda, no. I en el moment en el que van arribar les eliminatòries, Koeman va dir, no, així atacar res.
1: Ese, de fet, va ser partit d'estos de les 4 de la matinada i eixe sí que me el vaig xuplar jo, perquè en eixos dies jo no dormia res. I efectivament, pues això, Holanda se va pegar el back en el Mundial, sí, i ara Xavi Hernández el nou seleccionador. De la Eredivisie, ubiquem com va finalitzar la temporada passada en un gran campió, com va ser el PSV Eindhoven, que va arrasar, que va granar per damunt de absolutament tots.
2: Sí, el PSV va guanyar la Lliga amb 19 punts d'avantatge sobre el Feyenoord, que va ser el segon, 84 punts del PSV, 101 gols a favor, que és una locura. O sigui, és uns números en 34 partits, 101 gols.
1: No, és una bogeria de números.
2: 3 de mitja.
1: I defensivament també va estar molt bé.
2: Sí.
1: Per a ser Holanda,
2: sí,
1: una
2: no, lliga,
1: una lliga
2: on n'hi ha molts de gols.
1: Molt festera, no?
2: Són 45 gols en contra. El campió, clar, si tu veus la Lliga d'Espanya és raro, però en Holanda és una cosa habitual. Després, en descens, Volendam, Breda i Heracles. I en l'ascens va ser per al Cambuur, Fortuna Sittard.
1: I el Willem II, que és un segon. Mític. El Willem II és un equip mític.
2: Estava jugant ara amb el NEC Nimega i va guanyant el NEC 0-1.
1: El Willem II és equip mític de, anava a dir, de principis dels 2000, anys 90, principis 2000, que és l'època en la qual, pues, això, futbol internacional, tot el món hem tingut una joventut, no? Enguany, a quins equips de l'Eredivisie anem a veure en Europa?
2: El PSV i el Feyenoord de la Champions en la fase final, ja estan classificats, i depèn de lo que faça el NEC de Vic, és

0: Schroeder, l'ex del Castelló, que jugarà el playoff contra el Bodoglim,
1: que és la gran revelació dels últims anys en la Champions.
0: Un equip que també ho fa molt bé, que bueno, s'ha carregat al Unió Sant Gilois, que per a mi era un dels clars favorits per a jugar la Champions.
1: I que és d'este perfil d'equips nous, neoequips que fitxen Big Data, moltes estadístiques.
0: A mi m'agrada el Bodoglim.
1: Home, sí, és un equip xulo.
0: Per als que som, com diuen, panenquitas,
1: sí,
0: és un equip que sempre agrada. I després a l'Europa League, l'AZ Alkmaar, que va guanyar la Copa, i a la Conference Twente, que va jugar el playoff davant del Karabakh, i l'Ajax, que també té que jugar el playoff davant del Sion.
1: Veure l'Ajax en Conference és dolorós, eh?
0: Sí, però també ha caigut molt. Des d'aixa última Champions es va arribar a...
1: No, quan se va carregar al Madrid.
0: Clar, a semifinals. Ha caigut, ha tingut algun any bo.
1: Perquè... Ten Hag, no? Estava entrenador.
0: Sí, que després d'això...
1: No va ser eixa temporada, va ser la següent. La temporada de la pandèmia, que va ser en la qual l'Ajax se va creuar amb el Getafe de José Bordalás.
0: Sí, ahí va
1: de la,
0: caure.
1: De l'Alacantí, en eixa eliminatòria espectacular en la qual el Getafe de Bordalás se va carregar a l'Ajax fent una eliminatòria premium, però premium, eh?
0: Des d'eixe dia... Ten Hag
1: no, Ten Hag en el Manchester United se la va pegar, i sí, ja no va ser el mateix.
0: No, ese mateix any, l'Ajax va jugar Champions, va jugar davant el València, no? I va acabar sí, tercer, per sí, això sí. Que a Europa League.
1: Va jugar davant el València, la Juve...
0: Chelsea i Lille, no?
1: No, Chelsea i Lille, correcte. Sí, correcte. Pues sí, Ten Hag, pues un d'estos... si estan escoltant els amics de Resaca Deportiva, tindran ahí un comentari de...
0: Va, però han parlat Ten Hag, molt malament en tots els equips.
1: Que és molt complicat com a entrenador. Sí. Molt complicat. Sí, un tio molt agre, molt...
0: És paregut a lo que està passant amb Amorim,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: a Milan ja no el volen pràcticament, que tampoc al Manchester...
1: És l'efecte Manchester, eh? Si passa per Manchester acabes...
0: N'hi ha equips que
1: amargat.
0: Són trituradores, d'entrenadors, de jugadors i de tot.
1: Sí, senyor. Bueno, pues, per a enguany, temporada 26-27, favorits o equips que apunten a ser els grans dominadors?
0: Bueno, jo crec que és evident. Favorits per a mi el PSV, és el que partix com a campió, el que sempre té millor equip i, per tant, per a mi és el que ara mateix és favorit únic i indiscutible per a guanyar la competició, però és veritat que l'Ajax, per exemple, crec que pot donar guerra perquè també n'hi ha hagut una revolució. Amb l'arribada de Mitchell a la banqueta, també una forta inversió en fitxatges, han tingut vendes de les que ara parlarem. Però, bueno, l'altre dia va començar bé i crec que també pot ser eixa alternativa al PSV. Sí que veig un escaló per darrere al Feyenoord. No pense que haya fet un equip per a poder guanyar la Lliga. Tot serà que m'equivoque. I, bueno, després sempre en Holanda n'hi ha equips que són revelacions. Hem parlat del NEC, que va jugar o que està jugant la prèvia
1: NEC de Nimega
0: de Champions, que per a mi és una sorpresa. Pues, tens a l'Utrecht, a la AZ Alkmaar... Tens molts equips després, que el Twente també en un bon any pot arribar a ser tercer, ser quart.
1: Sempre era una de les alternatives, equip animador el Twente, i que tenia pues, eixa possibilitat d'aparèixer de manera sorprenent, més enllà dels habituals, que sempre eren pues, això, PSV, l'Ajax i demés. Ja comença la competició, per cert, i després de la primera jornada tens ja primers marcadors i més o menys tenim una sorpresa cridanera perquè el campió, vigent campió, no ha guanyat.
0: Sí, el PSV va empatar a dos com a local, que és el que més sorprèn, amb el Fortuna Sittard. O sigui, que és un resultat cridaner per el que diem, perquè el PSV és favorit i sempre que un favorit arranca la Lliga sense guanyar un equip teòricament molt, molt inferior és sorprenent. No va jugar Jarek l'altre dia, veurem si...
1: Per què?
0: Jo vaig llegir, no ho sé bé, però vaig llegir que ha estat tocat en
1: petit. Ah, bueno.
0: De fet, ho va dir, crec, Salva Gómez, però ho vaig llegir a ell. Però bueno, jo crec que va ser important, perquè de fet he escoltat que el Benfica vol a Ryan Flamingo, que és un dels centrals del PSV, per 20 milions. O sigui, que pot ser...
1: Si fa una venda al PSV, més encara titular.
0: Per això t'he dit, jo crec que va ser important este any, Jarek. Per exemple, l'Ajax va guanyar l'altre dia 0-2 al PEC Zwolle. Bueno, inicia amb autoritat de l'equip de Mitchell, també amb un gol bonic, en jugada de combinació, i crec que va ser una tònica general veure a l'Ajax amb un estil també que és reconeixible amb la seva filosofia. I una de les sorpreses, i també el dic perquè n'hi haurà un jugador de la Acadèmia del València en aquest equip, és l'Excelsior, que va guanyar 0-4 al Cambur, un equip de caputxat este any, però contundent victòria. De fet, ara mateix és el líder, i Mario Domínguez
1: davanter.
0: N'hi haurà que veure si juga ja este cap de setmana amb el PSV, precisament.
1: pues és un bon partit, eh? Eixe PSV Excelsior per a dos equips, dos ex de la cantera del València, com són Jare Kaserowski per una banda.
0: És igual, és 8. Jo crec que Mario Domínguez no va ser titular, però bueno.
1: No, però bueno, poden creuar-se, eh? Seria una cosa molt, molt curiosa també. Segur que en els corredors de l'estadi tindrà la possibilitat de veure's Mario Domínguez per una banda i Jare Kaserowski per l'altra. Mercato de la Eredivisie. Anem a veure què és el que s'ha manejat a nivell d'arribades i d'eixides. En el cas del PSV n'hi ha hagut una molt crianera, que és el gran pal en la competició este estiu, que li ha pegat el PSV per Saibari.
0: Al Bayern.
1: Al sí. Bayern.
0: 50 milions, eh?
1: I s'ha gastat pues la meitat més o menys en fitxar, i ha fitxat prou bé.
0: Sí, ha fitxat a Kodai Sano de l'ENEC, que ho va fer molt bé l'any passat, per 15 milions, que no està gens malament. També ha fitxat a Sven Minyans del AZ Alkmaar, 13 milions. Com veus, deixen diners a la competició. I per 5 milions han fitxat també al Matei Kovar del Bayer Leverkusen, i després, com a gent lliure, un mític també.
1: Un vell conegut de l'afició del València i mai va jugar en el València. Com és? Philip Kostic.
0: Sí, sí.
1: Quina edat té ja, este home?
0: Pues,
1: 30 molts, no?
0: 33.
1: 33, pues, l'edat de Crist.
0: Per a tot el que portem parlant d'ell és jovenet.
1: Kostic, me da la sensació de que durant 5 o 6 estius va ser sempre futurible per al València.
0: Sí, com molts.
1: Com molts,
0: però ha tingut bona carrera, eh?
1: Sí,
0: perquè
1: sí, sí,
0: va ser l'Eintracht de Frankfurt, després la Juve, i en l'Eintracht molt bé, que va guanyar la Europa League aquella. Va anar al Fenerbahçe. Oye, ara pues, el PSV, que no està malament, el millor equip d'Holanda en els últims anys. Jo crec que és una bona carrera la de Philip Kostic.
1: Bueno, incís al respecte del que hem parlat abans de seleccionadors, de l'Ajax i demés. Me contesten els amics de Resaca Deportiva dient que els pareix molt malament que parlem mínimament d'eixe personatge. Diu que estan encapçalant l'equip de haters de Ten Hag. Els tres membres de Resaca Deportiva són els més interessats. Bueno, és que Ten Hag, jo ja te dic, des del dia de Bordalàs i quan li va fer això del piquet
0: de
1: parles massa, parles massa, d'aquest moment, jo crec que tot l'aura que podia tindre Ten Hag després de guanyar-la al Madrid i tal, se va caure amb tot l'equip. Però bueno, i efectivament Saibari, 50 quilos al Bayern, és el gran atracament de l'estiu en Holanda. I anem a veure també pues, si el PSV està eixida, la pot suplir. Jo crec que sí, té un equip molt, molt compensat.
0: Per a guanyar en la seva lliga hauria
1: donar-li, correcte.
0: Hauria donar-li.
1: Què ha fet el Feyenoord, fitxant i venent? Doncs
0: pues bueno, ha fitxat un valencià, a Nacho Ferri, per 9 milions.
1: 9 quilos, eh?
0: Sí, del Vester. Lo va fer molt bé l'any passat a Bèlgica. Va fer 11 gols i 2 assistències en 36 partits de lliga. El Vester, que el va fitxar per 1,5 milions de l'Eintracht de Frankfurt, en un any, pues la plusvalía son 7 milions i mig.
1: Què te pareix?
0: No està malament, és un negoci molt de la lliga belga. I després també ha fitxat a Charles Van Hout de l'Niza, ex de l'Unió Sant Gilloa, un jugador migcampista que a mi m'agrada molt i que em pareix molt, molt interessant. I després, en l'apartat de vendes, pues bueno, la més cridanera, la de Leo Sauer, de la que vam parlar ja fa un parell de setmanes quan van comentar la Bundesliga, perquè ha anat a l'Stuttgart, 15 milions. Que tampoc està malament la inversió.
1: Bueno, és una anava a dir un moviment de transfer de mig nivell, no?
0: Sí, bueno, home, per als números que es donen ara, pues sí, 15 milions és poquet.
1: Sí, però te dic una cosa, així a València, per exemple, no, clar, però així a València això no se veu des de temps immemorials. En Villarreal és més habitual, però ni ells, ni València, ni Llevant estan manejant-se en aixòs paràmetres.
0: I en Espanya pràcticament.
1: I en Espanya tampoc, pràcticament. I per últim, hem de parlar de l'Ajax, precisament, altes i baixes. Ha fitxat prou, i s'ha gastat pasta.
0: Per això te dic que per a mi sí que té un poquet d'obligació, no de guanyar la Lliga, perquè de guanyar la Lliga mai tens obligació, perquè sempre n'hi ha competència, però sí d'estar en aixòs lluita fins al final, perquè són 20 milions que s'ha gastat en Marcos Leonardo, el davanter de l'Al-Hilal, que jo crec que va sonar també en el seu moment per a l'Atleti de Madrid, un davanter bueno, que va eixir del...
1: A mi em pareix increïble que se manegen aquestes xifres per a davanters que juguen en, pues això, en Aràbia, en Qatar...
0: Clar, són 30 gols en els últims dos anys en Aràbia, però clar, és un davanter que el que diem, està jugant en Aràbia,
1: pues
0: són 23 anys, que sí que és veritat, que si ho fa bé... Bueno, o sea, trauran 50 quilos.
1: Clar, jo pose l'exemple i no per el fet de que, per exemple, Ron Gurley en el seu moment estiguera en eixes latituds, no? Però a Liu Dieng, Egipte, dius, és que ha jugat... Ja, però Egipte, ja. Aràbia, Qatar, no sé, el nivell de competitivitat després arribes a Europa és diferent.
0: No és el mateix també els 20 milions de Marcos Leonardo que el fitxatge lliure d'Aliu Dieng, que és a nivell de comptes
1: risc zero,
0: el risc és poquet, però sí que és veritat que és cridaner el fitxar gent d'aquest tipus de lliga. És un fitxatge més normal, és el de Caio Henrique, que arriba del Mónaco per 11 milions, i després sessions de,
1: noms insignes, vas a comentar ara,
0: sessions de Toluaro Kodare, comença per ell perquè ve del Wolves després d'un mal any tras arribar a Anglaterra procedent de la lliga belga. Marc-André Ter Stegen,
1: el porter del Barça,
0: que ja va fer una parada de les seues l'altre dia, des d'estàtua, però trau el braç. Arribades a cos zero de Daley Blind i Julian Brandt, que va marcar l'altre dia.
1: Daley Blind va eixir de la cantera de l'Ajax? És que estava pensant, perquè jo sé que son pare sí que va jugar en l'Ajax.
0: Ix de l'Ajax, sí.
1: Correcte.
0: Sí.
1: Que torna, Daley Blind torna.
0: Ajax, un fum d'anys, United, Ajax, Bayern i Girona.
1: I Girona.
0: I ara torna l'Ajax. És una carrera...
1: I Julian Brandt de on ve?
0: Del Dortmund, com a agent lliure.
1: Del Borussia Dortmund, efectivament.
0: Va sonar, si no em recorde malament, per la Real Societat en algun moment d'aquest estiu, però res, finalment a l'Ajax.
1: I per a tancar, ben, des de l'Ajax, ha col·locat a un jugador en la Premier per 24 quilos i també té un altre en el mercat.
0: Sí, Sean Steur, del 2008, va al Newcastle per 24 milions i no sé si és... Oficial crec que no, perquè avui ha sigut de Ferran, però jo crec que està ja pràcticament tancat.
1: S'estan cuinant el tema.
0: De Mika Gotts al PSG per 50 milions d'euros.
1: O més.
0: O més. Més variables.
1: Que seria, efectivament, pues el gran pal de l'Eredivisie este estiu.
0: Si sí, amb Saibari. És que...
1: Saibari 50 i Gotts per més de 50, pues...
0: Gotts que té 21 anys i l'any passat va fer 17 gols, 3 assistències en 34 partits.
1: Vale, perfecte. Abans de tancar, sempre ens agrada fer aquestes coses al principi de la lliga, jo crec que és necessari. Donat el fet de que David Ferris estarà per ací pràcticament cada cap de setmana parlant de futbol internacional, anem en travesses i en porres. Per exemple, en la Eredivisie, que acabem de parlar d'ella, qui guanya la lliga final de temporada?
0: PSV.
1: PSV, per davant d'Ajax.
0: Sí.
1: Va ser un frec a frec entre els dos?
0: Imagina que sí.
1: Vale. I en Bèlgica?
0: En Bèlgica tinc més dubtes, però és que per a mi el Brujas és superior.
1: El Brujas és superior, perfecte. I se n'anem a deixar Portugal per a un altre dia?
0: Però si vols te dic el que pot ser el campió.
1: A veure.
0: Jo crec que va ser el... Benfica, vaig a dir.
1: Benfica. Però davant del Porto, que serien sempre els dos que estan ahí dalt.
0: L'any passat va ser el Porto i sempre m'han dit, un amic que tinc al Benfica, és molt difícil que en Portugal guanyi el mateix...
1: Dos anys seguits,
0: perquè els altres dos, l'Sporting i Benfica, pues com que, bueno, es piquen i diuen, va, ara anem nosaltres. I l'any passat pareixia el Benfica que va fer... un estiu amb Luquevacchio, Barnechea, molts jugadors, i finalment res. De fet, és que juga Europa League. No,
1: sí, correcte. I anem a tancar, David, fent un xicot de comentari de cosetes que han passat este cap de setmana o que estaven passant. Per exemple, esta vesprada ha jugat la Real davant el Chelsea.
0: Sí.
1: Ha caigut per 3 gols a 1. Una Real Societat que este cap de setmana no juga perquè és un dels equips afectats per este inici de lliga tan particular.
0: Punts dels 10, no?
1: No, és clar. Que al final pues, estem parlant de 8 equips, efectivament. Són 4 partits ajornats, 3 d'ells per, efectivament, equips que no tenien a tots els seus internacionals en el descans mínim, i després la bacalà infame absoluta del Celta Osasuna, que, bueno, que aquestes coses...
0: És de vergonya.
1: Que aquestes coses, pues, en Europa, que ens agrada molt parlar de com va la cosa a terres europees, pues, aquestes coses no passen, ajornar partits en 2 dies d'antelació perquè n'hi ha un fungus ahí... No sé,
0: molt espanyol.
1: Molt espanyol. Molt español y mucho español.
0: Sí.
1: Efectivamente. Sí. Un abrazo, David.
0: Un abrazo, Paco.

0: 5 minuts per arribar a les 6 de la vesprada i ja sabeu que ara de seguida ja s'endinsen també en tot el futbol que tenim per a esta vesprada. Estem al descans, clar, al cobert, no s'ha manejat el marcador, continua guanyant l'Andorra, no? 1-0 davant el Ceuta. I anem a aprofitar també la sintonia del Punta a Punta, si en A Punt Ràdio, per a posar-nos al dia de com està l'actualitat en la Comunitat Valenciana, en Espanya i el món, en este 15 d'agost. Ja sabeu que és festiu per a tot el món, de la mà dels nostres companys d'informatius, encapçalats per Sònia Silvestre. Hola, Sònia, bona vesprada.
1: Bona vesprada, companys. Gràcies per este parèntesi. Arranquem amb l'oratge, perquè tenim així a l'estudi a Joan Carles Fortea i estem molt pendents. Bona vesprada, Joan Carles.
2: Hola, bona vesprada.
1: Estem molt pendents d'aquestes tempestes que anunciaves i que estan ja en marxa. Per on van i què ens espera?
2: De moment, on ha plogut més intensament ha sigut a la zona de Toràs. En porten registrats, d'acord amb la xarxa d'Avamet, 140 litres per metre quadrat. 140 litres, ho hem dit bé. 80 d'ells en poc més d'una hora. Pluja torrencial. De fet, s'ha activat fins i tot el nivell taronja, fins fa no res, per aquesta precipitació molt intensa a la zona de l'Alt Palància. També a Calles Alcotes portaven 70. Destaquen ara també les ratxes de vent, que en esta zona han superat els 100 km per hora associades a aquestes precipitacions, amb esclafits, en este cas humits. I aquesta tempesta que s'ha reactivat, s'ha, diguem, desactivat un poquet, ara hem de fixar-nos en la línia de tempestes que acaba d'estar circulant per la zona de la costera i de la Vall d'Albaida, on ha descarregat quantitats de pluja entre 20 i 40, però ratxes de vent de més de 100 km per hora a la rodalia de Xàtiva. Ara mateix aquesta línia de tempestes està eixint cap a la mar per la zona de la Ribera Baixa i la Safor. Per tant, si ens estan escoltant des d'aquesta zona, precaució, si estan a la platja, anar a buscar un reserv i una zona protegida, plegar tots els toldos, tots els objectes que hi hagi en façanes, protegir-los, perquè la tempesta arribarà molt ràpida des de l'interior i eixirà cap a la mar amb ratxes de vent molt fortes i pluja que de manera sobtada serà molt intensa. També hem tingut granís cap a la zona de Toràs. En esta zona de la costera ha caigut granís, però el més destacable d'esta precipitació de la tempesta que ve des de la Vall d'Albai de la costera, la Canal de Navarrés, cap a la Ribera Baixa i la Safor, són les ratxes de vent i la pluja intensa. Els avisos continuen fins a la nit, per tant, encara quedaran més tempestes per a les pròximes hores i, per tant, continuem d'estar pendents i, si tenim aquestes activitats a l'aire lliure, millor o suspendre o estar molt atents a la previsió i a l'evolució de les tempestes.
1: Tancar-se, per tant, molt bé, estarem pendents. Demà tornem a actualitzar. Hem de dir ja, gràcies, Joan Carles, que de fet bombers de la Diputació de Castelló s'han mobilitzat per a rescatar 6 persones que viatjaven en una furgoneta i que s'han quedat aïllades en un camí a Begís per un despreniment causat, se suposa, per les fortes pluges que afecten ara esta zona. Tots els ocupants, això sí, es troben bé. I també el Medusa Festival ha retardat fins a les 8 l'obertura de portes, prevista inicialment a les 5 de la vesprada, també per la previsió de tempestes a Cullera i amb l'objectiu de garantir sempre la seguretat dels assistents. Segons com evoluciona l'oratge, de fet, l'organització podria tornar a modificar el programa. Seria, per tant, un nou retard. I també ens hem de fer ressò que una dona ha mort i dos homes han resultat ferits en un accident a l'autovia B21 al terme de Foios. L'accident ha tingut lloc al voltant de la 1:30 del migdia, ha causat retencions de fins a 3 quilòmetres en sentit Castelló. Els dos ferits, de 24 i 41 anys, els han traslladat a l'Hospital Clínic. I pel que fa a Ceuta, avui antidisturbis de les forces de seguretat del Marroc han interceptat més d'un centenar de migrants que intentaven arribar a la frontera amb esta ciutat i han detingut 61 persones per incitar a la migració il·legal. La frontera amb Melilla no registra incidents avui, però sí que hi ha un desplegament policial major del que és habitual. Recordem, això passa dues setmanes després de l'entrada de 70.000 persones des del Marroc. La ciutat de Ceuta encara no s'ha recuperat, no té encara una situació de normalitat i té als carrers uns 5.000 migrants irregulars als quals no pot donar acollida. I anem ara en directe a Elx, és el segon dia gran del misteri. Laura López, a les 7:30 arranca la festa retransmesa per A Punt. Com va tot?
3: Sí, expectació a la Basílica de Santa Maria d'Elx. D'ací pocs minuts a les 6 de la vesprada comença la representació de la festa, el segon acte del misteri en què la Mare de Déu és coronada i sota una pluja d'oripell puja al cel per a retrobar-se amb el fill. 25 anys després de ser declarat patrimoni oral immaterial de la humanitat i amb més de 5 segles d'història, el misteri d'Elx continua mantenint intacte l'interès de milers de visitants i visitants. Bona prova d'això és que fa hores que aquí a la Basílica de Santa Maria no cap ni una agulla. La representació és gratuïta i a portes obertes i són molts els que no volen perdre, viure en directe, este patrimoni de la humanitat.
1: Gràcies, Laura, i del Vinalopó al Camp de Túria, perquè Bétera celebra avui el dia central de les seues festes amb l'ofrena d'unes alfàbegues que enguany per primera vegada porten els noms de dones emblemàtiques del poble. Durant el recorregut cap a l'Església de la Puríssima, els 26 majorals han llançat 11.600 quilos de confeti. Carlos Llistó és el president dels majorals.
4: Tirar confeti perquè les nostres obreres fadrines se lluïsquen durant tot el trajecte fins que les alfàbegues apleguen a la iglesia.
1: I aquestes obreres fadrines són Mireia García i Daniela Ferriol, que han mostrat els seus preats vestits mentre el públic els demanava a crits la volteta.
5: Pues el públic me demana la volteta i el meu sombriller, que en este cas és el meu germà, me la fa i així n'ensenye el traje a tot el món. Este vestit és el que dugué ma mare en el 1989, el seu espolí.
6: Pues el moment en el que veus a les alfàbegues alçar-se. És un moment ple d'emoció i d'alegria i per a nosaltres és el nostre somni.
1: Ho deixem així, és tot. Continua després d'uns consellets l'equip de Punt a Punt.
7: La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a El Baix Maestrat 92.0.
8: De tu a tu.
9: Què fas este cate?
10: Tu què creus? Festa?
9: I el següent?
10: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost anem als Moros i Cristians d'Ontinyent. Festa declarada d'interès turístic internacional. La comunitat va de festa. Ontinyent va de festa. Generalitat Valenciana.
11: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
7: Som A Punt. Gràcies per acompanyar-nos.
12: Punt a punt. Esport en estat pur.

0: 6 de la vesprada i 2 minuts en directe en la sintonia del Punt a Punt. Ja sabeu que podeu ser un mes de la nostra transmissió durant tot el dia. Estem en totes les xarxes socials, en Twitter, en TikTok, en Instagram, i també, evidentment, la possibilitat de ser un mes enviant-nos els teus missatges al número de WhatsApp del Punt a Punt. Àudios al 611-3873-17, 611-3873-17, i també missatges de WhatsApp que podeu enviar per a comentar el que vulgueu. Futbol internacional, futbol nacional, primera, segona divisió, amistosos, el que anem a contar ara de seguida és de la ciutat esportiva José Manuel Llaneza, perquè juga el Villarreal B davant el Saragossa, partidàs. També estarem d'ací a una estoneta en la ciutat esportiva del València Club de Futbol, en Paterna, perquè juga el València Mestalla davant el Nàstic, i tota la informació esportiva sempre la tindreu ací en el Punt a Punt. Per exemple, Carla Ramon, perquè hem de parlar de gimnàsia i en una notícia que pot ser molt, molt bona per al nostre món de l'esport.
1: Així és, perquè Espanya està ara mateix en una situació immillorable per a proclamar-se campiona del món de gimnasta artística. El conjunt espanyol ja ha completat els dos exercicis i està liderant provisionalment la classificació després d'una actuació espectacular i pràcticament perfecta. Conjunt en el que, per cert, estan les valencianes Lucía Muñoz i Marina Cortelles. El conjunt espanyol, com he dit, lidera ara mateix el concurs i té pràcticament assegurat un lloc entre els tres primers, el que significa que tenen el bitllet directe als Jocs Olímpics de Los Angeles 2028. Encara queden conjunts per competir, així que cal esperar per veure quina posició ocuparà Espanya definitivament al podi, però el que està clar és que tindrem representació valenciana a les Olimpiades.
0: Pues anem a veure si finalment se confirma el 100% i no només el 99,9%, i ja bona notícia per a la gimnàsia del nostre país. A les 6:04 hem de parlar de pilota.

0: La pilota que no ha parat en tot l'estiu i també avui, dia festiu, hem de tindre protagonisme per al nostre esport, per a l'esport més valencià de tots, com és la pilota valenciana. En eixa comunicació que teníem pendents de fer des de feia ja uns minuts en una partida que va disputar-se esta vesprada des de les 6 de la vesprada en el frontó de Vinalesa, la semifinal femenina del tercer Open de frontó president Diputació de València, en una partida que enfrontarà a Anna Mireia, Anna i Mireia Badia davant Mar i Mar Alfonso, sempre de la mà del nostre Matías Oliver. Hola Matías, bona vesprada.
1: Molt bona vesprada, Paco, efectivament. Des de les 6 en punt en marxa la primera semifinal d'Open de frontó que s'ha trasllat avui a Vinalesa, oferint una doble cita, primera meixa partida que està desdient des de les 6 de la vesprada, a continuació a partir de les 7, 7:30, depenent del que dure esta partida, Puchol, segon i Alandes s'enfrontaran a Diego i Adrián en la categoria masculina. I abans d'entrar en esta primera partida vull ficar un poquet de context en la competició, que és l'Open de frontó que se celebra en guany la tercera edició, però és la tercera edició en esta denominació perquè és un hereu del trofeu president de la Diputació de València de frontó que comença a disputar-se a l'any 2006 i que és un trofeu que combina pilotaris del circuit professional del Trinquet amb especialistes dels clubs de frontó. En este cas tenim la competició masculina, que té el mateix format de sempre, amb dos grups, amb sis equips, i la gran novetat enguany és que per primera vegada hi ha una competició professional femenina. Les dones ja tenen una trajectòria consolidada en el frontó federatiu, però mai havien format part d'este quadre professional en un format que consta de dues semifinals en partides de 31 punts i on va disputar-se la primera semifinal ahir al frontó de Meliana amb victòria de Victòria i Clara 31-5 davant Júlia i Amparo, en una cita que també va tindre una partida de la categoria masculina amb victòria de 41-39 del Moro i Alejandro davant Bueno i Francesc. Però parlem de lo que està passant esta vesprada així a Vinalesa, la segona plaça de la final que estan disputant ara mateix Anna Puertes i Mireia Badia contra Maria Mar Jiménez i Mar Alfonso. Les quatre són pilotaris de Raspall, però s'estrenen en un frontó en una competició professional i per això n'hi ha que traslladar automàticament les jerarquies del Trinquet. N'hi haurà que comprovar quina parella s'adapta millor a una modalitat completament diferent, ja que així no tenim galeries, no tenim escales, no tenim rebots i tenim tres parets, el frontis, la muralla lateral i el rebot de darrere i també la xapa, el molt important quan sona la xapa. Esta vesprada és, com deia, coneixerem la segona finalista. Anna i Mireia de Ros parteixen en l'avantatge d'haver compartit equip durant la Lliga CaixaBank, on van ser finalistes, on van perdre eixa final al Càcer 25-20 també formant un trio amb Fanny, i a l'altra banda Mar Jiménez i Mar Alfonso, que no tenen tants antecedents de jugar juntes, sí que ho han fet, però ara és com, diguem, la primera possibilitat que tenen de competir de manera professional conjunta. I el gran atractiu d'esta parella és que Mar torna a una posició endarrerida, Mar, que és mitgera en el Trinquet, ella va començar en la zona del rest, és una de les pioneres d'esta generació femenina de Raspall que s'ha consolidat ja com a professional, i ara la novetat és que està jugant de manera endarrerida, està jugant de zaguera, se diu així, zaguera és la que juga per darrere, davantera és la que juga per davant, canvien els noms a diferència del Trinquet, i amb tot això, pues, com dèiem, partida 31 punts, plaça en xoc per a la final, i ara mateix el resultat és a favor d'Anna Puertes i Mireia Badia, 8-4 contra Mar i Mar Alfonso. I Xina, que com sempre, des de punt a punt, cantem el va de bo i que la pilota li diga les millors.
0: Després tornarem amb tu, Matías, i anem a recordar que després n'hi ha una altra partida en la qual tenim en marxa la partida en el grup B, si no m'enganye, Puchol segon i Alandes davant Diego i Adrián. Ja després Matías ens donarà més informació, però Matías, connectarem amb tu després per a la partida de les xiques. Un abraç!
1: Perfecte, fins ara.
0: I també Clara Alcover, havent de donar-li context, no?, a tota la situació en el món de la pilota, perquè, com deia, és festiu, estem en agost, però l'esport més autòcton no para.
2: Hem tingut una setmana intensa amb trofeus i partides de festes, concretament al Trinquet de Castelló de Rugat. Diari Murcianet i Montparler es van proclamar campions del trofeu Castelló de Rugat després de superar amb molta claretat Salelles, Lorca i Marc per 25-5. A Foios també, que és el nou poble revelació de totes, d'Espanya no, anem a dir que ja és el poble revelació mundial. Pues, també tenim el primer finalista del trofeu El Flaret, on el Wixec va guanyar la primera semifinal davant Foios per 70-55, i on des de les 5 i mitja d'esta vesprada està en xoc Montserrat i Massalfassar amb l'altra plaça per a la final de dilluns. I en les partides de festes, en Bétera va viure un duel molt igualat de Galotxa, amb victòria de Puigol segon, Salva i Codina davant José Salvador Conillet i Andreu per 70-65, i a Montserrat el triomf d'Òscar Bessó, Nacho, Carlos Almerón i Rafa Anyó per 70-60. I avui dissabte també hi ha més activitat als pobles. A Bellreguard s'obri el trofeu d'estiu de Raspall amb les semifinals de segona i primera. A Godelleta es juga la segona semifinal de l'Open de Galotxa, trofeu Diputació entre Faura i Quart de les Valls, i a les 7 Xilxes tanca esta jornada amb la partida de les festes de Sant Roc. Així que un dissabte amb pilota als trinquets, als carrers de Galotxa, al frontó, i on sempre ens encanta estar presents, així al punt a punt.
0: Pues la pilota que sempre, de la mà de Matías Oliver, de Clara Alcover i de la resta de redacció, sempre va tindre eixe punt, eixa presència importantíssima en el nostre espai. Les 6 de la vesprada i 10 minuts. Jo crec que és moment ja d'obrir comunicacions. De la mà d'Indústries Bijusa Higiene Industrial, és torn per a presentar el nostre partit de la jornada. Perquè encara no estan en competició, i de fet ahir ja va jugar el Saragossa, s'ha posat molt de moda en esta categoria en la primera federació el jugar partits en dies consecutius, i el conjunt aragonès que avui visita la ciutat esportiva José Manuel Llaneza per a un partidàs absolutament top en eixe grup segon de primera federació que tindrem enguany entre Villarreal B i Saragossa, amistós, però això sí, en aroma de competició pràcticament oficial. El partit que se seta ací a 50 minuts, un partit que bé, anem a comentar en el punt a punt de la mà de Juan Lumora, i que ens va contar Carlos Urrutia, que ja té l'ambient en els prolegòmens. Hola, Carlos, Villarreal, bona vesprada.
3: Hola, Paco, hola, punt a punt, molt bona vesprada des de la ciutat esportiva José Manuel Llaneza de Villarreal. Com tu bé dius, molt bon ambient per a un dels amistosos més atractius de la pretemporada entre dos equips, un pressuposat, el filial del Villarreal, que és equip importantíssim i que va fregar l'ascens en el playoff la temporada passada, i un altre, el Saragossa, que és ciutat top, ciutat de primera divisió, equip sens dubte de primera divisió, però que malauradament va caure des de la segona, des de la categoria d'argent, al pou de la tercera categoria, tot i que la primera ref siga una categoria molt respectable i molt important, però no és ni de lluny el lloc natural del Reial Saragossa, que té molts moviments en les seues files, sobretot el fitxatge de Més Postín, la tornada a casa d'un dels ídols, de Ander Herrera. I dos detalls importants, a poc més de 50 minuts que comença el partit. Una, quan Juan Luis Morello ha arribat un parell d'hores abans del partit a la ciutat esportiva del Villarreal, ja n'hi havien vora 60-70 aficionats del Saragossa esperant a l'equip. Dubte molt que n'hi hagi hagut tanta afició en un partit amistós de pretemporada en tot l'estiu a Espanya. I l'altre, el cel està ennuvolat, però afortunadament de moment no està caigent ixa pedregà o ixa tromba d'aigua que repentinament està banyant alguns dels jocs de la Comunitat Valenciana.
0: Tot això, ja sabeu, en el partit de la jornada, al punt a punt.
4: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.

0: 6 de la vesprada i 14 minuts, ja hem fet eixa primera comunicació amb la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza. Ara de seguida anirem amb els 11 confirmats. Abans de tornar a Villarreal, Clara Alcover, estaven també en una jornada com la d'avui pendents, evidentment, de les carreteres per informar a tot el món que està a l'altre costat de la ràdio, a l'altra banda de la ràdio, de si n'hi ha qualsevol tipus de novetat. Clar, en un context com el d'avui, festiu, molta gent en carretera i, evidentment, n'hi ha incidències.
1: Sí, volíem donar aquesta informació de servei perquè ha hagut un accident de trànsit múltiple a la V21 a l'altura de Foios que ha deixat una víctima mortal. En principi, una dona de 34 anys ha perdut la vida després d'impactar frontalment contra un altre vehicle i, segons les informacions primeres que estem llegint, la dona circulava en sentit contrari per l'autovia quan s'ha produït la col·lisió i, clar, la Guàrdia Civil investiga ara les circumstàncies de l'accident i intenta aclarir si es tracta d'una conducció intencionada en sentit contrari o si la víctima pot haver patit alguna indisposició que li hagi pues, fet perdre un poc l'orientació i si és de veres que el sinistre està provocant retencions de 2 quilòmetres en la V21 i que per tant des d'ací volem dir que molta precaució als conductors que circulen per esta zona de l'Horta Nord.
0: Sí, pues que no siga res, que la cosa no vagi a més i que efectivament tot puga normalitzar-se en aquesta incidència que acaba de contar la nostra Clara Alcover. El que deia, n'hi ha futbol en marxa, ja sabeu, en segona divisió continua guanyant l'Andorra 1-0 davant el Ceuta. Ja sabeu també que a partir de les 7 tindrem futbol en segona divisió, Cádiz, Celta B i Real Oviedo Granada, i que també en primera divisió debuta per fi la Lliga a les 7:30 de la vesprada a la Vesquetafe, Getafe, en un partit del qual anem a estar molt pendents així en el punt a punt. Però abans, ja sabeu, el més important és el partit del Villarreal B, partit de la jornada davant el Saragossa, que ens va contar que Carlos Urrutia, que ara de seguida ens donarà els 11 confirmats, però també al seu costat està el nostre comentarista, analista del punt a punt, Juan Luis Mora. Hola, Juanlu, què tal, com estem?
2: Què tal, com estàs? Buenas tardes.
0: Bueno, primer de tot no te pregunte, perquè no t'he vist en este estiu, però què tal ha anat la cosa, si has pogut descansar, si has estat vint al futbol...
2: Te has metido unas buenas vacaciones, ¿eh?
0: Bueno, sí, vacances obligades, ¿eh? Però bueno, hem estat en casa ahí rodejats de xiquetes, però sí, en el meu cas fenomenal, perquè a banda he estat ahí amb la tele posada mirant tots els partits que he pogut, el Mundial i demés, i en el teu cas, evidentment, pendent del teu Llevant, del teu Oviedo, del teu València, sí. I vull tocar parlar d'un Villarreal B, de David Albelda, que coneixes perfectament, i que la temporada passada va ser un dels equips revelació que se va quedar pues, a un passet de culminar el que haguera estat un miracle, pràcticament, com haguera estat el pujar a la segona divisió.
2: Sí, evidentemente es un equipo como todo filial, empieza de menos a más, jugadores que se han ido cogiendo la categoría después de la temporada pasada. La verdad que el Villarreal está haciendo muy bien las cosas a nivel de cantera, porque bueno, prueba de ello todos los chavales que han salido ahora en pretemporada con el primer equipo, que han hecho un papel espectacular. A partir de ahí, pues nuevo año, nueva temporada, pues bueno, ya han marcado el objetivo de como el año pasado, jugar playoff y es un objetivo muy, muy ambicioso y vamos a ver, porque bueno, a ver cómo todos los chavales que, como pasó la temporada pasada, van a ascender o van a subir o van a venir a este filial si hacen tan buen curso como el año pasado.
0: Ara de seguida anem amb la prèvia del partit, perquè també vull, tenim temps per davant, més de 40 minuts per a parlar tranquil·lament de tot el que va oferir este Villarreal B Saragossa. En primer lloc t'he preguntat abans, Carlos Rute, ja saps, en quan n'hi ha alineacions confirmades m'avises, ¿vale? Que hem de donar pas sempre de la mà de Caixa Popular, però...
3: En dos minutets.
0: En dos minutets, perfecte. Te pregunte, Carlos, percepció del que has detectat en el moment en què has trepitjat la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza, perquè, evidentment, l'any passat els objectius del Villarreal anaren canviant en el pas de les jornades i de cop i volta se va convertir en un candidat a l'ascens, va arribar als jocs de play-off, va jugar pràcticament fins a l'últim minut i crec que no, els arbitratges no el van beneficiar massa en el play-off, però no. Va rendir per damunt de les seues perspectives o possibilitats.
3: Jo crec que va ser un any molt important per a que maure un poquet i escurtisca un poquet més David Albelda, perquè va ser un any de transició. Moltes de les peces fonamentals del filial del Villarreal tindran, com deia Juan Luis Mora, prou de protagonisme en el primer equip que entrena Íñigo Pérez, així que tindrà que torejar en futbolistes que no acaben este estiu de pujar de la divisió d'honor del juvenil. Aixina, que serà molt interessant en un model de negoci, que diguem, en un model de joc i d'incorporacions, en aquí hi ha altra vegada un protagonisme molt important, Paco, per als futbolistes africans. Així està, pues, Asana Diata, el clon de Pape Gueye, està el clon de Nicolas Jackson quan estava, pràcticament Chukwueze quan estava també així, de Nicolas Pepe. Sempre té un recanvi natural que és molt paregut al que està triomfant en el primer equip i que és carn de traspàs multimilionari, com és el que cada estiu normalment sol fer el primer equip del conjunt i del club groguet.
0: Ara us pregunto per noms propis, però abans n'hi ha gol en segona divisió. Clara Alcover marca el segon en l'Andorra.
1: Marca el segon Tomàs Carrick amb una assistència magistral de taconeta
0: a lo Guti,
1: de Jordi Cano. I ara és d'ara, minut 62, Andorra 2, Agrupació Deportiva Ceuta 0.
0: Cano, que ha fet l'1-0, ha fet l'assistència del 2-0. Carrick, que ha marcat un gran gol per a l'Andorra, que ara mateix seria líder i li arrebataria eixa posició al Castelló, guanyant 2-0. No està caigent aigua a manta en Andorra, que està, per cert, a punt de fer el tercer, ara mateix absolutament nu el Ceuta, ara mateix desarbolat darrere, i defensivament un equip que està patint moltíssim. 2-0 està guanyant el Ceuta en segona divisió. Per al·lusions, Juan Luis Mora ha parlat, Carlos, d'algun dels noms interessants, i precisament este matí, no sé si podem recuperar, li vaig a demanar a Adolfo que busque el tall. Juanlu, esta roda de prensa que va a donar ahir Íñigo, va a parlar de Carlos Macià y precisamente de Alassane Diatta. Íñigo Macià Diatta. A ver si puedes trobar el tall y ahora después me dius si el tenim per ahí. 14-08. Pero la primera noticia, Juan Luis Mora, es que son dos jugadores que partien como jugadores del filial, pero que Íñigo ya ha dicho que per a d'ell compta en ells con prácticamente jugadores de la primera plantilla.
2: Sí, evidentemente, el que ha seguido un poco la temporada, pretemporada en este caso del Villarreal, se ha dado cuenta que son jugadores que están perfectamente preparados para enfrentar la primera división. Ya lo ha dicho Carlos, Alassane Diatta es un clon de Pape Gueye, un clon, o sea, en cuanto a físico, en cuanto a perspectiva en el campo, en cuanto a trabajo, en cuanto a visión. Y bueno, y Maciá, pues es un jugador de, pues bueno, que te viene de la cantera, ya el año pasado lo demostró, con un buen trato de balón, un medio centro, pues bueno, de los que le gusta al Villarreal, y son jugadores bueno, totalmente preparados, yo creo, para ir poco a poco con ese tiempo que hay que dar a un jugador canterano. Pues bueno, esa confianza poco a poco para ir haciendo esa transición y como decía Carlos, ese modelo de negocio de jugadores que tú has formado, que al final se pueden vender por una cantidad de dinero bestial, y bueno, seguir creciendo. A partir de ahí, yo creo que ha sido la nota buena, positiva de la pretemporada del Villarreal. Todos esos canteranos que han demostrado que pueden jugar en el primer equipo.
0: Anem a escoltar a Íñigo Pérez en referencia precisamente a Carlos Macià y a Diatta.
4: A mí me encanta trabajar con chicos jóvenes, me encanta porque tienen un punto de escucha que cuando van consiguiendo el rendimiento se les va olvidando, y ellos son esponjas y aparte de esto tienen mucho nivel. Como decías, creo que todos habíamos visto su paso por cantera y las capacidades que tienen, pero cuando uno se da cuenta de lo buenos que son, es contra PSV, contra Benfica, contra Lens, contra Como, contra equipos Champions, y tú ves que no están desentonando y que además están destacando.
0: Bueno, pues la situació de dos jugadors de la cantera que pintaven a ser importants en el filial, en el Villarreal B de David Albelda, i que ja estan preparats, almenys segons Íñigo Pérez, per a donar el vot al primer equip. Vos vaig a preguntar als dos per noms importants de jugadors que s'han anat d'este Villarreal B respecte a la temporada passada, a Juan Luis Mora i a Carlos Urrutia. Algun dels cridaner, per exemple, en les últimes setmanes, davanter Pau Cabanes, recuperat d'aquest problema en el genoll i que va firmar precisament per el Deportivo Eldense de Claudio Barragán. Toni Tamarit, l'ex de l'Alboraya, que va estar la temporada passada també cedit en el Mirandés, s'ha anat a l'Alberca, a la Lliga Portuguesa. Lautaro Spatz, que s'ha anat a l'Andorra, a segona divisió. Més jugadors, Balú, que va ser un dels culebrons més crianers i que finalment va acabar en el Getafe. Ayman Arguigue, que ha tornat al Huesca. Etienne Eto'o, que ha tornat al Rayo Vallecano. Iván Rodríguez, que ha tornat a l'Andorra. Isma Sierra, que s'ha anat a l'Estoril. I sobretot estava pensant en este davanter que se m'ha anat el nom, Carlos, davanter Xicoté, que se'n va anar al... Va ser al Betis, sí, a mitjà de temporada,
3: que,
0: en gener.
3: Que pagaren... no, a l'Alba, que pagaren un milió
0: per ell. Sí.
3: Sí, el xiquet és que era murcial, d'Almeria o de per ahir. Sí, sí. Que era una rateta, sí, sí, sí.
0: No, no, i que era... Bueno, Iván Rubio.
2: Sí, mira, con ese jugador tengo yo una anécdota, ¿vale? Porque ese jugador jugó en mi pueblo, en Aranjuez.
0: ¿Ah, sí?
2: Sí. O sea, si te cuento la historia en 30 segundos... Bueno, este es un jugador que bueno, sale... Bueno, sale, llega al primer equipo y, bueno, de juvenil, un chaval muy joven, y que no cuentan con él para el primer equipo. Y después creo que se va al Águilas, del Águilas al Murcia, del Murcia empieza ya a meter goles... creo que recala ya en el Villarreal, del Villarreal ya al Albacete, y bueno, y es un jugador, sí, como Rubio, como
0: Alex,
2: como
0: Alex Rubio visto. Es de Colmenar, sí, de la Oreja, ¿no? Es
2: el, sí, sí, el de Colmenar de Oreja, al lado de Aranjuez, claro, sí, claro. Sí. Por eso, o sea, si tú ves su currículum, Aranjuez Club de Fútbol es uno de los equipos que...
0: Y va a estar en Mula, en el Muleño, también, antes del,
2: sí,
0: Murcia.
2: Sí, sí.
0: Pero sí, bueno, sí, la segunda, sí, trayectoria, y después él pasa, sí, del Murcia, la Antequera, después Villarreal B, sí, y después finalmente, sí, el vota al Albacete, y efectivamente va a ser una baixa a mitad de temporada dura para este Villarreal B. Tot i això, altres jugadors van recollir ese testic...
2: Y además que me consta, porque conozco gente de Albacete, bueno, Tochet... Y me consta que están muy contentos con él. Él llegó, pues bueno, sin hacer mucho ruido, pero se convirtió en titular por bueno, por trabajo, por prestaciones, y bueno, y es un delantero que también tiene gol y que las pelea todas.
0: Claro. Això respecte a les eixides. Després, jugadors que han vingut, alguns que s'han quedat ja definitivament, com és el cas d'Ayman Arguigue, que va estar cedit i que finalment ha firmat directament del Huesca com a agent lliure. També Valen Gómez és un altre dels jugadors d'atac que s'incorpora a 22 anys. Clar, tots els fitxatges enguany, Carlos, són jugadors entre els 20 i els 23 anys. Tots són
3: sub-23. L'únic del planter que no és sub-23 és el porter, que va ser titular l'any passat, indiscutible tot l'any, i que ha fet pretemporada i que ha jugat minuts de qualitat, a més, amb el primer equip. I la veritat és que és normal, són els fitxatges. A la fi... un poc és la criba. Els jugadors que han eixit, això tu te'n recordes del mite dels espartans, que tots pel barranc, i els que pujaven pel seu veu, i això es valia. Pues, els que no valen per al primer equip d'una manera, vull dir, és un model molt diferent al del València, que ningú val de l'acadèmia per al primer equip, a ningú li donen bola. És un model com el del Real Madrid, que se'n van al Fulham per una millonada, els que no tenen clar que puguen ser estrelles al primer equip. I en el Villarreal és un poquet similar. El que no se'n va al primer equip i no té marxava d'això, que no gaste, que no ocupe una fitxa de filial, que ja o bé pujaran del juvenil o nacional o divisió d'honor als més destacats, o tiraran mà de la base de dades, que pues, igual que la ha tingut tota la vida Juan Lumora quan estava a la direcció esportiva de Llevant, la té els scouts del Villarreal, i tenen una agenda de jugadors prometedors molt important, i que al final en un alt percentatge d'èxit van firmant i van incorporant. Per això te dic que és una plantilla que serà pràcticament 40% nova, i faena té al Velda de fer-la acoplar i engranar-la i englaçar-la, per suposat que sí.
0: Ara de seguida continuem parlant del mercat. A banda, me consta que ja a 32 minuts del partit ja tenim alineacions. De seguida anem en els 11 confirmats, però abans, Clara Alcobert, n'hi ha hagut un altre gol en segona divisió.
1: Torna a marcar l'Andorra, concretament Quintana Nacho, que havia eixit al minut 68 i al minut 69 anota este tercer gol, que a hores d'ara minut 71, Andorra 3, Agrupació Deportiva Ceuta 0.
0: Nacho Quintana, que va canviar d'equip este estiu, recordem, un dels herois, un dels jugadors importants del Deportivo Eldense de Claudio Barragán la temporada passada, precisament en primera federació, i que va fer gols molt importants, i que enguany està enrolat en les files del Andorra. Com deia abans, són les 6 de la vesprada de 29 minuts, moment important perquè sempre ens agrada recordar-lo, Cooperació, superació, confiança, treball en equip, són les claus a l'esport i també les claus per a la teua banca. De la mà de Caixa Popular, 11 confirmats. Perquè Carlos Urrutia, a 31 minuts del partit, ja sabem en qui va a formar David Albelda per al Villarreal B i també, com no, el Saragossa avui com a visitant.
3: El ucraïnès Kinarekin en la porteria del filial del Villarreal. En defensa, de dreta a esquerra, César Bonafé, Álvaro García, Musa Diallo i Eneko com a capità. Al mig del camp, Pablo Pascual i Nico Baratucci. I quatre jugadors en atac amb molta mobilitat, sobretot els extrems, Nizar El Gimili, Arnau Forés i Joselillo Gaitán. En punta, Albert García. Mentre que el Saragossa, Divay Gómez, juga amb el fill de Westerveld a la porteria, Sam Westerveld, en defensa amb Gabilondo, Hugo Barrachina, Alberto Rodríguez i Sergio Escudero. En el mig del camp, Diego Monzón, Peter Ademo i el ben tornat Ander Herrera. Dalt, Marcos Cuenca i Jaume Jardí. En les bandes, dalt, Emil Halson, Xiulara, el valencià Jorge Tàrrega Lájara.
0: Les alineacions del Villarreal B i del Real Saragossa, ja sabeu, Caixa Popular, tot en caixa.

0: 6 de la vesprada i mitja en punt. Després de veure en el que ix David Albelda, Juan Luis Mora, Villarreal, m'imagino que ja estan en les últimes provatures. Anem a recordar que queden encara un parell de setmanes per a encetar la competició. I ara de seguida vos pregunto també què vos pareix aquest grup segon de Primera Federació, que enguany està més carregat que mai, però poquet a poquet el que veiem és que Albelda les provatures d'estiu van passant a certeses, no? A coses més sòlides i a un equip que cada vegada se pareix més al titular.
1: Hombre, evidentemente ya va quedando poco para lo que de verdad importa, que es la liga, cuando de verdad valen los puntos y bueno, la carga de minutos yo creo que poco a poco la están teniendo los jugadores y al final pues tienes que ir probando esos esquemas, tanto en... con jugadores distintos, pero al final los que mejores prestaciones, ya te digo, un compendio de jugadores con esa experiencia del año pasado de la primera red, con jugadores nuevos que bueno, dan el salto este año y a ver si pueden resultar de la manera tan positiva como se produjo el año pasado.
0: Pues això respecte a un Villarreal B que, com deia, en esta temporada... encaixem en una Primera Federació, en aquest grup segon que cada vegada està més picant, més carregat en noms il·lustres, com és el del Real Saragossa, que avui va ser el rival i que esta temporada va ser segur el rival a batre, un dels rivals a batre en esta categoria. De seguida vos continuem preguntant per la prèvia del partit, però abans tenien que tornar evidentment a aquest trinquet de Vinalesa, perquè la semifinal femenina ja ha terminat d'este tercer Open de Frontó, president Diputació de València i Matías Oliver, en victòria per aquí.
2: En victòria per a Anna Puertes i Mireia Badia, 31-12 en una partida que ha sigut molt ràpida, que ha començat molt igualada, és de veres que han començat les roches, que eren les vencedores, bordant la xapa, i això ha permès obrir el primer marxa amb una diferència de 5 tantejos, però han arribat les indecisions blaves, el marxa s'ha ampliat a 10, ratxes de 5 tantejos que se tallaven per errors propis, i Anna estava castigant molt a Marc Jiménez endarrerint-la i forçant la incomoditat a l'hora de canviar-la de posició. I se ratxa ha continuat després amb 6 tantejos, i a partir del 23-9 sí que és de veres que ja han vist com més igualtat, ja han abaixat un poquet el ritme les de Roig i ja han vist xocs finals molt més bonics, molt més vistosos, i però finalment la diferència era tan gran que tenien dominat el partit. I és que a més així ha canviat el temporal completament, hem passat de la nublor que veiem a autènticament el cel negre, trams, llamps, vent, ha estat a punt de suspendre's la partida, finalment han pogut acabar, una ventolera ha tirat totes les cadires dins del frontó, justament en l'últim tanteig, i ara mateix està Adrián Benito parlant amb els companys de comunicació, estan caigant ara mateix les primeres gotes, pot ser que se suspenga la següent partida, anem a veure com evoluciona. En principi anaven a començar a les 7, però vist lo vist, jo dubte molt que es puga jugar avui així a Vinalesa, i és una llàstima perquè així anem a jugar l'equip local, el de Puig el segon i Alex Alandes contra Diego i Adrián Benito, i és una circumstància prou única perquè Vinalesa té el seu gran pilotari com és Puig el segon, i és l'única manera de veure-lo en directe, sempre és el trofeu de frontó, i és una llàstima que ara mateix m'estiguin caigant gotes. Està ara mateix, no sé si escolteu ara mateix el pro que acaba de sonar, però està complicada la cosa, veurem com evoluciona, però bueno, podem dir que s'ha disputat la primera de les semifinals amb victòria d'Anna i Mireia Badia, 31-12 sobre Marc Jiménez i Mar Alfonso, i que són les finalistes d'este primera edició en categoria de femenina de l'Open de Frontó, on esperàvem victòria clara en la final que se disputarà al Fafar el dia 30.
0: Aprofito i te repregunte, Matías, per la mini prèvia de la partida que en principi estava previst per a les 7:30. Anem a veure si també l'horatge ens dona treva per a que eixe partit, eixa partida, tinga lloc, anem a ubicar-la, perquè si no m'enganye continua sent el mateix torneig, en este cas masculí, però això sí en el grup B, no?
2: Efectivamente, es una partida, com deien, de categoria masculina. Si me dones un segon, que m'has pillat un poc a contrapeu.
0: Puchó el segon i Alandés davant Diego i Adrián. I la pregunta era un poquet pues, com arribar, i sobretot el tema del favoritisme, no? Perquè ja estem encara a la fase de grups, no hem arribat encara a les eliminatòries.
2: Doncs mira, més enllà del favoritisme que puga tindre qualsevol dels equips d'ací, perquè Adrián, per exemple, és un expert d'estos que parlem del frontó valencià que ve a jugar este, té l'oportunitat de jugar este trofeu amb jugadors de trinquer com és el cas de Pujol o el seu company Diego, que és molt jove, però que...
0: Com arribant, i sobretot el tema del favoritisme, no? Perquè ja en, estem encara en la fase de grups, no hem arribat encara a les eliminatòries.
2: Doncs mira, més enllà del favoritisme que puga tindre qualsevol dels equips d'ací, perquè Adrián, per exemple, és un expert d'estos que parlem del frontó valencià que ve a jugar este, té l'oportunitat

0: Puchol, que són els més veterans, perquè este trofeu els últims anys l'està dominant. Mare meva, està caient així una ara mateix, que ja t'he dit jo que no se va jugar. Però bueno, lo important, que De La Vega estava lesionat a l'hora de formar els equips, era l'autèntic dominador d'este trofeu en totes les seues variants, tant en l'Open com antigament el trofeu Diputació de València, i és una oportunitat molt gran per a tots els pilotaris que estan ara mateix en Giza per a poder aconseguir el trofeu, perquè normalment De La Vega és molt favorit sempre quan se disputa este trofeu. Hi ha que dir que ahir a la victòria de Moro i d'Alejandro de Paterna es va classificar per a la final juntament amb José Salvador i Pascual, perquè el grup A ja només li queda una partida, i precisament els que van ser derrotats ahir, Bueno i Francesc, han jugat les dues partides, les han perdut, així que només queda per decidir qui queda primer o segon del grup A. I en este grup B només ja havia disputat una partida, havia sigut victòria de Puchol Yalandes sobre Joaquín i... sobre Joaquín, i ara mateix... Bueno, havien vençut la primera partida per 41-27 en una partida que se va disputar a Xera. Una victòria avui de Puchol confirmava que classificarien per a aquestes semifinals, i en el cas de Diego i d'Adrián Benito, Adrià de Quart Poblet, era la seva primera partida, així que depenien un poc també de tal volta de guanyar, òbviament, però si no guanyaven, intentar arribar als 32 punts, que significa un punt, sumar una unitat en la classificació, i així mateix millorar els 27 que varen fer, en este cas, els rivals de Puchol i Alandesa en la partida que comentàvem de Xera.
1: Anem a veure, perquè resta menys d'una hora per a, en principi, l'horari d'eixa partida. En el frontó de Vinalesa anem a veure si Puchol segon i Alandesa davant Diego i Adrián se pot disputar o no finalment, però te deixem, Matías, pendent de l'horatge, i ens vas informant a veure què és el que passa finalment.
2: Jo crec que no. Creo que están hablando.
0: Vale. Están parlant ara mateix de aplaçar la España, retirant les cadires. De seguida vos informen, ¿vale?
1: Perfecte. Pues ara de seguida ens demanes pas per a veure si finalment se disputa o no. Te pinta de que no, perquè està bramant ara mateix el cel, tronant absolutament, i te pinta de que l'horatge empitjorarà encara més en els pròxims minuts. Pilota, sempre en la sintonia del punt a punt. Tornem a Villarreal, a la Ciutat Esportiva José Manuel Llaneza, amb Carlos Urrutia, amb Juan Luis Mora, 22 minuts per encetar el partit, i hem ja comentat la situació del Villarreal. Villarreal, hem comentat també les altes i les baixes. Hem de parlar del rival. Primer, a veure si podem llançar, perquè tenia per així preparat, a Iker Vadillo, que és canterà del Real Zaragoza i que va fer un gol precisament en el partit que va jugar ahir el conjunt aragonès. Iker Vadillo, canterà també del Zaragoza, que avui va tindre possibilitats. Vadillo.
3: Bueno, la verdad es que súper contento de poder aportar un gol al equipo, y bueno, hemos trabajado muy bien durante la semana y la verdad es que se ha visto en este partido, y sobre todo pues eso, contento por la victoria y por el gol.
4: Primero, a nivel particular, ¿cómo te has encontrado?
3: Bueno, la verdad es que me encuentro cómodo ahí, la verdad es que al ser un jugador rápido me busco mis espacios, intento correr, ayudar al equipo, presionar, y bueno, siempre que iba y me ponga donde sea, pues yo a darlo todo y a ayudar al equipo.
1: Iker Vadillo, que és un dels xiquets que ha pujat este estiu al Real Zaragoza, Juan Luis Mora, de Ibai Gómez, que té per davant un bou complicat de lidiar, tenint en compte el fracàs absolut que va suposar el descens del Zaragoza des de segona divisió a primera federació, deixant el futbol professional després de dècades en les quals el Zaragoza s'havia convertit en un nom important en primera, va caure a segona divisió, ha estat sobrevivint més pitjor que millor en la categoria d'argent, i finalment ara està en el tercer escaló del futbol nacional. Ara bé, Juanlu, el Zaragoza ha de ser sí o sí favorit per a l'ascens enguany.
5: Sí, evidentemente. Mira, ahora que hablas del Real Zaragoza, me recuerda un caso que yo tengo muy clavado, que es el del Real Oviedo. El Real Oviedo bajó a las catacumbas y pudo volver a primera división. El Zaragoza es un poco ese sentido. Yo creo que no se han hecho bien las cosas, ha habido muchos problemas. Este equipo empezaba bien las temporadas, pero al final las terminaba mal. Y bueno, viendo hoy por hoy los nombres o la plantilla que se ha configurado, pues bueno, es un equipo a tener en cuenta en esta primera red. Jugadores, pues bueno, el regreso del hijo pródigo, Ander Herrera,
1: sí.
5: Jaume Jardí, que lo ha demostrado en el Nasti de Tarragona, jugadores que bueno, Escudero, pues con toda la experiencia. Son equipos que quieren volver al fútbol profesional y que

0: bueno, ojalá, yo creo que por el bien del fútbol nacional, porque son equipos con solera dentro del fútbol español y sobre todo con ciudades emblemáticas, con aquello, la Romareda, el mítico estadio de la Romareda. Ahora, bueno, ahora está en obras, está en plena remodelación, pero todo el mundo, pues bueno, era un equipo y un estadio mítico en Primera División, y que ojalá, pues con trabajo, pues puedan volver, sobre todo haciendo bien las cosas, que bueno, hoy en día en el mundo del fútbol hay, pues bueno, muchos equipos que no están haciendo bien su trabajo.
1: Per cert, n'hi ha gol en segona divisió, el quart de l'Andorra, que mira, Carlos Urrutia li està pegant una tocata
2: al meu Ceuta.
1: Al teu Ceuta, es que d'aquella manera. Gol de Nacho Quintana, doblet de l'ex de l'Eldense, eh? Sí.
2: Ha fet un estiu raret el Ceuta de fitxatges, però jo volia fer un parell de comentaris, un del Saragossa, i que entronca en el següent, en lo que és este grup 2 de la Primera Federació. Mira, jo l'any passat, quan es va fer oficial el nou cos directiu del Saragossa, clar, així se coneguen tots, el futbol és xicotet, portem molts anys, dic, mare meva, en sèrio, vull dir, no n'hi ha més inútils per a ficar-se al capdavant del Saragossa. I jo durant l'any, perquè tinc molta amistat amb Dani Gómez, el que era davanter del Llevant i del València, parlava molt ell, Dani, que se n'aneu al Pou, eh? I parlava molt, i diu, Dani, jo crec que els dos equips que pitjor juguen a futbol en primera divisió del València, segon el Saragossa, que és un desastre. I Dani me deia, uf, que no da, que no jugamos a nada, que tal, a la fi, al Pou. A veure què és el que passa aquest estiu, però l'obligació sí o sí del Saragossa és de pujar. Però és que, per a mi, no sé si estareu, Paco, Juan Luis, d'acord amb mi, n'hi ha 9 candidats clars per a pujar en el grup 2 de sí. La primera federació a segona divisió, mentre que, com a molt, 3, 4 i així de més descafeinats en el grup 1.
1: Primer, sí.
0: Te voy a decir algunos nombres de ese Real Madrid-Castilla.
2: Una camada, una generació boníssima, la, sí. la que tindrà en guany.
0: Ibiza,
2: que Amadeus algo, alguna vuelta tendrá que tornar a segunda división.
0: Hércules, Huesca.
2: Paco Peña, a ver qué dios de Huesca, ha fet un estiu, un mercat molt pronte, y yo no me desitxe a l'Hércules que puche, de veritat, no, una vuelta
1: perfecta. L'Atleti madrileño del Niño Torres, que l'any passat se va a quedar a un pel també.
0: Real Murcia, otro equipo.
2: Exacte.
1: En Currito Torres.
0: Cartagena.
2: Y ni a més, perdona, Tomeu, el porteret que de Albacete, que estava de segon de Ramon Soria en el Castelló, està director esportiu del Nàstic de Tarragona. Nàstic és equip per a pujar.
1: I n'hi ha alguns com l'Europa, que l'any passat va fer mitja temporada excel·lent i després se va desunflar en la segona meitat, claro, però va estar ahí dalt.
2: El Alcorcón, el Rayo Majadahonda.
1: Rayo Majadahonda l'han canviat del grup 1, on l'any passat va estar també molt a prop de pujar. Curiosament.
2: Sí, és veritat. I després, clar, però també n'hi ha equips que a mi me faig una vergonya absoluta. El Juventud Torremolinos, que ha canviat de director esportiu d'entrenador tot fa 3 o 4 dies. I mira que m'alegre perquè són amics meus i valencians. Han ficat a César Arzo, que estava així en el Villarreal de tècnic d'entrenador, i a Raúl Alventosa, director esportiu. Mare meua, que jo li desitge tota la sort de moment. Però clar, el compra un grup inversor, Asina Micho Paco, que no sabem si és de Oriente Medio, de Calle 6, de Qatar, i li feren una oferta a Rubén Andrés, el que avui és el director esportiu de la Gimnàstica Segoviana, i me queda riu i me diu, què hago, Carlitos? Digo, pegar a fuchir, no firmar ahí. Digo, és el projecte més inestable que veig ara mateix. Pues mira, abans de començar la lliga, el Cádiz se carrega Diáquez i fica a Celades. Esto se carrega... És que hi ha coses que no són serioses, però...
1: Mira, Adau, parlant de vells coneguts, Jordi Escobar, que tu el coneixes molt bé, no? Clara
3: sí,
1: Alcobert, en el València, que va estar en el juvenil, en el filial i demés. Jordi Escobar, que acaba de fer...
3: Acabo tenint golazos, perquè sí. Me'n recordo de fer un munt de vídeos per a YouTube de el golazo de Jordi Escobar.
1: Va ser un fitxatge de l'amic de Carlos Urrutia este estiu, en el Ceuta, i acaba de fer el gol de la honra, en el 88 de partit. Andorra 4, Ceuta 1, marca Jordi Escobar, ex del València Mestalla, bueno, de
2: la seva última bala. Sí, Paco,
1: 24
2: anys, última bala per enganxar-se de veres a futbol professional. Igual que jo li desitge esportivament tots els èxits del món a Rafa Mir en el Aris de Salònica, que li ha donat l'oportunitat de, en lloc de quedar-se sense jugar en Espanya, de poder jugar a futbol, i més en un equip tan bo que és el quart, quint en importància de la Lliga de Grècia.
1: Del llistat d'equips que ha comentat Carlos, també Juan Luis Mora, Un dels quals anem a, evidentment, seguir de manera molt, molt especial enguany, a banda del Villarreal B, en este grup segon de Primera Federació, és l'Hèrcules d'Alacant. I clar, Juanlu, heu parlat abans d'un poquet la filosofia de l'Hèrcules, que ahir Toni Cabot, el nostre comentarista, estava molt, molt il·lusionat en la prèvia. Després ja el partit davant l'Alcoyano no va ser, pot ser el millor de tot l'estiu. L'Hèrcules, que venia també de jugar el dia d'abans davant el València, se va notar també l'esforç. Jo no entenc que això de jugar amistosos de manera consecutiva un dia darrere l'altre. Avui el Zaragoza segurament no és favorit davant el Villarreal B, perquè ahir ja va jugar un partit. Cosas que yo no entiendo, pero bueno, ni a que, sí, bueno, a ver, ni a que curtirse.
0: Salvo que tengas plantilla o un
1: para...
0: equipo
1: sí, correcto.
0: Con 30, 35, que bueno, normalmente pues eso suele ser obra de cantera, porque bueno, juntan los juveniles, juntan con la gente que estaba el año pasado, la gente que va a salir del equipo, y bueno, salvo que tengas unas plantillas para hacer dos, tres equipos incluso diferentes, yo para mí... De nuestras pretemporadas hace años, que nuestras pretemporadas íbamos 15 días concentrados y en esos 15 días jugabas un partido amistoso, uno,
1: sí, correcte,
0: pero casi al final. Ahora estás jugando partidos amistosos prácticamente al tercer día de entreno. Entonces, ni tanto ni tan calvo, ¿sabes? Entonces, pues bueno, ahora se ha instaurado el fútbol profesional. También marcan mucho esos equipos potentes, los Madrid, Barcelona, que ahora las pretemporadas, claro, todo se basa en el tema económico. Al final hacen pues esas pretemporadas en China, en Japón, en Estados Unidos, y bueno, y eso para el jugador es un gasto tremendo, un cansancio espectacular, para luego empezar pues una temporada como en la española, muy, muy cargada y bueno, y muy dura.
3: I dona la sensació, no, que han canviat, per exemple, les pretemporades d'abans, que eren com dobles sessions, no?
1: Sí,
3: la primera
1: era
3: física, la segona potser siga més un entrenament més de camp i de més, per el fer partit darrere de partit, s'ahorrem el 2-1, la gent veu un poc, fan el ridícul en el cas d'alguns equips.
1: Bueno, però recorda, Clara, i tu vas viure eixa època, vaig a dir, daurada, més daurada la va viure Carlos Urrutia.
3: Totalment.
1: Quan abans el València... se n'anava fora a jugar el torneig de l'Emirates, el torneig dels Estats
3: Units, marketing, guanyava diners,
1: el torneig de Japó, el torneig de tal. I ara el València juga amistosos en Paterna davant equips de Primera Federació i Segona Federació.
3: Que l'únic que s'enduen, que no són diners ni, vamos, ni repercussió mediàtica en cap país, són pitits.
1: Sí, no, xulits i cantis de Corberà en dimissió.
0: Mira, yo para haceros una idea, yo he estado entrenando en equipos hasta tres sesiones. Una sesión a las 8:30 de la mañana,
1: la
0: otra sesión a las 11,
1: ¿no?
0: Y otra sesión, sí, bueno, carrera continua. Normalmente te metían en bosques o en montaña.
1: Vosaltres, cuando estabas en el Valencia, tú te anaves a Holanda, ¿no? A Hermelo.
0: Sí, Holanda. Sí, sí, Hermelo, sí, sí. Sí, sí. Y bueno, ya desde Hermelo pues te podías mover y o llegabas aquí a Valencia y te concentraban en la Calderona, ibas a Paterna a entrenar. Pero bueno, las concentraciones, bueno, sin tener en cuenta, con todos los jugadores italianos que yo he coincidido, que iban a los Apeninos y decía, estamos allí 30 días, pero 30 días, eso es increíble, 30 días, o sea, eso es contraproducente para la cabeza. O sea,
1: sí,
0: psicológicamente
1: ha cambiado molt. De fet, la introducció de la psicologia de l'esport dins dels equips d'èlit de rendiment d'èlit professionals i de més ha canviat això, i les concentracions de 20-25 dies, els famosos stages que se feien abans,
0: sí,
1: ara
0: sí,
1: són més curts, ara són 8 dies, una semana, 10 días, como
0: bueno, y yo me acuerdo cuando estaba en Oviedo, al principio de llegar, cuando llegaba al Barcelona, tú fíjate cómo son las cosas, llegaban el día antes y el día antes comían fabada. Ojo, ¿eh? O sea,
3: pues todo el tema de...
0: decían, pues claro, a ver, yo coincidía con gente en la selección o bueno, siempre nos conocíamos y no, pues ayer probamos fabada para comer el día anterior, o sea, que al final el tema de la... todo se ha vuelto a ser un poco más... Antes era más normal, antes era una cosa más normal, ahora todo está supervisado por dietistas, por los médicos, psicólogos... todo eso pues bueno, es a lo que lleva el fútbol profesional hoy en día, y que bueno, que hay que aceptarlo, porque es donde el río te va llevando.
1: Sí, señor. Per cert, continúa la tocata, ha fet el quint l'Andorra, Clara.
3: Alejandro Calvo ha marcat el quint, minut, estan ja en temps de descompte, en el minut 93, sí, Andorra 5, Agrupació Deportiva.
2: Recordeu lo que ha dit Piqué esta setmana, algun dia sonarà l'himne de la Champions Andorra, ho ha dit ell, no jo, ell.
3: Pues no, bueno, pareix que la gent s'ho hagués agarrat molt en serio, perquè no n'hi ha ningú.
0: Bueno, a ver, yo creo que este partido, el Ceuta, como dijo su entrenador, no se debería de haber jugado. Yo creo que el Ceuta están atravesando un momento complicado allí, tanto en la ciudad, a nivel deportivo, a nivel pues bueno, institucional, a nivel nacional, pues bueno, ya lo estáis viendo. Yo creo que el estar ahí en esa ciudad viviendo hoy en día y yendo a entrenar se hace muy, muy complicado, y yo creo que eso ha pasado factura para el partido de hoy.
3: Acabat ara mateix el partit 5-1.
1: Amb Carrique, l'autor del segon gol, com a MVP del partit. Acaba el primer duel d'este dissabte en segona divisió, en la victòria contundent de l'Andorra per 5-1 davant l'Associació Deportiva Huesca. I vaig a aprofitar, queden 8 minuts per a arribar a les 7 de la vesprada. Ja sabeu que sí, al punt a punt ens agrada la banca pròxima, cooperativa i amb propòsit. Amb Caixa Popular anem a repassar les alineacions. En Quixen, el Villarreal B y el Real Zaragoza, Carlos Urrutia.
2: El filial Groguet, Amel Porter, Kinairekin, els Zagers, César Bonafé, Álvaro García, Diallo y Eneko. Els migcampistes, Pablo Pascual y Nico Baratucci. Els mitjapuntes y extrems, Nizar, Arnau Forés y José Lillo Galán. Dalt de davanter, Albert García. I el Saragossa, Divay Gómez, amb Westerveld a la porteria. En defensa, Gabilondo, Barrachina, Alberto, Tachi i Escudero. Amb el centre del camp, Diego Monzón, Peter Ademo i Ander Herrera com a capità. Dalt, Marcos Cuenca, Jaume Jardí i en punta, Emil Hansson.
1: Caixa Popular, quan et tracten amb els teus mateixos valors, tot en caixa. Okay. La pregunta, evidentment, a 7 minuts del partit de la jornada, si en la sintonia del punt a punt, Carlos Urrutia, és l'Orache, si està aguantant o no en Villarreal, i sobretot la afluència de públic per a un partit que és amistós, però que té pinta d'oficial, té una oloreta oficial que tira d'esquenes.
2: Se mos està complicant el tema de l'Orache, eh? Per l'esquerra no, però per la dreta ve una negror, mort de Déu. Però mare, el vent bufa cap al sud i això ve del sud els núvols, així que esperem que no arriben. I sí, molt bon ambient, està pràcticament plena la tribuna. En la graderia enfront només els aficionats de Saragossa, que són, mora, més de 200. És que és tremendo, però un partit amistós de pretemporada, eh?
1: Mora, no, escoltem, ha caigut Mora.
0: Sí, no. Bueno, ahora están saliendo, es que estaba pendiente porque están saliendo ahora los dos equipos. Pero bueno, esperemos que el tiempo nos dé una tregua, porque como dice Carlos, viene unos nubarrones complicados. Pero bueno, vamos a ver lo que nos depara el partido.
1: El que deia, tot preparat, i ja hem fet el comentari de tot el que feia referència a aquesta primera federació, que queden encara un parell de setmanes per a encetar-se. Ja tenim futbol en marxa en primera i en segona divisió. En primera va començar d'ací a 36 minuts en aquest partit entre Alavés i Getafe, entre un conjunt com és l'Alavés, en Quique Sánchez Flores al capdavant, bon amic de Carlos Urrutia, i un...
2: I Oltra de segon.
1: I efectivament, i José
3: Luis Oltra. I el porter Antonio Sivera, molt amic meu també.
1: No, sí, teniu tot el món ahí, amic.
3: Carlos i jo, és que som així.
1: Avui me toca anar també parcialment en el Getafe de José Bordalás Jiménez.
3: No tenia dubtes.
1: El tècnic alacantí.
2: El teu Bordalás.
1: Ai, sí, és que és un amor impossible, lo nostre. Però bueno, també Clara volia parlar del tema del temps, no?
3: Estem pendents durant esta vesprada de la situació del temps, perquè les tempestes estan deixant registres importants, especialment a l'interior de València, amb episodis de pluja molt intens, inclús granís i moltes fortes ratxes de vent. Estan començant a circular també en xarxes socials molts vídeos de, pues, efectivament, de granís, de ratxes de vent fortes, i de fet a Toràs s'han arribat a acumular 142 litres per metre quadrat i 80 d'ells en poc més de 2 hores, mentre que a Calles, per exemple, és una altra de les localitats que destaquen, s'han registrat 70 litres, i en alguns punts el granís ha sigut de grans dimensions, amb pedres de fins a 4 o 5 centímetres, així que a Emet manté ara mateix a la vista taronja a l'interior nord de València i també al litoral sud per tempestes que poden anar acompanyades de granís i vent molt fort, així que precaució, sobretot en barrancs, rambles i zones inundables, perquè les precipitacions poden ser molt intenses en molt poc de temps.
1: Bueno, al respecte de tot això, i mentre estem a l'espera de l'inici del partit en Villarreal, aprofitant que està Juan Luis Mora amb nosaltres, dos notícies al respecte del Levante Unió Esportiva, que està en problemes per a la inscripció dels nous futbolistes a només 24 hores de jugar el seu partit davant el Real Club Esportiu Espanyol, això per una banda, i per l'altra, Juanlu, un jugador al que tu tens evidentment molt vist, perquè crec que ja formava part de la disciplina de l'acadèmia quan estaves encara en el club, en 15 anys Marc Santos viatja amb l'equip i segurament tinga minuts demà de la mà de Luis Castro.
0: Bueno, a ver, por partes, la primera que has comentado, es raro que el Levante no esté en problemas, porque ya sabemos todo lo que arrastra del pasado. Parece ser, lo que he comentado, lo que he leído, que se va a hacer una ampliación de capital para favorecer eso. Veremos a ver cómo se da, y no cabe duda que al final, con problemas económicos, lo que suele prevalecer, pues lo que estábamos hablando,
1: la cantera
0: del Villarreal, pero en este caso el Levante es por necesidad. Y si, bueno, todos tenemos muy, muy, muy caliente el tema de Carlos Espí, cómo se ha ido formando y cómo ha acabado la historia, y bueno, al final ha sacado, pues bueno, un buen porcentaje económico, y veremos a ver, porque ya te digo, en momentos de dificultad, lo que al final vale y merece la pena, y por eso yo siempre he sido uno de los principales valedores desde que, bueno, yo me retiré y llegué a Secretaría Técnica, el valorar mucho ese juvenil y ese filial para que el día de mañana, pues, el primer equipo se pueda surtir de un porcentaje elevado de jugadores de ese filial, porque a la postre el tema económico, pues, lo agradece.
1: Clar, és que anem a recordar que en l'expedició del Levante Unió Esportiva, que se n'ha anat esta vesprada des de el Ciutat de València viatjant cap a Barcelona, no estan ni Brugué, sancionat, evidentment, ni Dani Martín, Martín Cruc, Xavi Grande, Thiago Fernández, Tai Abed, Musuagi, Requena i Sotelo. És a dir, dels nous, pràcticament ningú. El Llevant que té, vaig a dir ara mateix, 14-15 fitxes, i els canterans, que evidentment sí que tenen la possibilitat de jugar. És a dir, en lo just va estar el conjunt granota demà en la seva visita al RCD Stadium. Un minutet per a les 7, tot preparat, ja tenim els protagonistes, Carlos Urrutia amunt la xespa, este Villarreal B i el Saragossa amistós, però això sí, en molt en joc, perquè queda molt poquet per encetar ja la competició, tot preparat per a començar.
2: Canvi de camp per a cada equip i un xicotet apunt, ara que esteu parlant del Llevant. Encara ne queden 17 dies de mercat i moviments n'hi haurà. Alerta amb el futur de Tae Young, perquè n'hi ha massa equips forts de Championship d'Anglaterra, xicotets de Premier League, que no n'hi ha xicotets, i de MLS, que no han fet els deures, que estan buscant davanter, que tenen molts diners, i al Llevant li té igual on vendre'l, no el vol vendre, però si arriba una oferta té l'obligació per economia de fer-ho, així que alerta en ixe tema, que Pedre Espí i Young esportivament suposa que tindrà...
1: No, te fa un tratge a nivell... A nivell esportiu, per cert, ja tenim preparat, clar, el cobert tot en segona divisió per a encetar el...
2: Comença el partit.
1: Segon partit, i ahí està, un dels retirats, com és el cas de Santi Cazorla, i el minut de silenci en un partidàs entre Oviedo i Granada. En marxa ja el futbol en la Ciutat Esportiva, José Manuel Llaneza.
2: Primers 14 segons de partit, la pilota en atac per al Real Saragossa, tractant de defensar en assignació individual... el Villarreal, que al final rebutja, per a la carrera d'Albert García, del davanter, defensat per Baratuzzi, com pot, però no veig-ho més bo. Al final, falta en el mig del camp a favor del Villarreal. Serà el primer atac, Juan Lumora, a pilota parada del Villarreal. Han arruixat tant el camp, que això és, està negat, tota aigua.
0: Sí, sí, parece ser que ha llovido. Bueno, la verdad que, bueno, primeros momentos ahora ha habido una entrada bastante fuerte por parte del central del Zaragoza. Y bueno, primeros minutos con intensidad por parte de los dos equipos y vamos a ver cómo se van asentando. Bueno, en principio 4-4-2 del Villarreal y bueno, 4-2-3-1 del Zaragoza. Vamos a ver cómo cambian las estructuras y a ver cómo bueno, en principio un equipo que quiere estar arriba, que es el Zaragoza, a ver cómo lo que está demostrando durante el partido. Y el Villarreal, pues un equipo que bueno, da salida a sus canteranos, gente muy joven que ya te digo, poco a poco tienen que ir asentándose en la categoría.
2: Ataca per la dreta el Villarreal, tractan de sorprendre Nizar el Gimili al porter Westerveld, una vaselina des de la posició de extrem dret, i ha ficat la manopla esquerra com ha pogut, forçant la primera treta de cantó, primer córner del partit, 2 minuts, empat a 0 en este amistós, un dels més cridaners de la pretemporada entre el filial, sí, del Villarreal i el Reial Saragossa.
1: Posem en ordre també el món de l'esport, Clara.
3: Sí, perquè també comença l'altre partit en la Lliga Hypermotion entre el Cádiz i el Celta de Vigo B. Anem a alternar-lo amb el Oviedo-Granada i a informar-los també.
1: Els dos partits que n'hi ha en segona divisió, alguna cosa més?
3: Sí, volia dir-vos, perquè imagineu-se que aneu al futbol i abans d'entrar comproveu, no?, el típic del mòbil, les claus, la cartera i la bufanda, no? Pues a Dijon, en França, han decidit que l'abonament de la temporada no baixa ni en la cartera ni en el mòbil. Sabeu a on?
1: Sí, on?
3: En la bufanda.
1: En la bufanda.
3: Perquè aixina, pues, bueno, es juguen en el... perquè aixina han incorporat com un xip, ¿vale? És algo, en realitat, és cridaner, però...
1: Home, sí, en Espanya igual no triomfa massa, però...
3: Les imatges estan molt xules perquè lo que fa és que tots els seus abonats pues, entren a l'estadi amb la bufanda.
1: Sí, però això que dic, que avui que està plovent i tal, fa un dia regulero, pues tira que te va, però normalment a...
3: Però la bufanda se du sempre,
1: a 40, a 40 graus no és lo seu.
3: Però l'has de dur, està xulo que sí. Incorporen i vagin posant no, la tecnologia.
1: Tecnologia, això és posar, sí, les coses i les novetats. Per cert, també hem de comentar en l'Eurobàsquet sub-16, la selecció espanyola ha guanyat finalment el bronze, la medalla de bronze en el europeu de Romania després d'imposar-se a Lituània per 96-93. Espanya sub-16, els juniors que han guanyat la medalla de bronze en el europeu. Tornem a Villarreal, Carlos.
2: 3 minuts i més de partit, empat a 0 entre Villarreal B i Saragossa. Per cert, no estic gens d'acord en lo de la bufanda de Dijon, però per a res, és Dijon, pues en un pot de mostassa, perquè per això és Dijon. Ahí si volen ser originals per a portar el carnet d'abonat.
3: Correcte. Vale, no esteu ninguno d'acord.
1: No. Jo sobretot perquè una bufanda, perquè una bufanda en determinades latituds dona molta calor, bàsicament. Tot i que, bueno, és un clàssic per anar al futbol.
3: Per a donar-hi color i un poquet d'ambientet.
1: Sí, per aportar-la a la mà de categoria, ara, per a posar-te-la, no sé jo,
3: La imatge és curiosa perquè van tots en la bufanda i passen el xip per el torno, en vegades de passar el mòbil o el eixo, passen la bufanda.
1: Bueno, i també, per cert, a punt de començar, en 25 minuts eixe, a la vez, Getafe en primera divisió.
3: També estic pensant que si te la furten estàs fotut.
1: Estàs apanyat, sí. Però bueno, és que sempre n'hi ha aspectes positius i negatius, com el mercat d'estiu i també com l'inici de partit en Villarreal, Carlos.
2: Buscant el minut 5 de partit, disfrutant des de partit perquè és un bon partit i perquè n'hi ha que disfrutar cada minut perquè se'ns acosta la tormenta i no sé si això se podrà acabar o no perquè el tema se'ns va complicar. Està per atraure de línia lateral des de la defensa el Saragossa mitjançant de Joaquim Gabilondo, recupera en atac el Villarreal, que toca molt millor i amb més criteri la pilota que el conjunt del Saragossa. Sobretot està Nizar fent un partit destacat en quant a protagonisme, està circulant bé la pilota. Atenció a la passada, però que és massa llarga per part de Eneko, buscant José Lillo Garán. Serà, per tant, pilota de porteria per al Reial Saragossa. Tinc ganes jo de veure Juan Luis Mora, Ander Herrera, però de moment el que més m'està cridant l'atenció és el pivot, és Peter Ademo.
0: Sí, bueno, no cabe duda que la experiencia de Ander le va a ayudar mucho al Zaragoza, sobre todo pues bueno, con esa comunicación dentro del campo, pero evidentemente el físico y las prestaciones de Peter Ademo es un jugador que llama la atención. Evidentemente ahora vemos que el Villarreal está presionando muy arriba, le está creando problemas para salida de balón del Zaragoza. Y bueno, a ver si ahora en pretemporada con este gasto pueden mantener el mayor tiempo posible esta presión arriba, porque la verdad que están siendo muy intensos y están robando balón en tres cuartos de campo para llegar con peligro a la portería contraria.
2: I ja que parlàvem del pivot de Peter Ademo, va ser una de les grans apostes aquest estiu de Lalo Arantegui, que és el director esportiu del Saragossa, substitut de Chema Indias, que no va fer una bona tasca, ni molt menys. I este jugador, alerta que no és tan jove, té 23 anys, i ve del Xèrif, que és un dels equips, recordem, que ha sigut esguitadors de les fases de grups de Champions, inclús crec que fa un parell d'anys una derrota al Real Madrid, que li guanyarem.
1: Sí.
2: Però bé, anem a veure què és el que fa, perquè és un jugador que té presència. 7 minuts de la primera meitat, empaten a 0, Villarreal Saragossa juga el Villarreal al mig de camp, pèrdua davant del conjunt d'Aragones, que avui vestís de roig, així que grocs contra rojos. Però
1: està xula l'equipació del Saragossa, està
2: sí,
1: mirant-la
2: està
1: més.
2: Bé, està
1: té
2: bé.
1: Una franja ahí en els colors de sí. L'equip, blanc i blau, en la zona d'on està l'escut. Però bueno, per cert, a nivell d'imatge, que tenim per ací en l'estudi la imatge sí. del mini-estadi, no n'hi ha massa gent. Més enllà de, pues, això, que si s'està embrutant la vesprada, en el tema de l'oratge, pues igual no avellís massa anar a veure el futbol.
2: Bueno, jo crec que pràcticament la mateixa entrada de quan no hi ha un partit de Lliga, el 80% de la tribuna plena i pràcticament ningú enfront en la graderia, excepte, ja et dic, l'afició visitant, perquè saragossistes n'hi haurà 200. S'estan volant els papers. Bueno, fa un huracán així, tremendo. Espera que l'ordinador, no? Ni jo tampoc.
3: Ni Juan, tu tampoc, Carlos, xicotet. Claro.
2: Menys mal que n'hi ha una que me defensa.
0: Sí, estamos metiendo piedras en los bolsillos a Carlos por si acaso sale disparado de aquí, pero está haciendo, ahora se está levantando el típico viento previo a chaparrón.
1: Sí,
0: verdad que estamos viendo árboles moverse bastante, pero bueno, no hay que llamar al mal tiempo, nunca mejor dicho, y ojalá aguante, que creo que no.
2: 8 minuts de la primera meitat, empaten a 0. Amistós de pretemporada entre dos equips importants de primera federació, Villarreal B i Reial Saragossa. Se complica molt l'oratge, però juga el Villarreal des de darrere davant del seu central esquerrà, Musa Diallo, jugant en curt per a Álvaro García, que ja filtra la pilota endavant, tracta de traspassar la divisió del Villarreal, pilota en profunditat, bona per Albert García, però fora de joc, és el que havia assenyalat l'assistent de Tàrrega, Lajara, i les dues línies són Luis López, el que ha assenyalat fora de joc, i l'altra és Rita Cabañero, els assistents de Tàrrega, Lajara, tots tres del Col·legi d'València.
1: València, sí. No sé si Rita Cabañero, que és una de les poques àrbitres valencianes que té la escarapa a la FIFA i que és una de les promeses més, bueno, jove, cada vegada menys jove, però que la conec molts anys i és una àrbitra molt, molt, molt bona. També Clara Alcover, mira, la imatge que tenia ara per ací davant, Albert Celades donant-li la salutació a Alfredo Álvarez en eixe Cádiz Celta Fortuna. Alfredo Álvarez, que va fer una tasca increïble en el Celta en la temporada passada. I Celades, que bueno, que té un bou també interessant, perquè si n'hi havia pressió en València en el seu moment, en Cádiz no se queda en curs tampoc,
3: La veritat que jo penso que...
2: La de Albert Celades en Ontiveros, clar, ha sigut...
1: Wow. Bueno,
3: mira, t'anava a preguntar, ahir ho varen comentar a nosaltres, bueno, què vos ha paregut ixe vídeo?
2: El amo este mexicà amenaçant l'última oportunitat,
3: No, no senyora, la barbaritat de memes, cada qual millor que l'anterior.
1: Però és que el vídeo... Juan Luis Mora, de Ontiveros, vols dir alguna cosa? Perquè és que...
0: Mira...
1: Ex del Villarreal B, per cert, en el seu moment.
0: Bueno, te digo, mira, Ontiveros, había el anterior presidente del Levante Unión Deportiva planteó en su momento el nombre de Ontiveros.
1: ¡Uf!
0: Cuando estaba en el Villarreal, es decir, Kiko, pues bueno, planeó el nombre de Ontiveros.
1: Bueno.
0: Yo particularmente te hablo por mí, otra gente pues pudo decir otra cosa. Yo por mí, yo creo que era un jugador que fuera del campo, pues bueno, su vida no era muy ordenada, muy ordenada, por decirlo de alguna manera.
1: ¿Sí?
0: Y bueno, y todos tenemos amigos dentro de vestuarios, tenemos amigos en el fútbol y bueno, y yo más todavía en la ciudad, y bueno, y sabes más o menos cómo se puede mover el pues bueno, todo el tema de altas, bajas y todo eso. Entonces yo en principio me opuse a ese, luego al final bueno, pudieron hacer lo que quisieron, pero ahora que está de moda todas las redes sociales, y a mí me parece penoso el vídeo que hicieron, me parece penoso, o sea, el vídeo pensando en el vestuario, que pero es que bueno, evidentemente es un entrenador que yo conozco a Albert bastante, sacamos los dos el título de entrenador.
1: ¿Sí?
0: Albert es un tío espectacular, un tío que sabe de fútbol, bueno, ni te cuento. Al margen de las experiencias que has tenido en los equipos, ¿vale? Pero que se preste también a un vídeo es normal, porque bueno, te acaban de fichar, acabas de llegar un poco de rebote a ese sitio.
1: Sí,
0: pero,
1: que tampoco
0: pero,
1: es se, responsabilidad segua, claro. Él acaba de aterrar con Deia aquell y no, claro. Tampoco conéis la situación de Ontiveros, sí. Como está de enquistada en Cádiz, sí. Desde Fatem.
0: Y conociendo a Albert, una persona recta, una persona seria, una persona, pues ya te digo, un tío espectacular.
3: Pero que no se ríe, porque yo he convivido con él bastante, no lo he visto en la vida reírse.
0: Mira, con Albert no vas a tener ni una disputa, ni
3: una broma.
0: Una sonrisa más.
1: Te digo una cosa, le iba a hacer una entrevista a un par de años de tres horas, y se va a reír,
3: ¿Sí?
1: Igual es que le iba a contar un acudimolvo, pero... No, pero bueno. Va a estar, yo te digo una cosa, yo tenía un concepto de Celades diferente al que va a acabar esa entrevista, y me aparece un tío... que había estat atropellat per les circumstàncies, clar, en València.
3: Clar, absolutament. Per lo que li passa a molta gent.
0: Yo creo que es un tío que viene con que no tiene esa experiencia para entrar en un vestuario como él se encontró, pero ya te digo, Albert, a nivel de persona, de un tío espectacular, ya te digo, y con conocimientos de fútbol. Te llamaría incluso la atención porque bueno, nosotros tuvimos luego una vez que te sacas el curso del UEFA Pro, tienes bueno, fuimos a Suiza, sede UEFA, a hacer un intercambio con entrenadores de otros países, y bueno, nuestro vocal, por llamarlo de alguna manera, era Albert.
1: ¿Qué te parece?
0: Bueno, y había sí, porque
1: él parlava francés, ¿no? Él va a estar en Francia acabando la carrera.
0: Creo que estuvo en el Girondins.
1: Correcto.
0: Y bueno, y Madrid, Barcelona, bueno, él según me comentó, yo no sé ahora, pero se quedó a vivir en Madrid y bueno, ya te digo, un tío pues, espectacular.
3: Tú igual participas en las chirigotas, ¿no? ¿Quieres decir?
0: No.
1: Bueno, si li va bé en el Cádiz, el farán part de les chirigotes segur en febrer, no n'hi ha cap tipus de dubte. Pero bueno, estem parlant de Celades y de Ontiveros, porque efectivamente yo no sabía la historia de Juan Lumona, de que el Llevant va a esquivar la bala de Ontiveros en ese momento.
0: Sí, fue. A ver, aprovechando que estaba en el Villarreal, pues bueno, se habló de ese nombre.
1: Sí, en una de esas etapas, ¿no? Se van a Losca, sí, se van a Osasuna, fue
0: sí, Osasuna. Sí, yo creo que fue la vez que él se va a Osasuna o que está en Osasuna, no recuerdo bien, ¿vale? Entonces, bueno. Y la verdad que tú le ves en primera ref cuando estabas, o en segunda división cuando estaba con el filial, y si él quiere, marcaba diferencias en cuanto a golpeo, en cuanto a visión, pero es ese jugador que le tienes que preguntar, ¿quieres o no quieres? Si quieres y estás totalmente con el equipo, totalmente siendo un profesional, uh-huh. con mayúsculas, pero creo que es un jugador que bueno, pues el tema de esos horarios, ese corsé en esas estructuras, esa vida que como se suele decir, ese que no se ve, esa vida silenciosa, pues yo creo que bueno, hay que estudiar todos esos temas en un fichaje, y yo para mí no era un jugador que sí te podía marcar diferencias, sí, pero en cuanto a peso, en cuanto a situación, pues bueno, no llamaba, bueno,
1: yo creo que hay en este ensertares al al 100% i jo crec que va ser bon moviment del Llevant no clavar-se en el tema de Ontiveros. Que estem parlant de tot això perquè estem a punt d'arribar al primer quart d'hora d'esta primera part, Carlos, i de moment sense gols en la Ciutat Esportiva, José Manuel Llaneza.
2: Això sí, apretant el Villarreal. Ara la pilota dins de l'àrea del Saragossa, però franca i tranquil·la les mans del fill de Westerveld, del metan del conjunt aragonès. Malauradament, estem en el minut 15, dic malauradament, perquè jo crec que o molt s'enganyem o ja no servirà pràcticament de res este partit. Una, perquè aquí ja has començat a ploure, però dos, perquè bufa l'aire.
1: Sí, bufa moltíssim.
2: No sé si 60 o 70 km per hora, clar, mira, i estan informant ara el Saragossa per a reubicar-los, perquè estan sense sostre, que si volen, se'n vinguen refugiats.
1: Clar, refugiar-se del vent, clar, i de la pluja, no?
2: I de la pluja. És que ja ha començat a ploure. A veure, el vent bufa tan fort que les quatre gotetes que estan caiguent a nosaltres, en l'última fila de tribuna, en els pupitres
1: cauen
2: de la
1: pluja, en horitzontal, pràcticament.
2: S'estem banyant. Clar, això t'ho dic. I ara, pues, tot el món així apretats en la tribuna, que són, hi ha la coberta, el sostre, però ja t'he dit que s'ha deslluït molt i no sé si valdrà la pena per a algo o no, però mentre puguen, que seguisquen jugant Villarreal B i Saragossa. Molta imprecisió en el mig del camp de tots dos equips, però més encert a l'hora del últim o del penúltim passe per part del Villarreal, que està jugant en atac. Per la part d'esquerra és Eneko, el capità, jugant en curt, que està José Lillo Galán. Ell circulant la pilota, passa per el central, però tot això ja en camp del Saragossa, que està ordenant en la seva disposició tàctica defensiva, però no està massa còmode tampoc. Ara, pilotada llarguíssima, que són 10 metres en lloc de 70, perquè la frena el vent. Juanlu, la ràbia que tenen que tindre ara mateix Ibai Gómez i Albel dels dos entrenadors, perquè ja això ja no serveix per res.
0: Sí, bueno, lo que pasa que, bueno, en principio se puede jugar, pero como el viento sople así mucho tiempo, uff, ahora...
2: Ara, atenció, el xut des de la frontal de l'àrea, que era bo, molt bo, de Pablo Pascual, ha tret una bona mà dreta. Westerveld pilota, córner, Juanlu.
0: Sí, ha sido una buena estirada de Westerveld, un buen tiro aprovechando el aire para bueno, ha cogido un balón a bote pronto y bueno, y ha finalizado bien. Vamos a ver si lo peor para jugar es el aire. Te puede llover, pero el aire es bueno, no sabes cómo, bueno, la caída de balón, bueno, esos pases en largo. Bueno, vamos a ver, porque ojalá sea, como se suele decir, un chaparrón de verano y dure poco, pero...
1: Bona mà del porter, per cert, forçant d'ahir el córner, sí. I la parada és molt bona, anava dins.
0: Buena estirada, sí, sí.
2: La veritat és que sí.
1: S'escolta per ser la pluja, s'escolta per el microambient.
2: I vos anava a preguntar, clar, tant a tu, Paco, com a Clara, si des de la tele s'aprecia...
1: Està superfosc, sí, i se veu que està caigent aigua a manta.
2: És que són les 7 i quart de l'esplai, pareix que siguin les 10 menys quart.
3: Nosaltres a l'estudi també estàvem mirant, diguem,
1: el segon eclipsi de la setmana, de dimecres i el d'avui, que s'ha fet de nit ràpidament.
3: Com vareu viure l'eclipsi, vosaltres?
1: Jo em van casar per la tele.
3: Jo també.
1: Els xiquetes estaven plorant les dos.
2: Jo tornant de Madrid.
3: A mi em va donar un poc de por al final.
1: És així de trist, per la tele, literal.
3: També.
2: Bona parada ara també de Westerveld, del porter del Saragossa, després de l'atac des de la dreta del Villarreal i del remat amb el cap de Nico Baratucci.
1: Este Baratucci que puja del Villarreal C, que és un jugador que va vindre fa un parell de temporades el conjunt del Villarreal. I per cert, com s'escolta ara? Mira, el microambient, sí. Allà està.
2: El partit es va suspendre d'un moment a un altre, ja us ho dic jo. N'hi ha falta ara del Saragossa, impedint la transició ofensiva del Villarreal. Recordem que estem ja al minut 20. Mare meva,
1: bueno,
2: la que està
1: bueno,
2: caient.
1: Bueno.
2: Empat a 0 en la Ciutat Esportiva. José Manuel Llaneza, de Villarreal, entre el Villarreal B i el Real Saragossa. I jo crec que és el moment que els entrenadors parlen entre si, o els capitans. No, para el partit directament l'àrbitre i va parlar amb els jugadors, però primer és perquè el jugador que parlava ara és Peter Ademo, té problemes, es tomba a terra, així que ixen les assistències del Saragossa. Estos ja no, ja no cal que se dutxen avui, perquè la carrereta ixa. Che, quina llàstica, me dona molt de coratge que passa això, perquè el partit era molt xulo de vore i ara és només ben pluja, salves a quien pueda, Juanlu.
0: Sí, la verdad, mientras llueva sí, vale, pero lo peor es el aire. El aire que bueno, ahora es, bueno, se nos está llevando todos los papeles aquí. Y la verdad, pues ya la tribuna se está quedando muy pequeña, porque toda la gente se viene a refugiar aquí. Y la verdad, pues prácticamente ya no hay sitio aquí en las cabinas. Se está metiendo incluso la gente de,
1: sí, para y a un plano de la tele també, que està seguint als aficionats del Saragossa que han vingut, alguns evidentment, sí, en la camiseta, i han dit, mira, nosaltres anem en l'altra afició, ens donen la mà. Sempre bon rotllo, cordialitat entre aficionats, sobretot quan està plovent tantíssim com ara mateix en Villarreal. Vaig a aprofitar, 7 de la vespre de 21 minuts, de la mà d'Indústries Vijusa, Higiene Industrial. Minut i resultat, Carlos Urrutia, el nostre partit de la jornada.
2: 21 minuts de la primera meitat, Villarreal B 0, Saragossa 0.
4: Vijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
1: Pues ya tenim faena per a Ibai Gómez, perquè no pot continuar el jugador del Saragossa, Carlos.
2: Ha tingut que hacer sustituir, una pena, perquè era interessant veure a este jugador, a Peter Ademo, que ha tingut que deixar el seu lloc a Pau Sanz Amel, número 9, és a dir, primer canvi forçat, primera substitució en el Reial Saragossa, que defensa esta pelota per mitjà de Gabilondo davant de la pressió ara de Joselillo Galán. Pilota
1: Gaitán, Gaitán.
2: En la revida. Sí, sí, Gaitán, he dit Galán, doncs pues Gaitán. Exacte.
1: Es que pasaba a ser
2: Conop,
1: no, a Joselillo, a Joselillo le pasaba a ser un dels millors jugadors de l'equip, però de llarg, a nivell ofensiu, sí, sí. I va tenir molta presència a nivell ofensiu, i el que dèiem abans, Juanlu, pues una llàstima per a equips com és el Saragossa, que tampoc estan, pues sí, són el Saragossa, però no estan sobre els efectius, perdre un jugador en el minut 20 de partit en un amistós, pues imagine que a Ibai Gómez no li farà cap tipus de gràcia.
0: Sí, me imagino, y además es un jugador, yo creo que es una pieza clave a nivel de ataque en este equipo. Es un jugador de un físico, pues bueno, que llama la atención. Y bueno, suele ser, me imagino, por carga, o en este caso demasiada carga. Yo creo que ha sido un problema muscular, porque el jugador se ha tirado al suelo y creo que ha sido tema muscular. Vamos a ver, porque prácticamente si es un tema muscular son de 3 a 4 semanas y no empezaría la liga seguramente.
2: Ya faltará perillosa a favor del Villarreal B. Falta Comesa en la posición teórica de extrem esquerre. No sé si ha sigut davant de Joselillo o de Nizar. Bueno, s'ho dic ara, crec que Joselillo, però està Joselillo Gaitán, sí, a punt de ficar la pilota de moviment en eco lateral esquerre i capità tot el Saragossa, sense excepció, defensant esta acció a pilota parada dins de la seva àrea, i els pupitres de premsa, que ja són els pupitres de l'afició del Reial Saragossa, que s'han vingut així. Més que benvinguts, no faltaria més.
1: Home, clar que sí.
2: Està plovent.
1: N'hi ha que donar la benvinguda a tots que estiguen ahí refugiant-se de la situació meteorològica. Vaig a aprofitar un xicotet d'incís, ojo.
2: Atenció a la falta en curta, la pilota per a Joselillo, molt bona, la seua, el seu xut cap a la dreta, però n'hi havia un fum, un bosc de cames de Saragossa i acabant rebutjant la pilota. És a dir, seguim en el 24 de partit, sense gols, amb l'empat a 0 d'este superamistós de la pretemporada entre el Villarreal B, Paco, i el Reial Saragossa.
1: Insist en el nostre partit de la jornada, perquè estàvem pendents de veure què és el que passava finalment en aquesta partida de pilota en el frontó de Vinalesa, que finalment Matías Oliver no se va a disputar.
5: No, efectivament, ja m'agradaria a mi haver-me refugiat, perquè vas xopar fins als calçotets, però bueno, ara estem resguardats en el cotxe, d'haver escaparat ja la pluja, però la partida no ha pogut iniciar-se perquè ha caigut una de por, Paco, i ja el que és el piso està completament injugable. Aleshores, així estan pendent, estan comentant a veure quan es podia disputar la partida, no n'hi ha una fecha encara assegurada, i es quedem amb la primera part de lo que ha sigut esta jornada avui a Vinalesa, amb aquesta victòria d'Anna i Mireia Badia contra Marc Jiménez i Mar Alfonso per 31-12, que es classifica per a la final del dia 30 contra Victòria i Clara, que guanyaren ahir al frontó de Meliana, i Puchol i Alandes hauran d'esperar a que es doni una nova data per enfrontar-se a Diego López i Adrián Benito. Recordem, Puchol i Alandes havien guanyat la seva primera partida 41-27 contra Pérez Roc segon, i Joaquín, si guanyaven, classificaven ja directament per a les semifinals, mentre que era l'estrena d'esta edició de Diego López i Adrián Benito. I no res, la pilota continuarà demà. Tenim el trofeu de Castelló de la Ribera, on s'enfronten, tenim també semifinal femenina, primera amb Victòria Isabel contra Irene, Natàlia i Laura, i a continuació tindrem a Vicent i Murcianet contra el trio de Diari Lorja i Marc Ortega, en este cas en categoria masculina, i l'Open de Fronto masculí continuaria el dimecres a les 7 de la vesprada al Fronto del Xinet amb Pere Roc segon i Joaquín contra Diego López i Adrián Benito, corresponent a este grup B de l'Open de Fronto, que malauradament s'ha suspès avui per este temporal, i és una llàstima per lo que te deia, perquè és l'única vegada que pot veure el poble de Vinalesa el seu gran pilotari, la seva gran figura, el seu gran esportista, Puchol segon, en directe, i és una llàstima perquè l'ambient era de goig per a poder viure esta partida de Fronto, que finalment no s'ha pogut disputar.
1: D'expectació màxima, arruïnada, evidentment, per l'oratge, i anem a aprofitar per a tancar el Fronto de Vinalesa, i ara de seguida escoltarem protagonistes de la partida d'abans. En primer lloc, tanquem Matías Oliver. Un abraç, Matías.
5: Una abraçada.
1: I en segon lloc, escoltem a Mireia Badia, parella d'Anna, que ha guanyat 31-12 a Mar i Mar Alfonso. Mireia. Ui, alguna cosa ha passat ahí en Mireia Badia, però ha aparegut un jump. Efectivament. Si podeu recuperar l'àudio de Mireia Badia, fenomenal. I si no, tornem a Villarreal, perquè estem en ple partit de la jornada. Pues, el tenim a Mireia? Sí? Tira, Mireia.
6: Hola. Pues la veritat és que no m'ha costat adaptar-me perquè durant la temporada entrené a Frontó i a més a nivell autonòmic també havia jugat en Anna i els entrenaments durant la temporada també els faig en ella a Frontó i la confiança és molt gran entre nosaltres. Ella com sempre donant instruccions durant tota la partida, al principi de la partida, i això encara te fa agarrar més confiança i jugar un poc més segura. I res, la veritat és que m'he trobat prou bé dins de que no jugué molt a Frontó, però bueno, no és el mateix entrenar que jugar. I l'estratègia era, la veritat, que jugar a Mar Raere, que no Mar Alfonso no tocarà molta pilota perquè ella té més tocat el Frontó i ella ahí davant fa molt de mal. I res, la tàctica era ixa i crec que ens ha eixit prou bé. I Anna, com sempre, apurant les pilotes a la línia de la xapa i dominant el xoc, com ella sap, i fent més fàcil la meva feina. I res, ara en la final contra Victòria i Clara, a veure si podem guanyar i que se veja bona partida.
1: Les paraules de Mireia Badia, de la mà d'Anna, que ha guanyat 31-12 davant Mar i Mar Alfonso en les semifinals femenines del tercer Open de Frontó, president Diputació de València, en Vinalesa. I la segona partida, la masculina, no s'ha pogut disputar per l'oratge. Tornem a Villarreal, la imatge en televisió és fosca, que té fosca, molt complicat veure per televisió, m'imagina que en directe també esteu pràcticament a fosques, no?
2: Com si fora la cova del llop, el mateix. 29 i mig de la primera meitat, no n'hi ha gols en este Villarreal B Saragossa, segona treta de cantó consecutiva per al conjunt aragonès del poquet que està fent ofensivament a la esquerra de la porteria de l'ucraïnès Yakiv Kinarekin. I anem a veure com defensa. M'està agradant moltes coses, ara ho comentarem en Juan Luis Mora, moltes coses molt interessants de dinamisme, a banda de la qualitat i d'actitud i de jerarquia del Villarreal, davant d'un Getafe que jo no sé si l'entrena Ibai Gómez o Bordalàs, perquè segona groga ara a Jaume Jardí. Estan rascant, estan pegant estos
1: xics. Sí, Saragossa està rascant, eh?
2: Sí, però que no cal, de veres. I m'està creant moltes dubtes, perquè estan nerviosos i és un partit de pretemporada, Juanlu.
0: Sí, evidentemente. Yo creo que el Zaragoza no está encontrando, pues bueno, ese juego para salir de la presión, yo creo que agobiante desde bueno, prácticamente desde la línea defensiva del Zaragoza por parte del Villarreal. Y la verdad que bueno, que estos chavales tienen mucho dinamismo, mucha intensidad y sobre todo técnicamente son buenos jugadores. A partir de ahí el Zaragoza es un equipo, pues bueno, con mayor experiencia, con gente más bueno, más mayor, por llamarlo de alguna manera, con jugadores, pues bueno, como ya hemos dicho, jugadores que vienen del fútbol profesional y que no están encontrando pues esa salida limpia de balón y la llegada a portería contraria. Y aparte de eso, pues bueno, están llegando a destiempo y lo que está provocando esas entradas fuertes que estamos viendo.
1: Per alusions al rival de avui del Villarreal B, del Real Saragossa, és informació de Mercat, 7 de la vesprada i 31 minuts. Ara després, de fet, com me connectarem amb el nostre company Germán Muñoz des de Paterna, li preguntaré també, però informació del nostre company Nacho Sánchez al respecte del Real Saragossa i de Rubo Iranzo. Ja portem un parell de setmanes, també en Esport Base, també de la mà de Salva Gomis, parlant de la situació de Rubo Iranzo, del jugador defensiu del València Club de Futbol, que se'n va al Saragossa. N'hi ha un acord tancat, ens conta Nacho, de 3 anys entre Rubo Iranzo i el Saragossa, i el València, això sí, se reserva un percentatge dels drets del futbolista. Està previst que Rubo Iranzo viatge a Saragossa. Ojo!
2: Gol del Zaragoza, gol, gol, gol, gol del Zaragoza, jugada aïllada, però a la fi Pau Sanz ha pescat a la frontal de l'àrea, un xut així n'ha més picat, més enverinat, no ha pogut fer res el porter Quinairequín, així que això és el futbol, l'ha tinguda una aïllada el Zaragoza, l'ha ficada dins, minut 32 de la primera meitat, gol de Pau Sanz, Villarreal 0, Zaragoza 1.
1: Bueno, el rebuig de la defensa és terrorífic perquè l'agarra Juan Lupau Sanz pràcticament en la frontal i de primera escama esquerra li pega molt bé, és bon gol del jugador del Zaragoza, però literal és la primera aproximació i a banda ve d'una pilota parada.
0: Sí, la verdad que bueno, es una no muy buena ejecución de falta de balón parado, un balón bajo que la defensa la deja muerta a borde área. Y bueno, y al final pues es lo que tiene estos jugadores, pues con un golpeo yo creo que muy bueno de Pau ha conseguido meterla prácticamente en el palo y pues bueno, haciendo inútil la estirada del portero ucraniano. Entonces, a partir de ahí, pues el Zaragoza está siendo rácano en su juego, pero mira, ahora lo tienes con 0-1, a ver si el Villarreal puede empatar, porque creo que sería lo más justo. En este caso, pues el que más está explotando esa banda es Gaitán, José Diego Gaitán, que está llegando, está golpeando, pero bueno, el portero del Zaragoza, Westerbel, ha hecho 3 intervenciones de prácticamente gol y bueno, es la diferencia. El Zaragoza ha llegado una vez, ha metido un gol y el Villarreal ha llegado ya 4 o 5 veces y no ha conseguido ningún gol.
1: Aprofite y os pregunte al respecte del que acaben de comentar Juan Lu Carlos, al respecte de Rubo Iranzo, informació del company Nacho Sánchez, que se'n va precisament al Saragossa, 3 temporades de contracte, el València que se reserva un percentatge dels seus drets, el jugador que va viatjar a Saragossa en els pròxims dies, una vegada el València doni l'okay a l'operació. Carlos, el cas de Rubo, pues portem 2 anys pràcticament en el xiquet parat i al final s'acaba jugant.
2: Per la bola que li anem a donar al primer equip, pues ja.
1: Sí, per a la bola que li estava donant Corberán, pues sí, jo crec que al final és el millor per a totes les parts. I avui molt pendents també d'aquest costat dreta de la defensa del Saragossa. Anem a veure si ahir Juanlu, Rubo Iranzo pot tindre lloc aquesta temporada.
2: Pues yo creo que Gabilondo es prou titular, así, en el Zaragoza. No sé, Rubo, a veure què passarà en ell.
0: Sí, bueno, a ver, yo pienso que bueno, Gabilondo es un... yo creo que ya está sentado. Ahora, bueno, otra llegada.
2: La oportunidad ahora sí, otra vegada del Villarreal. El chut de Arnau se va fuera.
0: Sí. Sí, bueno, como estábamos diciendo, yo creo que, bueno, al final estar parado para un jugador joven, yo creo que, bueno, es perjudicial y, bueno, ahora mismo Él va a saltar a un equipo, ya te digo, como hemos dicho antes, con solera dentro del fútbol nacional, que por circunstancias está en primera red, a ver si a partir de ahí, una vez que tocas fondo, pues ya solo puedes subir para arriba. Bueno, vamos a ver, al final, llegas a un equipo que tienes que demostrar que puede jugar. Vamos a ver, porque bueno, yo creo que es un jugador con valía, que puede perfectamente jugar en esta categoría. Vamos a ver cómo se asiente y cómo llega al Zaragoza.
2: El chutará de Neco desde fuera del área, senzill per a Vesterberg, que sembla tan amora com a mi, un molt bon porter, i si és la veritat, ja no bufa tan fort, però encara bufa el vent, però aigua segueix caient, mare de Déu. I ara el que faltava, pues els jams i els trons, aixina que ho tenim tot en este dia de la Verge del Carme, este 15 d'agost. Falta un altre més en defensa del Saragossa, en este cas de Gabilondo, davant de César Bonafé, que ha avançat prou la seva posició i també el seu protagonisme, però que va perdent. De moment, mitjançant gràcies al gol de Pau Sanz, en el 32, el filial del Villarreal, l'equip de David Albelda, 36 i mig de la primera meitat, Villarreal B, 0, Saragossa. Saragossa, en este cas de Gabilondo, davant de César Bonafé, que ha avançat prou la seva posició i també el seu protagonisme, però que va perdent. De moment, mitjançant gràcies al gol de Pau Sanz, en el 32, el filial del Villarreal,

0: B0, Getafe 0 i també Clara Alcover en els dos partits de segona divisió, també seguint sense novetats.
1: La veritat que no està siguent una vesprada a part de l'Andorra en el que puguem comptar molts gols, i a hores d'ara en els dos partits que tenim en xoc en la Lliga Hypermotion, Cádiz 0, Celta de Vigo B0 i a l'altre Real Oviedo 0, Granada 0, al minut 36 els dos partits.
0: Això respecte a la categoria d'argent, i ja hem comentat fa uns instants eixa notícia d'última hora al respecte del mercat, en el cas del València, Rubo Iranzo, que fa les maletes en direcció al Real Saragossa, en un contracte de 3 temporades, el València, que se reservarà un percentatge de la seva fitxa. Clara, que volia afegir alguna coseta més.
1: Sí, volia parlar d'una història molt més dura que hem vist també en les xarxes socials, deixes que ens recorden que de vegades el futbol pues, queda completament en un segon pla, i és que en el NAC Breda dels Països Baixos ha compartit un missatge de suport al seu jugador Mats Sontjens després de la mort de la seva filla Naunada. Sí, i el club recent nascuda, i el club ha publicat unes imatges molt emotives del futbolista amb la seva família, amb un missatge molt clar que és molt més que futbol. I el Castelló, on Sontjens també va jugar, també ha volgut estar al costat del futbolista, i el club albinegre pues, ha publicat un missatge en xarxes socials en el que trasllada el seu afecte i estima cap a la família en estos moments tan durs, i acaba amb un fort abraç de tota la família albinegra. I sí que una notícia que va molt més enllà de l'esport i que ens recorda que davant situacions així pues el futbol queda sempre en un segon pla.
0: Bueno, pues notícia luctuosa en la Eredivisie, que està protagonista, per cert, en la jornada d'avui en la nostra secció del futbol internacional de la mà de David Ferris. Deia també Carlos Urrutia, estàvem buscant una reacció d'un Villarreal B que s'ha vist per darrere en el marcador de manera sorprenent.
2: Però que està jugant bé a futbol, Paco, està jugant descarat, en verticalitat, i sobretot aguantant les patades que sobretot les està donant Ander Herrera, que ara li podien haver mostrat la segona groga, però facilíssimament, però bueno, és el que n'hi ha. N'hi ha falta d'Herrera sobre un dels destacats, sobre Nico Baratuzzi, pilota parada, acció en atac, de falta per al Villarreal, precisament és Baratuzzi el que està al costat de la pilota. També està Nizar que penja al segon pal, rebutja de cap la defensa del Saragossa, pilota solta, i la falta de l'àrea xicoteta, demana en penal, però xiula perill, xiula falta en atac, l'àrbitre valencià, Tàrrega Lajara.
0: Comentari que he de fer sí o sí, perquè evidentment és un partit que tenim així a l'estudi, per cert, ara quina entrada sí. En la defensa del Getafe.
2: Sí, sí.
0: Està jugant José Bordalás Jiménez en una línia de 5 darrere, però Andrés García juga pràcticament com a segon davanter. Està jugant un 5-4-1 en Satriano com a punta, però pràcticament Andrés García és el seu acompanyant. Un Andrés García que, com tot el món sap, és un jugador pues, de carril, de banda, carril dretà, que va començar com a pues, interior, jugador més d'atac, però després, una vegada ja se va reconvertir, va ser carril dretà o lateral dretà. Doncs pues, avui està en l'esquema de José Bordalás. Bueno. Recordem que no te daban ters, se le ha de sonar tuche per a tota la temporada. Satriano y prácticamente digo, Andrés García,
3: Paco, yo te digo que, bueno, Andrés, en su época del Torre Levante, que fue cuando lo vimos la primera vez para firmarlo para el Levante, era prácticamente un extremo punta que se ha ido reconvirtiendo en lateral derecho.
0: No hay defecto en el Levante, en la temporada antes de firmar per l'Aston Villa, fa 3-4 golazos de jugador de banda a banda.
3: Sí. A ver, él ha sido un delantero de, bueno, quizá en banda, yo la primera vez que lo vi fue en banda izquierda, ¿vale? En el campo del Torre Levante. Y bueno, a partir de ahí, pues bueno, se pudo firmar. Y bueno, luego se reconvirtió en extremo derecho. Bueno, se reconvirtió, lo pusieron en extremo derecha. Carril metiendo el lateral, y al final pues ese carril por su potencial físico, porque bueno, el chaval la verdad entrenando fue muy trabajador, y de ahí que empezó a darle también con la izquierda, haciendo esos goles con saliendo de derecha y metiendo con izquierda, esos centros con derecha, y la verdad que bueno, que es un jugador que no le viene nuevo el estar prácticamente arriba en esa zona de campo.
0: Pues
2: está el joc parat así, Paco.
0: Pero una topetada en l'àrea del Saragossa. Ja aprofite, te vaig a demanar minut i resultat, perquè hem de fer ara de seguida la primera comunicació en Paterna. Aixina que en el partit de jornada, com va la cosa?
2: 41 de la primera meitat a la Ciutat Esportiva, José Manuel.

0: El Llaneza Villarreal B 0, Zaragoza 1.
1: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a Punt a Punt.
2: Hi ha llocs que no s'expliquen, se senten. Els nostres pobles, els nostres boscos. Cuidar-los depèn de tots. La teua acció marca la diferència. Davant de qualsevol senyal d'incendi, avisa a l'112. Unis-te al nostre equip de prevenció. Jo dic stop al foc. Generalitat Valenciana.
3: Viu la Setmana Gran de Moros i Cristians d'Ontinyent amb La Gran. Del 17 al 24 d'agost, gaudis de música, activitats familiars o gastronomia al Parc de la Glorieta i el Museu Tèxtil. Gisela, la veu de Disney, Limbotec i la festa no para amb les orquestres Monte Carlo i Mònaco. Tot allò que passa en festes ho trobaràs a Ontinyent. Ajuntament d'Ontinyent, ciutat d'atracció.
4: A punt. La ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a València, 102.2.
5: De tu a tu.
1: Cent per cent esport. 100% ràdio esportiva a Punt a Punt.
6: Deixa els minuts per arribar a les 8 de la vesprada i se prepara un altre canvi en... mare meva, quin partit més accidentat per al Zaragoza, Carlos.
0: Youssef Saidu entra per Tachi, per Alberto Rodríguez, que ha sigut el segon futbolista lesionat que s'ha obert la sella, ¿verdad, Mora?
7: Yo creo que sí, que es un golpe. Bueno, ahora mismo se va tapando con una gasa ceja, pómulo... Y parece ser que ha sido un golpe en la ceja, en el ojo. La verdad, mala suerte para el Zaragoza en cuanto a cambios, porque los dos han sido por lesión.
0: Y ahora fuera de choque en el contragolpe del Real Zaragoza. Estem ara mateix complint el minuto 44. Tot i que motius n'hi ha per allargar. Suposo que en un partit d'aquestes característiques jo és que no allargaria ni un minut. Mare meva, els llamps que s'estan veient ara mateix. No sé si per la tele també els podeu apreciar, els podeu veure.
6: Està superfosc, que afortunadament han posat abans les llums per a veure un poquet més damunt la gespa, però bueno, la realitat és que estem a punt d'arribar al 45, de moment continua el 0-1 favorable al Real Zaragoza i hem d'obrir línies ja amb l'estadi Antonio Puchades de Paterna. Perquè també tenim un altre amistós de pretemporada ja preparadíssim entre València, Mestalla i Nàstic de Tarragona, dos equips que van a competir esta temporada en Segona Federació. I a banda ja tenim també la confirmació de les alineacions, tot preparat amb ambient, amb musiqueta, tot preparat, com deia, de la mà de Germán Muñoz. Hola, Germán, bona vesprada.
8: Salutacions, sí, ja està tot preparat així a la ciutat esportiva de Paterna per a que comence ixe partit entre el València Mestalla i el Nasti de Tarragona. Estan calfant els jugadors dels dos equips la xespa de l'estadi Antonio Puchades i sí, ja coneixem les alineacions. Vinga, anem primer amb la del València Mestalla. En porteria, Alain Gómez. Lateral esquerre, Pere Rubi. Parella centrals, Iker Herrera i Amos Guanyala. I el lateral dret serà per a Héctor Mir. Per davant, en la sala de màquines, Alejandro Estevez i Hugo Guijarro. Per davant també estarà Mario Guilaber i extrem esquerre serà per a Leslie Ocay. L'extrem dret serà per a Ismael El Aoud i en punta Aymar Blázquez. En front, coneixem ja també l'11 del Nàstic Tarragona. En porteria estarà Juanqui, lateral esquerre per a Manel Royo, el capità. Parella de centrals per a Guillem Barres i Enric Puchol. Lateral dret per a Oriol Subirat, la sala de màquines. L'acompanyaran Eugeni Valderrama, Gelardo i també Montalmo. Extrem esquerre per a Cifuentes, extrem dret per a Sin i amunt en punta estarà Provence. Ixa és l'alineació del Nàstic Tarragona i també confirmada la del València Mestalla per a este partit, per al que falten poc més de 10 minuts. Espera que comence.
6: I ara després...
0: Descansa Villarreal.
6: Me recordes també, Germán, el tema de l'àrbit i també ara després te preguntaré per el tema, evidentment, de Rubo Iranzo, però abans acaba la primera part en Villarreal, baix la pluja.
0: Aixina és 0-1, guanya el Zaragoza després d'una primera meitat en la que ens ha agradat moltes coses del Villarreal, bé, Juanlu.
7: Sí, bueno, sobre todo yo creo que el Villarreal B ha hecho una buena primera parte. Yo creo que, bueno, ha sido intenso, en presión, ha conseguido robo. Solo le ha faltado el gol. Ha tenido dos o tres buenas acciones que bueno, ha hecho unas buenas intervenciones el portero Westerveld del Zaragoza. El Zaragoza ha llegado prácticamente en un balón parado, como hemos comentado, un balón suelto en defensa, un mal despeje y bueno, se la ha encontrado Pausans y ha definido bien a primer toque, pegado al palo. A partir de ahí vamos a ver la segunda parte, porque yo creo que el Villarreal ha estado bien y lo único que le ha faltado, que es lo principal en esto del fútbol, que es el gol.
6: Ahora después te preguntaré más en profundidad, pero si has de quedarte en algún jugador de Villarreal B o de Zaragoza, ¿en qué te quedes de la primera parte?
7: Bueno, yo creo que Gaitán ha estado bastante bien. La lástima por parte del Zaragoza, la salida de Peter por lesión, que es un jugador que por el tiempo que ha estado en el campo, esos 20 minutos, creo que ha demostrado por su potencial físico y por su actuación, que creo que es un jugador que va a ser un jugador importante en el Zaragoza, pero bueno, ha tenido esa lesión y no se le ha podido ver mucho.
6: Pues estar en pendencia en la segona part. José Leo Gaitán i companyia són capaços de revertir, d'empatar almenys el partit provisionalment al descans. Villarreal B 0, Zaragoza 1 en este amistós. Deixem a Juan Luis Mora i a Carlos Urrutia en la ciutat esportiva de Villarreal, Espigolan Peralla, ara de seguida tornarem. Clara Alcover, en una vesprada en la qual pues, ha començat la Lliga en primera divisió, continua
9: no
6: tot igual.
9: No tenim ninguna novetat.
6: En segona divisió, res de res.
9: Res de res.
6: Rient de rient. Això sí, el Oviedo ha tingut 4 ocasions claríssimes i el porter del Granada està sent el millor destacadíssim del partit.
9: Ara, en quan s'enceta un gol, van anar tots seguidets. Pues estava un poquet també pues, mirant les xarxes socials i m'apetia comentar a Santú perquè, bueno, me recordava a ell. El Gremio continua reforçant la seva plantilla a Brasil i ho ha fet amb un jugador ben conegut per l'afició valencianista.
6: Comença en D.
9: Sí, Danilo Barbosa.
6: Que porta un bigotet, és que no ho he vist.
9: Clar, és que no l'havia conegut de primeres.
6: El bigotet de Danilo Barbosa, que va arribar al València temporada.
9: Però té 30 anys.
6: Sí, perquè va arribar en 20.
9: Clar.
6: Danilo Barbosa va ser un fitxatge car, no tan car com la Roca Abdenur, però va ser l'estiu de Danilo Barbosa, la Roca Abdenur i...
9: Algun dia contarem l'anècdota de quan arriba la Roca Abdenur.
6: I qui era l'altre?
9: El
6: central...
9: Sí,
6: que no
9: sí.
6: Parecía futbolista.
9: Morenets.
6: Aderlan Santos.
9: Ah, no, yo no te dije ahí.
6: Ah, vale.
9: Yo te dije un altre que también era de la seva época.
6: Ah, bueno.
9: O sea, lo único que me recuerdo era del seu perfume. Porque...
6: ¿Vinicius Araujo?
9: Sí.
6: Ay, mare. Qué época aquella. Aquí una época me mona.
9: Tinc una camiseta de Vinicius Araujo.
6: No pot ser. Vinicius Araujo no había arribat encara a Meriton, ¿eh? Va ser mesos abans. Va ser en el mercat de l'hivern de la temporada 13-14.
9: Però seguís jugant, ara el buscaré.
6: Sí, crec que sí. Però bueno, Danilo Barbosa sí que ha tingut carrera, ¿eh? En Portugal i en Brasil.
9: Estava dient precisament això perquè he vist que havia estat a l'Ula de la segona divisió d'Aràbia Saudita. Després també va jugar... va estar cedit per el Braga amb nosaltres i després també havia jugat al Botafogo, que és el mateix entrenador que ara l'ha fitxat per al Gremio en Brasil, Luis Castro, que es diu l'entrenador. M'ha resultat curiós perquè passant d'aixina veient-lo no l'havia conegut i he tornat darrere i dic, ui, este és Dani, no?
6: Un bigote dels anys 80 més que sospitós, però bueno, sí, Danilo Barbosa continua en la seva trajectòria.
9: Firma fins al 2028, eh?
6: Sí, senyor, 2 temporades per a Danilo Barbosa. Me'n vas ràpidament a la ciutat esportiva de Paterna, Germán Muñoz, perquè volia preguntar-te precisament per el tema que hem comentat fa 20 minutets al respecte de Rubo Iranzo. És un tema que hem estat seguit així en la redacció des de fa ja setmanes, tant tu, Germán, com Nacho Sánchez, com també Salva Gómez. Rubo, que se'n va finalment al Zaragoza.
8: Sí, Paco, la informació que tenim, que ha donat també el nostre company Nacho Sánchez, és que precisament Rubo Iranzo té tot tancat amb el Real Zaragoza. És veritat que falta l'okay de Ron Gurley, això és important, falta l'okay de Ron Gurley, però està tot tancat. El Real Zaragoza li va fer una oferta formal al València i li ha fet també una oferta al jugador de 3 anys. A més, el València es quedarà un percentatge dels drets del central i està tot tancat, com diguem, a falta de que Ron Gurley doni l'okay per a la seva marxa al Real Saragossa. Comentar-te també que va xiular el partit José Carballa i els seus assistents seran Juan Manuel Morcillo i també Santiago León, així a la ciutat esportiva de Paterna. Ja es retiren els jugadors cap al vestuaris per a votar després i començar aquest partit entre el València Mestalla i el Nàstic de Tarragona.
9: Menú musicón, no? Té de fondo Germán
10: ahí. Estan posant a Germán, donant-li la benvinguda a Germán al punta-punta, evidentment.
9: Això anava a dir-te, avui és el seu primer partit.
10: Que el xiquet està ahí en Paterna, no li hem dit res. I no te pregunta, Germán, l'horatge que fa avui, que és la gran pregunta de la vesprada. Com està la cosa en Paterna?
8: Pues mira, de moment el cel està prou ennuvolat. Paco, la veritat és que hores abans del partit hem vist llamps. De moment també estem veient ratxos. Anem a veure si la pluja respecta un poc el partit, respecta el duel. De moment, ara ja no plou així a la ciutat esportiva de Paterna, però és veritat que abans del partit ha plogut molt. I de moment, com diguem, està respectant la pluja mentre el València Mestalla ara mateix està anant cap als vestuaris, però sí que és veritat que de moment, aunque no n'hi hagi pluja, sí que n'hi ha un cel ennuvolat, així que veurem a veure si respectarà la pluja o tornarà a ploure durant el partit.
10: Pues de seguida estarem novament a la ciutat esportiva de Paterna, compte enrere 8 minuts per encetar el partit entre València Mestalla i Nàstic de Tarragona, i ja sabeu, al temps de descans, en el partit de la jornada, de moment cau el Villarreal B 0-1 davant el Saragossa.
2: Vijosa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Vijosa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.

0: Punt a punt.
1: Seguim en directe, sintonia punta a punt en marxa des de les 3 i mitja de la vesprada. Ja sabeu que se prolongarà fins a les 12 i mitja de la nit, com cada cap de setmana, sí, en Apunt Ràdio, la ràdio de l'esport en directe en la vostra sintonia. Tornem a Paterna, Germán Muñoz, i aprofitem estos últims minuts abans d'este duel del València-Mestalla davant el Nàstic de Tarragona per a posar un poquet en lloc com ha quedat la confecció de plantilla del filial d'Òscar Sánchez, que recordem va agarrar a l'equip mitjançant la temporada passada, corregint un poquet una dinàmica prou negativa que havia agarrat de la mà de Miguel Ángel Angulo, que ja portava molts anys, 4 temporades consecutives com a míster. I amb Òscar Sánchez, Germán, el que s'ha vist aquest estiu és que molts jugadors del juvenil han pegat el bot al filial i altres, com és el cas, per exemple, d'Aymar Blázquez, que és titular avui, han passat tot l'estiu també molt pendents de què passa en el seu telèfon, perquè si no tenen oportunitats en el primer equip i no tenen la confiança tampoc en el filial, pues igual busquen una eixida per a buscar aquests minuts fora de Paterna.
2: Això mateix, Paco, la veritat és que n'hi ha molta renovació avui, perquè molts jugadors del que van estar avui presents a la ciutat esportiva de Paterna són del juvenil. A més, n'hi ha molts jugadors del filial que continuen en dinàmica de primer equip, en Carlos Cueverán. Fins a 7 jugadors avui el València-Mestalla no podrà comptar amb ells, com Jaume Durà, Iker Córdoba i demés, però és veritat que amb Òscar Sánchez n'hi ha un aire nou i n'hi ha molta il·lusió esta temporada perquè el València-Mestalla, el filial del Club Che, puga fer una bona temporada i, per què no, aconseguir ells ascens a primera ref. N'hi ha molta il·lusió i de moment s'està formant un equip prou bo.
1: Bueno, pues el comentari que hem fet abans en el punt a punt és que efectivament la situació que ara mateix n'hi ha en este grup tercer de la segona federació, que per cert ha canviat de fisonomia, Germán, en les últimes hores, ha hagut ahí una reestructuració que ja contarem ahir en esta sintonia i que demà detallarem
3: però a cada minúcia.
4: Carlos Gallardo ja s'ho té tot estudiat.
1: No, té tot estudiat. I, per exemple, tenim derbi en la primera jornada entre Intercity i Club Esportiu Castelló B. Però, bueno, en el cas del València-Mestalla, el que ens interessa, Germán, té rivals molt potents i és de veure que, al contrari que l'any passat, que se va quedar ahí fregant el tema del play-off, pues podria ser una temporada, no?, per a lluitar per objectius superiors als dels últims anys, que és pràcticament buscar la salvació sempre.
2: Totalment, jo crec que és el que t'estava comentat abans, jo crec que n'hi ha molta il·lusió, jo crec que s'està formant un equip, l'Acadèmia del València al final sempre forma bons equips i l'any passat ja es va quedar fregant i se ascens i al final jo crec que aquest any sí que va tindre l'oportunitat el València-Mestalla. N'hi ha molts bons jugadors, no sols també al filial sinó també al juvenil A, i jo crec que n'hi ha molta il·lusió, però ja no sóc per a la gent, Paco, jo crec que n'hi ha il·lusió dins del club per fer una bona temporada este any i n'hi ha jugadors per a fer un bon any.
1: Bueno, pues un filial que segurament tinga noves energies i una filosofia nova, després de ser la primera temporada d'Òscar Sánchez, que va arribar fa dos estius a la ciutat esportiva de Paterna, procedent de Orihuela, del Orihuela Club de Futbol, de tercera, i tot i això va agarrar un juvenil en divisió d'honor, va revertir una situació que era prou roïna d'un equip que havia caigut precisament aquesta temporada davant el Llevant, que va ser campió en divisió d'honor juvenil, en Carlos Espí, Karim Tunde i companyia. Pues Òscar Sánchez, que porta 2-2, dos temporades al capdavant de l'equip i ha guanyat la Lliga de divisió d'honor en dos temporades de manera consecutiva. Clara Alcobert, tenies, abans de començar el partit en Paterna i abans de tornar novament a Villarreal, que parlar-me de culturisme.
4: Sí, perquè nosaltres li donem a tots els palos, no? I el culturisme és un esport que cada vegada té més seguidors i que també té un referent valencià com és Joan Pradells, i on el valencià va començar en el rugbi.
1: Sí. Si no recordo mal. Hi ha dos grans referents ara mateix a nivell internacional, o sobretot a nivell conegut, que són José Mavist, que és madrileny, si no m'enganye, i Joan Pradells, que és de la Comunitat Valenciana.
4: Pues així és, va començar en el rugbi i abans de fer ixe vot al culturisme, pues està intentant aconseguir, no, enguany, any el seu bitllet
1: per
4: al
1: Mister Olímpia.
4: Claro, el Mister Olímpia, que és la gran cita mundial de l'esport, considerem el mundial, no, del culturisme, i on Pradell competeix en la categoria Open, que és la més espectacular i exigent del culturisme.
1: En la que no n'hi ha límits, bàsicament.
4: No, i els xutxes valoren sobretot la quantitat de massa muscular, però també la definició, les proporcions, la simetria del físic. La veritat que és increïble quan miren les fotos.
1: Estan forts,
4: que...
1: eh? Estan
4: mare forts. De Déu, o sea, estan, però vamos, molt forts. I el, però t'ha d'agradar, això és el tremón, no? Perquè té molt de sacrifici.
1: Jo conec prou el que és l'esport del fisioculturisme, i efectivament Joan Pradells, el problema és que en els últims anys ha canviat moltíssim tot, i en la categoria Open n'hi ha absoluts animals de sèquia, i Joan té un problema de perxa. D'alçada, bàsicament. Quan més alt ets, més massa muscular tens potencial de posar-te damunt.
4: Clar.
1: Clar, en el cas de Joan Pradells no és precisament el fisioculturista més alt. N'hi ha altres que tenen, Derek Lunsford i demés, n'hi ha altres que tenen una talla major. Però, tot i això, la seva evolució en els últims 5 anys és brutal.
4: Ja se va quedar a les portes, no? De l'últim mundial, sí. I ara pues, vol tornar a intentar competir amb els millors culturistes del món, i també pues, continuant treballant ixe somni, i per entendre la magnitud del repte, si però no parlem simplement...
1: Jo me'l sé, Hadi Chopin, Derek Lunsford, Nick Walker, el mutant... Sí. Esta no te la esperaves,
4: Esta no te la esperaves. Estic flipada, que t'encanta el món del culturisme.
1: Si estan escoltant Pau Pardo i Pablo Leiva, estaran flipant dient, ah, pues ese també pilota el tema. Pues sí, Joan Pradells, un dels nostres que va estar en la velada, no?, d'Ibai l'altre dia.
4: Bueno, el vaig conèixer fans, perquè ell és un gran valencianista, ha col·laborat en el club en diverses accions, i un poc, pues, veient el que era de la seva vida, pues he vist que està preparant-se per al Mundial, i des d'ací, clar, li volem enviar el nostre suport, i a veure si arriba i podem parlar en ell, i que ens conte un poc més, no?
1: Estaria de categoria, si estigui en l'Olimpia, que no sé si és en Las Vegas, en Guay, no sé on ets.
4: Sí, en Las Vegas.
1: Correcte, pues, ojalá.
5: Va que sabeu,
4: què te pareix a tus culturistes, Carlos?
1: Un segonet, sí, Carlos també és fisioculturista. És més fisio que culturista. Ha començat el partit, Germán, roda la pilota en Paterna.
2: Sí, ha començat ja el partit així a la ciutat esportiva de Paterna. Juga ara mateix el Nasti de Tarragona. Jugava Eugeni Valderrama. Eugeni Valderrama,
1: bueno,
2: que va ser un jugador que va estar al València.
1: Sí, és de veres.
4: Recorde també, clar.
2: El l'any que estava Curro Torres a la banqueta, que quasi el València Mestalla aconseguís ese ascens a segona divisió. I com diguem, ja ha començat el partit, ja està rodant la pilota així a Paterna. Atenció a missa jugada, que la té ara el Nasti. S'apropa a l'àrea, el xut, ui... Quasi la primera oportunitat en el minut quasi dos de partit, la de test a Alain Gómez, i ja passa el perill per al València Mestalla, que ja juga per mitjà de Amos Guanyala, però com diguem, ja ha començat el partit,
1: sí.
2: Minut un i mig d'encontre, i de moment té la pilota més el Nàstic de Tarragona.
4: 32 anys té Eugeni.
1: Sí, Eugeni, que porta tota la vida pràcticament. 0-0 de moment la ciutat esportiva de Paterna, estem ja en línies obertes en Germán Muñoz, i ja roda la pilota també Carlos Urrutia i Juan Luis Mora en el partit de la jornada en Villarreal.
5: Des de fa 30 segons ataca el Villarreal, però fora de joc d'Albert García. 0-1, recordem, guanya el Saragossa des que va aprofitar una pilota solta dins de l'àrea Pau Sanz en el minut 32 de la primera part. Ara, de moment, ha deixat de ploure, una treva de temps, segueix fosc, però no bufa tampoc el vent, així que esperem que puguem tindre un sense tant de vent, una segona meitat un poquet més tranquil·la. Estarem pendents dels carrusels de canvis, i per cert, dels espectadors que n'hi ha mirant el partit, Guille Fernández, bon amic de la casa, entrenador del Rayo Majadahonda, que serà el rival del Villarreal en la primera jornada de Lliga, a Majadahonda. Atenció a l'atac ara del Saragossa, però ho ha resolt bé la defensa del Villarreal, així com Ivan Ischenko, que m'ha alegrat molt de veure, que és la gent de Kinareikin, el porter del Villarreal, perquè va pagar 800.000 euros el conjunt groguet per al filial.
1: Tu sí que coneixes a tot el món, tu sí que te controles de tot, és que no pot ser. No pot ser. Però bueno, vaig aprofitar 2-3 ja per damunt de les 8 de la vesprada, una mini ronda per a ubicar com va la cosa en el punt a punt. Comencem en la ciutat esportiva del Villarreal, Carlos.
5: 2 minuts de la segona meitat, Villarreal B 0, Saragossa 1.
1: En la ciutat esportiva de Paterna, Germán Muñoz. Germán.
2: En minut 3 de partit, de moment es manté el 0-0 en el marcador entre el València-Mestalla i el Nàstic de Tarragona.
1: I també tenim futbol en primera divisió, Clara Alcover, sense novetats de moment.
4: Minut 32, 0-0 entre l'Alavés i el Getafe, i en la Lliga Hypermotion arriba al temps de descans el Cádiz 0, Celta de Vigo B 0, i a punt de fer-ho el Real Oviedo 0, Granada 0.
1: Recordatori que a partir de les 9:30 de la nit, Sevilla-Rayo Vallecano, amb la narració de Javi Morell i els comentaris de Charlie Egea en la sintonia del Punt a Punt. I per a tancar, Clara,
4: anem a afegir un nou amistós entre l'Orihuela i el Ciesa, que acaba de començar, minut 3, 0-0.
1: El Ciesa, que és el poble de José Antonio Camacho, ex-seleccionador nacional.
4: Te ho saps tot.
1: 8 de la vesprada, 4 minuts, sintonia Punt a Punt.
6: Som a punt.
7: ¿Qué haces este finde?
8: Pues festa.
7: ¿Y el siguiente?
8: Son festes también. ¿Qué quieres que haga?
7: Y es que en nuestros 552 municipios nunca te falta diversión. Y el 14 y 15 de agosto vamos a ver el Mistari d'Elche, fiesta declarada de interés turístico internacional. La comunidad va de festa. Elche vive su festa. Generalitat Valenciana.
9: Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
0: 100% esport. 100% ràdio esportiva a... Punt a Punt.
1: Dos punts de comunicació en la sintonia del Punt a Punt. 8 de la vesprada i 5 minuts. Tornem a la ciutat esportiva. José Manuel Llaneza, Carlos Urrutia, Juan Luis Mora. Carlos, com ha començat la segona part d'este Villarreal B0 Zaragoza 1?
5: Atacant el conjunt de David Albelda davant d'un Zaragoza que ara s'estira per primera volta intentant el contracolpe mitjançant Marcos Cuenca per l'esquerra, però este que parar ja és acció dinàmica, però en jugada elaborada, no és contraatac, així que de moment de Juan Luis Mora seguís volent, tot i que va perdent el partit, tindre protagonisme el Villarreal Vedalbelda.
10: Sí, yo creo que el partido, el peso del partido lo lleva el Villarreal, porque sobre todo es intenso, están siendo rápidos en sus acciones. Lo que pasa es que bueno, se ha encontrado un equipo con experiencia como es el Zaragoza, que cuando, pues bueno, en este caso el Villarreal mete una marcha más, bueno, para con faltas tácticas y bueno, y sobre todo que no haya mucho juego. Ahora se está estirando un poquito más y bueno, y ahora estamos viendo también que el Villarreal prácticamente va a cambiar a todo el equipo, porque bueno, están ahora haciendo ejercicio de calentamiento 10 jugadores, o sea que dentro de poco va a haber el carrusel de cambio típico de pretemporada, pero hasta ese momento, pues bueno, yo creo que el Villarreal está jugando bien, está haciendo su partido, está siendo intenso y bueno, y el Zaragoza está siendo ordenado, y sobre todo cuando ve que algo se le escapa, pues tiene que recurrir a esas faltas que bueno, que yo creo que está incurriendo en demasiadas faltas y mucho parón de juego.
5: Jugant el Villarreal en el mig del camp, obertura capa la banda dreta, on tracta d'avançar per ahir Arnau Forés. Bona la combinació, el xut, que quasi és gol, ha parat molt bé Westerveld, el xut d'Albert García, gran oportunitat, grandíssima per al Villarreal, però ha tret una mà dreta miraculosa el fill de Westerveld, del nou porter firmat del AZ Almar del Reial Saragossa, que intenta armar la contra ara. La veritat és que el públic s'està divertint, sobretot ara que ha deixat de ploure i no bufa tant el vent.
1: La pregunta per a Juan Luis Mora és si este Westerveld és millor o pitjor que el pare, que per als més vells del lugar va jugar en la Real Societat.
10: Jo recordo quan era xicotet. Jo m'he enfrentat al padre,
1: per això t'he dit que tu coneixes en primera persona, i què diries? Què té el fill? Qualitats superiors? Iguals?
10: A ver, el físico del padre era un físico también espectacular.
1: Claro,
10: y sobre todo
1: holandés, granot, claro. Sí, de la época esta de Van der Sar y tal.
10: Sí, claro, tenía un golpeo un golpeo que prácticamente de saque de meta llegaba a portería contraria. Es, yo lo que recuerdo de Sander Vestevel era eso, el golpeo que era espectacular y sobre todo bueno, su físico. Su hijo está demostrando que, bueno, en cuanto a portero ha hecho 3-4 intervenciones de mucho mérito, sobre todo incluso esta última ha sido bueno, una jugada de Nizar por banda y la típica, bueno, prácticamente esa pasada atrás que rematas el primer palo y bueno, y ha ido muy bien abajo y ha hecho otra buena intervención de gol. La verdad que está haciendo un buen partido en este caso el portero del Zaragoza.
5: Aprofite. Para que te haga una idea, Paco, ¿sí? Es de Molmes nivel. Tú te recordes de Nil Ruiz cuando era el portero del Mestalla.
1: Sí.
5: Y esa estampa de portero y ese movimiento y esa manera de tardar la pilota al peu de traurles más. La verdad es que anatómicamente es un portero molt paregut, pero ya te digo, de Molmes nivel. Molt bo este portero que ha fichado de la Z al mar el Zaragoza.
1: Porter llarg, espigat y que té molt bon joc de peus. Y mira, per alusió que vas comentar, Nil Ruiz, exporter del València-Mestalla, se n'anem cap a la ciutat esportiva del Paterna, en eixa Antonio Puchades, qui està dominant en este inici de partit entre València-Mestalla i Nàstic, Germán?
2: Ha començat dominant el Nàstic de Tarragona, un inici elèctric, a mitja bona rematada del jugador del Nàstic, de Proens, que ha fet la parada a Alain Gómez, però ja s'ha tranquil·litzat un poc el joc i és quan comença el València-Mestalla a tindre més la possessió. Ara valo cap amunt, que controla Aymar, volia emportar-se-la, però finalment va ser treta de porta per al Nàstic de Tarragona, com diguem, ara mateixa el que porta més la possessió del baló i domina més és el València-Mestalla, però sense ocasions clares per al conjunt local. En el minut ja quasi 10 se manté el 0-0.
1: Aprofite, Germán, te repregunte per ambient, finalment hi ha gent en Paterna?
2: La veritat és que jo crec que els núvols i tot l'oratge que ha hagut hores abans del partit ha fet que molta gent no hagi pogut vindre. La veritat és que l'entrada era gratuïta. Atenció amb esta bola ara, talla bé, comprometida ara la pilota per a Alain Gómez, que la trau fora, finalment. Com te deia, al final era entrada gratuïta, però jo crec que l'oratge finalment ha fet que la gent no hagi pogut vindre tant. I sí que és veritat que encara així n'hi ha una bona entrada, aixina que pesa l'oratge, una bona entrada així a la ciutat esportiva de Paterna, a l'estadi Antonio Puchades.
1: Tot i la situació de la climatologia, bon ambient ara mateix en el Puchades. De moment continua tot igual, resultat d'ayer és 0-0 entre València-Mestalla i Nàstic de Tarragona. Tornem al partit de la jornada, tornem a Villarreal, Carlos.
5: Cal fer 4 jugadors del Saragossa, cal fer 10, com ha dit abans Juan Luis Mora, del Villarreal, és a dir, el carrusel de substitucions en un no-res perquè estem en el minut 54 de partit, el 9 de la segona meitat. Tu calcula que d'ací 5-7 minuts ja començaran els canvis i les substitucions, tot i que seran en la segona meitat. Pilota llarga de porteria de Vestevel del Saragossa cap al punta, però que acaba tallant Usman Diallo. Este m'agrada molt. Fixa't el que important. Ui, quina entrada ara, més forta. I demanen en roxa els jugadors del Villarreal. L'entrada crec que ha sigut de Diogo Monzón, però no li ha tret ni groga. Escolta, s'està calfant el tema, eh?
1: No, en la primera part és que el Saragossa s'ha quedat en 2 tios menys, però ha estat molt fortuït, però estan rascant prou els aragonesos.
10: Sí, es un equipo, ya te digo, con experiencia, que cuando le encuentras un poco o está un poco fuera de posición y no está estructurado, paran con falta para colocarse y empezar de nuevo.
1: La acción, mira, me recuerda perlotarte arriba el jugador del Zaragoza,
5: sí,
1: a la expulsión de la tredad de Gallán el Taroncha.
5: De Gallán te van a medir, no va tan alto.
1: Pero la entrada es muy dura y porque no enganchas al jugador del Villarreal.
5: Innecesaria, sí, así no es. Per ser que està Saidu donant una bona impressió.
1: L'entrada és molt dura,
5: Entrada és dura. Sí, no li ha fet mal, però era per a fer-li-ho. I per ser que abans hi ha hagut també la segona meitat, en el minut 2, una targeta a Mico Baratussi, perquè a més li ha rascat al jugador del Saragossa. Vull dir, l'equip està valent, el Villarreal, i el Saragossa jo crec que està semblant el Getafe de la primera federació, perquè pega més. Ara li diré després en el directe en l'entrevista al Belda i Ander Herrera, David, quan jugava, del que està rascant, des que ha sigut un pinceller tota la vida, mare meva, està un flash a pegar el patà i ara, això sí, està de pivot, eh? No me faceu correr massa, que ja tinc qualitat per a distribuir.
1: És que ha de ser molt estrany, Juanlu.
10: Él maneja el tráfico, porque está, sí. Está haciendo indicaciones siempre constantes a los compañeros y tal, pero lo dicho, cuando, bueno, normalmente vas cumpliendo edad, el físico te va desapareciendo, te va apareciendo esa experiencia, esa posición y sobre todo, bueno, los golpeos, sobre todo, que es lo que tiene.
1: El tema de Ander Herrera, que té un precedent immediat en la mateixa categoria, que és el de Pedro León en el Múrcia, que és exacte. El típic jugador que ha pegat més backs que tal i que acaba la seva carrera. Bueno, le ha acabat com a jugador, se va retirar la temporada passada, però continua com a membre de la directiva, de l'estaf, del club i demés. I en el cas d'Ander Herrera, té tota la pinta, Juanlu, que quan acabe el seu torn futbolístic, esta temporada, la vinent, quan siga, se quedarà en el Saragossa fent... Jo crec que acabarà entrenant. És que me dóna la sensació per la intel·ligència que té, per el perfil de tio que és, que quan parles en ell se nota que té trellat, té una pinta d'entrenador que tira esquenes també.
10: Sí, yo creo que la vuelta, bueno, en este caso a su casa, yo creo que ha sido...
1: Para en Argentina con esa... y en Jocs por ahí, pegando
10: sí,
1: voltes.
10: Sí, sí, sí. Bueno, ten en cuenta que este jugador ha jugado en Athletic Bilbao, en el PSG, en el Manchester United. Sí, o sí. Sea, no te estamos hablando de equipos del montón, no. Estamos hablando de lo mejorcito de Europa. Entonces, y bueno, y América, en donde ha estado. Entonces, prácticamente yo creo que él, viniendo ahora a su último tramo de carrera, pues ha sido con ese miramiento para empezar pues su otra carrera post-fútbol. Y yo creo que también lo veo como un posible entrenador, sobre todo empezar en cantera y terminar en el primer equipo.
1: Te dota la pinta. Per cert, tenim la primera rocha de la temporada en primera división. ¿Adivineu a quin equip és?
5: ¿A Getafe? No.
1: Al carrer Kiko Femenia, 42 de la primera part, en una entrada molt lletja. Jo crec que s'ha passat de frenada Kiko Femenia. En primera instància era groga, després s'han corregit per via VAR i finalment roja directa al Getafe, que se queda en un home menys en el 44 ja de la primera. A la vez 0, Getafe 0, el Getafe que está en un home menys. Aprofite també per a recuperar, com no, superar el primer quart d'hora del primer acte en Paterna con Balacosa, Germán.
2: Sí, ara mateix té una bona jugada, una bona falta. El Nàstic de Tarragona la va votar Eugeni Valderrama, llançament lliure per al conjunt català, a veure què fa la penja en l'àrea. No, directament a porta, a fora, per damunt del travessany de Alain Gómez. Volia sorprendre ahir Eugeni Valderrama, però finalment s'ha anat fora, passa el perill per al València-Mestalla. En el minut ja 16, continua l'empat 0-0 entre València-Mestalla i Nàstic de Tarragona.
1: Poquet moviment en Paterna, mentre que en Villarreal n'hi ha substitucions, hi ha canvis en el Villarreal B de David Albelda.
5: I en el Saragossa també se'n va ara Ander Herrera, cedint el seu lloc a Tobajas, mentre que hi ha hagut un fum de substitucions, després les ordenem, però els nous que estan ara mateix en el camp són Jan, amb el dorsal número 4, amb el 17 Álvaro, amb el 22 està Fofana i amb el 15 està Manfa. És a dir, moltes substitucions, després reorganitzem i reordenem tot, que és molta tralla per a un minut i més en lo lluny que estem així. Però l'important és que està Joan i ve el Villarreal de David Albelda. Ara canviarà el partit, estem en el minut 15, repassat el primer terci de la segona meitat davant un Saragossa que es vol estirar, que per suposat no és un filial, és un equip sènior i té molta més jerarquia. Però n'hi ha un detall que a mi m'agradaria comentar, ara a més que s'ha anat amb Juan Luis Mora, i és el cas de Musa Diallo. El central esquerrà del Villarreal té unes condicions per a ser un jugador de nivell top mundial, però és que jo me'n recorde que l'últim jugador que va ser una sensació en el filial, en Baque, que el va fitxar després el Barça Atlètic, com en el cap l'únic que tenia era Suro, en unes condicions espectaculars, està arrossegant-se en Amèrica.
10: Sí, bueno, suele pasar con estos jugadores que bueno, al final llegan pronto, son jóvenes, se encuentran en un equipo con un potencial increíble y bueno, y Y el sacrificio y el trabajar día a día, pues es una constante si quieres llegar al mundo profesional y bueno, y son jugadores que a lo mejor pues ese esfuerzo y ese sacrificio pues no lo contemplan y suele ser pues esos fiascos de jugadores.
11: Es que tú te recordes, Polit, de Mamadou Mbaké.
1: Hombre, claro.
11: Es un 2002, tiene 23 años. Vale, pues después de hacer la sensación de quin jugador en el Villarreal, tal, se va al Barça, comienza a hacer el moniato y de ahí ya a la MLS Los Ángeles, tal. Escolta,
1: va a ser internacional City. En Senegal, ¿no?
11: Sí, señor, absoluto. Una gran dada al chiquet.
2: Gol.
11: De seguida.
2: No. Gol no, del no, Mestalla, no, pero anulado, ¿eh?
1: Anulat en Paterna.
2: Atac, gol, gol, sí, gol, gol. Era gol de Mestalla, gol del Mestalla, del Valencia Mestalla, pero ha sido
1: anulat. Anulat, anulat,
2: José, anulat. Sí, anulat per José Carballa, la rematada, la cabotada de Dairmar Vázquez, que se anava per a dins de la xarxa del porter del Nasti de Tarragona, però finalment l'ha anulat l'àrbitre per falta.
1: Implica que està atacant un poquet més el Mestalla en estos minuts, Germán?
2: De moment està tranquil el partit, el que passa és que ha sigut una jugada de córner i en aquest pensament a l'àrea, finalment Aymar Vázquez ha pogut rematar, és un bon rematador, el davanter del València Mestalla, però finalment l'àrbitre ha xiulat que era falta, però és l'única ocasió de moment que ha tingut el València Mestalla, és veritat que ha anat per a dins, però finalment l'àrbitre ha xiulat que no era aixina, així que continua l'empat al marcador 0-0 en el minut quasi ja 20 de partit.
1: Primer avís, a punt d'arribar a l'Equador de la primera part del València-Mestalla, en eixe gol anul·lat, com continua de moment el 0-0, això sí, en el mini de Paterna. En Villarreal, buscant la reacció del conjunt groguet del filial de David Albelda, a veure si almenys aconseguís l'empat en este amistós.
11: Perquè continua valent el gol de Pau Sanz per al conjunt d'Ibai Gómez en el 32 de la primera meitat. Estem camí del Dèneu de la segona, 0-1, perd el Villarreal B, que en molts de canvis està reajustant-se, reorganitzant-se, però segueix donant una bona sensació. Torna a ploure, però això sí, sense vent, s'està quedant massa moll ara mateix el camp. L'herba un poquet blaneta, i és normal, perquè ha plogut una barbaritat.
1: Massa bé està aguantant, almenys sí. del que veig per la tele. Massa bé està el mini de Villarreal, de la ciutat esportiva, sí, José Manuel Llaneza, per al que està caigut
11: pedra. Sí, però no ha caigut pedra, només és aigua, però està ploguent ara de valente, vull dir, no és tormenta, però plou sense parar, així que, però plou vertical, de dalt a baix, no plou de costat.
1: No horitzontal com abans, en Forrest Gump deien això, no? Estava plovent horitzontalment. Arribem al descans en primera divisió, Deportivo Alavés 0, Getafe 0, el Getafe recordem en un home menys després de l'expulsió de Kiko Femenia per roja directa, i te pregunté ara, Juan Luis Mora, de cara a la recta final del partit, jo el que veig és un Saragossa que està cansat, estan cansats perquè jugaren ahir a la nit, que tampoc tenen una plantilla de 20 per a fer ahir substitucions, i el Villarreal ve que amenaça, però que tampoc està tenint massa presència en atac.
10: Sí, bueno, la verdad que él prioriza la situación, la experiencia, el que no se juegue rápido, de hecho, pues bueno, ha cometido innumerables faltas el Real Zaragoza, pero el Villarreal sigue intentando pues hacer valer pues esa rapidez, esa presión alta, esa intensidad y bueno, hasta el momento le está valiendo al Zaragoza para conseguir esa única prácticamente llegada que ha tenido a la portería del Villarreal para conseguir la victoria en el partido.
1: I aprofite també per a demanar-te, per favor, jo crec que és superimportant i més esta temporada, de la mà d'Indústries Bijusa i Higiene Industrial, Carlos Urrutia, amb minut i resultat al nostre partit de la jornada.
11: Estem en el 20 de la segona meitat, Villarreal B 0, Zaragoza 1.
12: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96 251 1414.

0: 8 de la vesprada, 22 minuts. Tornem a Villarreal, Carlos, Juan Luis Mora, en un duel en el qual estava mirant que està jugant molt el Villarreal en aquesta zona de banda esquerra, tractant de volcar un poquet el joc per ahí, i ara sí que ja descaradament el Zaragoza en pilotes llargues.
1: Ahora te comento, mira, David Albelda está discutiendo con Ibai. Sí, yo creo que Albelda le está diciendo que...
0: Les entrades, bueno, ¿no?
1: Está bien, de las entradas y tal. Sí, sí, sí. Ahora quería hacerte hincapié en eso.
0: Pero es que Chuste, el Villarreal ha fetado a Villarreal una.
1: Sí.
0: Una. Pero David, es que el Zaragoza está... porta deu.
1: David está ahora también en línea protestando y bueno, y ahora pues bueno, han tenido una conversación los dos entrenadores. Y ahora David también va a decirle al banquillo contrario, no sé, o pidiendo explicaciones por algo.
0: Es que la entrada de José Luis Gaitán es dura,
2: Ibai.
0: A banda, Ibai. Toca pilota, pero es muy dura, se porta al jugador del Zaragoza, sí. Per davant, groga, sí. Per a José Luis Gaitán. En un duel en el qual jo crec que la rascatòria major se l'ha emportat el Zaragoza, que està pegant prou, mentre continua caigent aigua de valent en, sí, Villarreal.
2: Saps què passa? Que com és un xiquet tan jove, el xic este, l'entrenador del Zaragoza, Ibai Gómez, que té 36 anys, poc de bagatge, en l'Andorra no ha estat malament, però només 16 partits, tampoc tal, i venia d'entrenar 3 partits a la República Dominicana i 34 a l'Arena de Getxo, vull dir, tampoc venia del Bayern, sí, de Múnich, sí, sí. I estava plantant-li cara a Albelda. Entonces, Albelda, què ha fet? L'ha enviat a fer la mà a l'entrenador i ha anat a la banqueta a dir a Ander Herrera: Ander, és xiquet, que te vas a explicar a tu. I li ha dit: Ander, dile a los chavales que dejen de coser a patadas a los míos. Així no li ho ha dit, perquè gestualment, clar, mira, com el entrenador teu és un tararó, pues mira, jo ja no parlo més amb ell. Vine tu, i Ander Herrera, és que veritat, estava rascant, però Ander Herrera, les patades que estava pegant no eren de fer mal, no eren de lesionar, però n'hi ha entrades que són molt, molt lletges. Esta era, Juan Luis Mora ha apuntat les últimes substitucions, perquè n'hi ha 3 més en el Villarreal, ja és totalment nou l'equip, i el Zaragoza, que de moment està parant els canvis, no està fent de més, i com ha fet més cridaner, li està donant a Quevedo, el porter suplent del Villarreal, Albelda, l'oportunitat de jugar els últims, sí, 25 minuts de partits, perquè ha substituït a Kinairikin.
0: És que dona la sensació de que és un partit amb més faltes que un oficial, i sí, no té massa trellat per a les alçades de la pretemporada en les quals estem. I estava ahí parlant l'àrbit fa un segonet amb l'assistent, que també està tractant de vigilar. Clar, Juanlu, el quart àrbitre avui té multitasking, eh? Està vigilant als entrenadors, està vigilant que les substitucions,
1: bueno,
0: estiguin bé.
1: No hay cuarto árbitro, esa es otra.
0: Efectivamente, el asistente, ¿no? El asistente que está en el banderín.
1: Se dirige o a línea, al asistente, sí, o al banquillo contrario. Entonces, claro, y además en línea, a David le pilla en su zona.
0: Cosas de
1: entonces,
0: la pretemporada.
1: Sí, la verdad que, bueno, pero siendo un partido de pretemporada, yo creo que la excesiva dureza que se está empleando por parte del Zaragoza, yo creo que para ser un partido de pretemporada, yo creo que es excesivo.
0: Bueno, está marcando la línea a seguir una vegada comience la competición, porque recordem, l'equip dels dos que té la pressió és el Zaragoza, no el Villarreal B. Villarreal B, si no puja enguany, pues bueno...
2: Sí, però Paco, saps què passa? N'hi ha codis en el futbol. Vull dir, si se tenen que cosir a patades Getafe i a la vez que estan jugant en primera edició, escolta, sí, dos equips serios, però que els tios estos bragats en 28, 29 anys estiguen machacant a xiquets, que són tots... N'hi ha codis en el futbol, a Payet, en la bicicleta, perquè no t'estan donant dos o tres patadetes, però res. Corner per al Villarreal, per set, 25 de la segona meitat, 0-1 guanya el Zaragoza. El córner, la cabotada que intentava buscar l'escaire per part d'un dels jugadors més destacats d'esta segona meitat del Zaragoza, de Manfà, novament treta de cantó, novament córner, i de nou també a l'esquerra de la porteria de Westerveld, el meta del conjunt aragonès. Tot el Zaragoza tancat dit de la seva àrea, el corner tàctic, mal tret, moll al primer pal, rebutja de primeres el Zaragoza, serà servici de banda. Sí que ha caigut ara un poquet, Juan Lumora, el ritme, de tants canvis i tal,
0: normal,
2: ja no és el mateix.
1: Sí, evidentemente, después de ese carrusel de cambios, lo que tienen estos partidos de pretemporada, que cuando haces tantos cambios, prácticamente un equipo nuevo y minuto 59-69, yo creo que decae un poco el ritmo y bueno, y eso yo creo que le beneficia al equipo, que en este caso está...
3: Pot haver lesió greu així a Paterna.
0: Un segonet, perquè demana pas Germán Muñoz. Germán, què passa?
4: Sí, una llàstima, estem al minut ja 28, es manté en el marcador l'empat a 0 entre València i l'Estadi Nasti de Tarragona, però la notícia trist ara mateix és que està Eugeni Valderrama.
2: Gol del Saragossa.
0: Un segon, Germán, gol.
2: D'acord. Gol del Saragossa, 0-2. Mala sort en l'acció defensiva del Villarreal, contracop del Saragossa, gol de Marcos Cuenca, minut 27 de la segona meitat.
0: Ai, quina errada. Com pot un defensa, Juan Luis Mora, enviar eixa pilota en diagonal? Quina pèrdua més estúpida de la defensa del conjunt groguet i la contra molt senzilla per al Saragossa, 0-2, molt fàcil.
1: Sí, evidentemente, bueno, eso es lo que tiene, pues bueno, los pecados de juventud. Es un equipo joven que bueno, que tiene que ir adaptándose a que ya no es juvenil, ya es liga amateur, ya es liga semiprofesional, ya la gente pues te crea peligro y bueno, y efectividad 100% del Zaragoza, dos llegadas, dos goles.
0: Pau Sanz en la primera, Cuenca en la segunda, Albelda que está flipante en la banda. I la pèrdua és que, a veure si tenim repetició en la senyal televisiva, però a veure qui ha fet eixa passada en diagonal barra horizontal, que és una frase molt de Sala Folgado, és pèrdua horizontal contra vertical, i efectivament. Bona definició, per cert, del davanter, de Cuenca,
2: sí,
0: que se'n va de dos, se'n va del porter, i la posa dins.
2: Li ha sobrat un regat, de tota manera, al davanter.
0: Sí, però bueno, ha fet el que havia de fer. Pèrdua grossa, errada grosera del Villarreal B, segon del Saragossa, que encarrila l'amistós en Villarreal. Està en pendents que era la Muñoz de Eugeni Valderrama, si pot continuar o no.
4: Sí, mira, el tinc ara mateix davant meua, s'està tocant sobretot la part del xenoll, la part de la cama també. De moment està així a la banda, estan atenent els servicis mèdics del Nasti de Tarragona, i ell jo crec que vol provar-se, però és veritat que els gestos eren de que s'havia fet molt de mal, però de moment no n'hi ha canvi preparat. Eugeni Valderrama continua dolent-se, però jo crec que, mira, ara demanen que entre al camp, així que torna Eugeni Valderrama, va a provar-se, però sí que s'havia fet mal a la cama el 10 del Nàstic de Tarragona.
0: El migcampista del Nàstic, que seria una baixa sensible per al seu equip, continua igual, sense gols, ja superant la mitja hora de partit en Paterna. En Villarreal, este segon gol que pràcticament ja soterra Carlos Urrutia, el duel d'un Villarreal al qual per a mi li ha faltat verí, li ha faltat presència ofensiva en este partit.
2: Exacte, el verí de la víbora és el que li ha faltat, i això que encara queda 15 minuts per a que concloga el partit, al més que s'arribi al minut 90, però ara, clar, remant a favor, tot de cara per al Saragossa, valent fent valdre i ser 0-2, però a mi no m'ha desagradat Xesi Miqueta la cara en els primers 55-60 minuts de partit del Villarreal. Bé, ara és una altra cosa perquè ha deixat l'equip totalment nou i estem més pendents d'alguns detallers de qualitat individual que més d'equip ensamblat, perquè el que ha tret David Ledau és molt paregut al que serà l'equip titular que m'emprenga al camp del Rayo Majadahonda. El seu entrenador, recordem, ho hem dit abans, està mirant el partit del 28-29 d'agost en la primera jornada d'aquest grup segon de la primera federació en la Lliga 26-27. La qual cosa és que no n'hi ha que més lesions, no passa res, i a veure si té un poquet més d'encert, Paco, en atac el conjunt de David Albelda, que recordem perd 0-2 davant del Reial Saragossa al minut 30 de la segona meitat.
0: Sí, la sensació que em queda, Juanlu, és que és un equip que manté moltes de les virtuts de la temporada passada, però al qual poquet a poquet li estan desmuntant tota la vessant ofensiva que l'any passat li va donar tants rèdits. José Lillo Gaitán, que avui no ha estat bé, evidentment jugadors com Rubio, que ja no estan, com Etienne Eto, que tampoc està, tot i que tampoc l'aportació va ser massa gran, però igual li pot faltar un poquet de pólvora a este Villarreal B de cara a la temporada.
1: Bueno, evidentemente todos estos equipos con gente joven tienen que adaptarse a la categoría, vienen de juvenil, esto ya no es fútbol juvenil, la gente tiene mucha más experiencia y bueno, Primera Red cada año se está convirtiendo en una categoría bastante complicada y bastante, yo creo que por llamarlo de alguna manera, muy profesional, porque son jugadores con talento y que bueno, que antes comentábamos los grupos, todos los equipos que hay. Entonces, a partir de ahí, pues bueno, es un equipo que tiene que adaptarse. Yo creo que el Villarreal hoy ha llegado a portería contraria y el problema que ha tenido es que no ha sabido culminar porque también el portero contrario ha estado bien. Yo creo que si el Villarreal hubiese conseguido inicio, que ha tenido esas oportunidades, hubiese conseguido un gol, yo creo que no hubiese perdido el partido. Pero bueno, el fútbol son ocasiones, el fútbol son momentos y ahora, pues bueno, ya te digo, al final de la primera parte ha conseguido el gol en Zaragoza y ahora, pues en una contra, aprovechando pues sobre todo un error en salida, pues ha conseguido el 0-2. Un equipo que ve el 100% de efectividad, dos llegadas, dos goles y el Villarreal con los famosos goles esperados que hoy en día expected goal que habla todo el mundo, yo creo que ha sido superior, pero lo que consigue, en este caso no, pero lo que valen los tres puntos son la efectividad.
0: Facturar, efectivamente. Y si el Zaragoza
1: dentro de la portería,
0: esta pegada, una pegada arranque la temporada, que me imagino que sí, porque los grandes equipos de les categorías, y ho hem vist moltes vegades en segona, també en primera federació, per a lluitar per ascensos has d'estar en les àrees impecable, darrere i davant. I de moment,
1: sí.
0: Avui ha estat molt bé defensivament el Zaragoza i en atac les dos que has tingut dins, a la gàbia.
1: Yo creo que todavía el Zaragoza debe mejorar, porque el Zaragoza no me ha parecido
0: un equipo... Mejor, millorar y fichar.
1: Un equipo como para ser solvente y estar arriba a lo largo de toda una temporada, pero bueno, evidentemente con los jugadores que tiene va a trabajar lo que queda de pretemporada y bueno, iniciar la liga con total solvencia.
0: ¿Tenim canvis?
2: En el Zaragoza, sí, els tres últims que seran del partit. En el minut 78, ja dic, les tres últimes substitucions al conjunt que entrena Ibai Gómez, amb la qual cosa ja no es menjaran més les banquetes, no n'hi ha ni finestres ni límit, que per això és un partit amistós. Traurà de porteria el porter holandès del Zaragoza, Sam Westerveld. Estem en el 34. Ara mateix, de la segona meitat, a la ciutat esportiva, José Manuel Llaneza, Villarreal B, 0, Zaragoza, 2.
0: Tornem de seguida al rus final, canvia de capità el Real Zaragoza, però volíem també posar-nos al dia en la ciutat esportiva de Paterna, Germán Muñoz. Qui està dominant en este tram final de la primera part en Paterna?
4: Pues n'hi ha diversitat perquè estan dominant els dos equips, n'hi ha oportunitats, ara sí que n'hi ha oportunitats per als dos equips. El València s'ha apropat diverses vegades ja a l'àrea de Juanqui, el porter del Nàstic de Tarragona, que ha fet dos bones intervencions, quasi ha marcat Aymar Blázquez, el davanter, en una bona rematada dins de l'àrea, i el Nàstic de Tarragona, que també ha tingut les seues ocasions, sobretot Eugeni Valderrama, que ja està jugant bé al mig del camp, ha tingut una bona jugada, bona intervenció també d'Alain, i de moment, al minut 36, continua l'empat a 0 entre el València Mestalla i el Nàstic de Tarragona, fins i tot n'hi ha que hagi en ocasions, continua i s'empat i el 0-0 en el marcador.
0: Poc moviment en la ciutat esportiva de Paterna, 0-0 entre València Mestalla i Nàstic de Tarragona, i en el nostre partit de la jornada continua caiguent el Villarreal B de David Albelda, 0-2 davant el Zaragoza.
3: Som a punt. Del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà obert al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: Què fas este capte?
6: Tu què creus? Festa?
5: I el següent?
6: Són festes també. Què vols que faça? I és que en els nostres 552 municipis mai et falta diversió. I del 16 al 24 d'agost...
3: 3, 5, 7 i 9. I Maritim com accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.
5: Què fas este capte?
6: Tu què creus? Festa?
5: I el següent?
6: Són festes també. Què vols que faça? I és que...

0: Villarreal i Llevant comencen la Lliga al punt a punt. Este diumenge, des de les 3 i mitja de la vesprada, viu els partits de la primera jornada de Lliga que juguen Racing de Santander i Villarreal a El Sardinero i Espanyol Llevant a Cornellà. A més, raspall des de Castelló de la Ribera i tota l'actualitat esportiva del cap de setmana. Este diumenge, des de les 3 i mitja de la vesprada, viu els debuts del Llevant i el Villarreal a la Lliga del punt a punt.
1: A punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a La Marina Alta, 93.5.
2: De tu a tu.
0: Tot l'esport de la Comunitat Valenciana a punt a punt.
3: 8 de la vesprada i 38 minuts. Estem molt pendents també, com no, de les competicions. Parlàvem abans amb Carla Ramon d'eixos campionats d'Europa de natació i la nadadora de Terol, Irene Ciércoles, ha finalitzat en només 16 anys cinquena d'Europa. Baixant del minut en els 100 metres esquenes i aconseguint, jo crec que un pas de gegant en la seva trajectòria esportiva. Quinta d'Europa, només 16 anys, Irene Ciércoles, notícia d'última hora en eixos europeus de natació. Tornem a Villarreal perquè estem en el partit de la jornada buscant una reacció que ja veurem si arriba, té pinta de que no, d'un Villarreal B que enfila la recta final del seu amistós davant el Saragossa. Carlos,
4: com no siguen una pincellada aïllada de qualitat individual d'algun dels jugadors del Villarreal, tot pinta en que no es tornarà a manejar el marcador, i si ho fa serà a favor del Saragossa, que és l'equip que ha anat de menys a més, perquè el carrusel de canvis ha canviat absolutament els 11 futbolistes, inclòs el porter David Alverda, ja no té res a veure. Estem en el minut 83 de partit, 38 de la segona meitat, 0-2, continua guanyant el Reial Saragossa, continua ploguent, però al fi s'ha pogut disputar el partit sencer, tot i que encara queda, i a veure Juan Luis Mora, perquè ara està jugant a no res, jugant a ser el Getafe, el Saragossa.
5: Sí, bueno, yo creo que el Zaragoza con el segundo gol yo creo que tiene el partido controlado. Es un equipo que bueno, mantiene su estructura, va bueno, delante en el marcador y bueno, con todo el carrusel de cambios ya el Villarreal incluso ha bajado un poco esa intensidad, pero no cabe duda que bueno, al final pues bueno, ha valido el equipo con experiencia que ha pasado momentos complicados, su portero los ha mantenido en el partido y a partir de ahí pues ha conseguido esas dos llegadas, ya te digo, la efectividad 100%, dos llegadas, dos goles y ahora pues yo creo que cualquiera de los dos equipos ya creo que está deseando de terminar el partido.
4: Pues encara no, estem en el 39 de la segona meitat, ataca pilota parada des de la dreta el Reial Saragossa a l'altura de la línia de mitjos del camp del Villarreal B, preocupat i centrat ara en defendre esta jugada, a veure què és el que pensa Albelda de com ho fan, perquè la pilota de tota manera és franca, senzilla, per a Quevedo, el porter suplent que ha substituït al ucraïnès Kian Erikin. Intenta eixir a la contra el Villarreal, però tapa molt bé. Així sí que aquestes accions defensives estan fent-les bé el Saragossa, que com a equip Juan Lumora bascula molt millor en defensa i fa xicotets els espais millor que el Villarreal,
5: Sí, bueno, evidentemente es un equipo con experiencia, son jugadores que han jugado categorías superiores y saben sobre todo ese posicionamiento y esos huecos que hay que cubrir y bueno, y el Villarreal es más esa actitud, esa pelea, esa intensidad que bueno, quizá con errores de posicionamiento, pero bueno, lo que te da la juventud y es lo que año tras año, temporada tras temporada, tiene que aguantar Villarreal de empezar la liga pues de menos y terminar a más, que es lo más importante, como la temporada pasada pasó en cuanto a jugar un playoff. A partir de ahí, pues bueno, se está viendo no la diferencia en cuanto a juego, porque el Villarreal, ya te digo, ha tenido una buena intensidad, ha tenido buenos robos,

0: pero sí la culminación, el llegar y meter lo que vale en el fútbol, que es el gol, que el Zaragoza ha sido superior en esa efectividad.
1: Quina parada acaba de fer Aaron Escandell per al Oviedo en pràcticament una de les últimes ocasions. Recordem, queden 5 minuts per arribar al final en segona divisió. Oviedo 0, Granada 0. També en la resta de partits, sense novetats, Cádiz 0, Celta de Vigo 0, és a dir, Celades, que sumaria el seu primer punt com a entrenador del Cádiz, i també 0-0 entre l'Alavés i un Getafe que, tot i estar en 10 homes, està tractant d'atacar en intensitat en este inici de la segona part. Anem a recordar que a les 9 i mitja tenim un Mallorca Valladolid en segona divisió i un partit a Sevilla Rayo Vallecano, que ja té eliminacions confirmades i que ara de seguida repassarem de la mà de Charlie Gea als comentaris i de Javi Morell en la narració. I també estàvem buscant el final de la primera part, Germán Muñoz en Paterna, perquè estem ja en els últims minuts d'este València-Mestalla, Nasti de Tarragona, el primer acte.
2: Acaba de tindre una claríssima Aymar Blázquez, el davanter, que es quedava soles davant de Juanqui, però l'ha enviat fora finalment. La millor per al València-Mestalla, que també ha tingut algunes ocasions per mitjà de Leslie Okai, un dels jugadors més destacats en esta primera part, i cada vegada s'apropa més el València-Mestalla al conjunt local, que està dominant el Nàstic de Tarragona en el minut ja 44, a punt d'arribar al 44, queda un minut per arribar al 45, es vagin ja els jugadors al descans, però de moment continua el 0-0, minut ja 44 en la ciutat esportiva de Paterna, ocasions per al València-Mestalla, però de moment no aconseguís perforar la xarxa de Juanqui.
1: Ara després me comentes l'afegit del primer acte, de moment sense gols en Paterna i ja exaurint-se el partit de la jornada, Carlos Urrutia en la ciutat esportiva, José Manuel Llaneza.
3: N'hi ha hagut una bona ocasió per al Villarreal mitjançant Duka Fofana, jugador de Mali, que estava en el Villarreal C la temporada passada, però ha rebutjat en un defensa del Saragossa. Ha sigut córner, la treta de cantó, ha sigut sense conseqüències. El Saragossa està deixant morir el partit, ja pràcticament tampoc té idees, perquè ja no juga com a bloc després de 11 substitucions el Villarreal de David Albelda. Estem a punt d'arribar al minut 44 de la segona meitat i 0-2 que es veu en el marcador de la ciutat esportiva. José Manuel Llaneza, Paco Polit, sembla que té tota la pinta de ser definitiu.
1: Sí. Com imagine que una vegada acabi el partit pegarà a fugir Carlos Urrutia per anar a la gespa i poder tindre declaracions de David Albelda, Juan Luis, sí. Mora, si vols, podem ja començar a buscar. Anava a dir, els millors o potser els menys roïns d'esta derrota del Villarreal B, en la qual, pues, a nivell de joc no ha estat massa mal, però li ha faltat mossegar moltíssim en les dues àrees.
0: Sí, le ha faltado culminar le ha faltado, y yo creo que, bueno, a nivel más o menos para mí, los jugadores más, lo que tú dices, dentro del país de los ciegos, el tuerto al final rey. Entonces yo creo que tanto Gaitán como Nizar, yo creo que por el Villarreal, creo que han intentado, han llegado con velocidad, bueno, son jugadores con buen desequilibrio, encaradores, y bueno, han estado bien. Luego, bueno, en la segunda parte, yo creo que Álvaro, en el centro del campo, está intentando jugar todos los balones, está intentando distribuir, y bueno, buen trabajo. Por parte del Zaragoza, yo creo que es un equipo muy complicado, va a ser un equipo complicado enfrentarse a ellos, y para mí, bueno, ha sido una lástima no ver más a Peter, ese jugador que viene del Sheriff, y bueno, por lesión no ha podido
1: sí,
0: ser.
1: Només 20 minuts, hem tingut al xicón damunt la gespa.
0: Sí, 20 minutos, sí, 20 minutos has estado, y bueno, yo creo que ha sido tema muscular. Y a mí hay un jugador que bueno, ya jugó en el filial, se tuvo que salir, y creo que tiene gol, que es Pau Sanz. Creo que es un jugador que bueno, que con el primer gol ha demostrado que tiene calidad, y creo que es un jugador a tener en cuenta en el Zaragoza. Luego, pues bueno, tiene la experiencia de Ander Herrera, pero prácticamente no ha aparecido en cuanto a ese llevar el juego del equipo contrario. También hay un jugador que creo que debe aportar más, porque tiene calidad para eso, que es Jaume Jardí. Yo creo que es un jugador que bueno, que tiene esa calidad. y vamos a ver poco a poco en el cuando ahora ya termina el partido, poco a poco vamos a ver cómo van llegando estos dos equipos a la primera jornada de liga.
3: Pues, final per tant a Villarreal.
1: Anem a aprofitar i fer el repàs per les dues vessants. Bueno, en primer lloc, anem a començar en Germán, que ha finalitzat en primer lloc. Germán Muñoz, de la primera part, ¿te quedes en algun dels protagonistes d'este de moment 0-0 entre València Mestalla i Nàstic de Tarragona?
2: Sí, descans ja en Paterna, els jugadors cap als vestidors per a després començar aquesta segona part, i jo em quedaria amb Mario Gilabert, el 7 del València Mestalla, que ha tingut una bona ocasió, per a mi la millor, junta a la d'Aimar Blázquez, i ha sigut un dels jugadors més destacats del València Mestalla i de tota la primera part, i el que més ho ha intentat en el conjunt local, aixina que jo em quede amb Mario Gilabert.
1: En Mario Gilabert, del conjunt valencianista. Ara tornarem després de cara al segon acte. I en Villarreal acabava en aplaudiments Carlos Urruti. Jo crec que per l'esforç dels dos equips de jugar, tot i les condicions climatològiques, esta derrota del conjunt de David Albelda davant un bon Zaragoza, sobretot a nivell de pegada.
3: Sí, i a nivell de bloc i d'intensitat, per a mi és de Zaragoza. Té jerarquia, li falta qualitat. El que li sobra al Villarreal, jo tinc moltes esperances amb ells, així que el públic content, els jugadors també. Acaba el partit, els gols del Zaragoza de Pau Sanz i de Marcos Cuenca a la fi. Villarreal B 0, Zaragoza 2. D'ací a no res, ja Juanlu Morello, te demanem pas amb l'entrenador Groguet del filial David Albelda.
1: Sí, però no vaig tan ràpid que Juanlu m'ha de fer el resum del partit. Però el més important, finalitza el partit, final del partit de la jornada de la mà d'Indústries Bijusa i Higiene Industrial, ja ho ha dit Carlos, amb la derrota del Villarreal B 0-2 davant el Zaragoza.
4: Bijusa garantiza espacios seguros y desinfectados. En oficinas, colegios, restaurantes, la gran preocupación de hoy en día es evitar bacterias, virus y contagios. Por ello es indispensable la utilización de productos con garantías. Aviral, gel hidroalcohólico que asegura una buena desinfección de manos. Deocil Cat, limpiador virucida aprobado contra el COVID-19, elimina cualquier peligro de contagio en todo tipo de superficies. En Bijusa cuidamos de su salud. Llámenos al 96-251-1414.
1: La cançó per als de la meua quinta és el Crazy Taxi, Offspring.
5: Bueno, te la passem. No, te la passem.
1: Crazy Taxi, un gran videojoc dels anys 2000 i que va fer molt famosa esta sintonia. Juan Luis Mora, hem de fer el repàs molt ràpid abans d'obrir les línies amb el partit que va tindre lloc a partir de les 9:30 del Sevilla davant el Rayo Vallecano. Però si hem de rescatar algú d'esta derrota del Villarreal B, en qui te quedaries?
0: Bueno, yo creo que el Villarreal B ha mostrado, yo creo que un buen perfil en cuanto a intensidad, rapidez, llegada. Lo que pasa es que, bueno, un equipo ha habido efectividad y otro no ha habido efectividad. Un equipo ha tenido un portero que le ha salvado y el otro prácticamente ha llegado, pero no ha tenido ese premio. Eso es lo que lleva un equipo, sobre todo joven, como el Villarreal. Tiene que mejorar, tiene que adaptarse a la categoría, tiene que ser más efectivo. El Zaragoza, un equipo con experiencia, un equipo que está llamado a ser uno de los que uno de los gallitos de la categoría por nombre, por emblema, por todo. Yo creo que tanto en uno y en otro equipo, yo creo que un equipo ha sido el que ha puesto, pues bueno, yo creo que la intensidad, la velocidad, y el otro ha sido pues un poco más ese posicionamiento, esa estructura defensiva buena, y que quizá para mantener esa estructura ha usado ese juego excesivo en cuanto a demasiadas faltas para cortar el juego del equipo rival. Para mí, el jugador del Zaragoza ha sido el portero, Westerbel en este caso, que le ha parado al Villarreal 3-4 ocasiones de gol, y en el Villarreal, tanto uno como el otro extremo, yo creo que más Gaitán, que ha aparecido un poquito más, sobre todo en la primera parte, y no ha tenido ese premio de gol que se ha merecido.
1: Pues en els millors del partit faltava per repassar, com sempre, l'àrbitre del duel, bé regular, malo, desastrós. Juanlu, poc impacte, no? Això sí, ha estat molt permissiu.
0: Sí, bueno, ha sido, sobre todo, quizás debería haber cortado un poco antes ese juego excesivo, de excesiva dureza, pero bueno, sin pena ni gloria.
1: Pues en ese sentido, poco impacto del Collegiat, sobre todo teniendo en cuenta que estén encara en pretemporada, en un amistoso, y que d'ací a dos semanas comienza lo de debò, per a un Villarreal B que avui ha caigut davant el Real Zaragoza. Tanquem des de dalt, y ahora después estaremos en Carlos Urrutia en protagonistes. Como siempre, un abrazo, Juan Luis Morá.
0: Muy bien, igualmente.
1: Y un abrazo, Carlos, ahora parlem.
3: Fins ara.
1: 8 de la vesprada i 52 minuts. Clara Alcover volia contar cosetes.
5: Aprofitem per a dir que ha acabat el partit en la Lliga Hypermotion en esta primera jornada entre el Real Oviedo i el Granada amb 0-0 al marcador.
1: Increïble que està... 0-0, per cert. N'hi ha hagut ocasions per a resultat de 2-3, tranquil·lament.
5: I que està a punt d'acabar, ja estan en el temps reglamentari complet, el Cádiz Celta de Vigo B, també amb 0-0.
1: Ahí està Celades, puntuant.
5: Que no, vais a ir en la chirigota, no, lo que yo te digo.
1: No li teníeu fe, ja voreu, Celades, ahí va a sorprendre, però bueno.
5: Ara li preguntarem als nostres nous companys que tenim en la taula, que s'ha aparegut.
1: Home,
5: lo de Ontiveros,
1: han vingut,
5: i és que tenim moltes coses que
1: han preguntar. Vingut per a la mandanga de nit, perquè la Lliga continua i mentre que el Getafe continua aguantant 0-0 en un home menys per l'expulsió de Kiko Femenia, ja estem en el minut 17 de la segona part, és moment d'obrir comunicacions en el partidàs de les 9 i mitja. Perquè va ser el primer dels partits de primera divisió que en esta temporada 26-27 anem a contar en la sintonia del punt a punt. Encara no ho hem fet amb protagonistes valencians perquè demà juga el Llevant, demà juga el Villarreal, dilluns juga l'Elche Club de Futbol i dilluns també, segona divisió, l'Eldense. Tots van a tindre el seu espai en la sintonia del punt a punt, però lo més important és que esta nit tenim futbol de primera divisió. Un partidàs entre Sevilla i Rayo Vallecano, és a dir, un equip que en el seu moment era europeu, un equip que enguany ha estat europeu, com és el Rayo Vallecano. Canvis en les banquetes, novetats, fitxatges i demés, ja en 11 confirmats. Un partit que va comentar Charlie Egea i que ens va contar Javi Morell. Hola, Javi, què tal? Bona nit!
6: Què tal, Paco, companys, oients del Punt a Punt Ràdio? Molt bona nit. Avui ens setem en la primera divisió del futbol espanyol, així al Punt a Punt de Punt Ràdio, amb un partidàs entre Sevilla i Rayo Vallecano, dos equips amb molts problemes extraesportius i dos equips que enceten nous projectes. A la banqueta del Sevilla, Luis García, que va salvar el conjunt sevillista la passada temporada, enfront estarà Beñat San José a la banqueta del Rayo Vallecano, ja amb 11 confirmats per part del Sevilla. La Jodimo serà qui estiga baix espals, línia de 4 per a Juan Iglesias, Sangante, Quique Salas i Gabriel Suazo, doble pivot per a Nico Guillén i Agumé, un costat per a Miguel Sierra, l'altre per a Oso, enganxarà John Guridi en punta de llança, Isaac Romero. Per part del conjunt visitant, enmig de la polèmica per la xespa de l'estadi de Vallecas, Guichuara junt al Sánchez Pizjuán, amb Augusto Batalla en porteria, defensa per a Ratiu, Florian Legem, Patecís e Ivan Baliu, per davant Óscar Valentín i Unai López al doble pivot, un costat per a Jorge de Frutos, l'altre per a Álvaro García, enganxa Isi Palazón, en punta de llança estarà Randy Enteca. Tot això dirigit per De Burgos Benguechea des de la xespa i Trujillo Suárez des del bar. En aproximadament 35 minuts dona començament este Sevilla Rayo Vallecano.
1: Torna la Lliga a les nostres vides. Javi Morell, que ja està presentat, també està per ací Charlie Egea. Hola, Charlie, què tal?
7: ¿Qué tal, Paco? Encantado de escucharte y darte la enhorabuena.
1: No me crec res.
7: Bueno, la verdad es que he mentido. No, me apetecía.
1: Después del estiu que t'has passat así,
7: no me apetecía nada.
1: Amb total llibertat, ningú que te diga res. Has fet el que t'ha volgut.
5: Una llista de coses per comentar en tu.
7: Paco,
1: has fet el que t'ha donat la gana, eh?
7: Paco, tienes razón.
1: Claro, ha tornat así la autoritat.
7: He sido más libre.
1: Sí, has estat més feliç i més lliure i més tot, però bueno.
7: Però, pues, todo enhorabuena a tu mujer.
1: Moltes gràcies, sobretot a la meva dona.
7: Exacto.
1: Que se ho està currant.
7: Que es la que se lo merece. Tú, pues, estás ahí
1: estorbando. No, no.
7: Estorbando poco.
1: Acompañando.
7: Que ya es importante.
1: Molestan poco, sí.
7: Y bien, con ganas, ¿verdad? Con ganas de volver, de divertirnos, de disfrutar de este loco deporte que es el fútbol,
1: sí.
7: Porque no hay quien lo pueda entender esto. Hemos vivido un verano precioso con la selección española.
1: Ay, qué bonito, ¿eh?
7: Muy bonito. Muy bonito. Y muy emocionante, además. Aquí lo hemos vivido con mucho cariño. Y bien, bien, Paco, la verdad es que un partido interesante en una liga que yo no acabo de entender, rarísima.
1: ¿Por qué comienza tan pronto, eh?
7: Oh, esto es terrible. Sí, pero yo recuerdo que hace...
5: Pronto y mal.
7: Tres años, el Valencia jugó el 11 de agosto.
1: Sí, 11 de agosto.
7: Yo estuve en Sevilla.
5: ¿Sí?
7: Yo estuve... El 11 de agosto.
1: 11 de agosto en Sevilla.
5: Es que van a guañar, ¿no?
7: Pues, uno o dos. Uh-huh. Yo estaba allí. Y ayer me salió el 11 de agosto.
1: Sí, sí.
7: Es que mi generación empezaba la liga el 7, 8, 9
1: de septiembre.
7: A mí esto me parece una locura y me parece aparte un insulto, por ejemplo, que Valencia el día 6 vaya a jugar a las 4 y cuarto contra el Barcelona en Mestalla.
1: Sí.
7: Ya por el partido en sí, pero es que a las 4 y cuarto en septiembre en Valencia pueden hacer 35 grados.
5: Y sensación de 40.
7: Y sensación de 40 o de 50, sí. La verdad que no. A mí esta liga no me gusta. Es que a mí comentar para el fútbol serio en agosto no me apetece. Me gustaba el Naranja, partidos raros. Contra
1: sí,
7: la
1: pero
7: Alcudia,
1: con el taroncha era el taroncha, no con, hombre, claro, no con el que está pasando últimamente.
7: No el mandarina, ¿no?
1: Sí.
7: Sí, cuando el naranja era tres equipos y vivas el primer día. Yo he visto ahí jugadores extraordinarios. Sí, ahora es un partido para quedar bien, que se utiliza mal incluso para hacer la presentación de los futbolistas, que era lo más divertido.
1: Sí, vos vas a escoltar la semana pasada y sí. Estaba muy indignado en ese tema, ¿eh?
7: Es que empezó hora y cuarto antes, no había. Es que el campo sí, ¿no?
1: Sí.
7: Cuando empezó, no había nadie.
1: Claro.
7: Cuando empezó. Nombraron por zonas.
1: Per líneas,
7: y claro.
1: Defensas,
7: para no dar nombres y tal. Pusieron una pancarta que yo todavía no entiendo lo que era, lo digo en serio.
5: Mira, la hizo un amigo mío.
7: ¿Y qué era? ¿Qué era? Cuéntame. ¿Qué era?
5: Sí, la diseñó porque ellos están como asociados a un club keniadins del Valencia, que es Digo el Business Club y demás. Y bueno, ellos tienen como una empresa de restauració de mobles, però la part són molt artistes en general,
7: sí.
5: No? I era com per a representar a tots els pobles i demés.
1: Era, i dels incendis.
5: Sí.
7: Però era, era més tallat i un tio d'espalda saliendo.
1: Sí, sí, bueno, però... A veure,
5: és art modern.
7: Sí, pues yo como soy muy antiguo no lo entendí y me lo acabas de explicar y tampoco lo he entendido. Es decir, que la gente no lo entendía, Paco.
5: Sí.
1: Luego, el València a nivell institucional s'ha especialitzat en tractar de donar-li contingut a coses que no la tenen,
7: claro.
1: Perquè és un club de substanciat. Ha perdut a nivell identitari pràcticament tot i en un context com este, què vas a fer? Sempre tirar de causes incriticables
7: acriticables. Sí.
1: Recolzar el tema dels incendis? Evidentment, qui va a criticar això?
7: No.
1: Jo no.
7: No.
1: Recolzar el tema de la dona? Qui va a criticar això?
7: No.
1: Jo no. Serveis socials, el tema de les, la beneficència,
5: sí,
1: donació
5: social.
1: De sang, ADN social... Tot això és que és incriticable. Ara, que el club ho fa per a tapar la resta és una evidència des de fa molt de temps. Ara bé, la realitat és que estem parlant d'un València que no jugaste cap de setmana perquè, entre altres coses... el seu rival, el Betis, tenia internacionals que arribaren a semifinals del Mundial.
7: No tenia.
1: I el València no tenia internacionals i punt.
7: Y luego hay otra cosa del València que a mí me desespera mucho y es la utilización excesiva del himno de la comunidad. A mí me parece que la comunidad está para muchas más cosas que para un equipo de fútbol. A mí no me gusta nunca que me estalle ese cante el himno, a no ser que sea después de una final del Mundial, una final de Champions, una final de Copa. Pero es que también quisieron innovar con el tema del himno y no gustó. No gustó, es decir.
1: Bueno, pero el tema del centenari, ni hagué un parell, el de Tardor, pero una banda que sí que va a tener impacto.
5: Pero el de Tardor, Paco, era en contra. El
7: claro,
5: club no volía.
7: Claro. El digo el himno de Valencia, que lo cantaron allí otra vez. Para mí, lo utilizan de forma constante, hasta en Mestalla.
1: Tú pareces de la comunidad, ¿no?
7: La comunidad.
5: En
7: directo. Y tampoco cojo con la gente. Yo creo que hay que separar el deporte de todo lo demás.
1: Y a banda,
5: pero ahora es difícil trobar algún cantando, algún que vulga asociarse y donar la
1: claro,
5: cara.
1: Valencia, pero esta crítica que fas, Charlie, yo aprofite y la facha así, que creo que es el yo con sea de Fer. Els rectors del València, sobretot de Meriton, lo que no poden és apropiar-se d'un himne que és de tots els valencians.
7: Claro.
1: Del Villarreal, eixe himne és del Villarreal, eixe himne és del Llevant,
7: claro.
1: Eixe himne és de l'Elx,
7: claro.
1: Eixe himne és de l'Hèrcules,
7: claro.
1: Eixe himne és de l'Eldense. És
5: no,
1: de tots, el Castelló.
5: Posar, també.
1: No, el poden posar també, però el que fa el València és un...
7: Però,
1: un remedo de apropiació,
7: claro.
1: És un trampantojo apropiatiu.
7: I sobretot perquè la gent no pite.
1: Claro.
7: Decir,
1: i no té sentit, el València té un himne
5: es
1: que és molt bonico.
7: Mira, yo, a mí me llamó la atención que los americanos se van a cenar y cantan el himno. Es decir, es algo un poco. O queda con los. Y hay una partida de petanca y se canta el himno. A mí, el himno creo que está para otras cosas. Yo eso parto de esa base. Pero eso que el Valencia lo utilizó en su día porque cuando saltaban los jugadores había pitos. Entonces, ahora es muy difícil que haya pitos si utilizamos el himno. Pero el himno está para cosas emocionantes, para cosas importantes, no para un equipo de fútbol, porque si no, al final el Museros, cuando salga al campo, pondrá el himno, que está en el mismo derecho. Entonces, convertiremos el himno en un símbolo banal, y a mí eso no me gusta, pero como estoy con Paco, que la mayoría de las cosas se utilizan para tapar problemas y para desviar la atención, el himno es otra más para desviar la atención.
1: Y a todo eso, estén parlant de un tema que Charlie se va a quedar ahí en la butxaca guardadet la semana pasada.
7: Sí, me quedé.
1: Y ahora de seguida te pregunte per el partit de Wii y per com veus l'inici de la Lliga. Vale. Pero abans, Germán Muñoz en Paterna, me imagino que a punt de començar la segona part d'este 0-0 entre València Mestalla i Nàstic.
2: Sí, ja estan els jugadors dels dos equips a la xespa de la ciutat esportiva de Paterna esperant a que l'àrbitre José Carballa xiule per a començar esta segona part sense canvis en el València-Mestalla. Sí que ha entrat en el Nàstic de Tarragona Amo amb el dorsal 15, així n'hi ha que un canvi en el Nàstic de Tarragona i de moment sense canvis en el València-Mestalla, a punt de xiular ja l'àrbitre per a començar esta segona part en la ciutat esportiva de Paterna.
1: Ara de seguida tornarem per a l'inici del segon acte. Aprofite també Clara Alcover, que volia comentar cosetes.
5: Sí, per a dir que ha acabat també el partit entre el Cádiz i el Celta de Vigo B amb
1: el 0-0. Ahí el teniu, Javi, Charlie, que descreguts. Albert Celades, dos dies
5: primer punt.
1: Primer punt per Albert Celades. ¿Qué pasa, Charlie?
7: No. Que el año pasado lo fichó el Pafos y casi lo tiran en la cuarta jornada.
1: No, el Pafos se va a fichar y va a jugar Champions. Celades ha jugado más Champions que el Valencia desde que se van a Ardasi.
7: Lo ficharon los tres primeros partidos, no ganó ninguno.
5: Sí. ¿Y qué te ha parecido?
7: Yo un día contaré la verdadera historia de ese fichaje, pero no lo puedo contar en público.
1: Bueno, está muy bien decir eso en la radio.
7: Pero lo digo para que la gente diga, uy, este igual lo cuenta luego.
1: Ojo, ahí tenim el primer gol de la temporada en primera división. Marca l'Alavés, bona cabotada centrada des del costat. Quique Sánchez Flores, que festeja en l'àrea tècnica. I el Getafe, que estava en una memenja, a veure, la cabotada està al primer pal.
5: Denis Suárez.
7: Lo ha canviat,
1: sí. No? Sí. Ho ha canviat al descans, me pareix. Tenaglia, en el 14.
5: Tenaglia, sí, calla.
1: Sí, senyor. Bueno, pues, mentre se celebrem aquest primer gol de la temporada en primera divisió, importantíssim dir que a les 9 de la nit i 4 minuts, Electric Consulting, la consultora energètica de més prestigi d'Espanya, t'ofereix la roda de premsa del Villarreal B. Tira-li, Carlos.
3: Sí, així estem, Paco, amb David Albelda, entrenador del Villarreal B. Si pogués parlar amb ell, li vaig a ficar també el pinganillo. Jo m'alegra molt de veure, ell a mi també, perquè encara que jo li vull que molt, ell no vol tant, però sap que jo soc més guapo que ell, així que això compta i desequilibra la balança, però està un poquet en la boca torta, perquè tot i les ganes que tenien de veure el Villarreal, no s'esperaven un rival que s'ensenyara en un filial i farà el tararot pegant massa patades. Però bueno, preferís que faça David Albelda la valoració del partit. Què tal, David, com estàs?
8: Hola, muy buenas, molt bé. Molt bé, sí, n'hi ha que seguir treballant. Jo crec que són partits de pretemporada. Estic content, tenim un equip molt jove, un equip pràcticament nou. Hem tingut un bon any esta temporada passada, i quan tens un bon any en un filial, pues, evidentment els xavals creixen i pues, alguns pugen al primer equip, altres van a una categoria més. Però bueno, és el dia a dia d'un filial, no? I en aquest sentit pues estem treballant i és el típic partit de pretemporada que, fent un resumen ràpid, crec que hem merescut molt més. La primera part hem merescut anar guanyant per dos o tres gols, però clar, pilles un equip en veterania i espera el seu moment pa fer-te mal, no? I pràcticament en dues accions que han tingut d'arribar a la nostra àrea mos han guanyat el partit.
3: Ha sigut aixina. No sé si és que Ibai, l'entrenador de Saragossa, no s'entrenava de res quan li has dit que baixava el pistot i has tingut que anar a congener a un company, a Ander Herrera, i dir, Ander, els xiquets que deixen de pegar-li patades als meus, perquè això no és bo i n'hi ha hagut patades perilloses, davant de tu, a més.
8: A veure, el problema dels partits de pretemporada és que vols competir i clar, els àrbits és normal que siguin un poquet més permissius, però clar, a vegades els equips s'equivoquem i gastem aquesta permissivitat per a fer faltes que a vegades pues, constantment agarrons, trencant el xoc, però bueno, són coses que mos venen bé, n'hi ha que intentar aprendre de tot, perquè en temporada, durant la temporada, també se trobem molts partits així.
3: Sí. Te falta algo en la plantilla o la tens ja més o menys tancada?
8: No, en teoria ens falten un parell de jugadors per vindre, també tenim un mig centre a Cheik que havia xat en el primer equip.
3: Exacte, sí.
8: tres, quatre jugadors en principi que són molt importants per a nosaltres, evidentment, però bueno, se trata de fer créixer els xavals i ja te dic, en aquest sentit mos estan anant les coses bé. L'any passat poguerem, ja, bueno, ja ho hem parlat,
9: sí, sí,
8: fer que evolucionaren pràcticament un 90% d'ells. Avui en dia, pues, dos en l'Andorra, tres en el primer equip, el porter més els dos mitjos centros. O sea, n'hi ha que estar satisfeig.
9: És que s'aixina. A mi m'ha agradat, Paco, com te deia, moltes coses del Villarreal, sobretot del bloc-bloc, que és l'equip que ha jugat en la primera part. Però si vols comentar-li algo, està David Albert en la sintonia del Punt a Punt.
1: Hola, míster, bona nit.
8: Hola, bona nit.
1: Dos molt ràpides. Has parlat precisament de l'objectiu que teniu sempre de formar jugadors que finalment puguen tindre eixe lloc en el primer equip. Ho ha parlat, bueno, este cada setmana ha parlat Íñigo al respecte de dos que tu coneixes molt bé, com són Macia i Diata. Què te pareix el fet de que Íñigo compte en ells pràcticament com uns més en la seva plantilla?
8: Bueno, jo crec que quan pugen xavals dels filials cap amunt, tot això dona sentit a les estructures de tindre grans escoles de futbol, no? Jo crec que si un equip com el Villarreal se passa anys sense pujar a ningú jugador, pues hauríem de fer-se-ho mirar i estar preocupats. Podríem trasladar-lo mateix a qualsevol equip de primera divisió, no? Tenen grans estructures en el que són les escoles i se treballa molt per a intentar que alguns d'ells, no sé si un o dos o alguna forna, puguen ser algun més, però que el dia demà pues apareguin en els primers equips. Jo crec que en aquest sentit, jo recordo ja la temporada passada, el Fernando, o sea, el conseller delegat Fernando Roya, va parlar en aquest sentit de que per enguany el Villarreal va fer una clara aposta de pujar a gent i de moment crec que s'està complint, no?
1: Te repregunte al respecte de la teua relació nova amb Íñigo Pérez. Has passat un parell de temporades en Marcelino García Toral després del canvi d'este estiu. Què tal esta siguiente, esta pretemporada o este mes de juliol, de l'agost en Íñigo? Fluida la relació entre primer equip i equip filial?
8: Sí, a veure, si no se trata, normalment no és una relació de míster en míster, no? És una estructura organitzada de club i contínuament pues, te comuniquen quants necessiten per entrenar, quants no, i bueno, en aquest sentit hem treballat prou bé durant la pretemporada. És veritat que ell ha tingut no sé quants, però podria ser 6-7 jugadors nostres. Mm-hmm. Nizar, César Bonafé, Cheik, qui més, Diallo, alguno més me puc deixar per ahí, no? I tal vegada Hugo López, que ara està en l'Andorra, i José Gaitán no estagueren allí perquè foren campions d'Europa Sud-Eneu en l'Espanyolo i tingueren que estar de vacances. Entonces, de veritat, quan treballes per a un filial i en una estructura gran d'un club gran, trobes tot això com algo normal, entens? Estem per a formar i per a fer créixer els jugadors, per a quan Íñigo pugui tirar mà d'ells, que estiguin lo millor preparats possible.
1: I les últimes dos, que són més en clau personal, este estiu, com sempre, vas passar-te pel Cotif, en l'Alcúdia.
8: Sí.
1: Hi ha una imatge molt xula, una de les nits, que coincideix en Dani Parejo, que va estar, sí, com a entrenador, sí, sí, d'un dels equips de xiquets, i volia preguntar-te, sí, si tu veus al teu amic Dani Parejo com a futurible entrenador en algun moment, perquè el tio pareix que té fusta de míster, eh?
8: Mira, jugar a adivinar qui serà entrenador i qui no és molt complicat, eh? O sea, jo ara estic en la primera ref i és molt complicat. Vull dir-te, jo crec que tots els que s'han manejat al redor del futbol, també, és del vostre gremi, no? A vegades fent quina idea, diguem, aquell està entrenant, pues jo no ho haurà dit mai, no? I sin embargo, n'hi ha altres que pensaves que estarien ahí al pie del cañón i sin embargo s'han alejat i no volen saber res. Jo crec que lo principal per a ser entrenador és tindre la idea clara que vols continuar per aquesta línia i a partir d'ahí és complicat, però evidentment la gent com Dani, que ha estat tants anys, que si ha sigut capaç de mamar tot el que ha pogut de tots els entrenadors que ha tingut, les coses bones i roïns, pues evidentment té bones ferramentes per a ser un gran entrenador el dia demà.
1: I la última que té també relació en el torneig, i és que el teu xiquet major, que ja no és tan xiquet, que és David,
8: sí,
1: va jugar
8: ja
1: el torneig.
8: Ja m'ha passat d'altura, eh?
1: Clar, ja és més alt jo, que tu per
8: no
1: una
8: sé,
1: banda.
8: No sé què mengen avui en dia a la joventut, però jo li dic, tio, si jo quan jugava creia que era alt, sí, sí, era dels més alts. Sin embargo, ara és increïble, increïble. Vas per ací les escoles i veus els xavals de 15, 17 anys que ja, en quant a físic i altura, vamos, paresquem al costat d'ells res, eh?
1: És que va estar en el torneig sub-20 en el València i volia preguntar-te per sí, això, no? Que majors se fan i que ràpid, eh?
8: Sí, sí, sí. Sí, a veure, el meu fill major pues porta l'evolució, una evolució bona a nivell futbolístic, però ell pues, té que fer el seu camí i ja veurem. Jo l'únic que intento dir-li és aconsellar-lo i fer-li veure la dificultat. O sea, no pots ficar-te el llistó siguent un xiquet de que vas a ser jugador de primera, que vas a guanyar. No, jo crec que ells tenen que anar disfrutant dia a dia, perquè el futbol de vegades pues, és molt bonic, però a vegades no és tan bonic, eh? O sea, tots els anys quan estàs en escoles grans tipo Villarreal o València, pues, també n'hi ha coses ingrates de massa competitivitat, quan has que comunicar-li, per exemple, a un xaval que porta molts anys en l'escola, pues, que a partir d'aquest any ja no continua. No és fàcil, eh? No és fàcil, no és fàcil, però crec que el meu fill major, pues, en aquest sentit ho porta prou bé.
1: 16 anys, i jugant el torneig, en això
8: sí.
1: 2010, el tenim controlat, David, ja saps que en Esport Base el tenim
8: molt
1: sempre molt controlat. Míster, tota la sort
8: bueno,
1: de la que resta...
8: Bueno, però t'he dic una cosa, jo li dic a ell, eh? Sap que si algun dia s'enfrentem jo d'entrenador i ell de xor, sap que li vaig a guanyar.
3: Ah, pues...
1: Què te pareix?
8: I ho sap, i vosaltres també, perquè sabeu que sóc sí, molt més competitiu.
1: Hipercompetitiu, sí, sí. Per a la bici, per al futbol, per a jugar al parxís, per al que
8: sí,
1: siga.
8: Sí, sí, sí.
1: Pues va ser interessant, eh? N'hi haurà molts reportatges, si això passa en algun moment. David Albelda Fernández davant David Albelda Aliques. El que dèiem, míster, enguany en el punt a punt, sempre tota l'atenció i el focus posat en el Villarreal B, en la vostra travessia en Primera Federació, com sempre, i gràcies per estos minuts, teus protagonisme després del partit.
8: Molt bé, gràcies a tots.
3: I un últim apunt, Paco, abans d'acomiadar, perquè el que deia Albelda, la importància que li dona a la cantera del Villarreal, de sempre, alerta amb la reforma que estan fent als camps annexos el Villarreal. David, està quedant impressionant. Em sembla, sí. És el model que va fer el Sevilla, te recordes?
8: Sí, sí, sí, no, està quedant molt bé. A més, tot això el que te fa és treballar d'una manera molt millor, no? S'està fent un camp més per al primer equip de césped natural. S'ha fet un altre al costat del camp principal de artificial per a que els equips de l'escola pues, puguen treballar d'una manera més holgada, i la veritat que són millores, que l'únic que fan és afavorir el dia a dia i és important pues, el seguir creixent, no? I en aquest sentit, pues, bueno, el Villarreal ho està fent molt bé.
3: Se n'anem a sopar, Paco.
1: Vinga, un abraç. Vinga. David, i un abraç, Carlos.
8: Adéu.
3: Adéu, adéu, adéu.
1: Tanquem des de la ciutat esportiva José Manuel Llaneza i, com sempre, la gran pregunta és si gastes molt en llum i gas. T'agradaria que un professional t'ajudara a triar la millor tarifa del mercat? Pues pots enviar la teua factura a valencia@electriconsulting.eu i un professional t'ajudarà a estalviar. Així de senzill, treballem amb les principals companyies elèctriques. Electric Consulting, envia'ns la teua factura i comença a estalviar ja.
10: Punt a punt.
1: Carlos se n'ha anat ja, no? Perquè a banda de sopar i ha de vindre cap ací, ha tancat ja? Sí? Ha tancat?
5: Sí, jo
1: confirmem.
5: Crec que sí.
1: Jo crec que sí. Cosetes, Clara.
5: No res, que anem ja per el minut 84 del partit entre l'Alavés i el Getafe. Seguís el 1-0 i a veure com acaba aquest partit.
1: A veure com acaba això. En este partit també, ara de seguida, que t'acomiadarem en el partit perquè pugues també anar-te'n a casa, que portes tot el dia per ací. Aprofite Germán Muñoz per a posar el minut i resultat ja superat, anava a dir, el minut 15 de la represa en Paterna.
2: Sí, portem ja quasi 15 minuts d'esta segona part i la veritat és que ha començat esta segona part com ha acabat la primera, amb molt bones ocasions per al València Mestalla, sobretot. Atenció ara a esta jugada del Nàstic de Tarragona, perquè la té 5, ui, fora! fora el tir de Sins, ha anat a l'esquerra de la porteria d'Alain Gómez, com te deia. Molt bones ocasions per al València-Mestalla, sobretot per a Aimar Blázquez, que ha sigut un dels jugadors més destacats en la primera part i que aixina continua sent-lo en la segona. Disculpeu-me, perquè sí, abans us havia dit que n'hi havia un canvi al Nàstic de Tarragona, havia entrat José Amo i s'ha anat Guillem Barrés, i us he dit que al València Mestalla no n'hi havia. Sí que n'hi ha un canvi, Carlos Alós, que estava allà amagat, no volia que el vegeren, però sí que ha entrat Carlos Alós a la defensa i s'ha anat Amos Guanyala, i sinó que canvis als dos equips, a la defensa José Amo ha entrat, i també per al Nàstic de Tarragona i al València Mestalla ha entrat Carlos Alós per Amos Guanyala.
1: Pues tot ubicat.
2: El minut ara mateix 59, empat a 0, empat a 0, minut 59.
1: En el 14, camí del 15 de la represa, 0-0 en Paterna. Tornem així a l'estudi pendents, evidentment, del partit que està a 14 minuts de començar amb Javi i amb Charlie. Bueno, Javi, preguntar-te, per a tu, de l'estiu de Lliga en primera divisió, més enllà de veure a Mariano jugar...
7: Es que lo de obrir, chutar, favor, la falta que ha chutado.
1: A Javi More, por favor, lo de Mariano, asistencia en el gol, per ser. Pero Mariano está como yo, tío.
7: Es que no, ya le gustaría.
10: Que se visca trincando.
1: Impresionante, es impresionante, tío.
10: Es de molde, pues mira,
7: era, no contaba con. Pues yo voy a defender porque a Mariano. Porque
1: a
7: Mariano lo defiendo porque me hace gracia. No. Y porque gracias a él estamos en primera. Falló un gol en Mestalla que no lo falló con 60 sí. años. Si lo llega a marcar, no estaríamos en primera. Ha hecho porque se ve. Sabes que está ultra de segundo entrenador en. Y yo no le pregunto por nadie, solo por Mariano, obviamente, porque me hace gracia. Dice que ha hecho una muy buena pretemporada. Quique, no, desde que jugó en Mestalla no lo volvió a poner. Acordaos que falló y no lo volvió a poner. Yo creo que han intentado colocarlo. Me imagino que su sueldo, Paco, será difícil.
1: Que no. A Mariano no te lleves de la moña, de la calenta.
10: Y pregunten al Real Madrid.
1: Mira.
7: Ha salido, ha dado asistencia. Ha tenido dos en fuera de juego, pero bueno.
1: Y acaba de dar una pasada ahora interesantísima.
7: Sí, es decir.
1: Es que la cualidad es que claro, el Castellá, el que tuvo, retuvo.
7: Claro, es que de chico. No era un mal futbolista, lo que pasa es que yo creo que se dejó llevar.
1: No, se dejó llevar. Era con Bella Andrés Montes, se dejaba llevar.
7: Se dejaba llevar.
1: Javi, de este Sevilla-Rayo, molts canvis, sobretot en el Rayo, i sobretot en el fet que estem en esta lliga meravellosa que comença efectivament un 14 i un 15 i un 16 d'agost, i en el qual el Rayo Vallecano no té camp. És una d'aquestes coses tan normals que passen així a Espanya.
10: Sí, és una d'aquestes coses que estem veient al futbol espanyol. El Rayo Vallecano, que encara no té camp, aquesta primera jornada que va disputar-la fora de la capital d'Espanya, que va disputar-la al Sánchez Pizjuán, però és una altra traviata de la lliga de Javier Tebas, com que comença aquest cap de setmana la lliga, una primera jornada que va a tindre una durada de 12 dies, equips com el València que van a jugar primer la segona jornada abans que la primera, bueno, és el circ, no?
1: Tot molt
10: normal. Al que ens té acostumat Javier Tebas i els dirigents de la Lliga durant els últims anys, perquè dime tu a mi, Paco, Charlie, què li costa a la Lliga encetar la primera jornada la pròxima setmana en una
1: si la Premier comença normal. La setmana que ve, crec que és la primera temporada que Espanya comença abans que en Anglaterra,
10: a més, Paco, que l'estiu que ve no hi ha res.
7: Claro.
10: Ni Eurocopa, ni Mundial, ni Jocs Olímpics, ni Mundial de Clubs, no hi ha absolutament res. Que además, més dona
7: si lo haces
10: por acabar el 30 de maig que el 6 de juny.
7: Si lo haces por la televisión, para que sean tres jornadas de pago, podríamos decir, oye, empieza el 15 y mete una entre semana. Si da igual, si puedes jugar perfectamente un viernes y el miércoles siguiente. Si este día, mira, una liga que suspende un partido por un hongo y no suspende un partido por lo de Ceuta, ¿qué se puede esperar?
1: Pues lo pichor. Y básicamente es lo que Javier Tebas Medrano en zona cada temporada.
7: Cuando un equipo va a jugar un partido de fútbol que ha perdido, ¿no? Ceuta hoy.
1: Sí. Y el equipo estaba ahora, vore el resultado, dius, mira, igual. No, pero el Ceuta no hace res.
7: Pero es que no está para jugar, vamos a ver.
1: Mentalmente, esos chicos no estarán para.
10: No sé si van a sentir la rueda de prensa.
1: Sí, del míster.
10: De toda la raó. Claro.
7: Es que haces jugar un equipo así. Y luego, porque hay un hongo en un campo de fútbol, el chico pues...
1: No, y a banda, el que va a dir Braulio Vázquez la tercera de Osasuna, que es que los dos equipos se habían posado de acuerdo en una data alternativa y la Lliga ha dicho, no, la pose yo.
7: Sí. Quería no, septiembre. Quería septiembre.
1: ¿Qué vergüenza es esta?
7: Bueno, no, no, es una liga dirigida por un
1: el funcionamiento de la
7: personaje
1: liga.
7: Y que los, el resto de equipos tragando todos y ya está.
1: Ojo, ¿eh? Mariano en fila. Mariano no. Asiste. Mariano le pega. La mare que va Mariano.
5: La veo invocada, ¿eh?
1: Membach.
7: Decirme ahora. Decirme ahora, va.
1: Membach. No puede ser. No puede ser.
7: Decirme
1: no
7: ahora.
1: No puede ser. Mariano Díaz Parera. El gol que acaba de marcar el jugador del Alavés es un de... Pero vas a decir un gol de la temporada, igual es muy pronto, pero la posada en el Skyre, impresionante el gol de Mariano.
7: Yo no defiendo a cualquiera, Pablo. Es que tú aquí... No, lo digo en serio. Lo llevo defendiendo año y medio.
1: Me pose en peu, ¿eh?
7: Y cuando venga Fernando Gómez,
1: bueno,
7: se lo diré.
1: Bueno. Es que no me puedo creer. El gol es un escándalo, per ser.
7: El pase es horroroso que hace. El pase que hace es horroroso. Le cae y mete un chicharro que vamos.
1: Bueno.
7: El pase es horrible. Pero no va a estar.
10: No, es Mariano. Es una pared en toda la intención en el rival y después en el interior de la cama dreta. Pero es que juguen al FIFA como si estuviera Paul Sandler R1.
1: Estic
10: en l'escaire.
1: Estic absolutament encisat, ensimismat, emocionat. Només tinc dos mans i aplaudiria si tinguera set. És que
7: se l'ha quitat la camiseta, li da igual la tarjeta.
1: El gol de no, se lleva la camiseta Mariano i té la panxa com la meua.
7: Sí, exacto,
1: me pareix una cosa impressionant, però ahí està Mariano Díaz fent el gol de tots els temps en recorrida memorable, eh?
5: Amb un look molt fashion,
1: sí,
5: que ens recorda...
1: Sí. Impressionant.
5: Pues, el de la potra, no?
1: Estic fora de mi, ara mateix. Vinga, Rayo i Sevilla. Rayo Vallecano, Peña San José, debutant en tot això. Sí, clar, Alcover, és que era importantíssim que te quedaras així per al gol de Mariano Díaz.
5: Sobretot per aportar el comentari de que tu el moño con la potra salvaje.
7: Bueno. Le podrás contar
1: la potra salvaje
7: a tus hijos, a tu hijo Doleca, que viste.
1: Yo vi jugar a Mariano Díaz.
7: Conmigo, además.
1: Un abraç clara i demà parlem.
5: Demà parlem.
1: A Clara Alcover, que ha estat amb nosaltres tota la vesprada. I el que deia, Peña San José, entrenador, que ha de plenar unes sabates molt complicades.
7: Molt complicades.
1: Sí,
10: un projecte finalista europeu amb un bon futbol, el que estava practicant el Rayo Vallecano d'Íñigo Pérez. És un projecte d'un parell d'anys i ara té una feina per davant que li pot costar molt a Beñat San José, que és un tècnic que va debutar en primera divisió, que va eixir del Sanse, del filial de la Reial Societat, després ha fet més carrera fora d'Espanya, ha estat a Aràbia, ha estat a Mèxic, ha estat a equips prou exòtics, va tornar al futbol espanyol per a dirigir a l'Eibar la temporada passada i enguany té aquest projecte en primera divisió. Veurem aquesta aposta que han fet des de la direcció del Rayo Vallecano amb Cobeño com a director esportiu, però important que manté el bloc. Els 11 futbolistes, que eixiran d'inici avui en el Sánchez Pizjuán són 11 jugadors que va tindre Íñigo Pérez la temporada passada.
1: Bloc,
10: sí. I això, sobretot per aquestes primeres jornades, és molt important perquè ja sabeu això que es parla dels automatismes, de la convivència, la confiança en el company. Veurem, jo crec que és un equip que està cridat a lluitar per la part baixa enguany. L'any passat el vàrem veure arribant a aquesta final de la Conference, però en Lliga va sofrir i jo crec que enguany pot tornar a sofrir.
1: Pot tornar a patir. Fa el tercer, l'Alavés marca Rodríguez, un bon gol per l'Escaire, novament acció i assistència de Mariano Díaz, que porta un gol i dos assistències en 30 minuts. MVP de la jornada
7: i no puc més. Jo coincido con Javi, yo lo que el Rayo venía pensando, no hemos hablado del partido, he dicho, saca el mismo 11, lo cual puede ser bueno o puede ser malo, es decir, el equipo no está retocado. El cambio de entrenador después de una época tan brutalmente buena es complicadísimo. Si a eso le añadimos el tema del campo y del odio que le tienen todos, porque yo creo que Presa es junto con Peter Lim el presidente que más odian, o el dueño que más odian los aficionados de los equipos. Yo creo que está ante una temporada muy complicada. Lo bueno es que el rival de hoy Ayer escuché a García Plaza, Luis, y me gustó porque dejó las cosas muy claras. Vamos a hacer un equipo para no sufrir. A partir de ahí veremos.
1: Kimi Sache, ¿eh?
7: Pero la idea...
1: Pero no, tú en Sevilla.
7: Claro, pero ya, pero es que la idea es que como vayas con otros aires, te tocan la cara. Yo veo cuatro o cinco equipos, junto con el Valencia, obviamente,
1: sí,
7: que van a sufrir. Sevilla puede sufrir.
1: Es una temporada de molde,
7: sí,
1: patimento.
7: O sea, suena para mí...
1: El que puchen, claro, el que se quedaran al fin la impasada.
7: Es que... Uf. Los que han subido lo que tú dices.
1: Mira, porque... fem una eso rápida abans, sí, de donar alineacions. Patiment sí o no, ¿vale? Yo te llance noms. Sí. Rayo.
7: Sí.
1: Osasuna.
7: Sí.
1: Sevilla.
7: Sí.
1: Racing.
7: Sí.
1: Málaga.
7: Sí.
1: Levant.
7: No.
1: Levant no. Elche.
7: Sí, mucho.
1: Valencia.
7: Sí.
1: Y me ha puchado.
7: Pero Levante te digo que no, porque
1: Depor, ¿sabes? Depor.
7: Por lo que ha fichado, yo creo que no va a sufrir.
1: Hombre, es que el Depor no sé, claro, dónde trago el dinero.
7: Pero esa es la diferencia, Paco, que diga lo del Levante. Levante tiene un entrenador que consigue sacar el 120 a los jugadores. Aquí tenemos un entrenador que saca el 20. O el 40, no saca más de los jugadores. Entonces, yo digo, Levante va a sufrir. ¿Cómo no va a sufrir el Levante? Pero es un equipo que ya ha aprendido a sufrir con este entrenador. Es decir, este entrenador, ayer dijo una cosa bien clara: dependíamos de Spi. Bueno, o no dependíamos del PIB. El Levante tiene que sufrir porque los equipos debajo hay 10 que van a sufrir. Pero yo creo que el Levante, como haga un poquito bien las cosas y le salga bien la apuesta por la cantera, que la está haciendo, pero es que el resto de equipos, quitando el Depor, porque el Elche que ha fichado, el Elche.
1: Poqueta cosa.
7: Hacer niño ha fichado. Niño.
1: ¿De quién Ponce va a tornar ahí? Pero... No, que sigue. Estás
7: absolutamente en el ver. Lo vi el otro día y tiene el mismo equipo menos Víctor Muñoz.
10: Pero es que el mercat en general de la Lliga està molt parat.
1: Estado de Montieso.
10: Està molt parat.
7: Van a haver 40 o 50 movimientos d'aquí a final de...
10: Econòmicament, la Lliga està molt fotuda.
1: Està, sí, tot el món tieso. I 28, molt ràpidament, un pas per Paterna, Germán Muñoz, si n'hi ha novetats o no, ja a punt d'arribar a la mitja hora d'esta segona part.
2: Minut 70 ja en Paterna, de moment continuem sense gols així a la ciutat esportiva. És veritat que n'hi ha ocasions per als dos equips, el València Mestalla per a mi està tenint les ocasions més clares, però és veritat que el Nasti de Tarragona també s'està apropant a l'àrea d'Alain Gómez. Comentar-te que en el València Mestalla n'hi ha hagut canvis, Òscar Sánchez ha mogut la banqueta, han entrat Marcos Navarro, com té amista jugada ara el Nasti Tarragona? No, finalment és córner per al conjunt català, te comentava que ha entrat Marcos Navarro per Rubi, Joel Fontanet per Iker Herrera i també Marc Martínez per Mario Guilaber. I venen més canvis en els dos equips. Ara te comente perquè n'hi ha molts jugadors així a la banda per a eixir al camp, però de moment minut 71, córner per al Gimnàstic de Tarragona, continua el 0-0 en el marcador.
1: Recta final, últims 20 minuts de partit. De moment sense gols en Paterna, Sony 29. Ja voten els protagonistes al terreny de xoc. I ja sabeu, sempre l'Esport Valencià comparteix valors i arrels amb la nostra banca cooperativa valenciana. Amb Caixa Popular, alineacions. Javi Morell, tot preparat per a viure este Sevilla Rayo Vallecano.
6: Ja coneixem els 22 protagonistes que van a donar començament al primer partit que anem a contar al punt a punt del punt ràdio de la primera divisió del futbol espanyol.
1: Aguanta un segonet perquè n'hi ha gol en Paterna.
2: Gol del Nàstic de Tarragona, minut 72, s'avança en el marcador el conjunt català, obra de Enric Puchol, 0-1 per al conjunt català, marca el Nàstic de Tarragona, Denise Corner l'ha penjat el jugador del conjunt català i finalment, tras una bona rematada, ha acabat dins de la porteria d'Alain Gómez. S'avança en el marcador en el minut 72, el Gimnàstic de Tarragona 0-1.
1: 0-1, se posa per davant el conjunt català i està en repassant Jaime Morell les alineacions del Sevilla Rayo.
6: Sí, per part del conjunt hispalense va ser Odisseas qui estiga baix espals, en defensa per a Juan Iglesias, Sangante, Quique Salas i Gabriel Suazo, la sala de màquines per a Nico Guillem i Agumé, una banda per a Miguel Sierra, l'altra per a Oso, enganxarà Guridi en punta de llar descansa Isaac Romero. Per part del Rayo Vallecano, del debutant Beñat San José, i serà batalla en porteria, línia de 4 per a Ratiu, Legend, Patecís e Ivan Balliu. Per davant, el doble pivot per a Unai López i Òscar Valentín, una banda per a Álvaro García, l'altra per a Jorge de Frutos, enganxarà Isi Palazón com a davanter Randy Enteca.
1: Caixa Popular, quan et tracten amb els teus mateixos valors, tot en caixa. 9 de la nit i 31 minuts, tot preparat. Estem ara mateix justament en eixe minut de silenci tradicional, Charlie Egea, que sí, se fa sempre en Sevilla per a l'inici de la temporada, i també donant-li força a Colòmbia després del terratrèmol en les últimes setmanes. Com deia, tot preparat i un Sevilla que anem a veure, Luis García Plaza, que va agarrar el bou la temporada passada quan ningú volia, quan sí, ningú volia, i això li va donar al cap i a la fi la possibilitat de continuar al capdavant, anem a recordar, d'una de les grans banquetes del futbol espanyol.
7: I recorda que lo cogió ya la tercera setmana, lo querían tirar, Al tercer partido hubo mucha gente que pedía el cambio de entrenador buscando un revulsivo en alguien de la casa, en cambio se quedó, y bueno, se quedó, y el equipo pues reaccionó con suerte, porque la temporada pasada hubo muchos equipos que tuvieron demasiada suerte con los rivales, no se jugaban nada, era final de temporada, había mundial, y este equipo tuvo suerte porque para mí era candidato claro a descender. Yo el año pasado me pareció un equipo con mucho músculo y muy poco fútbol. Ha firmado jugadores, ha cambiado el centro del campo. Vamos a ver cómo se le da. Yo creo que arriba le falta mucha pegada. Uh-huh. Ha firmado un chico que puede hacer, del Glasgow Rangers, que puede hacer goles, pero fallaba mucho en la creación. Vamos a ver si este año es mejor equipo creando y ofrece un fútbol mejor, porque ahí pasado era terrible verlo jugar, uh-huh, este equipo.
1: Recordem, acaba el partit en Vitoria en Mariano Díaz Parera de Todos los Santos, com a MVP en dos assistències i un golàs estratosfèric. Ahí el tens, la victòria 3-0 del conjunt de l'Alavés, el conjunt de Quique Sánchez Flores, que ha tombat a l'Alacantí José Bordalás i al seu Getafe, molt minvat, això sí, per la roxa que ha vist al final de la primera part, Kiko Femenia. Tanquem eixe partit en Mendizorrotato, prepara Javi Morey, a punt de començar el futbol en Sevilla.
6: Amb el Sánchez Pizjuán ple de gom a gom, ja tot preparat per a que done començament este partit, segon partit de la primera jornada del Campionat Nacional de Lliga, esperant per a rebre l'ordre de Burgos Bengoetxea. Està tot preparat, i parlant del Sevilla, Charlie, el que sí, comentaves abans, un reflexe del que és el Sevilla a dia d'avui. Han fet la tradicional pinya que fan els jugadors per a donar-se ànims abans de començar el partit, i ha sigut Juan Iglesias qui estava parlant, un futbolista que acaba d'arribar.
7: És un equipo, el Sevilla y el Valencia tienen como vidas paralelas, no podríamos decir, dentro del caos futbolístico. Lo que ocurre es que ellos venían de años formidables, de ganar muchísimas cosas en Europa. Yo estuve hace 3 años justo en el primer partido de Liga en ese campo. El Valencia ganó 1-2, el Valencia de Baraja ganó 1-2 a Sevilla, y la afición estaba enloquecida con el equipo, parecía que iban. Y esos 3 años han sido un desastre. Tú lo acabas de decir, pues el capitán es Suazo.
1: Sí.
7: El capitán es Suazo.
1: Ya, entonces, ya no queda res.
7: Claro, ya
1: es,
7: no
1: es el que pasa así a Valencia, pero en 2-3 años de endarrerimiento.
7: Claro, y yo creo que es sobre todo más rápido, Paco. En Valencia ha sido una decadencia de 5, 6, 7 años, ¿no? Ahí ha sido en 3 años. Del cielo,
1: un catalizador brutal. Sí, totalmente.
6: Y está bien de algún tipo de problema, porque no comienza el partido. Estaba de Burgos Bengoetxea parlante en el jugadors.
7: El balón.
6: Cree que es la pelota.
7: El balón no tiene, no va bien.
1: No, pero ser, es que puede ser muchas cosas. El chip este, ¿no? Que le han puesto. Sí. Es digo, el Pulse o el. Té un nom específic.
7: Lo que nos faltava ja.
6: Me dis que de fet
1: el monitor, no?
6: Mira, ara llancen balons a la xespa per a que els jugadors no es gelen, que vagin
7: fent liga del món,
6: passades.
7: La mejor liga del món.
6: Esperar a que doni començament aquest partit. Pel moment, amb 5 minuts ja de retard, anem a veure este balón al qual li han ficat un chip. És la primera lliga. La lliga,
1: la tecnologia es diu Kinexon,
7: però
1: que
7: de...
1: a més, això és l'empresa. 560 senyals per segon per ajudar al VAR a fixar el moment en el qual se dona la passada. Sí. O un...
7: Però deve fallar un en la zona del VAR, el balón no puede fallar. Todos tienen ese sistema,
6: sí.
7: ¿No?
6: Yo, es que vaig estar l'altre dia precisament en un congrés, i una de...
1: En l'explicació
6: de les xerrades va ser de Kinexon, que és l'empresa
10: que fa el xip, perquè els balons són de la marca Puma.
1: De Puma, sí.
10: Són balons que s'han de carregar.
1: O sigui, sí, en USB, funciona en USB.
10: L'utiller de Sánchez Pizjuán, en aquest cas.
1: Que en pau descanse, Charlie, eixa espanyeta o eixa pájaro en el llevant o la gent encarregat de la utilleria, carregant per USB tipus C, sí, una pilota d'estes per a poder jugar al partit.
7: Pero una cosa, ahora me pongo medio segundo serio.
1: A vore.
7: ¿Pero tú crees que esto es una imagen que se puede exportar al futbol
1: la
7: mundial?
1: La millor liga del món.
7: De la Liga Espanyola.
10: Sí, perquè a més els que ens agrada el futbol sabem que quan comença una lliga i la nostra lliga no has començat, anem a vore eixa. És a dir,
7: claro,
10: els anglesos avui, molts anglesos estaran veient aquest partit i la imatge que li estem mostrant és... Que... és un bochorno més de la Lliga de Javier Tebas.
7: És un bochorno més.
1: Bueno, l'àrbit crida als capitans.
7: Ellos dicen, no va a ir el chip. Que no aporta nada tampoco, que no penséis que el chip va a ser la bomba.
1: Una data important que estava buscant abans, l'última vegada que Mariano Díaz, que està aixint ara a la tele, podem posar a Mariano com a protagonista de la jornada mentre esperem a que comence el partit del Sevilla, que estan ahí fent les correccions. Però és que està parlant Mariano i me pareix l'home del dia. Pero mira, que van a arreglar el tema
7: ¿Sí? Ahí está, mira.
11: Sí, es un tiempo pasándolo mal, uno quiere jugar, pero ahora
1: Important, que estaba buscando abans, l'última vegada que Mariano Díaz, que está aixint ara a la tele, podem posar a Mariano com a protagonista de la jornada, mentre esperem a que comence el partit del Sevilla, que estan ahí fent les correccions. Però és que està parlant Mariano i me pareix l'home del dia. Pero mira, que van a arreglar el tema.

0: Contes de punts de llengua.
1: A punt ràdio.
2: És un animal, però és una persona.
3: Ma, depèn.
2: I parles i sap el que li dius.
4: Jo crec que no.
5: Però ja està bé, no?
6: De què?
5: D'animalades.
7: L'animal que no conegues, no li toques el sol.
5: El valencià té algunes dites antigues que avui són políticament incorrectes. Que no fan gràcia a tot el món i amb raó.
2: Això no té nom.
5: Hi ha vegades que podem trobar connotacions sexistes en expressions més amagades. Per exemple, si et dic quin xic més fresc, segur que penses que és un tio jove, espontani, graciós...
8: Efectivament.
5: Però en canvi dir quina xica més fresca té connotacions negatives i pot sonar despectiu.
9: Hi ha molta maldat en este món.
5: Inconscientment, la part emocional de les persones se sol relacionar amb emocions, cures, intuïció...
10: És de veres.
5: Mentre que la part masculina relaciona amb acció, faena, les coses importants...
11: És tan lamentable.
5: Per exemple, si diem que un home és ambiciós, té un sentit més positiu que si diem que una dona és ambiciosa.
11: Fa pena.
5: Per tant, aneu amb compte amb el llenguatge perquè és una subtil arma de doble tall.
12: És igual, amiga.
5: Esperem que esta llengüeta vos hagi fet pensar i que trieu les paraules amb precaució.
13: Sí!
5: I no vos estem donant una opció correcta, sinó que cada un ha de trobar el sentit comú, el sender i el coneixement.
14: Clar que sí.
5: Fins a la pròxima llengüeta.
1: A punt ràdio.
15: Fronta una onada de calor, actua. Climatitza la casa, mantén les finestres i persianes tancades durant el dia i aprofita les nits per ventilar i baixar la temperatura de les habitacions. Busca alternatives a l'aire condicionat. Si no disposes d'aire condicionat, passa unes hores en llocs públics climatitzats.
16: És un consell de la Ràdio Autonòmica Valenciana. A punt ràdio.
17: En 90 minuts, diem les coses pel seu nom.
18: Les noves generacions no tenen un cal rue, una goletada vergonyosa. En tenen un fum.
17: No pintem les coses de color de rosa.
18: Les derrotes, abultades, ja són part del paisatge.
17: I parlem l'idioma de l'esport.
19: Los 11 que salgan a morder como perros.
20: Tornarem al 4-4-2.
21: I ahí no baixa ningú a pegar un apretó, però un apretó en taco.
22: Al mando.
23: Tu li has donat les claus.
22: Por algún lado saldrá la rata.
17: L'esport sense pèls en la llengua en 90 minuts amb Manolo Montalt i Salva Forcado. De dilluns a divendres, d'11 a 12 i mitja de la nit en A Punt Ràdio.
24: Descansa la vista.
25: Què és la inspiració per a tu?
26: No ho sé. Diria que és com una espècie de llum.
27: Tiene algo mágico. Yo creo que es algo ahí animal.
24: Obri la ment.
25: Eres creient?
28: Depèn de l'estació de l'any.
25: Con les carxofes.
24: Sí. A punt podcast, en el web i les principals plataformes d'àudio.
28: Què t'ha paregut? Molt bona.
25: Ara sí que me l'has pega.
0: Punt a punt. Esport en estat pur.

Les 10 de la nit i 37 minuts, com deia abans, enfilem la recta final d'este punt a punt de dissabte 15 d'agost de 2026. Enhorabona a tota la gent que ha gaudit d'un dia festiu, d'un dissabte meravellós. I si esteu tornant per carretera, aneu en compte. Ja sabeu, sempre el missatge de tranquil·litat, sobretot en les tornades, que tot el món pugui estar en casa, sai estalvi, després de gaudir un dia segurament en família, amb amics i demés. Punt a punt de dissabte 15 d'agost de 2026. Enhorabona a tota la gent que ha gaudit d'un dia festiu, d'un dissabte meravellós. I si esteu tornant per carretera, aneu en compte. Ja sabeu, sempre el missatge de tranquil·litat, sobretot en les tornades, que tot el món pugui estar en casa.

0: La derrota del València m'estralla, que ha caigut davant el Nàstic 0-1 en el amistós disputat en Paterna. I a banda, hem estat molt pendents de tota la informació poliesportiva, també de la resta del futbol en primera divisió, per exemple, en eixa victòria contundent del Deportiu Alavés 3-0, primer líder de primera divisió, en un doblet d'assistències i un golàs de Mariano Díaz Parera, que ha estat, pues segurament, Charlie, el highlight de la jornada per a mi.
1: Seguro, és que...
0: Hem penjat el vídeo, de fet, fa una estona en xarxes socials i jo me torno absolutament boig perquè el gol és una boxeria.
1: El gol és el típico jugador retirado con calidad. Eso lo hace Ronaldinho, las pachangas que juega con los amigos. Le cae
0: les pachangues... tens la poca vergonya de provar coses
1: así
0: que igual
1: es.
0: En el futbol de deberes no provaries.
1: Así
0: y hoy Mariano pues se ha tret de la manega un gol que es un absolut golaç y per això ha estat el MVP del partit. De moment, ja sabeu, en el punt a punt, al descans, en el Ramón Sánchez Pizjuán, el que està caigant és el Sevilla, que partia com a teori favorit per jugar en casa, per ser el seu debut enguany i sobretot per la necessitat que n'hi ha d'alegries en el Nervión. Però la cosa no va massa bé, eh? El Rayo està superior, el Rayo va per davant i el Rayo podria anar en més avantatge que només un golet. Què estan fent ara mateix? Això és Aragón Televisión, Javi, que tenim així. Què estàs mirant sí? En la tele?
2: Mira, si te fixes a la part baixa a l'esquerra, n'hi ha
1: el
2: nom de la Lliga parlant per telèfon i votant constantment.
0: La pilota per a veure si el xip funciona,
2: sí,
0: no?
2: Recordem que el partit ha començat pràcticament amb 10 minuts de retard perquè no funcionava ese xip i deu ser que continuen en aquestes provatures perquè la cobertura no deu ser molt bona, o no s'han carregat els balons, o el que podem intuir és que no funciona el xip.
0: Bueno, pues que siga això i que el partit no s'endarrerisca més perquè ja només és el que ens falta. Xicotet recordatori de tot el que està per vindre en la jornada de demà. Ja sabeu, demà anem a contar en el punt a punt des de les 3:30 tota la prèvia, alineacions i demés, i ja a partir de les 5 eixe Racing de Santander-Villarreal, que serà el nostre partit de la jornada, amb Vijusa, amb Carlos Urrutia i Juan Luis Morales comentaris. Després tindrem doblet de pilota des del Trinquet de Castelló de la Ribera. A partir de les 7 de la vesprada, el partit del Levante Unió Esportiva, que visita el RCD Stadium per a mesurar-se al conjunt de Manolo González. I ja per la nit tindrem, com no, sempre se diumenge, l'última hora del punt a punt de 10 a 11 és el futbol més nostre, de la mà de Carlos Gallardo, amb tota la informació del futbol regional. Deia, perquè estava molt pendent de cara al partit de demà, estic així en la plana web de la Lliga. Per exemple, el jugador de l'Espanyol que acaba de firmar, el central, Banja,
1: sí,
0: ja està inscrit. És a dir, que podria estar, si considera Manolo González apropiat, en eixa llista demà, inclús damunt la gespa, davant el conjunt granota. En el Llevant, la notícia és que Marc Santos, 15 anys, viatja amb l'equip. També la notícia és que 5 jugadors de la primera plantilla se queden a València, i això significa que no dona temps per a inscriure-los, i que ara mateix n'hi ha 11 fitxes professionals del Llevant. Demà, lo normal és que n'hi hagi més, però la situació en el conjunt granota, la situació en el conjunt granota per les exigències del fair play financer i de la situació de ofegament econòmic indica que demà Luis Castro no podrà, Charlie, comptar en tots els seus efectius, tot i estar entrenant en ells i jugant en ells.
1: Una liga manipulada, és el que jo llevo dicendo hace mucho tiempo.
0: El repàs és ràpid, eh? Pablo Campos i Ryan estan inscrits. Dela, Cabello, Víctor García i Toljan, Olasagasti, Carlos Álvarez, Kervin Arriaga, Oriol Rey, Roger Brugué, sancionat, Iván Romero i Eta Young. Això és el que te'l llevan inscrit a esta hora, eh?
1: No sale un 11.
0: Una línia, això. I després la resta, xiquets. El Getafe va tindre aquest problema l'any passat.
1: Sí.
0: Va jugar en 12 futbolistes, dos partits consecutius, i es va guanyar.
1: I ganó los dos.
0: Després, sí, el tercer, jornada 3, va brindar Mestalla i va perdre. Sí. Però bueno, no és la primera vegada. Demà, protagonisme per al Villarreal del exentrenador del Rayo Vallecano, Diego Pérez,
1: ningún problema,
0: que no té problemes d'inscripcions i que va ser protagonista d'un molt bon partit segur en els camps d'esport del Sardinero, Charlie.
1: ¿Cuánto tiempo?
0: Ha tardat, el Racing en la tornada.
1: Yo estaba con Valencia.
0: Pues es un dels camps que jo no conec.
1: Sí.
0: Que no
1: está. Yo estaba.
0: En la época me voy a d'inalàmbric,
1: no sé
0: pero...
1: si lo han cambiado ahora o no. Pero a mí me gustaba. Son ciudades que deben tener equipo en primera división.
0: Sí.
1: Siempre. Pero volviendo al tema de inscripción.

0: de los jugadores. Chico, es que no podemos competir con las mismas armas todos. Es que ahora Levante mañana juega con 11 y dentro de 2 semanas juega con 15. Y claro, y el rival dice, y es que para mí, yo, la primera jornada a mí me encantaría que me tocara el Madrid o el Barcelona, no me toca nunca. ¿Por qué? Porque están en rodaje y si te cogen la jornada 6, ya están fuertes. Entonces, claro, es que el calendario, aunque la gente diga que no, es muy importante en el mundo del fútbol, muy importante. Tiene un buen calendario es muy importante.
1: Al respecte de tot això, tenim ja imatges novament del Ramon Sánchez Pizjuán. Dona la sensació, Javi, que a este Sevilla igual un fitxatge de tots dos no li faria mal, tampoc, eh?
2: Sí, amb molts problemes econòmics, ho hem parlat al llarg de la retransmissió, sí que han sigut capaços de llevar-se prou lastre del fair play financier amb futbolistes que s'emportaven un bon mos d'aixos diners, però encara li queda molta gent per arribar. Avui fem el repàs ràpidament. Juan Iglesias és un nou fitxatge, Sangante també. Quique Salas ja porta 2 temporades a la primera divisió, però és jugador del filial. Eixit, millor dit, del filial. Nico Guillén, jugador eixit del filial. Miguel Sierra, el mateix. Isaac Romero, el mateix. I Oso, el mateix. Estem comptant 5 futbolistes que han eixit de la pedrera del Sevilla, que és pràcticament la meitat de l'equip.
1: I ojo, perquè n'hi havia un parell, Isaac, sí, Romero, Oso, sí, i demés, que jo pensava que aquest estiu se n'anaven, eh?
2: Sí, però Oso crec que havien rebut ofertes. És cert que va debutar l'any passat, va fer bona temporada.
1: Més impacte inicial que progressió posterior.
0: Sí, sí.
1: La irrupció va ser molt cridanera de Oso.
0: Con Quique y Oltra y Isaac Romero también. Salió como un avión.
2: De fet, potser m'enganye, però crec que debutà a Mestalla.
0: Sí, debutó a Mestalla. He visto que Sevilla tiene a Vargas en el banquillo, que es muy buen futbolista. Es decir, que tiene alguna que otra solución, pero es cierto que esto se viene ya doble cambio en el Sevilla.
2: Sí, ya doble cambio al Sevilla. Va a entrar Peque. Es queda Nico Guillén.
0: Sí. Que ha empezado muy bien y no ha tocado ni un balón después.
2: Y va a entrar también el jugador que reclamaba Charlie Egea, el escocés Robbie Ure.
0: Isaac Romero. Es que Isaac es un futbolista que prometía mucho. Firmó un contrato de 4 años buenísimo. Y yo creo que desde entonces habrá metido 4 o 5 goles en 2 años. Es complicado. Pero es cierto que yo perdiendo a lo mejor hubiera dejado 2 puntas. Pero bueno, Luis García sabe lo que está haciendo. Y me extraña que no salga Vargas de inicio.
2: Vargas, que recordem, sí que va estar al Mundial.
0: Sí.
2: Ha arribat fa pocs dies, sí, a la disciplina del Sevilla. I a mi em crida l'atenció que és que Robbie Ure ja al descans, que va arribar fa un parell de dies, sí, molta confiança de Luis García Plaza en aquest davanter.
1: O molta confiança o necessitat de menejar...
0: O ninguna el que tiene.
1: De reviscolar un poquet l'assumpte, no,
2: I sobretot me crida més encara l'atenció que lleve a Nico Guillem, el futbolista de la, sí, Pedrera, perquè per a mi ha sigut de lo poc positiu que hem vist a la primera meitat en el Sevilla.
0: A mi també. Ha levantat la cabeza,
1: sempre
0: molt
1: més senzill carregar-te, sí, sí, al chiquete.
0: Sí, bastante más sencillo, es cierto. Pero mira, el logo ya está. Y ha dejado al central.
1: No, això me pareix una aposta,
0: sí,
1: una declaració, valiente, de intencions.
0: Sí,
1: has, sí, fet una primera meitat tètrica, però vas
0: ponte
1: a jugar.
0: Ponte las pilas.
1: Sí. Perquè moltes vegades, igual, lo que sempre se comenta, ¿no? Si el canvieste, el carregues. Claro.
0: Yo recuerdo de Bus de centrales, para mí, de los mejores de la historia del Valencia, como Camarasa, que me creó tantas dudas que dije, madre mía. Y luego a la
1: Camarasa ya sabía Vis de vegades en el Mestalleta, ¿no?
0: Sí, pero en Valencia, cuando se pone la del Valencia.
1: Primer equipo, claro.
0: El primer equipo. Y luego yo, cuando me dicen, tu 11 histórico del Valencia, yo a Camarasa lo tengo casi siempre puesto. Lo digo,
1: sí.
0: Yo como central, yo he visto muchos muy buenos. A mí me parecía descomunal. Chicos, se retiró con 31 años. Es decir, o con 30.
1: Estabas tú en la lista de club de fans de Camarasa, el primero era Clemente. Estaba Clemente.
0: Sí, sí.
1: Y después
0: no,
1: tú.
0: Es que, no, de verdad, es que los que lo pudo ver muchos partidos, yo viajé mucho y lo vi mucho, era un auténtico escandalazo. Lo que no era un jugador llamativo, pero es que era,
1: sí,
0: junto con Tendillo,
1: desplazamiento de pilota,
0: Arias, tío, españoles.
1: Joca Eri,
0: Tendillo, Arias y él. Chico.
1: El que no era massa fan era Ranieri, eh? Però bueno, d'això podem parlar
0: en el tema. Me le pillo, estava cojo ja, además.
1: Sí. Bueno, pues tot preparat, a punt de començar. Javi Morell, la segona part.
2: Sí, comença ja, roda la pilota sobre l'herba del Ramon Sánchez Pizjuán. Ara sí que sense problemes amb la pilota, que ja juga el Rayo Vallecano en els dominis del seu porter de Augusto Batalla, que la controla en el peu, espera que arribe Robi Ure, bona planta, del davanter escocès.
0: Muy buena planta.
2: Que ve de fer, si no recorde mal, hauria de mirar la dada, però crec que eren 26 gols.
0: Estuvo en el Mundial,
2: a la,
0: en Escocia.
2: No. A la Lliga sueca.
0: Pues vale. No sé, vale. Pues bueno, chico, tampoco es que... Porque tenía muy buen delantero, pero tenía uno, José.
2: Pilota que chua el Sevilla desde darrere. Anem a veure què ha canviat l'equip de Luis García Plaza per a fer front a aquesta segona meitat, en la que buscarà donar-li la volta al marcador. El moment que chua és el Rayo Vallecano en les botes d'Augusto Batalla. Fa l'apertura cap a la dreta per a Ratiu. Este per a Isi, que rep d'esquenes, perseguit per Agumé. Chua amb Jorge de Frutos. Arribat bé a la pressió ahí Suazo, i Baló, que recupera novament el Sevilla.
0: Muy tapado hoy de Frutos, Muy bien tapado, ha tocado muy poco balón.
2: Joan Suazo, el capità del Sevilla, per dins amb John Guridi, l'ex de l'Alavés, cercle central. Canvia l'orientació del xoc cap a la part dreta, on rep Juan Iglesias. Vol animar-se a l'atac el lateral ex del Getafe. Pilota filtrada, No ha arribat precisament Juan Iglesias. Baló que arriba als dominis d'Augusto Batalla.
1: Ja pareix que la posada en escena a la segona part és pel·lió diferent, sí. Ja tracta el Sevilla de trepitjar àrea d'Augusto Batalla, pressionar més alt, mira la línia ahí,
0: sí,
1: de dos tíos d'alt.
2: Sí, ha canviat
0: l'esquema. És que, claro, és que perquè Peque no ha salido del centro del campo, perquè està de segunda punta,
2: sí,
0: ha dejado dos mediocentros, más... uno más técnico que otro, pero le ha puesto, ha adelantado 10 metros a los jugadores, y es importante, porque ha metido a Peque de segunda punta, ¿no? Ya sí, directamente.
2: Sí, ha cambiado el esquema a una especie de 4-1-3-2, sí, amb Agumé com a pivot, després esa línia de 3 media puntes amb Miguel Sierra, Oso i Guridi, i dalt la dupla de Peque i Robi Ure, el futbolista escocès que acaba d'arribar a la capital hispalense. Ve a l'atac el Sevilla, és precisament Peque qui volia tirar-li el túnel a Jorge de Frutos, no li el compra l'ex del Llevant, i serà treta de banda per al Sevilla. La ficada ràpidament en moviment, la passada endarrerida dins l'àrea, va a terra Unai López, fa la rematada Oso, demana penalt el Sevilla per unes possibles mans, diu l'àrbitre que no hi ha res i l'acaba per allunyar el Rayo Vallecano.
0: Este futbol de laboratorio se pide penalti por todo, Por todo. Qué mal había defendido el Rayo, saque de banda, por cierto.
1: Per ser, n'hi ha gol en segona divisió. Ara sí, s'avança en gol de Pablo Torre el Mallorca. Estem en el dèsset de la represa. Marca el Mallorca, Pablo Torre, Mallorca 1, Valladolid 0. El Mallorca estava jugant millor.
0: El xico sigue siendo del Barcelona.
1: Mira quin gol, eh?
0: Oh,
1: bon lliure directe.
0: Sí.
1: La barrera no està massa ben posada i el porter crec que trau la guitarra un poquet.
0: Puede hacer algo más también, sí.
2: L'errada de Leyen, vol aprofitar-la el Sevilla per la part esquerra, és Oso, vol canviar-li el ritme. Bé, Leyen amb molta experiència, que acaba inclús per traure-li la falta en atac. Serà pilota parada per al Rayo Vallecano.
0: Le saca la falta y se va un guantazo, además.
1: Es que Leyen... Bueno, ahí...
0: Pero ese chico lleva a un nivel altísimo los últimos años, ¿eh?
1: 10 anys.
0: Y tendrá 30 y muchos, ¿no? 30 y muchos,
1: sí,
0: ¿no?
1: Sí, no, y de fete va renovant poquet a poquet, crees que va temporada a temporada, pero ha fet la seua casa o segona casa en Vallecas, sí, abans, sí. Si no recordo malament, estava pensant en Mallorca, ¿no? Va estar en Mallorca abans.
2: A mi em sona Villarreal.
1: Leyen. Alavés. Rayo Vallecano i Alavés. I abans ja va passar, pues això. És que va alternar Rayo Vallecano i Alavés un parell de temporades.
0: I què edat tiene?
1: I va estar en el Girona, va estar en el City, va estar en el Eibar, va estar en Newcastle, va estar en Villarreal, efectivament, fa 12 anys. I va ser el primer bot al futbol d'èlit.
2: Mira, Guridi, la rematada, apareix Batalla i torna a demanar penalt del Sevilla, penalt. Ara sí que ho té clar de Burgos, Bengoetxea, penalt sobre Miguel Sierra després d'una rematada forta de John Guridi, que buscava més la potència que la col·locació, ha obligat a estirar-se Augusto Batalla i el valor rebutjat el volia agarrar dins l'àrea. Miguel Sierra ha arribat per darrere. L'autor del gol, Álvaro García, per a derribar-lo. Penal de, tan tonto com a clar. Tindrà l'opció d'empatar això des dels 11 metres el Sevilla.
1: Favorela, esta repetició crec que va ajudar un poc més.
0: Claro, ¿cómo puede caer ahí un futbolista como le pega la patada por detrás?
1: Pues mira, a la miña mal en el Mundial li feren un penal.
0: Sí, igual.
1: Calcat, ¿eh?
0: Igual.
1: Y este yo creo que no el va a revisar la Vit.
0: No. No ha protestado nadie.
1: Bueno, pues se va a complicar la vida al final el Rayo Vallecano.
0: Sí.
1: Un partido que tenía...
0: Los cambios le han dado otro aire al equipo, además. Sí. Partido que ya controlado, es verdad. Ojo que Batalla es buen portero de penaltis.
2: ¿Se la ha demanat a Gumé?
0: Sí. Bueno, ha cogido balón. Igual,
2: sí,
0: o sea, igual
2: esta...
0: se lo da a Guridi, uno de ellos.
2: Altra de les modes. Que sí.
1: Igual Luis García. Y don a Luis García para que chute él.
0: Otra de las modas, estoy contigo.
2: No cree que utire sangante, ¿no?
1: Pues bueno, sería, yo ya me creo.
0: Pues sería precioso.
1: Después de lo de Wii de Mariano,
0: pues Javi, sería precioso.
1: Después, ojo, que Augusto Batalla es
0: buen portero.
1: Es buen portero, baix els pals.
0: Sí. No tira, no tira Guridi.
2: Sí,
0: estaba claro.
2: Ex de l'Alavés.
1: Krilin.
2: Ahí está. Prepara aquí, posa la pilota sobre el punt de penalt. I es prepara amb la cama esquerra per buscar el primer gol del Sevilla en la Lliga i el seu primer gol com a sevillista. Va Guridi, baix els pals, Batalla, el llançament i el gol. Gol. De John Guridi per al Sevilla. Des dels 11 metres, amb cama esquerra, la pilota que no anava molt col·locada, però ha enganyat a Batalla, que ni tan sols s'ha estirat per a buscar i se való. Fa el primer per al Sevilla Guridi. Ho empata el conjunt de Luis García Plaza. 52 de partit al Sánchez Pizjuán. Sevilla 1, Rayo Vallecano 1.
1: I ha dedicat a Batalla, eh? Sí, pareix sí, que li ha dit sí. Alguna coseta a Guridi... Sí. Ahí estaba Luis García Plaza también de esquenes en la banqueta. Y las cosas curiosas del fútbol. Minut 4 de la primera, se avanza el Rayo Vallecano en una garba monumental de la defensa. Minut 6 de la represa, merescudamente, Charlie Egea, sí. El Sevilla que ha sido mejor, ha presionado mejor, sí. Ha buscado y ha trobado el premio del penal y del gol.
0: Con un penalti ridículo.
1: Sí,
0: porque
1: bueno.
0: No, jamás puede meter... Es que es el penalti...
1: Errada defensiva.
0: Es el penalti,
1: cada escudo de los dos equipos ha regalado.
0: Es el penalti de Francia a la miña mal.
1: Tal cual.
0: No miras, golpeas, es un jugador profesional. Y para mí el mejor del Rayo no puede hacer eso. Pero bueno, ya le ha cambiado un poco la cara en el descanso Luis García al Sevilla. El planteamiento es distinto, la imagen es distinta. Creo que el Rayo ha tenido una primera parte para hacer mucho daño. Y no ha hecho mucho daño. Vamos a ver cómo reacciona al empate.
2: Atenció a la centrada al segon pal, buscava la rematada Jorge de Frutos, que ha acabat per allunyar esa pilota de la porteria contrària. Crec que amb xoc perillós, anem a veure si ha impactat sobre el cap. Crec que és de Quique Salas, no, és de Suazo.
0: Sí, un golpe
2: sí, sí que
0: en el pecho.
2: Li pega alça más sí. A la cama dreta Jorge de Frutos, que està passant desapercebut en el partit. És falta en atac, serà pilota per al Sevilla.
0: Jo crec que la pita falta, eh? Creo que ha dejado seguir, me parece, vamos, ¿no? Luego ha parado el juego. Está muy pesado los jugadores, pero están rotos.
1: Sí,
0: ¿no?
1: sí.
0: Es insoportable esto,
2: A calfar ya a cinco men del Sevilla, veíamos ahí a Yuke y al monito Vargas.
0: Sí, a mí Yuke se me gusta, Mucho además.
2: Es un futbolista mol explosivo.
0: Sí.
2: Pero creo que es un futbolista que
0: anárquico, ¿no?
2: Sí, y que todos esperen más del que ha donado.
0: Sí, pero hizo un final de temporada.
1: Lo que
0: os digo,
1: parecía que sí, ¿no?
0: Sí, exacto. Pero hizo un final de temporada muy bueno, muy bueno. Ah, pues al final ha pitado la falta, es que es tremendo. Se queda solo y pita la falta. Cuando había dicho que siguieran.
2: Pilotada larga para reprender el choque de Odiseas. La jodimos, ficaba el cap para rebuchar y se való. Iván Balliu será treta del lateral para el Sevilla. Havia acabat millor la primera part el Sevilla, l'has començat també en el cas de la segona i això li ha portat al gol de l'empat i ara aplaudís el Ramon Sánchez Pizjuán, que anima els seus. Juan Iglesias fa la centrada buscant el punt de penalt. providencial ahir ràtio perquè l'esperava amb la canya preparada. Oso torna l'atac per al Sevilla, John Guridi la centrada, segon pal, la pilota que es passeja i se n'anirà finalment fora. N'hi haurà treta de lateral per al Rayo Vallecano. Aplaudís als seus el Sánchez Pizjuán.
0: O se pone las pilas el Rayo o se lleva el partido Sevilla, ¿eh? Es decir, se ha ido del partido completamente. No puedo entenderlo. Lo tenía controladísimo. ¿Has visto a la Sierra ese balón? Vale, Javier, alguien tendrá que poner un balón ahí.
2: Sí.
0: No, no sé quién.
2: Sí, mira, va uno, sí, va a agarrar el
0: vale, vale, vale. Y se lo da a otro para que lo pongan ahí, ¿vale? Vale.
2: El dilema de les pilotes en chip.
0: Sí.
2: Atenció, que ve el Sevilla, apareix Altai, Florian Legend, la pilota que és rebutjada i acaba en els dominis d'Augusto Batalla, que li demana calma i cap als seus.
0: Es que no tienen esa, no tienen ni calma ni juego.
2: La chua en curt ja, el porter argentí, empatecís este per davant. Per a trobar a Unai López, fa la passada amb l'exterior de la bota dreta, el control de Randy Entega, que no és bo, i acaba per fer la falta, li demanen la targeta groga, però l'àrbitre diu que és falta i no res, serà pilota per al Sevilla.
0: Era tarjeta.
1: Sí, i el partit ha canviat, eh?
0: Sí,
1: la dinàmica... La dinàmica és més el que esperava jo en la primera part, és a dir, Sevilla jugant en casa, local, la gent apretant, dominant, i un Rayo que, tot i que li agrada el control de pilota i tindre el partit,
0: saliendo a la contra, ¿verdad?
1: Esperant la seva... Pues un ADN que l'any passat sí que li va funcionar molt també en determinats partits, quan no... El Rayo era capaç, amb Íñigo, de dir, mira... No tengo igual la cualidad, pero tendré. Sí. Pues animáis a ir a la contra, no pasa res.
0: Juega muy bien fuera de casa, además, equipo, muy bien.
1: Sí, va a rascar un montón de puntos también.
0: Y ganó muchos partidos seguidos más fuera de casa.
2: Está muy mejor ahora el Sevilla. Veremos si Beñat San José fa algún cambio para evitar esta buena imagen del Conchundis Palense, que está mejor sobre la chespa en esta segunda mitad. Recordemos, el 57 de partido. El momento, Sevilla 1, Rayo Vallecano 1.
0: Fran Pérez saldrá enseguida. Así lo veremos jugar.
2: Treta de lateral per al Sevilla a la altura de la banqueta de Luis García Plaza. Suazo que volía trobar a Peque. La rebuchata ahí. Ratiu será treta de lateral. No, diu el árbitre que el último en tocar la sigut el futbolista del Sevilla. Será pilota per al Rayo.
1: I ja, com dèiem abans, els canvis manejants en la zona tècnica. Anem a veure, jo m'imagino que el Rayo és el que tractarà de Beñat San José de canviar un poquet la tendència a esta segona part.
0: Jo crec que su equipo necesita...
1: Baixa la precisió, baixen coses. Sí. Quan, per cert, hem tingut el segon del partit en segona divisió, marca el Mallorca. Ara de seguida vos comenta el golejador. Estem en el 71, canvi del 72 de partit. Raillo, que fa... Sí, és que he vist tots els tatuatges i m'he marejat, però bueno, Raillo crec que té un poquet de pell sense tatuar.
0: Sí.
1: Ui, capità, per cert, del Mallorca, que ha fet gol a treta de Cantó. Mallorca 2, Valladolid 0. Per cert, estic llegint algun que altre comentari en xarxes de la primera part de Víctor Júnior, que l'estan posant a caldo, no.
0: Sí.
1: Lo següent, al pobret, però no crec que siga responsabilitat seua. El Valladolid té molts problemes. Víctor Junior no crec que siga el més important. Però bueno, gol de Raillo, Mallorca 2, Valladolid 0.
2: Jo precisament el congrés on ens varen parlar de la pilota del xip va ser allí a Valladolid. Vaig estar en gent del club i em digueren que Víctor havia sigut el millor jugador de la pretemporada.
1: És que a mi és un jugador que me pareix molt interessant. I recordem que és un xiquet encara.
0: Claro,
1: 18 anys.
0: La gente se ceba en estas cosas.
1: Molta presa.
0: En la jornada número uno, chicos. Es que, vamos, que esto acaba de empezar. Que hay que dar 8 jornadas, 10 jornadas. Que es un niño de 18 años. Que está jugando en Mallorca. Contra probablemente el mejor equipo de la segunda división. Entonces, no sé. El Mallorca ha vendido por 64 millones de euros.
1: Que sí.
0: Va a hacer una plantilla y un equipo para subir de inmediato. Entonces, no lo sé. Se va a ser un niño, pues.
1: Pero ¿sabes qué pasa? Que la presa que te el Valladolid no es una presa de enguany.
0: Exacto.
1: Que porta ya años estancado.
0: No, Fran Escribá tiene un papelón ahí también.
1: Desde,
0: importante.
1: Desde, pues eso, desde baixar, la última vegada que va a baixar fa 2-3 años, cuando estaba en cara a Ronaldo como máxima accionista.
0: Exacto.
1: Pues es normal que
0: tenga urgencias. Que tienen que ser inmediatas.
1: Y las urgencias no son cuestión de Víctor Junior, son cuestión endémica de los últimos años.
0: No, es que el año pasado el Valladolid a falta de 5 jornadas.
1: No, no, estaba en el clot, ¿eh?
0: Peleando,
1: estaba. Sí, sí, sí.
0: Por no bajar.
1: Se va a pegar ahí un slide importante. Per cert, tenim falta i groga.
2: Sí, sí, falta i targeta per a John Guridi. Havia furtat la pilota en camp contrari. El Rayo Vallecano ha hagut de parar-ho en falta. L'ex del Deportivo a la vez. Serà pilota per al Conxo madrileny.
1: Guridi que està en totes, ¿eh? En esta segona part.
0: Sí.
1: Ja ha costat un poc més en la primera, però. A mi, este jugador, en la seva etapa extensa en l'Alavés, sempre m'ha agradat.
0: A mi també, i jo crec que Quique estava loco perquè siguiera. Me da a mi.
1: Sí, hombre, Quique.
0: Però la oferta no li llegó,
1: sí.
0: Como Luis García lo tuvo también en el Alavés.
1: Claro.
0: Le llamó, pero yo creo que él estaba loco porque siguiera.
1: Compartixen també Quique i Luis García, pues Sevilla, Alavés, el
0: claro,
1: que
0: claro,
1: ahí.
0: Claro, claro. Es decir, que él quería que siguiera.
1: I mira, València no, quasi. Porque Luis García en 2011 va a estar ahí a puntet también.
0: Sí. Incluso el año pasado, hace dos años.
1: Sí, correcte, correcte.
0: Acuérdate que estuvo sonando.
1: Va a ser
0: mucho.
1: Candidat, pero va a estar més a prop en 2011.
0: Sí.
1: En 2011 estaba fet. Y finalmente en una reunión en casa de Emery o de Llorente, no recuerdo dónde va a ser, pero pactar en un año más de prórroga de contracte, sí, a Unai Emery. Falta.
2: Sí, pareix que comença a despertar.
0: Sí.
2: El Rayo Vallecano, després del gol encaixat, està tornant a créixer en el partit quan prepara ja el primer canvi. Beñat San José.
0: Mira, doble o triple.
2: Doble canvi, està preparat, sí. Sergio Camello i el de darrere crec que era l'ex del Sporting, Pedro Díaz. Ara l'assegurem, però primer la falta per al Rayo Vallecano. Preparat per a posar-la en moviment Isi Palazón, la pilota que anirà tancant-se amb cama esquerra i se valor que bota la frontal, la trau el Sevilla, Quique Salas, que li diu a la seua línia defensiva que isca, valor al cel de Sevilla, no troba amo, ara Isa pilota apareix Patecís per a clavar el pit i jugar cap a l'esquerra amb Álvaro per a que torne a jugar el Rayo Vallecano.
0: Ha despertat el Rayo, no sé si li va a dar per a por el partido, però ha despertat. Porque Sevilla sigue estando bien.
2: Chua per la part dreta, el Sevilla es sangante, pero Nico, ahí ve el chaval, el futbolista de la Pedrera, Alcántara, trasante la jugada en horizontal, pero aportarla capa a la otra banda, pero Suazo, falas entrada, pilota morta, Robi Ure fora. La rematada de Robi Ure le había quedado la pilota morta a la altura del punt de penalti. Era una rematada complicada porque había de donarse la vuelta el davanter escocés. La pilota que había sido mossegada será balón en treta de portería para el Rayo Vallecano.
0: Ocasión muy clara, ¿eh?
1: Més clara del que,
0: sí, no me parece,
1: del,
0: sí,
1: del que hem cantat,
0: sí,
1: perquè tampoc esperàvem tanta facilitat per a la rematada.
0: És que se ha caído además el marcador, no sé. Oh. El Sevilla está acercándose.
2: Está apropant-se, com, sí, diu Charlie Egea, el Sevilla al gol que li donaria momentàniament la victòria, perquè pel moment continuen empatant Sevilla i Rayo Vallecano, arribant ja al minut 63. Va a terra ara sangante.
0: Muy bien ahora, ¿eh?
2: Per a estropear ese ataque, esa nueva transición que volía a proposar el Rayo Vallecano. Será pilota para el Conxo madrileny.
0: Ahora está muy bien el corte.
2: Yo creo que al descanso ni habrá habido, sí, un treball
1: charrada,
2: de...
1: charrada o alguna cosa más,
0: sí,
1: ¿eh?
0: Sí.
2: Mira, no es Pedro, no es Pedro Díaz, es Alemão. Doble cambio el que prepara
0: que
2: el
0: Rayo
2: Vallecano.
0: Me extrañaba porque en Tecano es un 9-9. Es un jugador potente, fuerte, pero el chico es mucho más rematador.
2: Prepara los dos davanters, ¿eh? Sí, Alemão, sí, y Sergio Camella. Ahora contenme.
0: Cambios.
2: Porque atacaba el Rayo Vallecano, pero la pasada disipa la zona, no ha sido buena y cree que va a ser Udel Somens que abandonará el terreno, sí, de choc. Se va el de Ciencia, madre de Deu, el cartel de Scambis a una pila.
1: Sí, sí, sí, es sponsor. Es una coneguda marca de piles.
0: La que no se agota nunca.
1: Que,
0: ¿no?
1: Si vol, que si vol, la del Conillet.
0: Sí.
1: Que si vol, pot tindre un spy de privilegios en el punt a punt.
0: Hombre, debería si tenerlo. Vol, ¿eh? En cada cambio, sí, sí, deberíamos comentarlo, además.
1: Entra si Alemão.
0: Si ellos se quieren.
2: Van,
0: si no.
2: Isi Camello y Enteca, perdón, entren en Alemão y Sergio
1: Enteca
2: Camello.
1: Ha tingut 15 bons minuts al principi de partit,
0: sí, ha
1: desaparegut.
0: Ha fallat una clamorosa i ja està.
1: Però bueno, en agost sempre passen aquestes coses, eh?
0: I luego està Camello, que és capaç de fer el gol de su vida i estar 15 jornades sin tocar
1: un balón.
0: Pero eso poniendo delante, es decir, yo no lo pongo en duda.
1: Camello para mí siempre número uno del gol.
2: Mira
1: que iba a hacer
2: Sevilla en un desesperado. Ospe que a la frontal, arriba la chuda defensiva. Se la ha fumat Peque.
1: Totalmente.
2: En solitari buscant el llançament en cama esquerra centrat a les mans d'Augusto Batalla.
1: I no era massa fumable perquè tenia companys oberts en les dos bandes, però...
0: Sí, jo crec que...
1: Ella ha decidit que era seua.
0: Tenia més opcions, estic contigo.
2: Pilota que juga el Rayo Vallecano, està es començant a baixar el físic i això suposa que es trenca el partit, que ja tarden en arribar les ajudes defensives i que veiem un futbol més desorganitzat i per tant més atractiu per a l'espectador. Joan Camello, bona la maniobra, la jugada individual de l'ex de l'Atlético de Madrid, juga a l'esquerra amb Balliu, este amb Unai López. Unai que fa la conducció en vertical per a jugar amb Balliu, de nou per dins per a Òscar Valentín, el capità del Rayo Vallecano. Da la volta sobre si mateix per a jugar amb Leyen que obri a la dreta per a Jorge de Frutos. Tira la paret amb Ràtio, gol, control de Jorge de Frutos que vol ficar-se cap a dins. De Frutos per a Ràtio.
1: Bueno.
2: Dins l'àrea, bona la jugada del Rayo, retalla Ràtio, més de Ràtio, la passada l'acaba traguent el Sevilla. La pilota que volia ficar endarrerida Ràtio l'ha acabat per traure el Sevilla, que vol muntar el contracolp. Pilota per dins per a Oso, demana la falta
1: amarilla
2: i la tarxeta.
1: I
2: la veu Álvaro García, que després del gol ha fet un penalti i ara veu la tarxeta groga.
1: Està un poquet fora de lloc.
0: Por eso el partido en el que no nos estaba volviendo loco el fútbol de ninguno de los dos equipos, y los dos equipos han hecho el mismo cambio.
1: Sí.
0: Los dos puntas.
1: Anotem la groga per Álvaro i per cert esmenaves a Ràtio fa uns moments que en 15 dies de mercat és el típic jugador que no sé si començarà el mes de setembre amb el Rayo.
0: És que a mi Ràtio me parece mejor jugador para fichar que vamos a fichar nosotros.
1: Pues probablement, però clar, te estan esperant en la escopeta i el Rayo no va deixar anar a un jugador de banda com el Ràtio per cacaus.
0: Claro. Pues ese es el otro problema, porque me va a un jugador de banda interesantísimo, vamos.
1: ¿Quién es el preu d'un lateral dreta en futbol en primera divisió de la Lliga d'Espanya?
0: ¿Qué hay que pagar?
1: 3 kilos, 5 kilos.
0: Tres, cuatro
1: que a mí tot lo que passa d'eixa quantitat, tal com està el mercat, me pareix que o t'estan atracant o estàs regalant diners.
0: A mi sí.
1: I per això que el Girona, que ha baixat a segona...
0: Esa es la otra.
1: Che, per favor, és l'única cosa...
0: Esa es la otra.
1: Pero ahora que el Girona está en el seu dret, yo no vaig a...
0: Pero yo también me pregunto, si este chico fuera un jugador tan importante, el Atlético de Madrid está sin lateral derecho, ¿no? El Villarreal tampoco está jugando un central reconvertido en lateral derecho.
1: Sí.
0: La Real Sociedad, es decir, nadie pondría 8 millones por llevarse a ese jugador.
1: Correcte. Per cert, mira el que està passant ara. De l'altre dia vos explicarem també el tema este de quan un jugador cau a terra i ha de ser atès i tal igual, ha d'estar un minut fora, no?
2: Sí.
1: Pues ahí está. Li estava explicant l'àrbit del Burgos Bengoetxea i ara s'ha quedat el jugador del Rayo Vallecano fora del camp i haurà d'esperar fins al 68 i mig.
0: ¿Eso se lo marca el cuarto árbitro? ¿O quién?
1: Vigila el cuarto árbitro en principi.
0: El tiempo.
2: El temps, sí.
0: Vale.
2: Pero el cuarto árbitro ahora está en el cambis porque es prepara Rubén Vargas en el Sevilla.
1: Te digo una cosa, más a faena.
0: es que
1: en un partido en un partido tranquil como este, bueno, pero en un partido botch,
0: si caes al suelo,
1: más a faena.
0: Te quedas con 8 en el campo. Y además que es ridículo.
1: No.
0: Es que no sé.
2: Juga el Sevilla, Juan Iglesias amagava amb el llançament, decidís obrir per a Miguel Sierra, bons minuts del xaval, la fica a la frontal per a Peque, que vol donar-se la volta per obrir cap a la part dreta amb Juan Iglesias, practica la centrada buscant el primer pal, la rematada que es passeja, no ha arribat Robi Ure, serà treta de porta per al Rayo Vallecano.
0: Ese chico tiene hambre de gol, el escocés este. Se mueve bien. No ha llegado por poco, pero el desmarque.
1: Pero le había guañado la esquina
0: muy bien. Ha sido.
1: Le había guañado la esquina al central.
0: Sí, el desmarque ha sido muy bueno.
2: Y ve el cambio al Sevilla. Se va, mira, el gafe del narrador. Se va Miguel, cierra el chiquet. Espera que entre Rubén Vargas en el conjunto hispalense. I anem a veure perquè hi ha canvi també al Rayo Vallecano, va entrar Fran Pérez i crec que se'n va Álvaro García.
0: Álvaro García, sí que se había ido un poco del partido. Se había ido un poco del partido. tiene un minuto, también un minuto va a salir, ¿no? Tiene que seguir corriendo a cambiarse también el que sale, ¿no?
1: Sí, sí, sí, sí. Bueno, invents moderns. Y ahí se va Álvaro, que després del gol pues no ha tingut la seva nit.
0: No.
1: Les coses com són.
0: No.
2: Que ha comès el penal que pel moment dona l'empat al Sevilla. Atenció a esa pèrdua que ha furtat el Rayo Vallecano, que ve Jorge de Frutos amb velocitat, la passada no és bona, però arriba Ràdio per a fer la centrada. Ve a terra, molt bé, ara Quique Salas per anar a terra a rebutjar esa pilota. Vol eixir al contracolpe el Sevilla, jo crec que s'ha vingut un poc.
1: Sí, l'escocès
0: ha querido hacer una de Van Basten.
1: Sí, sí, sí.
0: I no estamos para eso.
1: Molt bona acció de Quique Salas a nivell defensiu.
0: Sí, muy buena, muy buena.
1: I era un 4-2.
0: I mal passe de Frutos con lo bien que había salido a la contra.
1: Sí, bueno, fer-lo difícil i errar les passades senzilles, accions tècniques senzilles, su clàssic també.
2: Juga al Sevilla, juga a Peque. Molt protagonista des que ha entrat des de la banqueta l'exfutbolista del Racing de Santander, que va quallar una grandíssima temporada fa dos anys a segona divisió, però no ha acabat d'explotar en el Sevilla. Anem a veure si pot ser esta la seva temporada. La passada que s'endinsava en l'àrea i sit per a fer-se amb la pilota. Augusto Batalla.
0: És que el salto no és fàcil, eh? Fíjate en Carlos Álvarez, el Levante, el temporadón que hizo.
1: Anem a veure què passa en Carlos Álvarez.
0: Perquè, con lo que queda de mercado, ¿no?
1: Clar, el que resta de mercat i també la situació en el Levant, perquè Carlos Álvarez acaba contracte l'estiu que ve. I, òbviament, ell porta molt de temps esperant la cridada del Sevilla. El Sevilla no se decideix a donar el pas. Ell no va renovar. Almenys la informació que n'hi ha des de la setmana passada, la informació que tenim, és que no té predisposició a renovar. I el Llevant, si vol fer caixa, ha de ser ja. No pot esperar més. En la vessant més particular, que jugué i que faci una bona temporada. Ara, que la possibilitat de que se te matxa gratis l'any que ve Reial, això és de veres.
2: Atenció, la rematada de Vargas se'n va directament fora. N'hi haurà treta de porta per al Rayo Díez, Charlie.
0: I con tots esos paràmetres que has dicho, ¿por cuánto hay que venderlo?
1: Ara mateix és un jugador que l'estiu que puja el Levante a primera divisió, crec que la xifra que se barallava era de 15-20, i ara mateix si el Levante li ofereixen 5 o 6, però en un llacet,
0: I més és el Sevilla, que té un percentatge.
1: En tot el dolor, m'imagine, del cor de l'afició del Levante, perquè va donar l'ascens en eixe gol increïble al Burgos. Per cert, tenim cooling break ara mateix en la gespa. Jo pensé que el Levante en una situació en la qual si ha de fer caixa, ha de fer l'ara.
0: Si te lo pregunto porque yo coincido contigo, 5 o 6 millones, si es el Sevilla que...
1: Però és per gestió, la paraula no és negligent, per arribar tard. Però no és lo mateix arribar tard quan ets el Levante perquè no tens una altra.
3: En ataque tenemos que buscar que Lucid mantenga el sitio y que Peque y yo buscan esos costados ahí. En el cuadrado le estamos haciendo mucho daño. Después, cuando lleguéis, intentad dar rápido y acabar. Y no tanto toque, intentamos que en esa situación meteros entre líneas y acabar las jugadas. Chicos, todo el peligro que nos hacen es por peligro nuestras. Cuando hay un balón dividido que no tengo claro, aquí no nos tiran peligro. Solo con los pelotazos y con la peligro nuestra. Cuando hay un balón que no tenga claro, hostia, la meto aquí, vamos para allá. Es lo único que nos hacen de peligro, ¿vale? Entonces, ahora, en ese sentido, lo que digo, cuando vayamos conduciendo por un lado, llegar John y Peque a esas zonas intermedias, estamos 1-2, ¿vale? A seguir.
4: Muchachos.
3: No, volveros locos. Seguir trabajando el partido hasta el final, ¿eh? Nadie se descuelga. Venga, muchachos.
1: Me pareix una gran xerrada, sobretot gran notícia que n'hi ha encara equips que deixen entrar la pèrtiga a eixe roglet, a eixe cercle, però no estic d'acord en que no només li fan perill per ahir. Ara, la resta del missatge és perfecte, és a dir, este partit, si el guanya el Sevilla, el guanyarà el 90,
0: sí,
1: i s'haurà de treballar.
0: I además, como yo creo que sabe que le están grabando, ni una palabra más alta que otra, ni un taco, no hace falta...
1: No, però quan estàs ahí baix, moltes vegades... Ets conscient del tema de la pèrtiga,
0: claro,
1: i tal, però altres vegades dones el missatge teu.
0: Ja.
1: Que Luis és aixina,
0: que el missatge l'ha dado muy bien, sin tener que decir cuatro tacos que dicen habitualmente.
1: Vull dir, sense micro, Luis García Plaza es igual.
0: Sí, eso lo conozco y es verdad. Y hablando de lo que estás hablando, de que igual la gestión, es que yo creo que Carlos Álvarez no ha querido nunca renovar con el Levante. Yo creo que el Levante...
1: Carlos Álvarez en el estío de la Sens
0: va
1: a estar tot el estío esperando una oferta del Sevilla. I el Sevilla, que té lo seu, i això Javi ja m'ho han comentat abans, que el Sevilla té 2.000 problemes,
0: Pues, pero
1: no
0: puedo
1: pensar
0: no.
1: en no, Carlos Alba, sí. el hijo pródigo, no. a ver si torna. No,
0: pero yo,
2: ahora, tarjeta, ahora el color tarjeta. De la tarjeta, porque arriba tardísimo Unai López. Va a ser Groga, sí. arriba tardísim. Crec que volia
0: no
2: rebutjar una pilota
0: no visto, sí.
2: fent una gilena i ha impactat amb l'esquena de Peque. Falta tarjeta Groga per al futbolista del Rayo.
1: Caballo picador, eh?
0: I a part, con ese futbolista, imagino que el Sevilla tiene un porcentaje alto, ¿no?, de venta, ¿no? Un 30% o algo de esto.
1: Sí, bueno, en el cas del Sevilla...
0: No lo cobraría.
1: Moltes crítiques en el seu moment per la forma d'eixir de Sevilla, regalar pràcticament, i allà el llevant va estar molt llest. Però que sí, que la realitat és que si no se fa caixar en Carlos Álvarez, ja pràcticament no vas a tindre la possibilitat i se n'anirà, farà un precontracte en gener i se n'anirà l'estiu que ve. Ara, si al llevant li donen última temporada bona i ajuda...
0: I hace 7 goles i 5 assistències, bendito que se vaya a estar.
1: Pues tira que te va, efectivament. Per cert, un altre, en este cas per a Liso. Per al Mallorca, que no ha estat un gol abans, golàs de miracle, un dispar des de la frontal a la vora de qui ha estat, que l'ha pegat a la creueta, i Liso molt ràpid, este és el que estava en Getafe, no? Adrián Liso, correcte? Pues Adrián Liso, que fa el tercer per al Mallorca, que li està pegant un banyet interessantíssim al Valladolid. Gol d'Adrián Liso, Mallorca 3, Valladolid 0.
2: I en Sevilla una altra targeta per a un futbolista del Rayo Vallecano, la vista Fran Pérez, l'ex del València, que ha anat a terra.
0: Que també pot ser naranja, eh?
2: Sí, anem a veure l'alçada que té Isa cama esquerra quan va a terra sobre Robi Ure, que es queixa de la seua cama dreta. Uau. Crec que arriba a xafar-li a l'altura del turmell, però es va quedar en targeta groga.
0: Esa maria, sí, perquè va abajo, no... No busca tobillo ni nada abajo.
1: S'està calfant el partit, almenys en accions pel·liu més brusques de l'habitual i més canvis preparats ja en...
0: És que, com decía Javi, el cansancio físico empieza a ser importante. Sí.
1: Però sempre, en esta jornada sí, de primera, sí. segona, tercera, fins a que agarres un poc sí. de ritme en setembre, sí. fa menys calor, ara has de canviar, sí o sí.
2: I pareix que siga un partit de pretemporada
1: sí, pachanga,
2: on es seguissin gestionant les càrregues perquè les tres finestres de canvis han fet les mateixes al mateix temps,
0: sí.
2: tant l'entrenador del Rayo Vallecano Beñat San José com el Luis García Plaza. Atenció que ve el Sevilla en perill per la part esquerra, és Oso, fa la centrada, la pilota que acaba per traure l'agent contundent, baló que serà finalment entreta de lateral per al Rayo Vallecano perquè el control de Cardozo no ha sigut bo i ara venen els canvis. Primer en el Sevilla se'n va Oso, entra Eyuke, el futbolista que reclamava Charlie Egea.
0: Sí.
2: I al Rayo Vallecano va entrar Pedro Díaz, l'ex de l'Sporting de Gijón. El futbolista criat a Mareo deixa el seu lloc al terreny de xoc Unai López,
0: que s'estava buscant la segona amarilla.
2: A veure qui és el segon en entrar per part del Rayo Vallecano. El que se'n va és Óscar Valentín, el capità.
0: Entra Pelayo.
2: Y entra Pelayo.
1: Sí, no se puede ser...
0: Con buena planta, eso sí.
1: No se puede ser más asturiano.
0: Sí,
1: efectivamente.
0: Con buena planta. Vamos a ver.
1: 12 minutos y la fechit. Ahí estaba Unai López después de la acción abans.
0: Es que Colombia...
1: Per cert, el gol del Mallorca l'han anulat. Estaba en fuera de joc, en la eixida de la pilota. Pero ya has visto, Charlie, la primera rematada es...
0: Buenísima.
1: Una canonada desde la frontal que pega en la creueta. Y finalmente buenísima. El gol anulat. Al Mallorca que continua guanyant per 2-0.
0: Ahí va Vargas, ¿no? Yuke.
2: Sevilla per la part dreta, Yuke, que té el dipòsit de gasolina ple, fa la centrada. Les mans d'Augusto Batalla, que ara vol traure ràpid per a muntar el contracolp. Enteca qui juga per la part dreta, pilota per a Fran Pérez, fa la passada llarga, la lleixit ve sangante.
0: Buena segunda parte,
2: ¿eh? Ahora sí que pareix un jugador del Sevilla. La primera era el Rayo que jugaba en 12.
0: Parece un futbolista, que es importante. Que ya es importante. Más que del Rayo.
2: No es el Sembitis de la primera mitad,
0: no,
2: pero
0: no,
2: yo anaba a decir que el mejor del Rayo de la primera mitad
0: era él, sí. Con diferencia. Con diferencia.
2: Chua Alemão, que volía quedársela de esquenes. Acaba per furtar-li la sangante que se la llevava de damunt. Pilota que se queda novament el Rayo Vallecano. 79. Ja a punt d'entrar en l'últim tram de partit. Sevilla 1, Rayo Vallecano 1. Se ho estem contant Así al punt a punt a punt ràdio. Demà serà torn ja per als equips de la comunitat, per al Llevant, per al Villarreal. Partits que podreu sentir així a la sintonia del punt a punt. Juga el Sevilla, busca l'atac per la part dreta, novament Peque fa la centrada i sa pilota, anem a veure si ha tocat en el defensor. Crec que no, ha anat directament a les mans d'Augusto Batalla.
1: Pues ara mateix entrem en aquest punt en el qual, després del que t'ha costat, en el cas d'uns, aguantar un marcador favorable a domicili, en el cas d'altres, empatar, inclús has tingut ocasions per a guanyar, el que no volen és palmar un partit, sobretot en la situació física dels dos equips. Més grogues. Jo crec que anem a batre el rècord de primera divisió avui.
0: Però són temes de cansancio.
1: D'arribar molt tard.
2: Sí. La veu el capità del Sevilla, Gabriel Suazo, per arribar tard.
0: Sí.
1: Pues mira, portem...
0: Fíjate, la entrada llega, es que llega, se llega tarde.
1: 3-3, me pareix. Correcte. Pues me pareix en poques, ¿eh?
0: Pues ahora no, Paco, pero dentro de 8 minutos... Yo creo que firman armisticio.
1: Sí.
0: Ahora uno, porque aún queda, porque con los descuentos de ahora te vas a ir a 15, 18 minutos más, seguro. Porque queda mucho, pero yo a veces yo pienso, como tú, es mejor sumar un puntito que no jugarte y quedarte.
1: No, primera jornada, necesidades, sí. Sevilla no pierde en casa, el Rayo rasca fuera de casa. Pues sí. Sí. Si de así a 5 minutos no ha pasado res, los dos se van a donar la mano, proverbialmente, sí. Y cadascú en un punte cap a casa.
0: Así es.
1: Y demá mes, ¿eh? Demá tenemos el partido del Villarreal, el partido del Levante Unión Esportiva. Anem a estar molt pendents de la primera jornada, descafeinada primera jornada, porque se juegan només 6 partidos. Cosa trambólica, como hemos dicho antes.
2: 12 días de primera jornada.
1: Sí, no, sí, es una bochería. Y recordem que para la nit de dilluns ya resta el Deportivo Elche, a les 9 de la nit. Atleti de Madrid-Málaga, que serà el dimecres, i després la resta de les jornades. El del Barça, el del Madrid, el del València davant el Betis i el del Celta Osasuna.
2: I ve un nou canvi a les files del Sevilla. Anat a terra John Guridi perquè no podia ja en els bessons. El veiem ahí coixejant.
1: Se'n
2: va John Guridi del terreny de xoc. Anem a veure qui és el... futbolista que entra, que ho fa sense calfar, és bueno, el jugador de la Pedrera.
0: Es que a esta altura de año, de mes, de día, aguantar 90 o 100 minutos, porque son 100 minutos, al final, porque alargan tanto que son 100 minutos, no debe ser fácil, ¿eh? Es que jugadores que en estos últimos 10 minutos se pueden caer por completo del equipo, entonces, pues, y tienes 5 cambios, acordaros que no había 2, ojo.
2: Mira que ha furtat al dar al Rayo Vallecano, home a terra, falta perillosa a favor del conjunt de la capital, pràcticament en el vèrtex de l'àrea gran de la porteria que defensa Odisseas, va a disposar d'una falta perillosa a favor el Rayo Vallecano.
1: Acaba el partit en segona divisió, victòria del Mallorca en els gols de Pablo Torre i de Raillo. 2-0 davant un Valladolid que no ha jugat bé. El Mallorca molt superior i de fet ha merescut algun golet més. Bona victòria per al conjunt de Son Moix. Anem a veure la falta perillosa quan resten 7 més l'afegit.
2: Falta lateral, han pujat els centímetres del Rayo, han pujat el central, preparat Pedro Díaz, fa la centrada buscant el cor de l'àrea, la rematada que se'n va molt alta directament fora de l'Egent, traurà de porteria el Sevilla.
0: Ahora cualquier fallito te puede costar carísimo, ¿eh? Te puede costar carísimo. Vamos a ver quién arriesga más o quién arriesga menos. Pero fíjate, atendiendo el banquillo, porque están fundidos.
2: Ambos fisios, ¿eh? Veía ambos fisios. A Guridi, ambos fisios, pero a él...
0: Porque es muscular, además, tienes. Claro, es que... el Valencia que juega un sábado y juega el martes.
2: Mira, Charlie, que ve el Rayo Vallecano. Sí, sí. Es Fran Pérez, fa la centrada, molt pasada, directament fora. No, perquè va arribar el futbolista del Rayo Vallecano. L'ha salvat sobre la línia, no. Li ha donat la treta de lateral al Sevilla després de l'esforç de Jorge de Frutos.
0: Decía que equipos como el Valencia, que van a jugar en 3 días 2 partidos, a esta altura del año y a ese nivel físico, va a ser complicado, ¿eh? Porque el rival va a venir.
1: Bueno, si el problema del Valencia fuera físico.
0: Ah, no, claro. No.
1: El problema del Valencia.
0: No, es otra excusa, perdón, es otra excusa.
1: Sí, ha estado un.
0: Otra excusa.
1: Es que he visto partido de pretemporada de todos a banda. En apunt, hem tingut molta sort i hem pogut veure pràcticament almenys un partit de cadascú dels 6 equips de futbol professional, i en el cas del València pràcticament tota la pretemporada. Eldense, Castelló, Llevant, Elx, Villarreal i València. El València dels 6, el que pitjor juga al futbol.
2: Sí. Amb molta diferència.
0: Sí.
1: I això no vull cabrejar a ningú. Jo veig les coses d'un punt de vista objectiu.
0: Això no quiere decir que luego empiece la Liga ganando.
1: No, clar, ojalá.
0: Eso, ¿sabes el problema con él? Es que es el único de los 6 que no sabe lo que juega.
1: Pero que enllaça en la idea anterior.
0: Claro, pero...
1: A veure, Leyen.
2: Va, Leyen des de molt junt.
1: No, és córner.
2: És córner després de la parada de Odisseas, mare de Déu.
1: Però Leyen,
2: este Leyen. El llançament de Florian Leyen des de molt, molt junt, buscant la potència a la càmera. La veritat que no ens ha ajudat massa.
0: El realizador ha sido el peor.
2: Molt bona parada, Odisseas. Ve la centrada des del cantó, la rematada, Odisseas.
1: Bueno.
2: La rematada del Rayo Vallecano l'ha tinguda en dos ocasions, ara, en menys d'un minut, el con Chun Madrileño para hacer el segón.
0: Estaría bien la jugada bien después de que el realizador nos haya privado de una jugada extraordinaria.
1: Sí, ahora posarán la repetición, imagine, pero espero, a ver un poquito mejor el gran lanzamiento de Leyen.
0: Es que pensamos o que había entrado o que había salido fuera.
1: Mira, Luis García, sacude. Uf, pues la fregan el dis, ¿eh? Ahora va el pal, me pareix, al traveser.
2: I després la doble ocasió del Rayo Vallecano, la rematada de Ratiu li canviava la direcció a Lemao dins de l'àrea xicoteta, i menys mal per al Sevilla que eixa rematada i cite prou centrada. Estem en el 86, està començant a trencar-se ja definitivament el partit i estan arribant ocasions per a qualsevol dels dos equips. Veurem si firmen l'armistici o van en tot en busca dels tres primers punts de la temporada.
0: El que no va arriesgar és l'àrbitre. Va pitar qualsevol contacte.
1: Sí, correcte.
0: Qualsevol contacte.
1: Però parlava abans, això que és ràdio, tot i que estem en directe en YouTube i podeu veure com fem coses així en l'estudi, el gest de sacude o de pega-li fort, tot el món l'entén, no?
0: Hombre.
1: Tot el món el té en el cap. Pot tancar els ulls l'amic oient que està a l'altre costat?
0: Sí.
1: Sacude.
0: Sacude.
1: Pues, vaca, fuerte.
0: Dale fuerte.
1: Pues ell serà Luis García Plaza. Ojo.
2: Ve el Sevilla en la frontal, pilota oberta per al Monito Vargas, ve el futbolista suís, Vargas li desdobla su azofa a la centrada, que ve Guayechit.
0: Que bien.
2: Florian Leyen per a Isir, vol Isir ara al contracolpe, el Rayo Vallecano, pilotada llarga de Jorge de Frutos, que acaba per recuperar el Sevilla. Atenció que s'ha pogut
1: embolicar
2: al futbolista del Sevilla. Quina entrada.
1: Ai, va.
2: Quina entrada de Quique Salas
1: al carrer.
2: La entrada de Quique Salas, que volia frenar el contracol per part del Rayo Vallecano.
1: Però on va Quique Salas?
2: Se'n va al carrer el futbolista del Sevilla. No és la primera vegada que fa aquest tipus d'entrades Quique Salas, i es torna boig Luis García Plaza
1: demanant que s'hi posen
2: les mans, unes mans en la recuperació de Jorge de Frutos.
1: Luis García diu que són mans prèvies quan el jugador del Rayo Vallecano se porta la pilota
0: en primera instància.
1: Ara, la entrada de Quique Salas és una animalà.
0: Són involuntàries i no hi ha entrada duríssima, ja està.
1: És una animalà, perquè tu pots anar a tallar l'acció i demés, però alça la cama, Charlie, a l'alçada del genoll.
0: Ja, perquè... que la excusa de la mano es que no es excusa.
1: Bacala.
0: Es que luego es una entrada durísima.
1: Mira. La pérdida. Li pega en la mà. Però mira la entrada.
0: Es que sí, a
1: l'alçada que va.
0: Uf.
2: La entrada és la de Gallà en el taronja.
1: Sí. Uf. Molt lletja. Rocha justíssima.
0: Sí. I lo sabe.
1: Pues Quique Salas al carrer. Resten dos minuts que van a ser més. Ui, pareix que en el Pizjuán no volen... que comencem els últims 90 minuts del punt a punt, que no van a ser 90.
0: Hoy la tertúlia va durar 3 minuts.
1: I me sap molt malament.
0: Però és la vida en directo.
1: Ja està preparat ahí Carlos Urrutia per a els contertulis.
0: És que esto va durar... Esto le quedan 10 o 12 minuts, Carlitos.
1: No, tant no, però...
0: No.
1: Però s'està allargant.
0: 10? No vais contar 8?
2: Continua sentat-es, Jorge de Frutos sobre la chispa.
1: És que igual se l'ha carregat.
0: Sí. És que ha sido tobillo.
2: Molt adolorit del Turmei dret.
0: I ara, per exemple, jo... Eres en un nuevo fútbol. Si hubiera hecho los 5 cambios en el Rayo, yo le permitiría un cambio más, porque es una agresión brutal y una lesión.
1: Però això ja s'ha parlat més bé, més d'una vegada, eh? Pues, i no ja, mai s'executa.
0: No, ja, pues yo creo que... No. Ahora que estamos con la limpieza y la pureza del
1: ay,
0: deporte...
1: Ay, qué bonico.
0: Chico, pues lo digo en serio.
2: Anem a veure si puedo continuar.
0: No, que no, que no, que no, que no, que no, que no continúa.
2: Es, estos de dolor son clamorosos.
0: Y entonces te quedas con 10 tú y con 10 el otro, ¿no? Sí. Tú que no has hecho nada, chico.
2: Veiem ahí incluso al serveis mèdics de l'ambulància sí. Pendents de
0: si se levanta, se levanta, se levanta.
2: Amb la llitera
1: Turmell, mira, mira com l'enganxa, eh. Uau, molt lletja l'entrada.
2: Mira, crec que té sort de que no
0: sí,
2: le
0: pega, claro, no xafa. Claro, le pega. Le es gol, es golpe, golpe.
1: Alemão li diu a Luis García Plada, alça't molt del peu. Sí. Alça molt el peu i efectivament a mira, a Jorge de Frutos no el desgracien. De miracle. Y la entrada Quique Salas es dice, irresponsable dice, y negligente.
0: Porque dice Javi, es golpea, golpea, no mete taco.
1: Sí, sí,
0: mete
1: sí.
0: Taco,
2: estem pendents ya del temps afegit porque 8. Sobrepassem por, el
1: porra afegit.
0: 7.
1: Yo dic 8.
0: Puede ser 8.
2: No.
0: A ver.
2: Anem a veure qui s'endueix a porra quan es mostren la pila, la nova pila de la lliga.
1: Exacto. Yo creo que va a guanyar Javi. 7. Ah, pues mira, ahí está. Pero a Charlie
0: Pero ¿sabes por qué 7? Porque acaba de expulsar a uno del Sevilla.
1: Sí.
0: Iba a sacar 8-9.
2: Mira la entrada de Ratio, busca el segon pal. Pilota molt passada, la va repescar en l'altre costat. Oh, Fran Pérez.
0: Ara todo, ara todo, ara.
1: De Burgos Bengoechea està
2: per
1: fent
2: falta
1: la...
2: en atac d'Alemão.
1: La faena d'Aliño esta.
0: No
1: de...
0: és su mejor arbitraje.
1: Bueno, bueno, bueno.
0: No és su mejor arbitraje, no. Ah. Ahora sí que va parar el partido.
1: No, i el Sevilla està desitjant que s'acabe.
0: Hombre.
1: En un home menys. I tota la situació, mira, pues anem a aprofitar i anem a fer el recull per a que en el moment en el que acabi
0: sí,
1: el partit puguem tancar i obrir els últims 90 minuts del punt a punt. Si hem de rescatar algú, Charlie, del partit d'avui, a falta de 6 minuts.
0: Algun jugador?
1: Sí.
0: Pues del Sevilla.
1: Tria un tu del Sevilla, va.
0: A mí, en la segunda parte del Sevilla... Peque, que no me vuelve loco, me ha parecido un jugador interesante en el partido.
1: Me ha agradado, no pel gol, sino per tal Guridi.
0: Sí.
1: Como siempre, que es un tío molt, molt regular. ¿Del Rayo, Javi, salvem algú?
2: Difícil, pero salvem a Álvaro per el gol, encara que ha fet el penalt, que li ha costat el gol del Sevilla.
0: Y Leyen está bien también, ¿eh?
1: Sí, Leyen molt, molt seriós durant tot el partit. A banda d'això, i ara te pregunto per l'àrbit, estem en la recta final com
0: però esto no ha acabat, esto, no, clar. Esto...
1: Ho hem comentat, estem en el campionat del món de gimnàstia rítmica i avui Espanya ha aconseguit l'or en el All Around, que és la disciplina de totes les disciplines, i el conjunt espanyol a banda se garantix el bitllet per als Jocs Olímpics de Los Ángeles 2028, una de les millors notícies del poliesportiu espanyol en la jornada de...
0: Ja tenim a qui més que seguir, els Jocs Olímpics.
1: Efectivament. I l'altre comentari, l'altra pregunta, esta és més senzilla, és Javi, l'àrbit d'avui ve regular, malo, desastroso. Charlie.
0: Muy flojo. Siendo a mí
1: arbitraje muy roí de Burgos Bengoechea,
0: más me gusta.
2: Pero a mí desastroso, li furta el segundo gol al Rayo Vallecano, li han de dir desde el VAR que no hi havia un penal, l'han hagut de corregir. Millor en la segona part, però després també ha carregat un partit de targetes que tampoc han tingut, no ha sigut molt violent.
1: O sea, pero así son y tres per cadascú dels dos equips y després la rocha de Quique Salas.
0: Y luego los árbitros permiten, es decir, igual que sacan amarillas enseguida a los entrenadores, luego
2: la pérdida de Pedro Díaz, ven un 2 per a 2 el Sevilla en uno menys, pero pot matar-ho. La pilota oberta per a Robi que retalla, baterra.
0: Penalti.
1: No pot
2: penalt
1: ser.
2: Penalt per al Sevilla, penalt, ho ha tingut molt clar de Burgos Bengoechea, que és partit, encara li quedava un capítol més, i arriba en el minut 93, després de la retallada de Robiure sobre Florian Legend, que diu que no el toca, però ha anat a terra l'escocès, al punt de penalt anirà el Sevilla en un jugador menys en el minut 94 per avançar-se en el marcador.
0: I qui lo tira? Pues se ha ido el lanzador.
1: Bueno, pues igual el escocés, ¿eh?
0: Pero el fallo del chico este es imperdonable.
1: Anem a veure si es penal o no, porque creo que cae un mol. Pues igual si es patada de Leyen. La RP, ahí, ahí.
0: No, no.
2: No, no el toca.
1: Quina piscina. No el quina toca. Vergonya. Nada. Pero con pot de Burgos que... Es que no me lo creo.
0: Pero este, a los árbitros que se equivocan dos veces, a la nevera, ¿eh?
1: Pero un momento.
0: De Burgos
1: Bengoechea no pot no por rebre la
0: expresión. Es escandaloso.
1: Es una piscina infame.
0: Pero como escandaloso.
1: No m'ho crec, eh? No, li estan dient, de Burgos, monstruo. De Burgos.
2: El que no pot ser és que l'hagi xiulat fa dos minuts i encara no hagi anat a vore-lo.
0: Terrible, terrible, terrible.
2: Clar, terrible. L'entrenador del Rayo Vallecano, que ara tenen les tablets a la banqueta, ja ho ha vist i està mitjançant al quart àrbitre.
0: No, qui és tertúlia? No, qui és tertúlia, de Burgos?
1: La gent està flipant. A vore esta repetició si n'hi ha contacte. Igual n'hi ha contacte.
0: Que no, que se tira. Que se tira, home, que se tira.
1: A vore?
0: Que jo crec que se tira.
2: No veig res.
0: Jo crec que no hi ha nada.
1: A mi m'he donat la sensació que no n'hi ha res i que és piscina, eh?
2: Jo crec que la que hem vist des de darrere...
0: La de atrás...
1: Pues l'àrbit manté la decisió. L'àrbit manté la decisió, eh? En dos nassos. Pues...
0: La primera toma parecía clarísimo que no l'havia tocat.
1: Pues comencem bé la lliga en el Pizjuán perquè...
0: Ah, por ti no.
2: Mare de Déu, de Burgos, Bengoetxea... La que està liant al Sánchez Pizjuán.
0: Madre mía, Leyen se lo come.
1: Mare meua.
0: Pero esa jugada tiene que ir a verla. No, a verla.
1: No. Ratifica la seva decisió. Yo creo que...
0: Madre de Dios.
1: En el bar s'ha netat...
2: La que está liant al Sánchez Pizjuán.
0: Madre mía, Leyen se lo come.
1: Mare meua.
0: Pero esa jugada tiene que ir a verla. No, a verla.
1: No, no.

0: en algun plano que no hem vist en la repetició, però en primera instància, la primera repetició pareixia que es deixa caure vilment. Qui va executar?
1: Peque.
2: Peque. Peque. Va ser Peque.
0: Augusto Batalla, cuidado.
2: L'ex del Racing de Santander.
1: No puedo entenderlo. Dios,
2: l'encarregat del llançament del penal que pot garantir els tres primers punts per
0: al
2: Sevilla.
0: Nois del camp.
2: Va Peque, carrereta
1: si
2: curta,
1: falla, pierden.
2: Amb cama dreta, baix d'espals, Augusto Batalla, que tracta de despistar-lo. Peque amb la dreta, el llançament, golaç.
0: Golaz.
1: Golazo.
2: Gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. De Peque des dels 11 metres per avançar al Sevilla en el minut 96 i mig de partit i per a donar-li la victòria a l'equip de Luis García Plaza amb un futbolista menys. Arriba la botxeria al Ramon Sánchez Pizjuán en el temps de descompte. Penalti llançat a la perfecció per part de Peque. S'avança el Sevilla, 97 complit. Sevilla 2, Rayo Vallecano 1.
0: El futbol és gran.
1: Aquí, per aquí. No lo toca.
0: A mi me pareix una bacalà de penal terrorífica. Però el que deia, la grandor del futbol, sí. Charlie Egea, és el partit que se'n va portar el Sevilla en dos penals.
1: Sí, sí.
0: No vaig a dir que no hagi merescut coses, però guanyar este partit és un premi molt gran per al Sevilla.
1: I puede darle alas para lo que resta de temporada.
0: Home, sí, sí,
1: de temporada,
0: sí, sí.
1: Ojito.
0: I per al Rayo,
1: ojito,
0: lo mateix.
1: Ojito. Y yo soy leyent y me como el árbitro.
0: Ay, sí,
1: pero
0: sí,
1: pero como
0: guafet,
1: físicamente.
0: Guafet.
1: No, pero es que, chico, no sé, el del VAR, es que si ya en la primera jornada, en el segundo partido tenemos estos jaleos.
0: Tetric.
1: No lo sé.
0: A mí me parece una piscina clamorosa.
1: A mí también.
0: Ahora, igual he de revisarme la vista, porque de Burgo pero no, no. Estaba mejor y mira.
1: Yo la voy a revisar. Pero me parece, no sé si hay alguna toma que se ve el contacto, pero yo en ninguna.
0: Ey, el Sevilla no me menche.
2: Sí, sí.
1: Bueno, el fallo del jugador del Rayo sacando el balón es para fusilarlo,
2: sí,
1: ¿eh?
2: Sí, Pedro Díaz.
1: Para fusilarlo.
0: Bueno, pues festa en el Pizjuán. Han afegit un parell de minuts més. Estem ja en el 99.
1: Anem. He dicho que el nombre del partido era Peque, si yo no me equivoco.
0: Javi, no, no t'has enganyat. No, el tema no, de Mariano ja t'has coronat avui.
2: No, no, i has parlat també molt bé de Robi Ure, que ha sigut el que ha forçat el penalt.
0: Jo imagino que després Fusta, Jaime i Isma van a parlar de Mariano Díaz.
1: Hombre,
0: Parera.
1: Espero, és l'únic tema interessant. Perquè
0: quin espectacle, tu.
1: Bon. És l'únic tema interessant avui. Vamos.
0: L'home del dia, MVP, 4 anys sense mullar. Kiwi, 2 assistències, un gol.
1: No, un gol no. No. La madre de todos los goles.
0: Un golaz.
1: La madre de todos los.
0: Sí, sí, sí. Minuto 99.
2: A punt de complir-se ja el minut 99. Recordem que s'havien afegit 7. Bota el Ramon Sánchez Pizjuán, que veu com pot
1: tarjeta, árbitro, tarjeta.
2: Obtindre els primers 3 punts de la temporada. Pilota penjada, va eixir Augusto Batalla pràcticament a la frontal per a fer-se amb ese baló. Pilotada llarga, vol apurar les seues opcions el Rayo Vallecano. Pilota que arriba fins a Odisseas, que l'atrapa i es queda amb el baló en el que pot ser l'últim tram de partit. Demanante la fi del partit, tot l'estadi
1: leyenda
2: de davanter al més pur estil Alexanco. Pilotada llarga del Sevilla, que no vol saber res de la pilota. Arriba Peque, se la queda el Rayo Vallecano. Pedro Díaz per a Chuar, amb Pelayo. Pelayo que obri cap a l'esquerra per a Ivan Baliu. Vol apurar les seues opcions el Rayo Vallecano. Home a terra, falta, pilota per al Rayo. Veurem si puja Augusto Batalla, que seria ja lo que li falta, que és partit.
1: I que marcara, ja seria la bomba, vamos.
2: Atre ràpidament el Rayo Vallecano. Pedro Díaz, Chuar, cap a la part dreta per a Ratiu. Ratiu que va en el loop per a U davant el Monito Vargas. Va Ratiu, la penja buscant el segon pal. Fica el cap per a rebutjar i sa pilota Juan Iglesias. N'hi haurà treta de lateral per al Rayo. Crec que va deixar esta. Hem arribat ja al minut 100 de partit. La posa en moviment. Pilota per a Pedro Díaz. Pedro que retalla, juga per a Fran Pérez, vol canviar el ritme, la deixa per dins, la penja el Rayo buscant el segon pal, la rebutja el Monito Vargas, pilota que queda en la frontal, Leyen que la torna a ficar dins, la vol patecís, la pelota que queda morta, a les mans d'Odisseas la jodimos.
0: I ahí se va acabar, ahí sí que sí. Ojo, pica baralla.
2: Sí, n'hi ha tan gana ara perquè es queixa d'un colp...
1: De frutos.

0: del área, cree que es Jorge de Frutos, cree que es Queixada, un golpe a la cara.
1: Sí, ya te digo, yo de Burgos vengo ya, lo que va a revisar ahora. Sí.
0: Y ahora de Burgos, que porta la tarjeta groga a la mà.
1: ¿Acabará el partido en guany?
2: No.
1: En guany, ¿eh? No, oui, en guany.
2: No, la verdad es que no.
1: En 2026.
0: Després d'aquest partit li desitjarem bon Nadal a tots els
1: oients. Sí, efectivament. Ha començat en estiu i acaba en la tardor.
2: ¿A quién le vas a dar amarilla este?
1: Pues a De Frutos.
0: Bueno, De Frutos no, supose que será al que han començat la picabaralla.
2: De Frutos está pidiendo que revisen la jugada, imagino.
0: De Burgos, acaba ya, que no se te embacha, somes de les mans. Que això ja està acabat en quant al marcador. Y ahora De Frutos.
1: Groga, pero De Frutos enterra.
0: No, cree que es Alemão.
2: Sí.
0: Que ha podido ser qui comenzaba esa baralla, si veu.
1: Ya.
0: Decisió salomónica, pero.
1: Pero De Burgos Bengochea, no sé qué está haciendo.
0: Madre de Déu.
1: Agumé Groga. Anotem. Agumé Groga.
0: La que está Lian De Burgos Bengochea.
2: Me imagino que aquí van a revisar la jugada o tampoco.
1: No, van a revisar. Patecis, la otra Groga. Y salsa ya. Jorge de Frutos, que va a acabar el partit sa, que ja me pareix una gran notícia perquè ja estaven a punt de tronxar-lo, sí, en l'acció abans de Quique Salas.
0: Jo tinc moltes ganes de
1: minuts
0: vore,
1: en dos.
0: De vore, Paco, el temps de revisió.
2: Sí,
0: s'acaba el partit al Sánchez Pizjuán en el minut 102. Després de 2 hores i quart de partit, s'acaba amb victòria del Sevilla amb 2 penals, guanya el conjunt local, Sevilla 2, Rayo Vallecano 1.
1: El Sevilla que se posa co-líder en 3 punts, per això sí, per davant està el Alavés, que ha guanyat per 3-0 al Getafe. Anem a tancar. Gràcies, Javi.
0: A tu, Paco.
1: I gràcies, Charlie Egea, per la setmana que ve.
2: Un abraç, amigo.
1: A les 11:45 tanquem esta part del punt a punt, portem estes 3 i mitja en directe i vos deixem amb els últims 90 minuts del punt a punt amb Carlos Urrutia. Demà tornem a les 3 i mitja. Adeu!

0: son 90 perquè no li ha donat la gana a l'àrbitre del Sevilla Rayo, no espera altra cosa. Bona nit a tots i a totes. Així estem en el 90 minuts, que es diu aixina dure 100 o dure 50, en el punt a punt en els nostres convidats d'avui. No res, és dir hola, publicitat, saludem els convidats i comencem. A saco.
1: 100% esport. 100% ràdio esportiva a punt a punt.
2: ¿Y dices que siempre sucede?
3: Seguro. Mira lo que pasa cuando le preguntas a la IA. Oye, imagina que estás conduciendo el nuevo Peugeot 408 diseñado pensando en ti y en el placer de la conducción.
4: Solo se me ocurre. ¡Wow!
2: Increíble. Pasa siempre.
3: No hay dudas. El nuevo Peugeot 408 es un wow garantizado. Disponible eléctrico, híbrido o híbrido enchufable.
4: ¡Wow!
3: Descúbrelo en tu concesionario.
5: Ven a Ferto, tu concesionario Peugeot en Torrent.
6: Ara, tota l'emoció de l'esport es viu així, en A Punt Ràdio.
7: De la mà de Luis Urrutia, Manolo Montal i tot el seu equip.
8: Vols que la teua empresa siga part d'esta experiència?
7: Els nostres agents t'ajudaran a planificar la teua campanya per a aconseguir la màxima eficàcia i notorietat.
6: Vibra amb els esports de punt, connecta amb l'audiència i arriba al cor dels aficionats.
8: Anuncia't en els nostres esports. Anuncia't en Apunt Ràdio.
9: Escriu-nos al correu publicitat@apunt.es.
8: Juga amb nosaltres esta temporada.
10: Des del 25 de juny al 30 d'agost, les estacions d'Aragó, Amistat, Ayora i Marítim de Metro València estaran tancades per obres de renovació del túnel. Alameda seguirà oberta al pas de les línies 3, 5, 7 i 9 i Marítim com a accés a les línies 6 i 8 del tramvia. Per anar a les platges, enllaça amb el tramvia des d'Empalme o Benimaclet. Estem millorant la xarxa. Disculpa les molèsties. Generalitat Valenciana.

0: Des de primera hora del matí, la informació de proximitat. A Punt Ràdio. De tu a tu. Ara escoltaràs la reemissió de Fem Banda. En A Punt Ràdio, Fem Banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Inma Mateu. Els caps de setmana, Fem Banda, A Punt Ràdio.
1: Molt bon dia en este dia tan senyalat. Avui és festiu. 15 d'agost se celebra la festivitat de l'Assumpció de la Mare de Déu, també anomenada o coneguda simplement per l'Assumpció. Una de les festes principals del calendari cristià. En esta celebració, la Mare de Déu es commemora per haver estat assumpta al cel en cos i ànima. A molts llocs d'Espanya i d'altres països de tradició catòlica, el 15 d'agost és festiu i se celebren misses, processons i festes patronals. A la Comunitat Valenciana, esta data està molt arrelada i sovint coincideix amb les festes majors o patronals de la població, de moltes poblacions. Per exemple, a Bétera estan avui, 15 d'agost, són les famoses festes de les alfàbegues. A Xàtiva comença la tradicional fira d'agost que coincideix amb dates com per exemple del 15, crec que és fins al 20. A Burjassot estan les festes de Sant Roc al voltant del 15 d'agost. A Sueres se celebra també les seues festes majors en honor a la Mare de Déu de l'Assumpció. A la Font d'en Carròs també celebren les seues festes patronals. I moltes poblacions més. Avui també en el programa d'avui celebrem el concert del Mahama que fan a Bunyol tots els anys i que anirem parlant al llarg del programa. Doncs començarem escoltant el concert d'avui dins la secció Arxiu Sonor. I també l'anomene concert Mahama perquè anem a escoltar dues obres interpretades en el Mahama que van fer l'any passat, és a dir, en el 2025. Una obra la interpretarà l'artística i l'altra l'harmònica, de Bunyol. Després continuarem en la secció avui amb qui parlem i parlarem amb el compositor i director Saúl Gómez, que ens contarà tot sobre el Mahama d'esta poqueta nit. Continuarem després en la secció Temps de Festes i parlarem de les festes patronals de Paiporta i Bétera. I ja després de les notícies de les 9, seguirem en la secció Arrels Musicals i rebrem la visita de tota la família del director i compositor Salvador Sebastià. I acabarem en el suggeriment de la setmana, que ens el dirà el mateix Salvador Sebastià. Així que molt bon 15 d'agost, dia de tradició, festa, devoció, música i convivència. En el concert d'avui escoltarem, com he dit abans, dues obres. Una serà interpretada per la Societat Musical Artística de Bunyol i l'altra pel Centre Instructiu L'Harmònica de Bunyol. Les dues obres que anem a escoltar van ser interpretades en el Mahama l'any passat. La primera que anem a escoltar és de les dues bandes a la Societat Musical Artística de Bunyol, que va interpretar la sinfonia número 1, Urban Light, del compositor Vicent Ortiz Gimeno. La sinfonia número 1, Urban Light, és una de les seues composicions més importants dins del repertori per a banda sinfònica i mostra clarament la influència de la música cinematogràfica en el seu estil. El títol, Urban Light, significa llum urbana i suggereix una inspiració relacionada amb la vida moderna, les ciutats i el moviment constant de l'entorn urbà. La composició està inspirada en la coneguda instal·lació artística Urban Light de Chris Burden, situada davant del Los Angeles Country el Museu d'Art, i reflecteix la relació personal que el compositor va establir amb la ciutat de Los Angeles durant els anys que va viure allí. L'obra va ser composta l'any 2024 per encàrrec de l'Ateneu Musical Escola Cantorum de la Veduxó, amb motiu de la seva participació en la secció d'honor del Certamen Internacional de Bandes Ciutat de València. La sinfonia està estructurada en quatre moviments: Daybreak, Equinox, Dax i Skiglow. Cada moviment representa un moment diferent del dia i explora la transformació de la llum entorn a la ciutat. Des del punt de vista musical, Vicent Ortiz construeix l'obra a partir de dos elements contrastants que simbolitzen la llum i l'ombra. La llum es manifesta mitjançant motius ascendents i sonoritats obertes, mentre que l'ombra apareix representada per línies descendents i harmonies més tenses. Este joc de contrastos es desenvolupa al llarg de tota la sinfonia, generant una narrativa musical de gran intensitat expressiva. L'obra destaca també per la seva riquesa tímbrica, l'ús de polirritmes i un llenguatge contemporani influït per compositors com Oliver Messiaen. Jo crec que anem a escoltar ja la sinfonia número 1, Urban Light, del compositor Vicent Gimeno, interpretada per la banda sinfònica L'Artística de Buñol, dirigida pel mestre Mario Ortuño.

Què passada d'obra. Recorda que va vindre el mateix compositor, Vicent Ortiz Gimeno, per allà pel maig, crec que va ser en el mes de maig, i es la va explicar. I puc dir que per la seva qualitat artística i la seva originalitat, Urban Line s'ha consolidat com una de les obres més importants del catàleg de Vicent Ortiz Gimeno i ha contribuït a reforçar el seu prestigi dins del panorama de la música contemporània per a banda. I anem a escoltar la segona obra, anomenada Alexander Nevsky, del compositor Sergei Prokofiev, però amb una transcripció magistral feta pel compositor valencià Francisco Zacarés i interpretada per la CIM, és a dir, el Centre Instructiu Musical, l'Harmònica de Bunyol. Alexander Nevsky és una obra de gran rellevància dins del catàleg del compositor rus Prokofiev. La música va ser composta originalment l'any 1938 com a banda sonora de la pel·lícula homònima, és a dir, del mateix nom, Alexander Nevsky, dirigida per Sergei Eisenstein, basada en la figura històrica del príncep rus Alexander Nevsky, conegut per la seva victòria sobre els cavallers teutònics a la batalla del gel de 1242. Posteriorment, Prokofiev va adaptar part de la música cinematogràfica en una cantata per a mezzosoprano, cor i orquestra, catalogada com un opus 78 que es va estrenar l'any 1939. L'obra està formada per 7 moviments que descriuen diferents episodis de la història de Rússia i de la vida d'Alexander Nevsky. Rússia sota el jou mongol, cançó sobre Alexander Nevsky, escroats a Pskov, el seu bosc, poble rus, la batalla sobre el gel, el camp dels morts i l'entrada d'Alexander a Pskov. A través d'aquests moviments, Prokofiev construeix un discurs musical de gran força narrativa, caracteritzat per melodies amples, ritmes contundents i una poderosa escriptura coral. Musicalment, Alexander Nevsky destaca per la seva capacitat descriptiva i expressiva. Els passatges dedicats al poble rus presenten melodies nobles i heroiques, mentre que les escenes relacionades amb els invasors teutònics utilitzen harmonies més dures i sonoritats inquietants. El moviment més conegut és probablement la batalla sobre el gel, una impressionant representació musical del combat que combina ritmes marcials, una riquesa orquestal i una enorme tensió dramàtica. La versió interpretada per la banda sinfònica L'Harmònica de Bunyol i dirigida pel mestre Saúl Gómez, és la transcripció realitzada pel compositor i arranjador valencià Francisco Zacarés, que adapta la monumental escriptura orquestal de Prokofiev a les possibilitats de la banda sinfònica. Doncs, anem a escoltar-la perquè és una passada.

0: Esta transcripció que acabo d'escoltar conserva el caràcter èpic i cinematogràfic de l'original, mantenint els contrastos tímbrics, la intensitat rítmica i la grandiositat sonora que ha convertit Alexander Nevsky en una de les obres més emblemàtiques del repertori del segle XX. Acabem d'escoltar, com he dit abans, a la banda simfònica l'Harmònica de Bunyol interpretar l'obra Alexander Nevsky. I fins així el concert d'avui, dissabte 15 d'agost. Ara farem una xicoteta pausa, però tornem de seguida. No se'n vagin, que continuem amb més música.
1: A la mar, senyores...
2: Volem descobrir la nostra geografia amb una mirada distinta. En A Punt Ràdio, de tu a tu.
3: Soc Gustavo Clemente i vull oferir-te un contrapunt. Un contrapunt a la informació del dia en clau valenciana. Una mirada reflexiva i atenta a l'última hora.
4: Contrapunt. Des de les 8 de la vesprada fins a les 11 de la nit. De dilluns a divendres en A Punt Ràdio.
5: A Punt, la ràdio pública de les valencianes i els valencians. Sintonitza'ns a Els Ports, 96.8.
6: De tu a tu.
7: Villarreal i Llevant comencen la lliga al Punt a Punt. Este diumenge, des de les 3 i mitja de la vesprada, viu els partits de la primera jornada de Lliga que juguen Racing de Santander i Villarreal a El Sardinero i Espanyol Llevant a Cornellà. A més, raspall des de Castelló de la Ribera i tota l'actualitat esportiva del cap de setmana. Este diumenge, des de les 3 i mitja de la vesprada, viu els debuts del Llevant i el Villarreal a la Lliga del Punt a Punt.
4: Tots els dies de la setmana, una programació feta per a tu i arrelada en la Comunitat Valenciana. A Punt Ràdio, de tu a tu. En A Punt Ràdio, fem banda. La música de la Comunitat Valenciana amb Imma Mateu. Els caps de setmana, fem banda, A Punt Ràdio.
0: Molt bon dia i tornem a estar així, ha sigut una breu pausa. Avui, 15 d'agost, se celebra la festivitat de l'Assumpció de la Mare de Déu, també anomenada simplement l'Assumpció, una de les principals festes del calendari cristià. En esta celebració, la Mare de Déu és commemorada per haver estat absunta al cel en cos i ànima. A molts llocs d'Espanya i d'altres països de tradició catòlica, el 15 d'agost és festiu i se celebren misses, processons i festes patronals. A la Comunitat Valenciana, esta data està molt arrelada i sovint coincideix amb les festes majors de moltes poblacions. Per exemple, a Bétera, amb les famoses festes de les alfàbegues, que tenen el seu acte central avui, 15 d'agost. A Xàtiva, on comença la tradicional Fira d'Agost que coincidís amb aquestes dates. A Burjassot, amb les festes de Sant Roc al voltant del 15 d'agost. A Sueres, que se celebren les seues festes majors en honor de la Mare de Déu de l'Assumpció. A la Font d'en Carròs, que se celebren les festes patronals la setmana posterior al 15 d'agost. I moltes més. Avui també es celebra el concert del Mahama amb les dues bandes de Bunyol, que en el programa d'avui anem a parlar. Aleshores, continuem el programa i acabeu d'escoltar dos en el concert que acabem d'escoltar, heu escoltat dues obres del Mahama que va ser interpretades l'any passat. A partir d'ara, continuem a la secció Avui amb qui parlem i parlarem amb el compositor i director Saúl Gómez, que es contarà tot sobre el Mahama d'avui. Després continuarem amb la secció Temps de festes i parlarem de les festes patronals de Paiporta i Bétera. I ja després de les notícies de les 9, seguirem en la secció Arrels musicals i rebrem la visita de la família del director i compositor Salvador Sebastià. I acabarem amb el suggeriment de la setmana que ens el dirà el mateix Salvador Sebastià. Així que, molt bon 15 d'agost a tota la gent, dia de tradició, festa, devoció, música i convivència.

0: Avui tinc el gust de parlar amb una de les figures més destacades de la direcció musical valenciana i també de la composició, Saúl Gómez Soler, amb una trajectòria reconeguda tant dins com fora de les nostres fronteres. La seva activitat artística l'ha portat a dirigir nombroses bandes, orquestres i projectes musicals, destacant per la seva capacitat de comunicació, la seva sensibilitat musical i el seu compromís amb la música. Actualment és el director de la banda sinfònica del Centre Instructiu Musical l'Harmònica de Bunyol. I esta vesprada té un concert molt important a Bunyol, el Mà a Mà. I el tinguem així. Saúl, bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Ima.
0: Encantada de parlar amb tu. Escolta'm, com portes els nervis? Perquè ja a hores vista, crec que és a les 10 de la nit, pot ser que sigui a les 10 de la nit, o m'equivoque d'hora.
1: Com nosaltres som els segons, no em preocupa l'hora de començar.
0: És veritat, és veritat. Perquè enguany vos toca a vosaltres, cada vegada organitza, crec que una de les dues societats, i vosaltres també elegiu la persona, el director o la directora que dirigís l'himne al final del concert.
1: Aixina és, nosaltres som els que actuem estan en segon lloc, sí. I els que tanquen són els que pues, convidem a aquest director d'honor, aquest president d'honor de Mano a Mano, que és una figura molt, molt destacada tots els anys.
0: I qui és?
1: Mira, per a nosaltres és un gran honor poder contar esta nit com a president d'honor amb el coronel Fernando Lizana. El coronel Fernando Lizana és el director de la unitat de música de la Guàrdia Real d'Espanya, és a dir, de la Banda del Rei, i és un director amb una amplíssima trajectòria i que
0: ho elegi
1: bé. Els honors, no? Per a poder dirigir avui, no? Que moltes vegades hem convidat a gent de fora i també hem de donar compte que a casa, a Espanya, també tenim molts bons directors.
0: I clar que sí, ahí és així, clar que sí, Saúl. Bé, quants n'has fet ja? Quants n'has dirigit ja? En este, quin és? El tercer, el quart, el quin?
1: El meu cinquè Mano a Mano.
0: Cinquè?
1: No m'ho hauré imaginat mai quan vaig començar l'harmònica.
0: Saúl, vaig a dir-te una cosa. Em pensava que anaves a dir-me el tercer, perquè jo diria...
1: No, és el cinquè.
0: Cinc!
1: Passen els anys molt ràpids. Jo vaig comptant els Manos a Manos amb els anys de les meves filles.
0: Mira...
1: Molt de pressa.
0: I abans de parlar del Mà a Mà, però no descanses este estiu. No n'hi ha cap dia que descanses, perquè jo sé que ves molt carregat de feina, avui tens este concert, la setmana que ves les festes d'Ontinyent, és a dir, descansen algun dia.
1: Aquest estiu ha sigut molt intens, ha dirigit la Banda Municipal de Madrid, he entregat la segona sinfonia, he acabat una cantata per a conselleria, ha sigut un estiu molt carregat. I demà serà el primer dia que puga descansar, almenys una setmana com bé deies, per poder tornar a Bunyol, a les festes de Bunyol.
0: Clar, perquè venen a continuació, no? Venen a continuació.
1: Sí, sí, és. Bueno, Bunyol realment fan dues setmanes de festa, o agafa molt fort. I nosaltres anem pues, al dia del litro, al dia de les músiques, al traslado de Sant Lluís. Els actes que solen fer.
0: Em fa recordar les meves filles també quan eren menudes, perquè estàs diguem-me tot el que portes i damunt eres pare de dos xiquetes, sí, que això també està ahí, que mai nombrem, però és molta feina.
1: No, i és molt important equilibrar la vida personal amb la vida professional. El traslado de Sant Lluís... Són els actes que solen fer.
0: Em fa recordar les meves filles també quan eren menudes, perquè estàs diguem-me tot el que portes i damunt eres pare de dos xiquetes, sí, que això també està ahí, que mai nombres.

0: Moltes vegades posem a dir currículum i jo moltes vegades dic, digueu-me que soc mare de família perquè eixa feina és molta feina. Bé, seguim parlant del mà a mà, que és el que importa, perquè avui és el concert del mà a mà. I per al poble de Bunyol, este concert què significa?
1: Per al jo crec poble. Que és una efemèride única, no? Jo el primer any que vaig viure el mano a mano el vaig viure molt intensament i em va sorprendre moltíssim la quantitat de gent que assisteix, no només d'Espanya sinó de l'estranger. Hi havia gent d'Estats Units, hi havia gent de Països Baixos, hi havia gent portuguesa, bueno, valencians per suposar, no?
0: Sí, però
1: em va sorprendre moltíssim l'atractiu que genera fora de les nostres fronteres i com venen a gaudir d'una nit que és única, una nit que tots els amants de la música de banda tenim marcada en el calendari per poder disfrutar d'unes bandes espectaculars, d'un repertori també potent i, bueno, i disfrutar d'un estiu de bona música.
0: Doncs ara que estàs parlant del repertori, anem a escoltar una peça que tu vas dirigir l'any passat en un arranjament molt, molt bo d'este Alexander Reveskin.

0: Saül,
1: sí.
0: Quan estàs sentint ara mateix, això és l'any passat, sí, el concert de l'any passat, i estàs sentint la banda que tu dirigisses, l'harmònica, i, sí, i sents esta sonoritat, jo estic així escoltant, per exemple, i penetra per tot el meu cos. Jo em poso en el teu lloc, bueno, no em poso, no sé el que és això, però en el teu lloc, és a dir, tu que estaves ahí dirigint, i aquest dia, l'any passat, és que anava l'any passat, i pegar la primera senyal, la primera batuta, no?, i que soneixin a la banda. I el cos, què és, sí, què fa? Què fa el cos?
1: La veritat és que és absolutament espectacular, no només, sí, sí, per, sí, la sonoritat, per com impacta veure 186 músics que eren, sí, l'any passat, sinó també per veure la il·lusió de cadascú d'ells, de tocar amb els germans, amb els fills, amb els pares, amb els, tota la família ahí tocant junta,
0: sí,
1: i el sentiment d'ici tan, tan fort que es té. Jo això no ho he viscut en cap altre lloc, no ho he vist mai en cap altre lloc, i crec que fa que siga realment especial, no? I,
0: sí,
1: i a banda d'això, l'entrega que transmeten, quan que he vist que és, pues, moments únics, moments que recordes, que us recordaré durant tota la meva vida, segur.
0: Ja ho crec que sí, ja ho crec que sí. Jo, sentint aquestes gravacions, ja, vamos, els pèls te se posen de punta. I sí, i damunt dirigir encara més, i aquest arranjament, que és de Zacarés, crec que és de Zacarés,
1: sí,
0: i és un, sí, gran, és una gran transcripció, més que arranjament, sí, una gran transcripció d'orquestra.
1: Sí, sí, és una obra molt difícil de transcriure, Alexander Nevsky, és una cantata realment,
0: sí,
1: i la feina de Zacarés és meravellosa, és una partitura molt difícil, molt,
0: sí,
1: difícil, i transmet d'alguna forma el que volíem fer l'any passat, no? És un homenatge als dos músics que havien perdut, un programa que deia El dolor, sí, a través de la música,
0: sí,
1: i aquesta obra simbolitzava el dolor per la guerra, no?
0: Sí.
1: El dolor per guerra. I bé, la música és meravellosa.
0: Puf, és una meravella. I enguany, com heu seleccionat el repertori d'enguany? Com s'ha seleccionat?
1: Bé, pues, com podràs imaginar-te, és el secret millor guardat, no? Que és el que van a tocar les bandes, al mano a mano, no?
0: Sí.
1: I bé, jo crec que aquest any per mi serà molt, molt especial. Hem fet un programa que crec que és molt atractiu, també és molt arriscat, i que crec que enamorarà moltes assistents, no? I la nostra participació l'hem titulada Horitzons,
0: sí,
1: perquè la idea parteix d'una reflexió molt senzilla. És que la història de la humanitat és la història dels horitzons que hem anat perseguint, i des de les,
0: sí,
1: primeres civilitzacions fins als nostres dies sempre hem sentit la necessitat d'anar més enllà, de descobrir nous mons i d'ampliar els límits dels coneixements.
0: Sí,
1: és,
0: sí,
1: per això que les obres que hem triat van en aquesta direcció. Hem triat tres obres, una mode d'obertura que es diu Highwire,
0: sí,
1: de John Mackie, en l'Amèrica John Mackie, és una obertura frenètica, i en este

0: context d'horitzons, pues ve a representar el primer pas de qualsevol aventura, no? El moment d'assumir el risc, d'avançar cap allò desconegut, no? Després, seguint un poc pues la idea que he construït sempre en el mano a mano que he pogut dirigir, he intentat mantenir un equilibri entre la tradició literària i l'avantguarda, no?, del repertori banda.
1: Sí.
0: I és per això que sempre hem fet una obra, una transcripció, que bé, fora molt representativa per a la banda o que fora un repte immens que sempre teníem pendent, no? I en aquest any hem agafat Belkis, Reina de Saba, de Respighi, una obra molt coneguda.
1: Té un solo de flauta que m'enamora.
0: Ah, sí, bueno, és una...
1: Varios.
0: Sí, sí. Farem una transcripció de Sant Jaime. Sant Jaime va ser director del Litro.
1: Sí, sí.
0: I, bueno, serà molt especial per als músics, no? Al igual que farem fa uns anys en Festes Romanes, que farem la transcripció que va fer Roberto Forest per al Litro, pues en este cas és el mateix, no?
1: Sí.
0: La transcripció que va fer Sant Jaime per al Litro. I en el context que parlem dels horitzons, el viatge de la Reina de Saba, bueno, sabeu que Belkis parla un poc del viatge de la Reina de Saba per trobar-se amb Salomó,
1: a Salomó,
0: no?
1: Correcte, per conèixer-lo.
0: La recerca del coneixement, no? L'encontre entre cultures i el desig de descobrir que hi ha més enllà de les nostres fronteres, no?
1: Sí.
0: Pues això és un poc la idea, connectar d'esta forma. I després, deia que és molt especial, entre altres coses, perquè farem la meva sinfonia número 0, Breathing Beats. És possiblement l'hora més difícil que tinc. La vaig fer per una banda d'Elsa, per l'amic Dimitri Braque. És una obra molt exigent, que bé, a Espanya s'ha tocat dos vegades per bandes professionals, perquè és excessivament difícil, és molt exigent i que crec que és fins ara el meu millor treball, no? I dins del context que parlem d'horitzons, parlem de que el paisatge està canviant completament.
1: Sí.
0: Els viatges ja no es fan travessant deserts o oceans, sinó que es fan a través de la tecnologia i de les xarxes digitals, no?
1: Mm-hmm.
0: I l'obra reflexiona pues, un poc sobre aquesta societat que vivim hiperconnectada, que continua buscant respostes, però en un món molt, molt diferent.
1: Correcte, perquè canvia molt.
0: Aquesta és la nostra interpretació.
1: Quan vas compondre aquesta sinfonia? Zero?
0: Breathing Beats, bueno, la zero, és perquè la vaig fer quasi al mateix temps que vaig escriure Stones on Sea, que és l'obra del certament d'Altea. El que passa és que com va venir la pandèmia, van canviar l'ordre d'estrena. Per tant, vaig ficar Breathing Beats 0,
1: que tenia que
0: ser realment posterior. Sí,
1: a mi m'havia cridat l'atenció, saps, quan has dit 0. I dic,
0: sí, i bueno, sempre els dic als meus amics que com a la novena sinfonia moren tots, jo comencé per la 0.
1: És veritat, és molt bo. Bé, estem escoltant ara David Maslanka, In Memoriam. Escoltem un poquetet, ara Patricia puja-li la veu, i escoltem Maslanka, In Memoriam.

0: Saúl, esta també va ser de l'any passat, i Memòria, però quan suposo que se sentareu allí i fareu una reunió per a triar el repertori que aneu a fer, però quins són els principals reptes a l'hora de preparar este concert? O no n'hi ha cap repte, l'únic repte és la dificultat perquè la gent sol anar, sol acudir a este concert.
1: Hi ha molts reptes, no? El primer són les dates. És una data complicada en la qual la gent s'agafa les vacances per poder estar allí, a Bunyol, aquesta setmana, sobretot l'última setmana, que és on més músics contem els assajos, on més es viu l'ambient este litrero, aviatgent, i on més es disfruta de la banda, no? I això és el primer repte. El segon repte és que la setmana anterior tenim altre concert, el concert de les misses, del litro, amb un repertori totalment diferent. Venim també de fer el concert de la Bienal, que ha sigut un concert exigent, també. I després, com no, és la dificultat del repertori. En poc temps, muntar este repertori tan exigent és molt difícil, no? Molt difícil.
0: És que són obres molt complicades.
1: Sí, sí. El que passa és que a mesura que anem treballant, anem descobrint-les, jo crec que els músics van disfrutant, són responsables de... o són conscients del repte que tenen per davant, no? I bé, venen als assajos amb una actitud meravellosa, amb els papers llegits almenys a casa, i així anar alleugerim un poc la feina, no?
0: Saúl, quina és la qualitat, quin és el valor que més destacaries de l'harmònica de Bunyol? És a dir, tu quan estàs allí, quan ja portes 5 anys, perquè ja en queda que ja passa molt ràpid el temps, però quin és ixe valor, ixa qualitat que tu cada vegada que vas dius, és que tenen això que és una meravella?
1: Jo crec que la gent és meravellosa. I pareix que siga una frase feta, una frase interessada, però és que és realment així. Jo porto quasi 6 anys a Bunyol i la sensació que tinc és que estic a casa cada vegada que vaig. I la gent em cuida moltíssim, em sent valorat, em sent respectat i disfruto cada volta que estic ahí. I sobretot els estius, no? En viatgent, que es fa un ambient molt especial, el ritme de treball és alt, però l'ambient és tan bo que permet treballar durament.
0: Allí és més fresqueta la nit que on tinc, per
1: exemple. És més fresqueta la nit. Vinc aquí, quasi li se fa de dia,
0: Carai.
1: A pesar de ser fresqueta.
0: Quin és el primer record que tens? Ara tens que pensar un poquetet. Quin és el primer record que tens relacionat al Mama? Que igual no és un record del primer concert, igual és un record d'aquells que dius, uf, que t'ho ves impensable, no sé.
1: Sobretot quan tenia 17-18 anys, que estava estudiant ja al Conservatori Superior, els companys de Bunyol que contaven com vivien el Manovano, i ja començaves un poc a interessar-te molt més per tot allò que es tocava, que ho dirigia, i de més. I això són els primers records que tinc del mano a mano, no?
0: Sí.
1: I després de Bunyol, o de l'harmònica, en aquest cas, del litro, el primer record és el primer assaig que vaig fer allí com a concert de prova, que estava fent un plan, no? Aquest era el primer record que tinc clar, perquè sabies quines persones tenies enfront, el nivell de la banda, els nivells de solistes, no? Dels músics professionals i el repte que tenies de fer un bon treball, no?
0: Quina va ser la primera peça que tu vas baixar el braç i van interpretar en eixa prova?
1: Si no recordo mal, crec que era el final de la quarta de sinfonia de... de Copland.
0: De Copland.
1: Sí.
0: Delita. Saps que esta edició, si no he contat jo mal, és la 52 edició del Mano a Mano a Bunyol, 52 anys. Has nombrat diverses vegades el litro, i s'anomenen, la banda, l'harmònica és el litro. Tu saps per què es diuen el litro?
1: Pues m'ho han contat, però no sabria explicar-ho bé.
0: Perquè...
1: sí que està relacionat a que després dels assajos sempre anem a per el litro, no? Per fer un litro,
0: Clar,
1: i d'ahí ve. Però realment és que hi havia una persona que era la que va ser clau en este mal nom, no? Però no recordo bé l'explicació.
0: Que això solen fer-ho moltes societats musicals després d'un assaig, se'n van al bar.
1: Sí, jo tinc un amic que sempre m'ha dit que si el bar de la banda funciona bé, la banda funciona bé.
0: Mira, vaig a dir-te una cosa. Ixa frase és correcta.
1: Sí, cert, sí, n'hi ha bon ambient.
0: Sí, és correcte, perquè ara m'has... Sí, m'has fet pensar en bandes, en societats musicals, i és veritat, si després se'n van a fer-se una cerveseta, no fa falta, o un aigua en gas, val? Després funciona bé. Hi ha, Saül, hi ha algun moment en edicions anteriors del Mama que tu recordes que van ser molt especials? És a dir, de 5, este serà el 5, sí, dels altres 4.
1: Podria dir-te moments concrets de diferència mano a mano, però jo recordo, per exemple, quan estrenàvem la 5a sinfonia de Johann Meich, Retorn a la Terra Mitja, sí, a Espanya, allò va ser, no sé, va ser molt, molt, molt bonic. Molt bonic perquè l'obra és meravellosa, teníem el plus dels cors, sí, de la solista, que va ser una obra molt intensa, dura 45 minuts.
0: És que allí s'han fet concerts molt espectaculars, és a dir, l'escenari és gran, però allí s'han ficat una banda enorme i damunt cors, i s'han fet espectacles molt xulos. Mira, l'any passat, vau interpretar esta sinfonia de Luis Serrano.

0: Saúl, esta sinfonia que vau interpretar l'any passat també és molt exigent, perquè Luis Serrano no té res que no sigui exigent.
1: Sí, és una música meravellosa, però és una música, com bé dius, molt exigent. La sinfonia Jalupe, sí, dedicada al seu germà que va morir.
0: Correcte.
1: I bueno, en aquest cas era el dolor per la pèrdua, no? I tancarem el nostre mano a mano amb aquesta sinfonia fantàstica, plena de referències al germà, plena de detalls, que bé, com el Buñol, li té molta estima a Luis Serrano, en l'harmònica,
0: sí,
1: sobretot,
0: sí,
1: que en moltes obres d'ell, té molta vinculació, doncs va ser realment bonic poder-la dirigir i veure la emoció dels músics, perquè sabe, coneixien la història que estaven contant en aquest moment, no?
0: Correcte, correcte. És una sinfonia molt emotiva. Una pregunta, com desconnecta Saúl Gómez? Com desconnecta de la rutina, de les composicions, de les classes, de la direcció? Com desconnectes, si desconnectes?
1: Sí, per suposo que desconnecte. No? Allò que diuen que la música és la meva vida... No, la música és part de la meva vida, no és la meva vida. Jo sempre dic el mateix, no? I bé, estar amb la família és que... el que més m'agrada, no? El que m'ajuda a desconnectar, el que em carrega les piles, el que em dona energia, no? I de quan en quan, pues, veure els amics també.
0: Clar,
1: però sobretot és la família.
0: Clar que sí, veure els amics. I encara quins compositors, perquè tu sempre estàs composant, sempre estàs fent,
1: sí,
0: sempre, no sé quantes coses portaràs ara per davant, però sí, quins compositors encara continuen inspirante, agradante, que aprens d'ells, que quins
1: hi ha moltíssims, no fa falta fer referències als històrics, no?
0: Sí,
1: a Mahler,
0: sí,
1: a Bruckner, a Debussy, a Ravel, a Fauré, a Beethoven, per suposat estos, no? Però sense anar més junt, els músics valencians, músics que escriuen per a banda, són un referent i de tots podem aprendre moltíssim, sempre i tenim aquesta sort, no? La sort de poder escoltar la seva música, inclús estrenar-la i aprendre contínuament d'aquests fantàstics compositors que tenim així.
0: Doncs, Saúl, esta nit feu el concert en segon lloc i crec que és a les 10 en el teatre...
1: Era Sant Lluís,
0: perquè a mi se me va de vegades, Sant Lluís, i la gent està convidada a anar.
1: Per suposat, estic segur que encara quedaran entrades a la venda antes d'obrir el teatre.
0: Sí.
1: I convidar a tota aquella gent que s'hi ha enamorada de la banda i que mai hagi vist un espectacle així, convidar-los a que assistisquen, perquè és que serà un mano a mano de nou
0: potent,
1: únic.
0: Potent. Sí, i de totes les peces estes que tu has dit, que has nombrat, que aneu a interpretar esta nit, quina de totes creus que és la més complicada, la que possiblement la teua sinfonia zero?
1: Jo crec que sí, i a banda és la que més ens farà reflexionar, no? Per tot el que intenta transmetre el missatge, totes les metàfores que apareixen,
0: clar,
1: les contradiccions de la nostra societat, es veurà molt clarament amb la música, molt, molt clarament amb la música, i espero que a la gent li faci reflexionar i sobretot la faci gaudir, perquè és molt potent, el final de la sinfonia és també molt emotiu, molt pensador, i espero que la disfruten.
0: Sí, així que, bueno, esta nit, a partir de les 10... el mà a mà entre l'artística i l'harmònica. És un concert que és la 52 edició, que està tota la gent convidada a anar i que gaudiu esta nit. Jo crec que esta nit és la nit de la música. No és que siga Buñol, sinó que és la nit de la música.
1: Sí, així és. Així és.
0: Doncs escoltaràs ara l'himne. Donar-te moltes gràcies, Saúl, per estar ahí, per sempre atendre'ns, per tot el que estàs fent, perquè és importantíssim per tot el que fas, i que gaudis